Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa diari i matinal La Tenora, programa que us presenta Pere Païssa i que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Comencem amb la cobla salvatana i escoltarem Sant Pere del Bosc, una sardana de Jaume Cristau, i després la platja de fanals de Xavier Buliart.

La Copla Salvatana ens ha interpretat aquestes dues sardanes, diguem-ne, de concert, Sant Pere del Bosc, de Jaume Cristau, i la Platja de Fanals, de Xavier Boliar. Bé, ara escoltarem a continuació dues sardanes interpretades per la Copla, la principal de la Bisbal. La primera es diu La Sardana dels Dibuixos, i és del compositor Eduard Xandric, i després Recordant a Fontbernat, del mestre Lluís Duran. Les dues sardanes, la Copla, la principal de la Bisbal, les interpreta a 7 tirades.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat aquestes dues sardanes a set tirades. La primera es deia La sardana dels dibuixos, d'Eduard Xandrich, i després recordant a Font Bernat, de Lluís Duran. Bé, ara farem una petita pausa i després escoltarem tres sardanes cantades. La primera és aquella sardana tan coneguda i tan antiga, Per tu ploro, aquesta vegada per això cantada per Salomé. I després l'Orfeo Gracián, acompanyat per la Cobla Barcelona, ens interpretarà primer La Verge de la Vall de Núria, sardana de Manuel Beltrán i Antoni Pérez Simó, i després la coneguda i estimada sardana La Santa Espina, d'Enric Morera, amb lletra d'Àngel Guimarà.

Acabem d'escoltar aquestes tres sardanes cantades per Tu ploro, Verge de la Vall de Núria i la Santa Espina, encara que amb un so, diríem, força deficient, i és que venen d'enregistraments fets l'any 1970 aproximadament, o sigui que tenen més de 30 anys. Bé, i ara escoltarem a la Cobla Juvenívola de Sabadell, que ens interpretarà La Llagosta a plec de tarda, de Carla Rovira, i després La veu sardanista de La Llagosta, de Joaquim Soms. Són, doncs, sardanes interpretades per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Acabem d'escoltar la Copla Juvenil de Sabadell, que ens ha interpretat La Llagosta, Plec de Tarda, de Carla Rovira, i després la veu sardanista de La Llagosta, de Joaquim Soms. Bé, i avui, per despedir-nos, escoltarem la darrera sardana. Es diu Els Llagostencs, d'Àngel Catafau i Salvó, i també és interpretada per la Copla Juvenil de Sabadell.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 12 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana, al capdavant del Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei. L'equip d'aquest programa, ara a aquesta hora, Eli Arjona a les vies de so, Roger Tuset i un servidor, Oriol Romeu. D'aquí una estona també incorporant la companya Sílvia Artes. I serem fins als 12 del migdia, com sempre, resseguint aquesta actualitat local. De seguida la repassem també els titulars de l'actualitat local, explicant-vos, entre altres coses, que segueix la Sala Gòtica la 33a edició del Congrés de Fires de Catalunya, que s'està duent a terme des d'ahir. Ahir vam ser a la inauguració i ara també us ho explicarem, el que es va explicar en aquesta inauguració i a l'atenció a la premsa. Però a banda d'aquest i altres qüestions, com seguim també amb l'actualitat i les demandes d'alguns dels paradistes del mercat municipal, a banda d'això i d'actualitzar la informació de servei i repassar també, evidentment, l'actualitat general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital, xerrarem una estona amb l'Andrés Torres. Ell és humorista i avui serà aquí a Molins de Rei al Foment a les 9, per ser més exactes, portant, perdoneu, el seu monòleg Los Hijos Adolescentes. És de les últimes activitats que farà el Foment aquest mes de juny i del curs, tot i que també té programat, però encara de caire més intern, finals de cursos de diverses escoles de ball de la vila i d'altres també, com l'Escola de Música, però en tot cas, que programi el Foment, doncs aquest és un dels últims actes. Andrés Torres presentant doncs aquest monòleg a les 9 de la nit avui, a entrades disponibles a través d'Entràpolis i, si no, una estona abans a la taquilla del teatre. Parlarem, doncs, d'aquest monòleg amb Andrés Torres abans de saludar a l'Àngel Ruti amb el seu poca broma d'abans, ara a la punt del dia. L'Àngel ens acompanyava durant un temps llarg, amb cada dia, amb el seu poca broma, i des de fa ja algunes temporades, amb la punt del dia, acompanyant-nos per fer balanç del que ha donat de la setmana els divendres, aquesta primera hora del programa. També repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquest divendres i escoltarem el Xavi PSX, el Xavi, tal dia com avui, un videojoc. L'escoltarem parlant d'efemèrides dels videojocs abans d'arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, la Sandra Tangerina ens proposarà la cançó del dia i després tindrem la tertúlia dels Miquels, com cada divendres, avui amb la baixa del Miquel Païssa, ja d'entrada, crec que també del Miquel Vinyes. Esperem que la resta ens pugui acompanyar, per tant, Miquel Canut, Miquel Vallès, Miquel Casas i Miquel Díaz. A partir de les 10, que serà ja l'equador del programa, tindrem, per una banda, les preguntes al partit d'Ara Molins, com fem cada divendres, amb el regidor Ramon Sánchez. Serà a les 10:10 fins a 11:45. Després tindrem la Mònica Mas Rubió amb el seu espai Fragments. Sempre ens porta una novel·la per fer-ne un parell de tastets. Estem amb la mateixa novel·la un parell de setmanes i avui, per tant, comencem aquest recorregut. Avui parlarem de la Eva Baldassà, que molts la coneixereu per la seva primera novel·la que va, doncs, reeixir amb força, que és Per Magel, però en aquest cas la Mònica ens porta l'última novel·la d'Eva Baltasar, que és Peixos. En parlarem a partir de 11:15. Després, dues dones més de les grans dones de la història, amb la Judit Herrera, aquest perfil biogràfic que fem a 11:15 fins a arribar a les 11. I a partir de les 11, més coses que us explicarem, i és que tindrem amb nosaltres l'Eduard Blé. L'Eduard és el director del Centre de Formació d'Adults Rafael Ferrer. Per què l'hem convidat? Ahir feien la festa de final de curs. Volíem parlar-ne ahir, però no va ser possible. Parlarem de com va anar, evidentment, la festa, però sobretot de com ha anat el curs i com es presenta el període de preinscripció pel curs que ve i quins són els cursos que ofereixen, més aviat mirant també cap endavant. Doncs en parlarem a partir de les 11:10. Després tindrem, com sempre, el Xavi Garcia amb el seu espai Te'n Recordes.
I amb l'Héctor Zacarías tancarem el programa al voltant de 11:45 fins a arribar a les 12, proposant-vos una nova excursió. I l'excursió que ens proposa fer l'Héctor és anar cap a la comarca de la Selva a fer una ruta que ens condueixi cap al castell de Montsoriu. Molt interessant, eh? Als peus de... És a dir, a prop hi trobarem arbúcies, a prop hi trobarem breda, ja ho explicarem, però en tot cas la proposta és pujar al castell de Montsoriu. Tot això arribarem a les 12 del migdia, de 12 a 12:45 farem l'informatiu Molins de Rei al dia, de 12:45 a la 1 parlem de còmics amb el Pau Moratalla i a la 1 la remissió del programa Tot Teatre amb el Dani Pasqual. És divendres 12 de juny de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Les 8 del matí, 7 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Hola, Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident a la C32 a l'altura d'Esplugues de Llobregat que en sentit sud doncs deixa dos carrils de circulació tallats provocant 1,5 quilòmetres de retencions. També tenim en aquest cas una avaria a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès que en sentit nord deixa un carril de circulació tallat i 3 quilòmetres de cues ja des del Papiol cap a l'enllaç amb la B23. També tenim un segon accident, recordem, a la ronda de dalt que en sentit nord dificulta la circulació amb 2 quilòmetres de cues i un carril de circulació tallat en direcció al nus de la Trinitat. Per altra banda, a hores d'ara també parlem de retencions força intenses, sobretot al Llobregat, també per la A2, amb cues des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà, en direcció a Barcelona. La B23 també deixa retencions des de Molins de Rei, passant per Sant Feliu, fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Tot plegat dificulta les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa. Cap al nus de la Trinitat també tenim retencions, sobretot que arriben per la C58 des del Vallès, concretament des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bona jornada. Parlant de transport públic, segons m'informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, no hi ha incidències, de moment, a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. En principi, doncs, hi ha normalitat, si em permeteu aquesta expressió. Sí que us volíem comentar, i de fet ja ho dèiem ahir, hi ha a l'estació de la nostra vila l'obertura d'un nou accés provisional, en principi a partir d'avui divendres, amb motiu doncs, de l'avanç de les obres a l'estació de Molins de Rei, s'habilitarà aquesta nova sortida accés provisional pels viatgers situada al carrer Sant Antoni Maria Claret. Aquest accés estarà operatiu previsiblement fins al primer trimestre del 2027 i durant aquest període l'estació disposarà de dues màquines validadores a l'andana de la via 1, la via en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders. El nou accés estarà, expliquen, il·luminat i degudament senyalitzat per facilitar l'orientació dels usuaris. A partir d'avui, en principi, de fet, ja ens avançava ahir el regidor Miguel Zaragoza doncs, que s'ha habilitat un nou pas de vianants en aquesta zona del carrer Sant Antoni Maria Claret per facilitar doncs, l'accés a aquest punt d'obertura provisional també que tindrem a partir d'avui, nova sortida, accés provisional pels viatgers situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, que s'afegeix a l'accés principal. Més coses, anem a conèixer la previsió meteorològica, si us sembla bé. Estem ja a les portes d'un nou cap de setmana, que diuen que doncs, tornarem a patir calor. De moment, no arribem als 18 graus, ara s'està força bé al carrer, 17.7, i saludem a aquesta hora del matí el Jordi Miralles. Hola Jordi, bon dia.
2: Hola Oriol, bon dia. El temps es comença ja a escalfar, les temperatures començaran a pujar i si hem tingut una primera part de la setmana amb un ambient bastant agradable, només amb una miqueta de calor cap a migdia, doncs a partir d'avui no, avui ja tindrem una mica més de calor. Això vol dir temperatures avui de 26-27 graus a bona part de la comarca, cap a l'interior podríem arribar als 28 graus, interior del Baix Llobregat, perquè interior de Catalunya avui sobrepassaran els 30 graus amb escreix. I de cara a aquest cap de setmana aquí a Molins pugen una mica més les temperatures, demà dissabte i ho faran encara una mica més de cara a diumenge. No seria d'estranyar que diumenge ens poguéssim plantar ben bé amb temperatures properes als 30 graus, per no dir que podríem arribar als 30 graus de màxima. Amb sol, només amb 4 núvols, ara primeres hores del matí, la resta del dia lluirà el sol, i també el cap de setmana sol, sense pràcticament núvols, i la setmana que ve apunta el mateix. Temperatures altes, en principi no haurien de pujar més, però amb un ambient assolellat i de moment sense cap mena de precipitació.
0: Molt bé, gràcies Jordi, que tinguis bon cap de setmana. 3 minuts i un quart de 9. Anem ara a escoltar l'oferta de feina amb el Francesc Rueda. Avui és una reposició d'una de les ofertes que hem escoltat ja aquesta setmana per donar-li una segona volta i així tancar la setmana. Endavant, Francesc.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una botiga d'Orange a Molins de Rei. Ens demanen dues places de comercial. Es busquen persones per treballar jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 i de 17 a 20.30, els dissabtes de 10 a 13.30. El contracte seria indefinit, la persona seleccionada rebrà una formació teòrico-pràctica de 2 setmanes i el salari estaria entre 20.000 i 30.000 euros bruts anuals, segons incentius, etc. Les tasques, assessorament i venda, gestió de la botiga i aconseguir els objectius de venda si contribuïa amb l'èxit de l'equip. Busca persona amb alta motivació, proactiva i voluntat de desenvolupar-se. També hauré de tenir habilitats per la venda, motivació per aconseguir objectius i facilitat per comunicar-se amb els clients. A nivell de requisits, experiència mínima d'un any, català i castellà, conèixer més d'ofimàtica, a nivell de formació graduat de l'ESO similar i també es valorarà qualsevol altra formació en l'àmbit comercial, màrqueting, ventes o similar.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que recordem era una reposició, però la trobareu penjada igualment al web clicfeina.cat, clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que avancem i us recordo la farmàcia de guàrdia per avui i aquest cap de setmana. Tenim, tant avui com demà, la farmàcia de guàrdia serà la Codina, farmàcia Codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles. Farmàcia Codina, avui divendres dia 12 i demà dissabte dia 13. I pel que fa al diumenge, doncs serà la farmàcia Espinet, que es troba al carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal, a tocar del Parc de la Mariona. Com sempre, els diumenges doncs assumeixen la guàrdia, diumenges i festius. Per tant, doncs avui demà Codina, diumenge la farmàcia Espinet. Recordarem també aquesta informació en el transcurs del cap de setmana en els diferents butlletins horaris. Recordeu, farmàcia de guàrdia aquí a la vila, oberta només fins a les 10 de la nit. Molt bé, doncs pràcticament ja són 9:15 del matí.

0: Fem un repàs a l'actualitat local explicant-vos, com dèiem a l'inici, que aquest matí continua el 33è Congrés de Fires de Catalunya. El Palau de Requesens va començar ahir. Durant aquests dos dies, la vila acollirà aquesta trobada anual que organitza la Federació de Fires i que reuneix a unes 90 persones, ha plegat unes 90 persones, representants de més de 300 esdeveniments firals del país. És un punt de trobada per professionals, organitzadors i institucions públiques. La federació va aprovar per unanimitat la candidatura de Molins de Rei, recordeu, fa uns mesos, per acollir aquest congrés amb motiu de la celebració del 175 aniversari, 175 edicions de la Fira de la Candelera. En aquesta edició el lema és el factor humà en l'organització de fires, gestionar sota pressió. El congrés es focalitza en el benestar emocional, la gestió de l'estrès i l'impacte de les emocions en els equips tècnics. Ho destacava ahir en declaracions a la premsa la presidenta de la Federació de Fires, Coralí Cunyat. L'escoltem.
1: Dediquem el nostre congrés a les persones que estem darrere de les fires. Nosaltres treballem sota objectius, sota pressió, creem esdeveniments efímers. Això significa que al final el que queda a la nostra fira no només és el negoci, sinó el record de l'experiència, i volem dedicar aquests dos dies a les persones que estem darrere de les fires. Hem de dedicar temps a cuidar-nos, i aquest és l'objectiu i el lema d'aquest any.
0: Doncs aquestes eren les paraules de Coralí Cunyat, presidenta de la Federació de Fires. Avui continuarà, doncs, aquest programa d'aquest congrés al Palau de Requesens. En l'acte d'intervenció, vaja, amb la premsa, també va intervenir l'alcalde de la vila, que destacava la importància de ser la seu del congrés i la projecció que això suposa pel municipi. Bé, doncs continuem i us expliquem que l'Ajuntament ens explicava ahir que està posant en marxa el procés per canviar l'aire condicionat del mercat, precisament perquè l'alcalde el teníem, doncs, en aquest congrés de fires. Ens acompanyava ahir a l'espai de preguntes a l'alcalde, el regidor Miguel Zaragoza. Parlàvem d'un dels temes, doncs, de la setmana, i ens deia que ja fa temps que està previst de canviar. De fet, durant la negociació dels pressupostos 2026 van acordar amb el grup d'Ara Molins fer aquesta inversió, i es va aprovar la modificació de pressupost per destinar 200.000 euros a l'actuació. Tot bé, recordeu, perquè diversos paradistes, una vuitena de paradistes al mercat, han manifestat el seu malestar i indignació perquè fa 6 anys que la climatització del mercat no funciona i han de suportar temperatures altes que perjudiquen els paradistes, la clientela i els productes frescos que venen. Els paradistes se senten menys tinguts perquè des del desembre que no poden reunir-se amb l'Ajuntament i reclamen una resposta. Per això van publicar aquesta carta a principis d'aquesta setmana. Ahir el regidor Miguel Zaragoza no va donar terminis de quan preveuen fer l'adjudicació i de quan es podia renovar el sistema d'aire condicionat, però va dir que el procés està en marxa i que l'alcalde reunirà amb els paradistes properament. Aquestes eren les declaracions de Miguel Zaragoza ahir al programa.
2: S'està fent el procés de licitació del nou aire condicionat del mercat municipal, i això, insisteixo, és que és un acord que hem arribat. Són els tècnics municipals que són els que aporten les solucions als problemes, i em consta que l'alcalde convocarà la reunió amb la Junta i a qui estigui interessat, entenc jo, per explicar quines són les mesures provisionals i quines són les mesures definitives. Però és que les definitives anem en aquesta línia. Vam posar aquests recursos i els processos de licitació per al canvi de l'aire en el mercat municipal, pues, porta el seu temps, com tot. És un procediment, tot i que sigui d'urgència, que trigarà.
0: Paraules ahir del regidor Miguel Zaragoza, l'espai de preguntes a l'alcalde. Seguirem l'evolució d'aquesta qüestió. Passen 4 minuts d'un quart de 9. També us hem d'explicar propostes culturals, i és que avui, divendres, a les 7... al Museu Municipal del carrer Pinto Fortuny 55, tenim una nova conferència al museu per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei, que va ser un episodi molt concret, marcat en la Tercera Guerra Carlina el 1875. La conferència anirà a càrrec del Ferran Toledano. El Ferran és professor agregat de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2004, doctor en Història contemporània. Ahir ens acompanyava una estona al programa i ens avançava els temes de la xerrada que farà aquesta tarda vespre al museu.
3: Doncs que a Catalunya hi havia una part molt important dels catòlics i que van entendre de fer una guerra com una croada. A Catalunya va haver una croada abans de la Guerra Civil del 1936. Catalunya ha estat un país d'indústries, un país d'obrers, però també un país de guerrilles, de partides guerrilleres. Era com lluitaven preferentment els carlins. Carlí ve de Carles, són els partidaris de Carles, és a dir, el nom del pretendent a la corona d'Espanya. I sota aquesta etiqueta de Carlí s'amagava tota una sèrie d'idees i de desitjos d'acabar amb una societat liberal.
0: Paraules del Ferran Toledano, si el voleu escoltar, avui a les 7 de la tarda al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny, activitat gratuïta, i les portes del museu s'obriran 15 minuts abans de les 7. Dir-vos també, per cert, amb un altre ordre de coses, que aquesta setmana el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei ha avançat que el metratge trobat serà el leitmotiv de la 45a edició, per tant, de l'edició d'enguany. Es veu que és un dels subgèneres més influents i reconeixibles del terror contemporani, segons expliquen, el found footage o el metratge trobat. La clau de l'èxit rau en l'ús d'un realisme brut allunyat del cinema convencional, amb produccions de baix pressupost, històries mínimes i una proximitat inquietant als personatges.

0: aquesta xerrada que fan avui a les 7, doncs tenim també proposta del Centre Excursionista de Molins de Rei dins de les nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller, segona proposta d'aquesta quarta edició de les nits musicals. Avui tenim el nomadisme de l'art amb el grup Bratia, obertura de portes, recordeu, a les 8 del vespre, concert a un quart de 10, preu entrada general 17 euros, socis de l'entitat 12 i gratuït fins als 12 anys. Hi ha servei de beguda i podeu portar el vostre sopar. També avui tenim la presentació del Col·làgen per l'ànima i la gratitud. Són dos llibres. La presentació anirà a càrrec de la Carme López Pagant i també hi intervindrà el coautor d'aquests llibres, que és el molinenc, el Pere Jordi Monar. Això es fa, atenció, amb un nou espai que porta per nom Espai de Consciència Jurídica i que es troba a la carretera a l'Avinguda de Barcelona 165, tocant a la Riera Bonet. Doncs aquí es farà aquesta presentació a les 7. Demà tenim visita guiada al Museu del Renaixement, gratuïta, a 11:45. Demà també tenim, a partir de les 6, la inauguració del Vespreig dels 80, que n'hem parlat aquesta setmana a la Bidisco, amb el Miquel Casas, el Josep Maria Puntes i l'Àngel Muñoz com a DJs i l'actuació de Ryan Paris, el cantant de la Dolce Vita. També tenim doble ballada de sardanes nocturna que organitza la grupa, demà a les 9 de la nit amb la Copla Marinada i la Copla la principal de la Bisbal. També tenim diumenge la ballada habitual a les 7 de la tarda, en aquest cas amb la principal de Terrassa, tot això a la plaça de la Creu. Tenim en marxa encara el joc de Molins, l'exposició que podeu veure sobre el tour, aquests quadres impressionants que teniu a la sala d'exposicions de Can Ametller, del Miguel Soro, encara fins al 5 de juliol. I recordeu també que tenim aquest diumenge exhibició de final de curs de les Esventades, a les 5 de la tarda a diversos punts de la vila, i amb tot això tancarem, perquè si no, no tindrem temps. En tot cas, també tenim l'Andrés Torres, que ara el trucarem perquè ens expliqui més detalls del monòleg d'aquesta nit. Continuem, 5 minuts i mig i 9:15. Més informació a l'agenda d'activitats. Ara repassem els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Avui, primer dia de la setmana sense titulars referents al Papa, el periòdico diu que Salut també expedienta la Vall d'Hebron pel nadó maltractat. Ara ho explicarem també. La conselleria inclou en les sancions, a més del Sant Pau i el Sant Joan de Déu, l'hospital que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per cada centre. Mèxic obre la festa del futbol i el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès després de 3 anys. També llegim que Catalunya renova els seus policies locals amb unitats especials de seguretat i que la taxació judicial xifra el valor de les joies de Zapatero en 1,3 milions d'euros. El productor de cinema Xavier Atance, acusat d'agressió sexual per la jutge, i Lleó 14 en el viatge a les Canàries. La dignitat humana no té passaport. També la denominació d'origen Cava elegeix Marta Vidal com a presidenta. A La Vanguardia sí que hi ha una portada del Papa que reprèn amb duresa a Europa pel tracte als migrants. Lleó 14 crida des de les Canàries a no acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris, amb fotografia de portada de l'estadi. Mèxic reafirma en l'obertura del Mundial, parlant també d'aquest pujament dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al 2,25% i aquesta inflació que es preveu elevada al 2027. Parlant de l'obsessió d'Elon Musk amb el Regne Unit i dels assassinats a trets que es vinculen al crim organitzat. La IA destrueix milers de llibres per aprendre i el que fem Barcelona vibra amb Llatinoamèrica. El diari Ara, Lleó 14 a les Canàries, la dignitat humana no té passaport, critica la indiferència mundial pel drama migratori des del moll de la vergonya d'Arguineguín. Sánchez aprofita la denúncia del cap de l'Església Catòlica per censurar les polítiques de la dreta. I Barcelona es prepara per fer front a l'efecte Sagrada Família. L'èxit de la cerimònia augura un nou augment de turisme. En futbol, Mèxic estrena el Mundial més polèmic i també parlant d'aquest valor de les joies de Zapatero de 1,3 milions. I per últim repassem la portada del Punt avui, alçant la mirada pel català, la reacció de la societat civil impregna de català la visita del Papa Lleó XIV. Parlant de la cara fosca de Barcelona, ho fa Lluís Simón Rabasseda. Un tiroteig, el segon en 4 dies a plena llum del dia, posa més dubtes sobre la seguretat a la ciutat. Hi ha crònica de Pere Bosch, benedicció pressupostària i de David Portabella. Torna el sisme al Congrés a l'Esportiu, Ciutat de Mèxic aixeca el taló del Mundial de Futbol i entrevisten a gent Cabanes, corrector de la primera redacció de l'Avui. La llengua s'ha de defensar cada dia i en tots els àmbits.

0: Seguim, 3 minuts i seran 2:15 de 9 diaris digitals.
1: L'Ajuntament Nacional Can Gels Barceló plega de la cera abans d'hora i dispara amb bala en el seu comiat. Després de 21 anys a la cadena SER, va dir fins aquí i que marxa de l'emissora encenent el ventilador i repartint tot de frases lapidàries assenyalant la deriva que veu en la que ha estat la seva casa professional durant tant de temps. El seu adeu de l'emissora estava previst per finals de juny, però ahir va ser l'últim programa. Deia, entre altres coses, agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores. També pasamos página, lo dejo aquí, yo soy la página de la izquierda, toca completar, deia, la de la dreta, i feia també doncs, una sèrie de frases d'agraïment tant a l'audiència com als seus col·laboradors. Serà rellevada per Aymar Bretos, fins ara director d'Hora 25, una sortida que es produeix a mig d'un enfrontament de diferents professionals de la cadena SER amb el director de continguts, Fran Llorente, i a mig de rumors de les exigències de la direcció de Prisa a la periodista demanant-li més pluralitat en la tertúlia del programa, sense especificar si per més pluralitat en tenien més tertulians conservadors de la corda dretanosa. A Nació Digital llegim que el cantant Francisco Javier Álvarez Beret, conegut artísticament com a Beret, doncs ha estat detingut aquest dijous a Sevilla per agressió sexual, segons avançava la cadena SER. Aquesta detenció es realitzava just 2 dies després que el cantant actués en la Vetlla del Papa a l'Estadi Olímpic. La policia ha obert una investigació i Beret ha passat a disposició judicial. Ara caldrà veure doncs, si el jutjat aplica mesures cautelars, inclosa l'opció d'un eventual ingrés a la presó. Precisament Beret tenia programat actuar el pròxim divendres 26 de juny a l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí. A BTV llegim una notícia d'aquelles que no fa gràcia llegir. Els metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb lesions importants, van assegurar dijous al jutjat que investiga els seus pares que les lesions que tenia a l'anus les va causar la introducció d'un membre corporal o algun objecte i no accidentalment. A més, han dit que el nen tenia les lesions a l'anus més greus que havien vist mai. Els sanitaris deien que van veure la mare nerviosa, tenia el nen, el nadó, lesions al cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, i que no podien ser accidentals. Van veure la mare nerviosa i angoixada per l'estat del seu fill, i uns altres la van veure desubicada o absent i han coincidit que el pare era poc curós amb el fill acabat de néixer. I ràpidament només llegim a Catalunya Press que els maltractaments de la gent gran es disparen a Catalunya un 50% amb més denúncies en només 5 anys.

0: Ara mateix són 9:15 del matí.
1: Un chaval como los que están aquí. ¿Dónde está? Levantarme la mano, chavales, que os vea a todos. Estáis ahí, aquí hay chavales, aquí, ¿no? Un chaval normal, chaval con sus 5 sentidos, un chico, una chica, se levantan mal. Ya van arrastrados por la vida. ¡Ojo, ojo! Que hay que estar muy atento porque en ese... Te han dicho hola, buenos días.
0: Aquesta nit, a partir de les 9, l'humorista Andrés Torres porta el seu monòleg Los hijos adolescentes al Teatre del Foment Cultural i Artístic. Hem escoltat un petit fragment. Recordeu que teniu les entrades disponibles a través de la web d'Entràpolis o, si no, una estona abans a taquilla d'un dels darrers espectacles que programa el Foment per aquesta temporada 25-26. I un teatre que coneix prou bé també l'Andrés Torres perquè ja hi ha actuat en diverses ocasions i tenim l'oportunitat de saludar-lo uns minuts. Què tal, Andrés? Com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal? Molt a gust aquí.
0: Molt bé. Doncs escolta, m'expliques d'entrada com va néixer l'espectacle, perquè em sembla que té molt a veure amb el que tu estàs visquent des de ja fa temps a casa teva, no?
2: Exacte, sí, sí. L'espectacle va néixer... Bueno, jo tinc 4 fills.
0: Sí.
2: O sigui, la primera part era, parlava de la criança, de quan són petits i tal, i, bueno, ja van fer gran. I un dia la meva dona diu, per què no proves això de fer l'adolescència? Dic, ostres, és molt complicat, perquè, clar, són moltes paraules que diuen els nois i tal. Uh-huh. I va ser així. O sigui, arrel de que van fer el dels fills petits, va néixer aquest dels adolescents, que ja és com una mena de... diguéssim, segona part, no?
0: Sí.
2: De quan ja estan més crescudets.
0: L'adolescència, que diríem que, per posar un titular, seria una etapa que no és gens fàcil, no?
2: No, res fàcil, res fàcil. I ara no ens en recordem, jo sóc gran ja, però aquesta adolescència... I clar, és parlant d'una manera que, no?, el bro, el literal,
0: sí,
2: el no sé què tal... I nosaltres també fèiem, o sea, teníem paraules mateixes igual, però al castellà, no? Perquè ara diuen boomer i nosaltres dèiem els carrozas, no?
0: Uh-huh.
2: O que dèiem, què passa, tronco? Pues es diuen bro, no? Però bueno, sí, també estàvem igual nosaltres, però les paraules eren en castellà, no en anglès, no?
0: Sí, i ara hi ha efectivament molts anglicismes, i davant d'aquesta complexitat que suposa aquesta etapa de la vida, que totes tenen la seva complexitat, però aquesta especialment, millor, diguem, afrontar-la amb bon humor, no, Andrés?
2: Sí, sempre, sempre, sempre, sempre. Jo intento sempre treure punta de les situacions més difícils, no? Perquè, clar, i quan veig el monòleg, bueno, quan la gent ve a veure el monòleg,
0: sí,
2: se dona compte de que no estan sols, que és una mena de teràpia de grupo i que a tothom es passa el mateix, no?, a casa, amb els adolescents, i diuen, ostres, estabas en mi casa, estemos lo mismo, tus hijos que los míos. Dic, sí, bueno, que són etapes bastant iguals, no?
0: Qualsevol...
2: I tots fan el mateix, siguis on siguis, i la ciutat que vagis a fer el monòleg, tots els adolescents són iguals.
0: Perquè el perfil de gent que et ve a veure són bàsicament pares o també ja s'incorporen alguns d'aquests adolescents?
2: Ara s'incorporen, sí, al principi va ser un monòleg pues, fet pels pares, i venien els pares, venien les parelles, i després van començar a vindre... amb els nens, amb la família, i ara hi ha un munt d'adolescents que venen a veure, i no li fa massa gràcia perquè donem molta canya, però alguns sí que surten, ostres, m'ha agradat molt i tal, i bueno, m'ho agraeixen perquè és una espècie de, diguéssim, un espectacle per veure en família, no?, i per riure amb els fills i amb els pares, no?, i està molt bé això.
0: I portes molt de temps rodant-lo?
2: Aquesta és la segona temporada.
0: Sí.
2: Acabarem ara al Teatre Meu, que estic a Barcelona, acabarem aquí ara al juliol.
0: Sí.
2: I si tot va bé, començarem una tercera temporada. El que passa que, clar, el monòleg va canviant. O sigui, la base és la mateixa, però dintre del monòleg jo li vaig donant una mica de canvis perquè quan vingui la gent s'hi repeteixi, perquè no vegi el mateix, que normalment la base és la mateixa, però sí, li donem un canvi, una... pateixem una miqueta la cara perquè la tercera temporada sigui una mica més fresca, no?
0: Correcte. Al Teatre Neu hi estàs tots els dissabtes, em sembla, oi?
2: Sí, a les 6:30 de la tarda,
0: sí,
2: i per ara funciona molt bé. I amb la sort de que ara estem fent gira per tota Espanya,
0: sí,
2: i molt bé, la veritat que molt bé. I hem anat a València la setmana passada i ja t'ho dic, o sigui, els nois i les noies són exactament igual. Hem estat a Tenerife, diguéssim, no?, que és una mica més lluny, que
0: sí,
2: és una mica més raro, no?, la gent allà amb les illes és una mica més, no?, especial, perquè, no sé, el clima, doncs, tot's igual, amb el mateix cabell, amb les mateixes deixes de parlar del bro,
0: sí,
2: i el NPC i tot això, o sigui, és molt divertit veure que tots són iguals.
0: Després d'aquí Molins de Rei, veig que te'n vas a Reus, Blanes, Amposta... l'agost a Bilbao i després encara seguiràs Calafell, Saragossa, Sevilla, déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Màlaga i Sabadell, l'últim que veig el 25 d'octubre, molt bé.
2: Sí, perquè ja comencem el 2027 i ja tenim...
0: Que deia, has vingut diverses vegades a Molins de Rei, per exemple, això deu passar en moltes poblacions, no?, que doncs, visites periòdicament els seus teatres i les seves sales.
2: Sí. Aquí a Molins veníem amb el primer, que era el Club de los Malos Padres, que era quan parlàvem dels petits, i molt bé, molt xulo, molt bé, la gent molt amable, molt fantàstic, i ara tornar a repetir amb aquest també mola, i està molt xulo, no? I bueno, per exemple, a Bilbao ha anat 3 vegades, ja, sí. I ara aniré també a l'agost, o sigui que està bé, l'acollida és molt maca i molt xula, perquè sí.
0: Per tant, s'ha entrat només amb aquest projecte o tens altres projectes en marxa ara, Andrés?
2: A veure, aquest projecte que va bé, pues, estem estirant-lo pues, molt perquè estic... Sí, cada vegada ho tinc més de la mà i jo ho disfruto més. Però sí que tinc projectes de fer algú... No sé, la meva idea, si no m'encaboixa, no, és fer quan marxen de casa, no? Diguéssim, el nido vacío, no? Però sense cap mena de dramatisme, no? Fer una mica de comicitat. Passa que, bueno, sí, estem allà, però, bueno, que sortir de la zona de confort és molt difícil, però, bueno, tenim que fer-ho.
0: Però, en tot cas, seguint amb aquesta dinàmica, diguem, familiar, per entendre'ns...
2: Sí. Sí, perquè bueno, és un rol que jo em sento molt bé, la gent ja em veu allà, i amb el tema de l'Instagram també, que faig vídeos i tal, i també parlo dels adolescents, i bueno, doncs una mica que ha agafat aquest rol, i bueno, estic còmode amb això, i bueno, i la gent també diu, pues mira, és com una mena de marca, no? Com diuen ara del nicho, no? I jo, pues ja que funciona, pues no ho deixarem, no?
0: Veus una cosa que no teníem a la nostra adolescència, diguem, les xarxes socials i tots aquests inputs digitals, eh?
2: Sí, que està molt bé i està molt xulo, tal, però clar, sempre amb cap, no?
0: Correcte.
2: Jo sempre dic als meus fills que els dic, no? Diguem, el que us enveixo és això de tindre l'Instagram, no? Pel tema, a veure, pel tema de conèixer pues, a nois, a noies, no? Sempre és més fàcil, no? Pues mira, dona'm el teu Instagram, tal. A la meva època tenies que trucar, si t'agradava la noia de classe, a la seva casa, que es posava el pare. Sí. Està fulanita, no, soy su padre, ¿y tú quién eres?
0: Sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Un compañero. Era, hi havia molts filtres, no? I això han tingut sort, perquè això, mira, ja s'ho salten, els pares ja s'ho salten, no? I és més fàcil, clar.
0: Molt bé, doncs escolteu, avui, aquesta nit a les 9, recordeu Los Hijos Adolescentes amb l'Andrés Torres al Teatre del Foment, si voleu agafar l'entrada anticipada a través d'Entràpolis, i si no, doncs una estona abans a taquilla. Andrés, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé doncs, la sessió aquesta nit al Foment.
2: A vosaltres per convidar-me aquí per una estoneta i sí, esperem que vingui molta gent, molts adolescents.
0: Molt bé, fins la propera, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
3: Ràdio Molins de Rei. Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: El mundo ha cambiado, ya no es lo que era antes, y la música también.
9: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
4: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
11: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
0: Continuem endavant el bon dia i bona hora d'aquest divendres 12 de juny. 5 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. I el que farem ara és escoltar les reflexions de l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia. Hola, Àngel, bon dia i bona hora.
12: Bon dia, Oriol, bon dia, Oriens, què tal?
0: Què tal, com ha anat per Barcelona aquesta setmana intensa que heu tingut?
12: Home, hem estat enfeinats, hem tingut les dificultats pròpies de com ve un personatge d'aquesta mena, etc. Però escolta, m'ho hem superat, la gent diu que ho hem superat amb nota, que l'hem tractat com Déu mana, mai millor dit, i les coses han anat brillants. Bé, ho hem fet bé. Hem demostrat que quan volem organitzar coses i ens dediquem de ferm, surten bé.
0: Fantàstic, ja en vam parlar en el seu moment del Papa, per tant, sí. Avui ens volies parlar dels metges, eh?
12: Exacte, em sembla que aquest és un altre tema de moda, Oriol, dissortadament,
0: correcte, doncs quan vulguis.
12: Som-hi. El Ministeri de Sanitat sembla que ha proposat la reforma de l'Estatut Marc de la professió de metge, però sense tenir en compte l'opinió d'aquests. Molt malament. Per ser el principi d'un important desacord i, conseqüentment, la vaga ja està servida. I la ministra de Sanitat, la Mònica García, està enfadada com una mona. Els metges viuen una situació límit a l'atenció primària. Els metges estan esgotats. Existeix insuficiència de recursos, precarització, manca d'inversions i de professionals. Els polítics no ajuden gens a millorar o directament corregir la situació. Per ells és fàcil dir que l'atenció sanitària és per tothom, encara que no cotitzi, encara que hagi arribat abans d'ahir. Això és molt humà i tots hi estem d'acord, però exigim que els polítics lluitin perquè això es pugui complir sense perjudicar el sistema sanitari. Cal que es preocupin d'exigir a Madrid els diners necessaris per poder fer el que els polítics diuen que han de fer. Cada dia reben quantitats importants de migrants que col·lapsen el sistema i no el fan sostenible. A més, són persones d'altres costums i educació. I alguns, a vegades, tracten els metges de manera poc escaient o radicalment mal educada. Exigències estúpides que provoquen la banalització de la consulta. Cal ampliar, fins i tot, la plantilla de personal de seguretat. Inaudit. Observin que aquesta situació, no desitjada pels metges, provoca que molts vagin a treballar a l'estranger, més reconeguts i més ben pagats, i per substituir-los s'incorporen aquí metges de fora, sense els anys de carrera dels metges d'aquí, ni el difícil MIR, que dura 7 anys d'especialitat i que complementa els seus estudis. Aquests metges de fora, de dubtosos i reduïts currículums i de convalidacions ràpides i fàcils, atenció al que pot passar, em diuen que el Papiol s'ha incorporat una metgessa de fora que, sense jutjar el nivell tècnic professional, té un caràcter difícil i fort, potser fins i tot prepotent, que provoca la incomoditat dels pacients. Veiem si arreglem el tema metges d'una vegada. Diners, però també les condicions professionals. No s'entenen guàrdies de 24 hores seguides. Si un pilot d'avió treballés 24 hores seguides, segur que ningú pujaria a l'avió. Solucionem d'una vegada el delicat problema dels metges. Que els polítics pensin que ells també van o aniran al metge perquè els hi miri la pròstata, per exemple, o els faci una revisió ginecològica. Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
0: Molt bé.
12: Veiem si posem una miqueta de seny i podem resoldre aquest tema que fa molts anys que dura. És terrible, això, és terrible.
0: Un dels temes que encara fa anys que duren, que en tenim uns quants.
12: I tant.
0: De moment, que tinguis un bon cap de setmana.
12: Igualment per tots vosaltres, Oriol. Una abraçada ben forta.
0: Igualment.
12: Adéu-siau.
0: Adéu-siau, bon dia i bona hora. L'Àngel Rutia, com sempre, en directe amb la punt del dia dels divendres, ens ha situat, en aquest cas, en mig minut per arribar a 3:15 del matí.

0: Anem a fer un repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei per aquest divendres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia, amb l'actualitat del dia, però també amb el que ha donat de si la setmana. Per tant, ens allargarem fins a 2:15. A 2:15 tenim el programa del Pau Moratalla, el Parlem de Còmics, i a la 1 la remissió del programa Tot Teatre amb el Dani Pasqual, que ens portarà fins a les 2 del migdia. A les 2, com sempre, com cada dia, notícies en xarxa, de 2 a 3. De 3 a 4 tenim el programa La Migdiada, com sempre també de 3 a 4, de dilluns a diumenge podeu escoltar La Migdiada i també les notícies en xarxa. Aquesta tarda a les 4 l'Arnau Santero i la Joana Fornés presenten L'Última Volta, parlant de l'actualitat esportiva i del món del futbol. I a partir de les 5, els divendres Faves Tendres amb la Judit Herrera, amb el company David Rius a les vies de so i amb la vostra participació. I seran de les 5 fins les 9 del vespre, aquestes 4 hores de ràdio. A les 9 tenim l'Alt Voltatge amb l'Isaac Arriaza. És una reemissió del programa de l'Isaac, que aquesta setmana no ens ha pogut acompanyar. Després tenim la remissió del programa Mirant al Cel amb els Matussers de Molins de Rei, que sí que els vam tenir el dilluns, i per tant podeu escoltar la repetició avui de 10 a 11 de la nit. A les 11 els Metal Defenders ens presenten el programa Zona Metall, i tot plegat ens portarà fins a mitjanit, que podreu escoltar la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que farem d'aquí una estona amb la colla dels Miquels. No hi seran tots, perquè tenim la baixa del Vinyes i del Païssa, de moment, que em consti, però esperem que la resta sí que ens puguin acompanyar. A partir de la 1, per tant, després de la remissió, connectarem a Miquet FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia, amb la selecció de sardanes del Pere Païssa amb la tenora. Recordeu que demà dissabte tenim en directe i en primera audició l'Estereopop amb el Cris Vela, Cristian Vela, de 10 del matí a 1 del migdia. També en primera audició tenim el Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Bibi Sallent. I el diumenge tindrem, per una banda, també en directe, el Xavi Garcia i tot el seu equip. Reobrim els diumenges de 11 a 2. I a la sobretaula, la Margarida Casadesús, que ens presenta el programa El Concert, de 4 a 5. I pel que fa doncs a la resta de programes que podreu escoltar, seran reemissions, segones audicions dels programes que ja hem fet durant la setmana. D'altra banda, també recordeu que podeu recuperar tots els programes de la casa a radiomolinsderrei.cat. Quan vulgueu i on vulgueu. Aviam, també tots els continguts del Bon Dia i Bona Hora, que ja sabeu que els separem, i per tant teniu totes les seccions que podeu recuperar diàriament al web de la ràdio. 3 minuts per sobre 3:15. Ara sí, anem a repassar el més destacat de la televisió per avui, Roger.
1: I com sempre comencem amb les pel·lícules, les que podeu veure a la televisió en obert, al canal Vimat. Tenim La Purga Infinita, és a les 10 de la nit, una pel·lícula de Berardo Goat, amb Ana de la Reguera i Tenoch Huerta, també Josh Lucas. És una pel·lícula americana de terror del 2020, dura 1:40. Adela i el seu marit Joan viuen a Texas, on ell treballa en el ranxo del Stacker. El patriarca Caleb es mostra impressionat per les capacitats de Joan, ja em sembla estrany que es digui Joan, el que desperta la gelosia i la ira exacerbats del Dylan, que és el fill del cap de la família. Potser el Joan és John. En tot cas, també a les 10, a Televisió de Catalunya, tenim la pel·lícula Mestres, de Bruno Chiche, amb Ivan Atal i Pierre Arditi, també Miu Miu. És una pel·lícula francesa i belga del 2022, un drama que dura 1:40. A la família d'Omar, els directors d'orquestres transmeten de pares a fills. El François està completant una llarga i brillant carrera internacional i el Denis acaba de guanyar la seva victòria de la música clàssic quan François s'assabenta que ha estat triat per dirigir a l'Escala el seu darrer somni, el Sant Grial. No dona crèdit a la notícia. Denis, encantat pel seu pare, està ràpidament decebut quan li diuen que és realment ell el que ha estat escollit per anar a Milà. A tres quarts, doncs, a Neox, Jo Frankenstein, de Stuart Beattie, amb Aaron Eckhart, una pel·lícula australiana del 2014 d'acció, dura una hora i mitja. 200 anys després de la seva esgarrifosa creació, la criatura del doctor Frankenstein, l'Adam, encara camina sobre la Terra. Però quan es veu enmig d'una guerra en què està en joc el destí de la humanitat, l'Adam descobreix que té la clau que podria destruir l'espècie humana. La quarta proposta és a tres quarts i cinc, doncs, a la 2. No culpes el karma de lo que te pasa por gilipollas. Una pel·lícula de Maria Ripoll, amb Verónica Echegui, Àlex García, David Verdaguer, Alba Galocha i Cecília Freire, també Jordi Sánchez. Una comèdia, com heu pogut deduir, espanyola del 2016, que dura una hora i 40. A la Sara li agrada planificar i vol que tot surti perfecte durant la visita del seu xicot, que fa un any que és fora. I a les 11, 4, El Invitado, de Daniel Espinosa, amb Denzel Washington i Ryan Reynolds com a protagonistes, acompanyats de Vera Farmiga, Brendan Gleeson o Sam Shepard, entre uns quants altres. És una producció sud-africana, japonesa i americana del 2012 d'acció. Dura dues hores. Matt Weston fa un any que viu a Ciutat del Cap i se sent frustrat en no haver estat destinat a un lloc amb més acció. És un guardià que aspira a esdevenir un agent respectat i espera l'oportunitat de demostrar la seva lleialtat a l'agència. I això li arriba quan ha de custodiar a Denzel Washington. Posats sobre la taula de les pel·lícules, anem als programes. Avui és divendres, ja sabeu que els divendres no hi ha gaire cosa, però amb el Mundial ens salvem. Tenim a les 9 el FIFA World Cup 2026, Canadà, Bòsnia i Herzegovina. Comença el grup B juntament amb una altra de les anfitriones d'aquest Mundial, la selecció del Canadà, on participen noms coneguts com el lateral esquerre del Bayern, Alfonso Davies, i els davanters Tani Olubasei i Tajon Bucana. No sé si n'he pronunciat algun de bé. En tot cas, són jugadors del Villarreal. Això serà a les 9, a la mateixa hora que fan aquest microespai al 33, talent creatiu. Tothom el coneix com a Jordi Vicor, fundador d'una discogràfica independent al barri de Gràcia de Barcelona. Continua transmetent la seva passió per la música, els vinils, i d'una forma de vida única. Això serà també a les 9, anem a 3, a les 10 i 10, perdó, a Antena 3, que tenim Tocarà més suena, els concursants tornen a pujar a l'escenari, Maria Parrado interpreta Merchi, Martín Savi s'enfronta a Queen i Sole Jiménez es transforma en Gloria Estefan. A més, Aníbal Gómez i Leonor Lavadora es converteixen en Jesús Indio Brique i Paula Cubs, respectivament, i comparteixen plató, precisament, amb els artistes que imiten. I a 3 quarts, doncs, i amb això acabem, Oriol, Cruïlla Comèdia, el 33, coneguda com a Oye Sherman, Maria Rubí Mira és humorista i guionista, fundadora del col·lectiu El Soterrani. És una veu molt popular en el panorama dels podcasts catalans gràcies al programa Oye Polo de Ràdio Primavera Sound. A l'hora de l'Oye, Sherman presenta una recopilació dels textos més representatius de la seva carrera com a monologuista, un espectacle, doncs, que combina humor, introspecció i també ironia subtil i on recorre elements autobiogràfics com la infància, la crisi dels 30 o les primeres experiències laborals.
0: Molt bé, doncs gràcies, Roger. I ara mateix ens queden 7 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: Els divendres, abans de tancar la primera hora del programa, en comptes de la recomanació cultural, el que fem és parlar d'efemèrides relacionades amb la indústria dels videojocs. Tal dia com avui, un videojoc. En té cura, com sempre, el Xavi Planes, el Xavi PSX a les xarxes. Hola, Xavi. Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol. I molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 12 de juny. I tal dia com avui, però del 2007, surt el videojoc del Far West, Call of Juarez. Quan parlem de videojocs del Far West, avui tothom pensa en Red Dead Redemption. Però abans que en Rockstar convertís els westerns en un fenomen de masses, hi va haver un títol que va demostrar que encara quedava pólvora per cremar en aquest gènere. Parlem de Call of Juarez. Llançat originalment per PC l'any 2006 i desenvolupat per Techland, el joc va arribar a Europa al setembre d'aquell any i posteriorment es va adaptar a Xbox 360. En una època dominada pels shooters militars i pels jocs de ciència-ficció, Call of Juarez va apostar per una ambientació poc habitual, l'oest americà de finals del segle XIX. I no es va limitar a oferir duels, cavalls amunt i avall, no, no. Va construir una història marcada per la persecució, la religió, la culpa i la venjança. L'argument gira al voltant de dos personatges completament oposats. D'una banda, tenim en Billy Kandel, un jove mestís acusat d'un assassinat que realment no ha comès. I de l'altra, el reverent Ray McCall, un predicador que abans de portar una bíblia a les mans havia estat un temut pistoler. Quan Billy fuig després de ser acusat de la mort de la seva família, Ray inicia una persecució obsessionada per capturar-lo. Durant el joc, els jugadors alternen entre tots dos personatges, veient la història des de perspectives diferents. I és precisament aquesta doble perspectiva una de les grans virtuts del joc. Quan controlem Billy, l'experiència està més centrada a l'exploració, a l'infiltració, en plan, xxxt, que no m'escoltin. En canvi, quan encarnem en Ray, el joc es transforma en un festival de trets, revòlvers i escopetes. Aquesta dualitat ajudava a mantenir el ritme fresc en una època en què molts shooters oferien experiències molt més lineals. Però Call of Juarez no només destacava pel seu plantejament narratiu. També va ser un dels primers jocs que va intentar recrear l'imaginari clàssic dels westerns cinematogràfics. Hi trobem pobles polsosos, salons, duels al carrer principal, fugides a cavall i paisatges inspirats en les grans pel·lícules de John Ford o d'en Sergio Leone. Per molts jugadors, era la primera vegada que podien veure una aventura interactiva que recordava aquells westerns que havien vist abans amb els seus pares o els seus avis a la televisió. Pel que fa a la recepció, el joc va tenir crítiques generalment positives. Els analistes van elogiar especialment l'ambientació, la narrativa i la personalitat dels seus protagonistes. Però ara bé, comercialment, doncs no va ser un fenomen mundial. Les vendes a Amèrica del Nord van ser bastant modestes, però a Europa, en canvi, el joc va funcionar molt millor. De fet, Techland ha reconegut que Call of Juarez va ser el títol que va situar l'estudi al mapa internacional i que va demostrar que l'equip polonès podia competir amb desenvolupadores molt més grans. A més, el joc va donar origen a tota una franquícia. Van arribar seqüeles com Call of Juarez Bone and Blood, considerada pels fans doncs, la millor entrega de la sèrie, i anys després l'excel·lent Call of Juarez Gunslinger, que encara avui es recordava com una de les experiències western més divertides del gènere. Però jo us he de dir que, per la meva banda, la millor sempre ha estat la primera entrega. Per això, quan es repassa la història dels videojocs de Far West, Call of Juarez mereix un lloc destacat. Potser no va vendre milions de còpies ni va dominar les portades de les revistes durant anys, però va demostrar que encara hi havia espai per explicar històries de pistolers, predicadors i fugitius. I sobretot, va deixar clar de vegades els videojocs més influents no són els que fan més soroll, sinó els que obren camí perquè altres arribin després. Perquè abans que el Far West tornés a posar-se de moda, hi havia un home perseguit, un reverent armat fins a les dents i un joc anomenat Call of Juarez. Família, que passeu molt bon cap de setmana, però sobretot, sobretot, jugueu molt!
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavi, que tinguis un bon cap de setmana també tu. Per cert, A banda de totes les activitats que us hem comentat del cap de setmana, sobretot també per avui, n'afegim una altra, i és que la Coral Cor Dona, escolta, no para de tenir activitat, i fa una nova cantada avui, a 6:45, al Casal d'Avis, 1 de maig, al carrer Ferran Agulló. Per tant, avui, cita amb la Coral Cor Dona, a 6:45, si ho voleu, al barri del Canal, al Casal d'Avis, 1 de maig. I afegim també una felicitació, en aquest cas a la companya Mònica Usar, meteoròloga, que acabem de saber que rebrà el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba. Se li lliurarà el proper 1 de juliol a les 7 de la tarda a la Casa Prat de Saba, dins dels actes de la Festa Major de Vic. És el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació, que ha acordat per unanimitat i després de valorar diverses propostes atorgar el guardó a la molinenca Mònica Usari Rodríguez, física i meteoròloga, que recull a la perfecció, diuen, l'esperit d'aquest premi. Fa una tasca divulgadora en l'àmbit científic, centrat en aquest cas en l'àmbit de la meteorologia, fomenta el coneixement de les ciències entre tots els públics, fa propostes que esperonen el sentit crític i fa un ús del llenguatge planer que potencia la riquesa de la llengua catalana. Doncs felicitats des d'aquí a la Mònica, que ha guanyat doncs aquest primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació. L'1 de juliol se li lliurarà en el marc de la Festa Major de Vic. Ara ens aturem uns minuts per escoltar les notícies de les 9 i de seguida tornem esperant la Sandra Tangerina amb la cançó del dia i els Miquels amb la tertúlia. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
2: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat direcció a Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i, finalment, en diferents punts de l'AP7, com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Aquesta tarda a les 7, els amics del museu organitzen una conferència a la seu del carrer Pinto Fortuny per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet treball sobre la història del carlisme i del catolicisme polític i la construcció de memòries nacionals. La xerrada és aquesta tarda a les 7 a la seu del museu del carrer Pinto Fortuny, número 55, i l'entrada és gratuïta. També avui el CEM continua amb les nits musicals del Botànic, en aquest cas enguany al pati de Can Ametller, avui amb el concert de la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, una formació liderada per Ivan Kovace, Big Beu i Contrabaix, i acompanyat per 4 músics més. Obertura de portes a les 8 del vespre, us podeu dur el sopar de Carmanyola i a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Avui, el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes, Andrés Torres, aquesta nit a les 9 al Foment, les entrades 16 euros a Entràpolis. I diumenge hi ha visita guiada al Museu del Renaixement a 11:45. La visita s'inclou amb el preu de l'entrada. Les reserves s'han de fer, però, per la visita guiada a info@museudelrenaixement.cat. La farmàcia de Guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, fullet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges. Amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
1: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és I'm Good, cançó del 2003 del trio popular estadounidens de R&B i pop Blake & Bori. Tres noies que van marcar molt a l'escena urbana de finals dels 90, principis dels 2000, gràcies al seu estil vocal i la seva estètica. Cançó molt coneguda per la pel·lícula Honey i temazo que a mi personalment em va marcar molt a la meva adolescència i la ballava sense parar. Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 12 de juny la compartim amb el Miquel Canut. Hola, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Ben constipat, no, encara?
1: Sí, sí.
0: Bé.
1: Jo, quan les coses...
0: Ho fem bé, oi?
1: O les faig bé o no les faig.
0: Per tercera vegada aquesta setmana, Miquel Casas, bon dia.
2: Això sobrava.
1: On té el llit?
0: No, però sempre amb contingut.
2: I lo que te rondaré, morena.
0: Hombre, si m'hi gusta.
2: Molt bon dia.
0: Miquel Díaz, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Miquel Vallès, bon dia i bona hora.
4: Bon dia, família.
0: Vinga, comencem. Molt bé, avui tenim la baixa del Miquel Paissa i president
4: i
0: el senyor Miquel Vinyes, eh?
2: Jo amb honor m'hi he sentat on estarien ells dos, diguéssim, eh?
0: Sí,
2: una mica per escalfar el seient. I així també m'aparto dels virus.
0: Apartem-nos dels virus.
1: Fas bé.
0: Apartem-nos dels virus.
4: Que no es pot aguantar. Jo estaria així que amb el Miquel Casas se li haurien de donar una hora i mitja més.
0: Ara, sí.
4: Però ara m'acabo d'enterar que és la tercera vegada que et segura.
0: No. Perquè vam fer la secció el dilluns i després, com a extra, doncs... una entrevista el dimecres.
4: No cal que et belluguis, ja. Quedes aquí, ja.
0: No, fa moltes coses.
4: Exacte.
0: Va amunt i avall, sempre.
1: Que no heu vist aquell llit que hi ha allà al fons?
0: Sí.
4: Pues devia ser el d'ell.
0: El lloguem per hores.
2: Sí. Ara estic reclamant una dutxa.
4: Sí.
0: Molt bé, ha anat bé la setmana?
4: En principi, sí.
0: Sí, estàveu meravellats de l'espectacle de la Sagrada Família, veig,
4: sí,
0: eh?
4: Sí,
2: bocabadat.
0: Bocabadat.
2: Completament, completament. És a dir, ostres, sé la complexitat, o conec relativament la complexitat de fer una cosa d'aquestes característiques, on, a més, pràcticament no has pogut assajar, perquè, mira, una obra de teatre, tens el teatre un mes a mà... Què va? O sigui, em va semblar d'una coordinació... O sigui... Un 10, sí. O sigui, crec, em vaig emocionar, carai. O sigui, les Olimpiades de Barcelona 92 va ser molt espectacular, perquè, a més, eren molt nostres, i ja no les miraves des d'un punt de vista, crec, molt poc imparcial, mm-hmm. Va? Des del final, amb el rebollo, fotent-li allà la fletxa, però... Hòstia, lo d'aquest dia, o sigui, a nivell organitzatiu, a nivell de coordinació, l'espectacle de llums, mare meva, mare meva.
4: S'ha de rematar els drons,
2: sí, sí, sí,
4: la
2: sí,
4: imatge...
2: Sí.
4: De...
2: Clar,
4: sí.
2: Ahir vaig veure la inauguració dels mundials de futbol, que és un espectacle que per pressupost té que multiplicar per 100 o per 1.000 el que tenien per fer-lo de Barcelona, i em va donar la sensació de que només em faltava el Naranjito. És a dir, la Shakira, els Manà, o sigui, molt... Però, clar, si no haguérem vist el dia abans lo de la Sagrada Família, digués, hòstia, doncs ha estat bé, no?, la Shakira aquí. Però, clar, tens el rebus aquell, i ho sabíem, aquests tios, els hi han fotut el llistó molt, molt amunt. Ostres, vull dir, per mi, un 10.
3: Sí. Això vol dir que aquí a Catalunya, quan es proposem qualsevol cosa i fer-lo o fent, molt bé, i molt, molt difícil de superar. Això va ser pell de gallina. El director artístic, l'Igor Cortadella, un déu. No va ser improvisat, això, de fet, portaven un any i mig en secret, preparant-ho els 10 minuts i escaig que va durar l'espectacle, que va ser, ja dic, brutal. I van fer assaigs en diferents àmbits que es composava l'espectacle, la polifonia, coral, l'espectacle de dilluns, tot plegat, ho van fer per separat. I després ho van ensamblar tot plegat, ho van ensamblar i va sortir la meravella aquesta. De fet, el tema de drons, estan ensenyant allà a carreteres a alta, de matinada, perquè es mantingués en secret en carreteres de l'Empordà, perquè no vegi ningú, però ja portaven un any i pico, sí, preparant això, o sigui que no estava res improvisat, estava mil·limetrat.
4: L'únic que estava improvisat és el senyor Omella, que té, Déu-n'hi-do quin català que té, l'autèntic de Catalunya, La Manxa, deu ser Catalunya La Manxa.
3: De Matarranya.
4: De Matarranya, o no sé on, que em va deixar, de veritat, el Sant Pare crec que va parlar bastant millor que ell. Més i bastant millor.
2: A mi m'agradaria afegir respecte, i ara sí, amb això, si vols, de l'home i aquest. Van passar algunes imatges de la cara que posava el papa, sí, no?, veient l'espectacle, i el tio estava flipant. Sí. o sigui, com, suposo com tothom, no? Però vull dir, hòstia, que... No sé, jo amb aquest tio fitxaré per alguna cosa discuta, que aviat si fa un tio, aviat si fa descompte a l'1.
3: Sí, tot plegat, a mi em va fer una sensació, a part d'això, de l'emoció, que tu quan veus un monument, la Torre Eiffel i tal, veus que n'hi ha projectors de llums que projecten la llum i il·luminen el monument, no? En aquest sentit, la Sagrada Família va ser al revés. La Sagrada Família se va omplir de llum i va il·luminar el món. Va ser...
1: L'espectacle es deia l'encesa.
3: Sí, sí.
1: És a dir, van encendre la Sagrada Família. I va haver un moment que pensava, ara caurà, perquè l'espectacle, el castell de focs final, i d'això va ser espeterant, va desaparèixer. No sé si us hi vau fixar, que només es veia el foc,
2: sí, sí, sí.
1: I la,
2: sí,
1: la Sagrada Família va desaparèixer.
2: I
1: va
2: un gran eslògan publicitari, el dia que parlàvem del màrqueting, del shopping night, el sembla mirada. O sigui, que el tio que ha pensat aquesta frase és que tot lliga. O sigui, és...
3: I després, la frase aquesta brutal, primer l'amor, després la tècnica.
2: Sí, senyor.
3: La frase de Gaudí, per acabar, va ser brutal. Una altra cosa que em va emocionar molt, va començar la visita a la cripta, val?
4: També.
3: La cripta és el que és ara mateix la parròquia. És la parròquia,
4: com se fa les mitges. Està a sota, no?
3: A sota,
4: no?
3: A sota, sí.
4: És que jo no sí. Tampoc jo, hi havia caigut, que fos tan gran.
3: Em va emocionar molt perquè jo em vaig casar amb l'Elisabet allà, a la cripta, i, bueno, des d'aleshores, això era l'any 80.
4: Ha canviat moltíssim, avui, també.
3: Ha canviat moltíssim. Havia, de fet, estava feta només la façana de la Passió i la façana de Naixement. I, per suposat, que el boom aquest turístic no havia començat encara. No donaves importància, perquè la velocitat, diguéssim, de la construcció era... no la podies apreciar, d'una a l'altra. És més, jo anava pràcticament cada dia al barri, perquè l'Elisabet vivia allà, i jo aparcava en carrer Mallorca, al davant de la Sagrada Família, arribava amb el cotxe, que tenia aleshores un 850, i aparcava allà sense cap problema, que ara avui...
2: L'has aparcat el Tibidabo.
3: Mare meva, sí senyor, sí, però això va ser molt...
4: De quin any estàs parlant,
3: Del 80, bueno, jo vaig començar a anar per allà l'any 79,
4: de 980.
3: Sí, i bueno...
2: Jo suposo que sóc dels pocs habitants del món que no ha visitat la Sagrada Família.
0: Jo tampoc.
2: No l'he visitat. Sí, i passat per davant, no l'he visitat mai. I ara, jo vam coincidir això amb la Rosa Maria, veient aquest espectacle, que ens vam mirar amb una gran ull, hem coincidit que, hòstia, hem d'anar-hi.
0: Doncs sí. Mira, Barcelona es prepara per l'efecte Sagrada Família, la ciutat bascula entre l'orgull i el temor d'una pressió turística més enllà, i sembla que l'anterior visita d'un papa va doblar els visitants al temple. Per tant, com tu has pensat, Miquel, suposo que a milers...
2: No tinc cap tipus de pressa, vull dir que...
1: Aquí, a banda del dia que t'hi has casat, l'únic que l'ha visitat he estat jo.
0: Efectivament.
3: Bueno, jo també l'he visitat.
1: Jo he estat dos vegades...
4: Si fas cara, de pare sacristà, va.
1: Jo he estat dos vegades a la Sagrada Família, una fa molts anys, amb la meva dona, quan encara festejàvem.
0: Sí.
1: Imagineu els anys que fa. I fa, no ho sé, un any i mig o dos, que vaig anar amb el meu net, el mitjà, i bueno, vaig tenir que comprar les entrades per internet perquè per anar a taquilla impossible, i quan vaig arribar allà, doncs una cua impressionant. Teòricament havíem comprat l'entrada, no havia de fer cua, però és igual, vaig fer cua, i quan entro en el control d'entrades i d'això, good morning, dic bon dia, diu, ah, sou d'aquí? Això m'ha passat a la Sagrada Família i m'ha passat a la Pedrera. També arribar i d'això, dirigint-se a mi en anglès, els guies... I
2: imagina que demà se'n veu a la Torre Eiffel i et diuen, bon dia, Genut, com estàs? En català.
3: És que la visiten...
1: Diu, ah, sou d'aquí.
4: Sí, sí.
3: 15.000 persones al dia, de promig, Gairebé 5 milions de persones a l'any,
2: Escolta'm una cosa, perdona, arrel del que dius, no fa massa vaig estar a Barcelona, vaig estar... esperant la Rosa Maria parat al carrer Pelai, fora del carrer, no sé, 5, 6, 7 minuts potser. I clar, allà hi ha un moviment de gent espectacular. I en català et diria que vaig sentir cap persona o una parlant català.
4: És algo serio, home. Bueno,
2: gent d'arreu, o sigui, de tots les... Bueno, és que això, jo també penso que això és una cosa d'orgull,
4: No.
2: Estem parlant d'una de les ciutats...

0: mira, Nova York està obert tot 24 hores al dia, 365 dies l'any, i aquí hòstia, potser ja tenim que anar a acabar.
1: Aquí només estan oberts els paquis.
2: Entrada individual, 26 euros.
1: Sí.
2: 26 euros entrada individual.
0: Els jubilats sense tenir un descompte d'un euro o dos.
3: 24 hores, hi ha un establiment, a Barcelona,
2: sí,
3: que obre 365 dies a l'any, 24 hores. I no és un paqui, no és un supermercat.
0: Els Mossos d'Esquadra.
3: No. La Floristeria Navarro, del carrer València.
1: Ah, cony.
3: Sí. Entre Bruc i Girona, en el carrer València, hi ha una floristeria que em sembla que només hi ha una altra floristeria al món, a Nova York, que obri 24 hores permanentment i sempre...
0: Bueno, els restauradors i les botigues han d'estar supercontents. Al final...
2: No tens pressa per anar-hi ara, és a dir, que
0: El que passa, de tota manera, és dir, a més, jo he tingut un proveedor molt a prop de la Sagrada Família i he anat potser mil vegades, per dir-te un, i penso, potser és aquella cosa que tens tan a prop que és allò que dius, bueno, ja hi aniré, no? Agafes un avió per anar-te a veure no sé quina història, no sé on, i vas a veure això, i vas fer el comentari, i no hem vist la Sagrada Família. I ara, veient aquest espectacle, dic, és que, si no hi vaig, és que sóc...
1: El tema aquest de la Sagrada Família és molt restringit, també, perquè jo tinc un gran amic meu, dintre del grup de Barcelona, que és aquest que s'encarrega també de pots anar a veure la catedral, coneix tot Déu, i vaig dir, escolta, per què no es treus un... No. Tema Sagrada Família és una cosa a part. Vull dir que...
2: Perquè no traia alguns tiquets, vols dir?
1: Exacte, alguna història d'aquestes per poder anar a visitar, Això fa un parell de mesos que vaig estar parlant amb ell.
3: És molt fàcil. Entres a internet
1: i compres l'entrada.
3: Sí. Pagues d'això... i ajudes a que s'acabi d'una vegada.
4: Sí, també és cert que gràcies a això, sobretot després de l'Olimpíada del 92, i gràcies quan va començar el boom turístic, va ser quan realment es va accelerar, diguéssim, la construcció, es va accelerar la construcció de la Sagrada Família. Després, clar, la tecnologia també va ser important. Quan van entrar la tecnologia de la informàtica, les impressores 3D, això va fer molt més fàcil, més ràpida, diguéssim, la construcció. Perquè aleshores, per exemple, l'any 79-80, tu veies una cosa que tu no pensaves que la veies mai feta a la vida. I ara ja penso que dintre de 10 anys aproximadament la veurem completament acabada. Per tant...
1: I després una de les coses que vaig sentir, que no vaig acabar d'entendre, és que és la més alta, l'església més alta que
0: del món,
1: però menys que el Tibidabo.
4: No, que Montjuïc. No,
3: menys que Montjuïc.
1: Que Montjuïc.
3: Aquí hi ha hagut algú que...
1: Oi que sí?
3: Sí, fa, em sembla que són 10 metres menys. 10 metres menys que Montjuïc, perquè Gaudí va dir que cap obra humana podia superar l'obra de Déu. I Montjuïc considerava que era l'obra de Déu a Barcelona, no? A més a més, té una connotació religiosa especial, Montjuïc. Montjuïc és el món dels jueus. És on hi havia el cementiri.
0: Montjuïc,
3: món dels jueus, sí. És on hi havia el cementiri dels jueus. I, per tant, té una certa relació, diguem-ne...
1: Vaig entendre jo,
3: religiosa, el d'això. No, és cert, algú de Madrid ha parlat del Tibidabo.
1: És Montjuïc. Per això que no vaig acabar d'entendre el tema aquest. Menys mal que aquí els Miquels tenim cultura, sí. Teniu cultura.
4: I la torre aquesta de Jesús és la torre, diguéssim, més alta de les esglésies del món, de les esglésies catòliques, cristianes. Sí.
1: Sí.
0: Ara, si algun dia s'acaba la Sagrada Família, tindrem un problema molt gran. No mireu amb aquesta cara.
1: No.
0: Tindrem un problema. Aquella expressió de quan una obra et dura molt, que dius, sembla la Sagrada Família, mm-hmm. Si un dia s'acaba... Quina expressió farem?
3: També, l'obra de la Seu. L'obra de la Seu.
2: Sembla l'obra de la Seu.
1: També ho hem dit. Això també es diu, l'obra de la Seu.
0: Jo només la Sagrada Família. Ja està, només un comentari...
2: Sí.
3: No sé de quina Seu es parla, però és l'obra.
1: Sí, també es diu.
0: Ah, no és una Seu en concret?
3: No sé quina és.
1: Això ho hem d'investigar.
4: Falta la façana de la Glòria, que és la que dona al carrer Mallorca,

0: que ahir hi ha bastant de polèmica perquè molts veïns d'allà de la zona...
1: s'han de desplaçar.
2: Això la culpa és d'un tal senyor Porcioles, que en va fer més d'una a Barcelona, que va donar permisos d'utilització d'un sòl destinat a d'això, a la Sagrada Família, va donar 75 anys, però ja va dir, això no s'acabarà mai, aquí teniu permís per 75 anys, i això s'acaba. I per tant, tota la banda del carrer Mallorca entre...
0: Mallorca i València...
2: No, entre Mallorca i València i els altres dos carrers, no
0: recordo. Sí,
2: Sardenya i Marina. Tot allò teòricament hauria d'anar a terra. Igual que hi ha la illa de la plaça Gaudí i de la plaça de la Sagrada Família, que són tota la illa i és espai verd, a un costat i a l'altre, el de sota, també hauria de ser espai verd, que aquesta era la idea original.
0: Que finalment s'acabarà fent, però clar, pels veïns
1: ens estem enterant de moltes coses.
3: Molt bé, podíeu fer una expedició als Miquels.
1: Una exposició que
3: no, la colla dels Miquels, una visita guiada.
1: Sí, també.
3: Ah, per cert, que ells va parlar de Gaudí, no?, a l'aula d'extensió universitària.
2: Sí, Gaudí i la
3: música.
2: Sí,
3: va anar bé.
0: Sí, molt interessant.
2: Habitualment Gaudí és arquitecte.
3: Sí.
2: Però com el gran arquitecte que és, doncs una cosa que té és que la seva construcció ha d'acollir la llum i la música. I aleshores, la tècnica arquitectònica de Gaudí i d'això està pensada també en...
4: Hòstia, mira que hi ha maneres de morir, tu, perquè jo trobaria un tramvia. Hòstia, ara... És una mort molt poc digna per un tio com el Gaudí.
1: No, però és que és molt raro.
2: L'altre dia vaig sentir que va morir atropellat per un tramvia per evitar que l'atropellés un tramvia.
0: Sí.
2: És a dir, ell estava traspassant la Gran Via, sembla, i el nap passava a veure venir un tramvia.
4: I no va veure l'altre. I no va veure l'altre.
2: I va tirar enrere i no va veure el que venia per l'esquerra, que és el que el va atropellar.
0: Són coses que poden passar.
1: És difícil que t'atropelli un tramvia, perquè, clar...
2: En aquella època hi havia molts tramvies a Barcelona.
1: Sí, molts tramvies, però a més la gent ja veu que en corries o anava a buscar, que tal i qual, però d'atropellaments hi havia molt pocs. Així és de clar.
2: Això ho deus dir tu, perquè...
1: No, a les hemeroteques.
2: Vés a les hemeroteques i veuràs la quantitat d'atropellaments pel tramvia que hi havia.
1: Atropellaments, però millor perquè anaven de la manera que jo estic veient ara, com anaven, no? Perquè els reportatges n'han fet molts de tema de tramvies ara. És fotut el que dius tu, que l'atropella un tramvia.
0: Tot això, la conferència d'ahir va ser prou interessant.
3: Ho celebrem.
0: Sí, i ho va explicar molt bé, el ponent. Em va agradar molt, heu visitat el Palau Güell, que està superestudiant l'acústica, però la família Güell era melòmana i també musicalment era molt, i llavors va explicar molt bé com estava fet, i Gaudí va fer i ho va clavar, el tema de l'acústica de la sala principal del Palau. La sala de família també, la sala de família al final serà, encara no, totes les torres seran coordinades mitjançant campanes, totes diferents, que faran això, faran un carilló que serà impressionant. No sé, això trigarà, però es farà.
1: Sí, també vaig sentir.
0: Sí.
2: De Gaudí el pensem sempre com l'arquitecte de Barcelona i Sagrada Família i Pedrera. Gaudí, per exemple, va construir la fàbrica del ciment de la Pobla de Lillet, que avui en dia és un museu, que ja no fàbrica, no funciona com a fàbrica, però és un museu que val la pena veure, perquè l'estructura arquitectònica que Gaudí fa servir a la Sagrada Família, a la cripta Güell, i d'això la fa servir amb una fàbrica. I la fa servir amb un xalet dels enginyers de la fàbrica de ciment, que està a dalt al Callaràs, més amunt, que està a mig camí entre les mines de carbó del Callaràs i la fàbrica de ciment de baix a la Pobla de Lillet, i allà hi vivien els enginyers alemanys que treballaven per en Güell. La fàbrica de ciment era d'en Güell, i hi ha aquell xalet allà dalt que és impressionant, val la pena anar-hi i veure'l. Està al mig del bosc.
1: Sí, obres de Gaudí hi ha bastantes.
4: I després hi ha els alumnes de l'escola de Gaudí, el Puig i Calafat,
3: La Falc.
4: Que la Falc, perdona. Que, hòstia, entre altres ha fet les bodegues Codorniu, que també són una preciositat, eh? Vull dir, realment,
2: sí, però que... el modernisme, i ahir ho va dir el d'això, els arquitectes del modernisme són arquitectes de línia recta. Tots. Puig i Cadafal, Domènech i Montaner, Jujol... aprofiten curves i d'això, però és una estructura més d'això. No, tu no veus similitud entre una construcció del modernisme ni el Palau Güell, es pot comparar a una construcció pedrera, el que vulguis. I ahir li vaig comentar al ponent, després del sortir d'això, no veig pràcticament relació amb aquests arquitectes modernismes, i amb l'artista que sí veig connexió d'en Gaudí és amb en Dalí. Tu mires l'obra del Dalí, l'obra del Dalí no té línies rectes, això és la curvatura, el d'això. Dalí deia la línia recta és creació de l'home, la natura no té línies rectes. Mm. D'això. I per això s'inspira amb la natura per construir. Una cosa que em va venir sí, com a flash, eh? Quan veig els elefants aquells, o els rellotges tous i sí, això, sí, sí. Se m'assembla més que no pas als modernistes de...
4: Els que no són gens modernistes, sí. Gens ni mica, i és un dels temes que volia portar, i està molt a prop de Ràdio Monterrey.
3: Atenció.
4: I no sé si us heu fixat, aquest edifici tan maco on hi havia el Sant Salvador, aquesta cantonada davant
3: sí,
4: de la ràdio,
3: els pisos que estan...
4: si us fixeu i mireu la cantonada amb el terraplè,
3: clar.
4: Veureu que hi ha un pal.
3: Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, ja ho hem denunciat, això.
4: Jo és que no m'hi he fixat.
2: Ja el pal que traspassa
4: sí, sí,
3: el balcó.
4: Sí, sí. Jo m'imagino el surrealisme de dir, estic fent un balcó i com que no m'han el pal, faig un forat, o sigui, la feina que ha de ser, fer aquell forat perquè passi el pal. Ostres, em sembla, o sigui, això tu passen d'una república bananera, dius, hòstia, és que pobra gent tenen el que tenen, però clar, estem al primer món. Que passi una cosa d'aquestes avui en dia, al segle XXI...
1: Primera vegada.
4: No, segurament, igual... ho dubto, però igual hi ha una explicació lògica que diguis, ah, hòstia, pues vale, però clar, no s'entén que el senyor de l'obra no hagi fet un serrutxo, tio.
1: No.
4: Clar, mira, disculpa sí. Un segundet, al veure aquest pal em va vindre el record quan vam fer la botiga del carrer Miquel Tort, el d'un disco gran, vale? Allà aquella cantonada, una cantonada molt visible i molt important dins de Molins de Rei. I recordo el polític, no, el tècnic de l'Ajuntament d'Urbanisme, que em va cridar a una reunió, em va, no sé què es pensava, que érem els de la música, suposo que tenia l'imatge que tots anaven drogats i tots veien colors, i em va dir, escolta, és una façana molt bé, molt ben dit, molt delicadament, és una façana molt important, hòstia, ves amb cura per un tema estètic, perquè és una façana molt important per a la població, vull dir, no pintis ratlles i coses rares, i vaig fer vam fer una pintada prou sòbria, i de fet el mateix color que hi ha que vam fer nosaltres l'any 86. I tot això em va quedar i ho vaig entendre perfectament. Doncs, al cap d'uns mesos, o d'un any, no me'n recordo quant temps va fer, un dia pel matí em llevo, vaig a obrir la meva botiga i em trobo a la cantonada el xupa-xupa aquell que era la senyal de prohibit aparcar. Just davant. Dic, hòstia, aquesta façana tan important, tan d'allò, que tant van insistir, per un tema estètic, van i em foten això aquí. Vaig fer algunes gestions telefòniques i no us explicaré com va sortir aquella senyal allà, perquè sí. Algú podia sortir perjudicat, però al cap de dos dies aquella senyal ja no hi era. I no es va fer enviant cap carta a l'Ajuntament. Vull dir que a vegades...
3: Van fer unes trucades...
4: Bueno, sí, va dir... amb un serrutxo i... Sí. I no preocupis que no passarà ningú tira res.
1: Cases, entre la llum i la telefonia... I la telefonia, com a iglesia, hemos topado. Ara te'n vaig explicar un cas, que podeu comprovar, quan van fer l'expropiació de Grecia Nacional, vam tindre a parar allà al Pla, com sabeu, no?
3: Sí.
1: Allà no teníem llum, aigua, ni teníem res de res. L'aigua la vam agafar des d'una empresa de davant, va passar per un alcantillat que hi ha, fins a casa.
4: Sí, us va fotre manguera, vaja.
1: Sí, com aquest que diu.
4: I li pagava un tal amb ell.
1: No, en cavall ja va venir tot bastant bé, ho van muntar bastant bé. I el tema telefonia, tema d'electricitat no, perquè l'electricitat ja va venir des de la Sagrada de Sant Miquel, que l'estaven construint, i va venir des d'allà, i d'allà ja va venir també la llum. Però el tema de la telefonia, tela marinera. Van i munten un pòster d'aquests, com aquests de Fexa, com aquests pòsters allà, i, clar, és l'únic pòster de telefonia que hi havia. Si veieu ara com està aquell pòster carregat de cables...
4: Encara és el mateix.
1: De telefonia, sí, és el mateix pòster. Un moment, és el mateix pòster on anava dient. Això no podem empotrar, això no podem fer-ho. Et dono el que us vaig a dir ara és real, eh? Va venir un alt directiu de Telefònica i va començar a mirar els planos, diu... Aquest pòster no consta enlloc. No, si és, vaig quedar acollonido.
2: Com que no consta enlloc, no es pot treure.
1: Exacte, no, perdona.
4: Però jo sí, estar... Una cosa que no està, no es pot treure.
1: Et dono paraula d'honor. No, jo estava allà amb ell, diu, perdona, diu, aquest pòster no consta enlloc. I anava mirant el pòster, diu, perdoni, no veu aquest pòster que està carregat tot de caixes i de telefonia, que tots són de telefònica. Aquí electricitat no n'hi ha ni un cable d'electricitat, perquè venia al voltant del graig, venia de darrere, no?
4: Fer el Tiberia Show.
1: Perquè et toquis compte.
4: Fer el Tiberia Show.
1: Sí, sí, sí.
3: A veure, que els Miquels veu fer unes accions, no?, la setmana passada, no sé si es poden explicar, el divendres passat... Vau anar a donar suport a...
4: Sí, home, clar.
3: A restauradors de Collserola, no?
4: Menys el malaltó, que no va poder venir.
3: Sí.
4: Vam anar, sí, home, sí, vam anar.
1: En petit comitè, vam anar...
3: En petit comitè per donar suport
4: a Miquel Tintoret. Vam demanar una taula així d'estrangis per internet, sense posar cap nom.
1: Sense posar noms de Miquel.
4: Una taula nom de Mick Jagger.
1: Sí, pues sí, que és veritat. Sí.
2: Mick Jagger. Per tant, Miquel, eh?
4: Clar, no. Jo pensava, hem de posar la taula a nom d'un Miquel, i al sortir-lo del Chupito Jaggermeister, Jagger... blanco i en botella, Mick Jagger, que vaig pensar, el tio pillarà, i no va pillar. Hola, una taula nom de Mick Jagger. És aquesta, ja està. Pensàvem fer una mica de la conya. Tinc que reconèixer que jo vaig menjar de conya, i vaig felicitar amb el cuiner. Hi ha una cosa molt complexa amb el tema del menjar, almenys per mi. A mi la carn m'agrada d'una manera molt concreta. No m'agrada igual de feta el porc, el xai o la vedella. Cada una crec que...
1: Cada un té el seu...
4: Jo vaig demanar un entrecot, i l'entrecot, jo m'agradaria poder dir... Puc entrar a la cuina i dir, vale, ara ja pots treure? Perquè és molt complex explicar exactament com el vull. El tio me'l va quadrar. Dic, hòstia... L'he fet jo, com si m'hagués fet jo. Sí. Estava espectacular. I bueno, tot el que vam menjar de conya, tot vam fotre un pell de botella. Sí,
0: i per altra banda, vam passar una estona molt
4: agradable. Ah, sí.
0: Es va acabar, diguéssim, la sobretaula sobre les 5 de la tarda, eh?
4: Sí, sí.
0: Sí, sí, sí, va...
1: Això aquí hi havia algú que deia que tenia pressa de marxar, que estava igual, però no, es va quedar.
0: Sí, molt bé, molt bé.
3: Doncs dir-vos que les restriccions seguiran tot l'estiu, eh? Segons es confirmava ahir.
1: Això és una putada.
3: Bueno, tot l'estiu.
4: Escolta, aviam, al final, si ve a nosaltres, hi pot anar qualsevol, és qüestió sí. que fa el cochinari, no té més explicació. Sí. I va acabar el dinar amb el típic de tots els dinars d'aquests. Això ho tenim que repetir.
1: Això sí, això sí. No, que sí, s'ha de repetir.
2: Això no, el problema no és que tal com hi vau anar hi pot anar més gent, no, el problema és la gent que trepitjava Collserola en general, el de matí que anaven a caminar i per tant després esmorzaven, bicicleta i esmorzar, vull dir, una cosa anar a dinar, o i fer una sobretaula, que això no està prohibit, l'altra és sí. aquesta... clientela, diguem-ne, de pas del carrer, la que et passa per davant i entra, que no ve expressament, però sí, pues que ja. com que ja hi és, sí, doncs sí. aprofita.
1: Hi ha molts això, restaurants, molts... hi ha algun restaurant que ha tingut de tancar, a part de... ha tingut de tancar perquè no hi va haver gent. I també podia... però no hi va haver gent, vull dir que... hi vols dir tants mesos? Vull dir, sí. Arriba un punt, arriba un punt que dius, hasta després de l'estiu. T'han dit, oi?
3: Sí, sí.
1: De després de l'estiu.
3: Com a mínim...
1: I sí. el riu tampoc es pot passar pel riu, no. o sigui...
4: A l'altra banda.
1: A l'altra banda.
4: La banda de Sant Vicenç.
0: La banda de Sant Vicenç.
4: El que no pots creuar no pots creuar, has de creuar pel pont de les 15 arcades.
1: Sí.
4: Bueno, com s'ha dit...
2: Difícil, eh? Difícil, eh?
4: Com s'ha dit, has de creuar per allà, i és el que faig jo, vaig amb el cotxe, aparquem allà a Sant Vicenç, i llavors tot la banda del riu de Sant Vicenç no hi ha cap tipus de problema, perquè se suposa que els senglars no han pogut creuar.
2: No? Per sobre la passera no poden passar.
4: No sé, jo imagino...
3: Se suposa que no.
2: No.
4: Com refereixo que
3: és inundable.
2: Tenen por.
1: Que no hi donis històries perquè encara ens fotran Sant Vicenç.
3: Sí, l'escoltaran els senglars i diran,
1: va. Sí, els senglars aniran cap allà i després dels cops vam veure darrere el pati del Tronxer, que no fa pas poc temps, i uns quants, no dos, no, bastant uns quants.
2: Però si te'n vas al parc del Garraf, veuràs tu pocs senglars. Sí,
1: ho vaig estar comentant jo... Ho veig, estic comentant jo que estan a tot arreu.
4: A mi el que m'hi ha arribat d'informació anys enrere, el senglar estaria molt, molt per caminar. Amb l'autopista d'aquí, l'AP7, més l'autopista que ve de Barcelona, que passa per Vallvidrera, la que va cap a Girona?
1: L'AP7.
4: No.
0: Ni a la 2, la...
4: Bueno, és a dir, que d'alguna manera el senglar que ha encerclat i no ha pogut, d'alguna manera, poder migrar cap a l'Osona, per exemple. M'explico? No,
2: o sigui, no.
4: No és això?
2: No. Aquestes infraestructures totes tenen passos... té un nom especial, passos biològics, perquè sí, els animals puguin traspassar.
1: Sí.
2: Vull dir, no...
0: Per això, amb els ponts que passa sota d'autopista i tal, han posat les reixes, precisament perquè no passin.
2: Perquè no passin, perquè no passin. Pels passos biològics.
0: Sí.
3: Bé, a veure què us sembla aquesta notícia que hem llegit avui. És bastant preocupant. Ho llegíem a Catalunya Express. El maltractament a gent gran es dispara a Catalunya. Un 50% més de denúncies en només 5 anys. Catalunya ha registrat un augment del 50% de les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra, que correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament per Alzheimer Catalunya Fundació, s'eleva a 1.766 denúncies registrades només el 2025, una dada que totes dues institucions han fet públiques ahir dijous, de fet, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. I d'aquestes 1.600 persones majors de 65 anys ateses el 2025, el 66% eren dones i 34% homes. I pel que fa a la franja d'edat, 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. La gravetat del fenomen queda reflectida també amb la dada més crua. El 2025 es van registrar 7 víctimes mortals de violència domèstica majors de 65 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat per Alzheimer Catalunya, ha acompanyat amb més de 200 víctimes de maltractament i ha tingut impacte a 315 familiars. Les dades dibuixen un perfil de persona afectada majoritàriament femenina, amb una mitjana de 83 anys, en situació de dependència i amb una elevada afectació emocional. Més del 60% presenten simptomologia ansiosa o depressiva, i la majoria de casos es produeixen en l'àmbit familiar, la qual cosa complica tant la seva detecció com la intervenció. Més de la meitat dels agressors són fills i filles, i predominen el maltractament psicològic i econòmic, seguits de negligència, maltractament físic i sexual.
1: Sí, sí.
0: És trist, eh?
3: Molt trist, eh?
4: Em sembla superbèstia.
3: És una dada esfereïdora.
4: Superbèstia i... No sé, és que no...
1: No
4: em puc imaginar. Sí. No. Antinatural, anti...
0: Però està passant, eh? Sí, molt trist.
2: És un problema social d'organització i d'atenció a la persona que va perdent capacitats, que el tema residències és molt complicat, tenir-lo a casa encara és més complicat, i més si treballa tothom, s'arriba cansat a casa, d'això, hi ha una persona allà molt dependent, que a més t'està demanant, i d'això, i bueno, la reacció pot ser sí, no m'atabalis, ara no
1: sí,
2: puc
1: sí, però d'això amb el tractament
2: espera't, ja t'he dit
1: d'això amb el tractament
2: antigament els avis
1: cuidado,
2: els avis quedaven a casa.
1: Ja.
2: És que el maltractament no solament
1: no, psicològic
3: sí,
1: és
3: correcte
2: psicològic és un maltractament per obtenir uns béns que potser té guardats aquella persona.
3: Exacte.
2: Els estalvis del d'això, prendre-li aquells estalvis. És a dir, hi ha moltes coses en el maltractament, ja, ja. No? Jo recordo que jo tenia la mare a casa, vaig tenir més d'un any a casa, i un dia va caure. Cosa que, bueno, quan ets gran, bueno, automàticament jo vaig anar a parar al jutjat.
1: Sí, sí, sí.
2: Va caure, es va donar un cop al cap, li va sortir un bony d'això, van venir els sanitaris, d'això, bueno, la van atendre, i al cap de 3 dies, en aquell moment el jutge de pau era el meu oncle, i diu, has de venir, que hem de... Això. És a dir, quan una persona major té un petit accident d'això, i més si és en l'àmbit domèstic,
1: sí, sí.
2: Automàticament el familiar
4: jo aquí, va ajutjat. Aquí entenc, jo aquí entenc que a banda d'aquest accident que pugui ser, que evidentment ja vas a hi ha un protocol, perquè vas a una clínica, a un hospital a curar-te, i això aixeca tot l'altre, aquí entenc que això és els que han denunciat. Clar, jo... Hòstia, per denunciar un familiar meu, fill, germà, és que m'ha fotut molt greu.
1: Ha de ser molt greu.
4: No t'entra al cap denunciar un familiar teu.
2: La denúncia majoritàriament prové dels serveis assistencials.
4: Vale, vale.
3: Sí.
2: I tu, si caus, se li trenca el braç.
4: Vale, vale.
0: I segurament...
2: Portes a l'hospital, d'això... I què ha passat? No, miri, d'això...
0: I segurament segur, que hi ha molt més casos que no es detecten, eh? Uh-huh. No es detecten, sí. Perquè no es diu.
1: Perquè no, clar.
0: Sí, sí, però...
1: Callen, que la gent calla i punto, però, sí. Però aquestes dades...
4: Em sembla molt bèstia.
1: Són alarmants, molt bèstia. Aquestes dades. No concebeixo això. Amb mi familiar no concebeixo.
4: Hòstia, vaya cortadita de rotllo, tio.
3: És la realitat.
4: Ja, sí.
1: Bueno,
3: digues.
1: No, canviem de tema.
3: Sí,
1: canviem de tema i anem a parlar de l'aire condicionat, val?
3: D'acord, del mercat municipal.
1: Del mercat municipal.
2: Abans, deixa'm dir una cosa.
1: Digues que no, digues. Perquè avui tu maneixes que no.
2: A la cerimònia de la Sagrada Família.
3: Ah, a veure, un altre cop.
2: I d'això, però...
1: Cuidado, se dirà.
2: Frapa veure que qui presideix aquests actes i quin paper hi han tingut amb la Sagrada Família. Presideix l'Església, la Realesa Espanyola, el Govern Espanyol, el Govern de la Generalitat, i això. Cap d'aquests estaments ha posat mai una pela per la construcció de la Sagrada Família. Quin dret tenen a presidir aquesta inauguració? Un temple que ha estat construït per la gent del poble, amb aportacions. És un temple expiatori. La gent dona diners en el patronat. La Sagrada Família no és propietat de l'Església, eh? És propietat del patronat de Sant Josep. L'Església fa les funcions... de gestió, diguem-ne, eclesial, però la propietat no és ni de l'Església. No,
4: estic molt d'acord amb tu, però a efectes de diríem, la paraula no seria espectacle, però a efectes d'atenció mundial, i que això hagi sortit per tot el món, no és el mateix. Portar a 4 col·legues allà a fer no sé què, a portar les màximes autoritats d'un país.
1: Han vingut
4: a acompanyar. Jo no dic que s'ho mereixin, però entenc que per donar-li una solemnitat...
2: Al costat d'aquests, el president del patronat de la construcció de la Sagrada Família no hi era.
4: Vale.
2: 600 cantaires que tenien la intenció a fora de cantar els segadors al final...
4: Els van fer fora.
2: Els van
4: convidar a marxar.
2: Sí, vale. Els van convidar a marxar. Van tenir que reestructurar el funcionament final, eh? Pregunteu-li a l'Igor...
4: D'acord, però jo ara sóc un tio que vinc d'un altre planeta, i el que veig com a aconteixement, com a esdeveniment mundial... no és el mateix que hi hagin les màximes autoritats d'un país, que hi eren totes, a l'alcalde, el president de la Generalitat, el president del país, el rei d'Espanya i sons un corda.
2: No dic que no hagin de ser-hi.
1: No, no, és que aquests venien...
2: Els altres, els d'això,
1: perdoneu un moment,
2: també podien ser.
1: Perdoneu un moment.
2: No hi eren.
1: Vols dir que no hi eren?
2: No hi eren. Tu els vas veure?
1: Quan estaven a baix, que van presentar, no hi havia gent que havia... No? No hi havia gent del patronat.
2: El Sant Pare sí. va saludar en els patrons del patronat sí. amb una cerimònia a part.
1: Vale.
2: Però a la inauguració, benedicció, espectacle i d'això,
1: sí
2: no hi eren.
1: Sí que hi eren, però no estaven hi... a part. No hi... Vale, sí. Però aquests Allà. Altres que has dit tu, m'has posat tants capitans generals per allà, van venir acompanyant el papa. No, m'entens el que vull? Van venir acompanyant el papa, això és el que ens hem de quedar. Punto. Bé.
2: I per què a casa meva ha d'acompanyar el Sant Pare, el president de l'Escala, i no jo, que és a casa meva?
1: perquè les coses són així. Què vull dir?
3: Així, Canuts.
1: Anem a parlar del tema.
3: I és que aquesta setmana, dilluns, vam rebre una carta del Mercat Municipal, alguns sí. paradistes, sí. 8 paradistes, sí, sí. Que expliquen que volen expressar el seu profund malestar davant la situació que fa més de 6 anys que patim, diuen ells, a causa de les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de solucions efectives per part de l'Ajuntament. Sí. Fa massa temps que treballem en unes condicions que considerem inacceptables perquè afecten el rendiment laboral, els productes que venem i el benestar dels clients, aquesta incidència. I malgrat haver traslladat, diu, aquesta problemàtica reiteradament durant anys, continuem sense veure cap actuació real ni cap proposta vàlida. Entre altres coses, diu que l'única resposta que hem rebut de l'Ajuntament és que no hi ha diners per reparar l'aire, tot i que ahir el regidor Miguel Zaragoza ha dit que s'hi està treballant i que precisament amb Ara Molins, que ara li preguntarem al Ramon quan vingui, doncs s'ha pactat, o amb la negociació dels pressupostos es va pactar aquesta inversió per refer la climatització del...
4: Suposo que els senyors que estan al mercat han pagat una estan pagant un lloguer, estan pagant, no estan allà, no s'hi han regalat.
3: Són concessionaris.
4: I els hi costa uns diners.
1: Sí, senyor.
4: No? Doncs repeteixo, Blanco i Botella.
1: Però això ja fa temps,
4: és un gran, és un grandíssim problema que, evidentment, és dir... Jo no estic dintre el mercat, però jo m'agafo dos, jo ho vaig directament, agafo un bon advocat i denuncio l'Ajuntament. No.
0: Jo voldria dir una cosa, que quan se van acabar les magnífiques obres del mercat...
3: 2007.
0: Això va quedar impecable. Bueno, va ser una obra, va tenir una mica de polèmica i tal, però al final es va construir de la manera que va construir. I jo no m'explico que des d'aleshores, des del 2007, no s'hagués fet un manteniment adequat perquè no arriben a aquest punt.
1: És que fa anys que està així, això.
0: Si haguessin fet un manteniment adequat de totes les instal·lacions, els serveis, inclús l'aire condicionat i tal, ara l'aire condicionat funcionaria perfectament i no arribarien a... És que és molt gros que des de fa 6 anys que estan amb el mateix problema.
1: Sí, sí.
0: Jo entenc que, clar, treballar d'aquesta manera...
4: A mi que m'expliquen, em donin un motiu que pugui tenir una certa lògica, però que em diguin que no hi ha diners, dic, jo no tinc diners per pagar-te el lloguer, perquè si no tinc clients no tinc diners. No, igual sí que l'Ajuntament ha fet una moratòria i els han regalat, no sé, tampoc tinc aquesta informació.
1: És que això no ve d'avui, ni de fa... Això fa temps ja que funciona malament. Vull dir, jo recordo fa 2 anys, m'assembla, no sé com va ser, que també amb el tema del shopping... Abans es deia Shopping Night, ara es diu... La nit del comerç... Que
4: Shopping Night és meravellós.
1: Shopping Night, oi que sí? Vale. Pues que vaig dir que havia suat a dintre la plaça del mercat. Estava suant jo dintre la plaça del mercat. O sigui que no és d'avui, això. O sigui que això...
4: Segurament el mercat vell igual no estàvem acostumats, però clar, ara tens 42.000 supermercats amb Molins de Rei, amb aire condicionat, amb acondicionat, de conya, sí, sí.
0: Tu, si vas al mercat i vas a fer la compra normal, estaràs un quart d'hora, mitja hora, màxim. I a lo millor no notaràs tant. Però, clar,
1: la gent... Els paradistes, sí.
0: Estan tot el dia, tot el sant dia allà. I no és només el malestar, diguéssim, en quant al tema laboral. És que també el producte...
4: Es malmet, clar.
0: També afecta el producte.
1: No, que sí, que sí.
3: Bé, a veure si es resol el més aviat possible, doncs...
1: Jo...
2: Aquest mercat, la rehabilitació, construcció
3: sí,
2: nova,
3: sí,
2: això,
3: sí, sí.
2: Va néixer ja coixa, de quina manera?
3: Caram!
2: Sí, jo sóc usuari del pàrquing del mercat, habitualment, cada setmana, quan vaig a comprar, vaig amb el cotxe i aparco el tercer sòtano. Ara, han fet unes obres per evitar que l'aigua, que sortia per les parets i d'això hi regalimava el d'això, ara, doncs, no regalimin. Han forrat les parets, no sé amb què, i han posat uns conductes, però aquest regalim d'aigua per les parets ve des del primer dia.
1: Ja. Yeah.
2: Ve des del primer dia, és a dir, ja es va construir amb problemes d'aquest, que poca gent va al tercer sòtan, perquè, bueno, doncs, es queden al segon.
1: I per què anaves al tercer i no al segon?
2: Jo vaig al tercer perquè, com que el meu cotxe és bastant ample i en el segon hi ha d'això, hi ha menys cotxes. I no hi ha caixer per pagar. Has de pagar el segon i baixar al tercer. Però jo vaig directament al tercer, que tinc espai de sobres per aparcar tranquil·lament.
3: Molt bé. Estem acabant tot a punt pel vespreig de demà, Miquel Casas.
4: Sí.
3: Amb nervis.
4: Amb allò a l'estómac, amb ganes de...
3: Atenció, Miquel Casas em diu que hi vindrà,
1: A Vallès, a Vallès.
3: Ai, al Vallès.
1: A Vallès vindrà.
4: Vam representació dels Miquels, que els altres
1: no...
3: Tu seràs el portaveu.
4: A més, mira, ara d'una primera missa que no sap encara ningú. He posat un podi especial perquè pugui ballar al Vallès. Un podi amb un flash i un làser. I quan posi el I want you to be free...
1: El Tete sí que estarà, però de ballar no ballarà. Això tu, ara, que faré acte de presència...
3: A partir de les 6 de la tarda,
4: De 6 de la tarda, fent-se perfecte, dinar i cap allà.
3: Sí.
4: Sí, 6 de la tarda, 2:15 de la nit.
1: Dinar, fer la migdiada i després, quan tranquils, anar a acabar a veure això. Estarem un parell d'horetes.
3: Val, que ho tinguis en compte.
1: I després anirem a sopar.
4: El que faig jo. Em sembla perfecte.
1: Que sí?
4: Em sembla perfecte.
1: Ja muntaré jo el tingut.
4: Molt bé.
3: Molt bé, Miquel. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra assistència.
1: No.
3: Les vostres reflexions.
1: Perfecte. I com sempre hem
3: d'acabar. Bon cap de setmana.
1: Com hem d'acabar. Que tinguem tots... Canut, va per tu. Que tinguem tots molta salut i molta sort, Canut.
3: Molt bé.
1: Vinga, bon dia.
3: Que vagi bé.
4: Bon dia.
3: Adéu-siau, bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: La Grupa organitza diverses ballades de sardanes per aquest cap de setmana. Demà, dissabte, hi ha una doble ballada nocturna, de 9 del vespre a 1 de la matinada, a la plaça de la Creu, ballada amb la Copla Marinada i la principal de la Bisbal. I diumenge també hi haurà la ballada habitual de diumenges a les tardes, a les 7, a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la principal de Terrassa. Les bastoneres faran l'exhibició de final de curs el diumenge a la tarda a la plaça del Palau, a les 5 de la tarda el diumenge. Activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I també recordem l'exposició de Miquel Soro amb quadres de gran format que hi ha a Can Ametller. L'exposició sobre el Tour de França són quadres que ha fet al voltant del Tour i els ciclistes, amb motiu també, recordem-ho, del pas del Tour de França per la vila proper 5 de juliol. Forma part de les activitats prèvies que s'organitzen des de l'Ajuntament. Fins al 5 de juliol a la sala d'exposicions de Can Ametller podeu anar a veure aquesta exposició de pintures de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí. I també destaquem la festa de final de curs de Rollover, l'Escola d'Esports Urbans, que es farà el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona. Hi haurà jocs, aigua i diversió sobre rodes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom que vulgui anar-hi. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
3: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Aviam, són les 10 del matí i pràcticament ja 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Aquesta tercera hora del programa el que farem és parlar de literatura i, de fet, escoltar-la, perquè tenim aquest espai Fragments amb la Mònica Mas, on cada setmana fem un tastet d'una novel·la. En aquest cas, ens atrevim dues setmanes amb una mateixa novel·la. Avui comencem a Peixos, de la Eva Baltasar. També repassarem dues dones més de les grans dones de la història, a partir d'aquest llibre de la Maria Àngels Cabré, 100 grans dones de la història, que amb la Judit Herrera compartim tots els divendres. I ara, com sempre, tornant de les notícies de les 10, anem amb l'espai polític del dia. Avui és divendres, per tant, preguntes a Ara Molins. Saludant el regidor a portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. Hola, Ramon, bon dia.
1: Bon dia, aprofitava que s'havia anat la llum per...
0: Sí,
1: per...
0: jo també ho faig molt sovint.
1: L'antena per dir, bueno,
0: no preocupis.
1: Anem a agafar energies. Sí. Molt, sí, bon, sí, dia, molt bon dia, molt bon dia.
0: Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs escolta, anem amb un de... Comencem per un dels temes de la setmana, si et sembla, perquè també doncs ahir va sortir el nom d'Ara Molins i també volia conèixer la teva opinió, la vostra opinió al respecte. Venim ja d'una del dilluns mateix, que es publicava aquesta carta a les xarxes d'alguns periodistes del mercat municipal, una comissió formada per unes 8 parades, carta a l'Ajuntament de Molins de Rei, explicant, com ja hem explicat doncs abastament, aquesta situació que es pateix al mercat des de fa més de 6 anys, expliquen, a causa de les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de solucions efectives, diuen, de l'Ajuntament, expliquen la situació i són crítics amb el consistori perquè, malgrat haver traslladat aquesta problemàtica reiteradament durant anys, diu, continuem sense veure cap actuació real ni cap proposta vàlida que garanteixi unes condicions dignes per poder treballar. Que aquesta situació s'hi suma al fet que s'han ajornat 3 reunions relacionades amb aquesta problemàtica, que això fa augmentar la sensació d'abandonament i percepció que no existeix un interès real per solucionar el problema, que l'única resposta que hem rebut per part de l'Ajuntament és que no hi ha diners per reparar l'aire i que això els impedeix solucionar la situació. Però després de més de 6 anys i de totes les subvencions que han rebut durant aquest temps, es pregunten, realment no hi ha diners per garantir unes condicions mínimament dignes per treballar? Estan cansats els periodistes que signen aquest article o aquest escrit d'esperar, cansats de promeses i cansats de no obtenir respostes. I per això doncs, han començat a fer mesures per visibilitzar aquesta situació. Ahir el regidor Miguel Zaragoza ens explicava que ja fa temps que està previst fer aquesta reparació, perquè és un dels temes que vau posar sobre la taula amb la negociació del pressupost juntament amb la formació d'Ara Molins. Doncs m'expliques com veieu la situació. Ara entrarem també amb la negociació que vau fer, no? Però la problemàtica i el que denuncien els periodistes, alguns periodistes al mercat.
1: Primer de tot, màxim respecte per aquests 8 periodistes que han fet aquest pas endavant i han posat sobre la taula doncs, un problema que efectivament doncs, ja porta bastant de temps, no? I que jo crec que va tenir el seu punt àlgid l'estiu de l'any passat, quan es van posar, sí, doncs, aquestes màquines de refrigeració, que el que feien era donar més...
0: els pingüins, més, no?
1: Els pingüins, donant més aire calent que fred que portaven, no? I, per tant, la sensació de calor era potser més evident encara, no? Llavors, en aquell moment, nosaltres ja vam començar a preguntar a l'Ajuntament, al govern municipal, quines eren les actuacions. I el que sí se'ns va dir en aquell moment, i estic parlant possiblement del juliol, ara mentiré i no voldria, no sé si va ser el juliol o el setembre de l'any 25, se'ns va comentar que la problemàtica d'aquest aire doncs era realment preocupant, no? Que per tant el que ells optaven pràcticament era com per fer un sistema de climatització absolutament nou, pel que donés un altre sentit a la climatització que tenia actualment, i per tant s'havia de fer un projecte que ens van dir que s'havia encarregat o que estava a punt d'encarregar-se. I per tant això em fa pensar que era més aquesta reunió va ser més a la comissió informativa més de juliol que no pas al setembre, que s'encarregava i que la idea suposo que hauria de ser que al voltant de finals d'any doncs ja tindria una proposta d'un projecte de climatització nou per aquest pel mercat municipal. És llavors quan nosaltres entenem que això tenia el seu temps, amb les negociacions de cara al pressupost 2026 varen posar sobre la taula aquest acord per posar més diners en una partida inicial que ja hi havia dins del pressupost 2025 que s'havia fet amb els projectes urbanents per poder fer aquest canvi de tot el que és el sistema de refrigeració del mercat municipal amb un import elevat. Val? Per tant, crec que, si no m'erro, això se n'anava al voltant dels 400.000 euros. Per tant, una xifra realment important per canviar tota aquesta climatització. No? I estem aquí. El que sabem és que això està en els serveis jurídics de la casa per tal de poder treure els plecs i poder licitar. No han arribat a temps, certament, no han arribat a temps, però que no hi ha diners no és cert. Vull dir, vam aprovar, de fet, en el crèdit que vam aprovar, vull dir, ja hi havia un crèdit en pressupost que era al voltant de 265.000 euros, em sembla, amb aquella negociació de pressupost. Per tant, els diners hi són. El que falta és... doncs acaba de redactar els plecs, no de redactar, de fer els plecs administratius d'aquesta licitació, poder licitar-ho i poder actuar. Per tant, aquestes coses que mai van tot lo àgils que els paradistes necessiten, doncs malauradament aquest any no s'hi ha arribat a temps. Nosaltres entenem que s'hagués tingut que apretar doncs, una miqueta més per tal d'intentar que això ja estigués adjudicat i que es pogués dur a terme, perquè és evident que haurem de veure també com s'executa això en temps i forma. Per tant, s'haurà de fer aquesta renovació amb el ple funcionament del mercat municipal. I això jo crec que no haver arribat a poder executar, doncs, possiblement en aquest mes d'agost, que era quan possiblement té sentit potser dedicar aquestes obres que tenen que tenir una afectació en el mercat municipal, doncs és un inconvenient. I veurem de veure com es pot acabar executant aquesta obra, perquè és evident que serà una obra, jo crec, important i una obra que ens haurà de permetre tenir el mercat municipal que volem i anhelem. Perquè precisament, i ho mirava ahir que vam rebre la convocatòria de la comissió informativa d'aquest mes de juliol, ai, de juny, perdó, precisament, si recordes aquella licitació de parades que sí, va haver-hi en el seu sí. dia, que va quedar deserta i que es va fer una ampliació per aquells paradistes que volien doncs, fer una prova per tal de veure si realment els hi encaixava poder tenir una parada, doncs en aquest ple doncs, va l'adjudicació precisament de que aquella gent que va fer la prova doncs, finalment es queda. Per tant, això és una bona senyal de que aquella gent que va començar a creure al mercat municipal doncs ha pogut tenir aquesta oportunitat de veure que aquestes parades funcionen i van bé. Per tant, jo crec que en un moment en què estem aconseguint que el mercat doncs, es vagi revitalitzant, intentar donar-li la màxima agilitat possible al tema de la climatització seria un punt, jo crec que, molt favorable per tal de poder-ho tancar. En tot cas, la setmana que ve, disculpa sí. que talli, en tot cas, la setmana que ve, que tenim comissió informativa de l'àrea de territori, esperem que se'ns expliqui quina és la situació i amb com estan els plecs, perquè això realment ara sí que ja comença, doncs, comencem a anar una miqueta tard.
0: Clar, citen això, tu ho hauràs vist des de les dues bandes, que fa més de 6 anys, com és que, diguem, s'ha demorat tant aquesta situació?
1: Jo crec que s'han anat fent arreglos. Vull dir, al final,
0: palaços, diguem.
1: Sí. Sí. Sí, sí. Escolta'm, això es va passar, per exemple, en Ginebreda. El Ginebreda, l'aigua calenta, des que es va fer el Ricard Ginebreda, amb l'ampliació de l'altrofília, el gimnàs encara no, però l'altrofília i el judo, i el rocòdrom del SEM, doncs l'aigua calenta doncs, no funcionava. I havíem anat fent pedaços, com dius, i havíem posat molts diners, i allò no s'arreglava, i ens durava molt poc temps, i per tant hi havia moltes queixes per poder-ho sonar. Fins que al final va venir farts ja de posar diners, i d'això vaig convocar una reunió amb l'àrea metropolitana on vaig dir que ja s'havia acabat la broma. i que, per tant, el que s'havia de fer és canviar tot el sistema. I això és el que vam fer. Per tant, vam treballar amb l'empresa que tenia adjudicació, adjudicat el clima a l'Ajuntament de Molins de Rei, i vam començar a transformar una situació que anaven fent aquests arranjaments i no ens en sortíem mal. Per tant, aquí ha arribat un moment en el que ja s'ha pres la decisió que això s'ha de renovar absolutament. I, per tant, aquí el que haurem de fer és fer aquesta renovació i apostar per un sistema nou que permeti donar als conductes també doncs, una visió més aproximada a la realitat que està visquent el mercat municipal. No? Per tant, sí, certament fa anys que dura, que s'hi han anat posant diners, que s'ha intentat arreglar, però el moment clau és l'estiu de l'any passat.
0: I, per cert, també ahir explicàvem que el sindicat majoritari de l'Ajuntament, GIT, ha denunciat el consistori davant la inspecció de treball per manca de manteniment i temperatures il·legals als edificis municipals. Fa referència a que l'Ajuntament no disposa de contractes vigents per la revisió d'extintors, mànegues, sistemes de detecció d'incendis ni equips de climatització i ventilació, que les mancances afecten equipaments com escoles, que això ja havia sortit també en algun moment, escoles Bressol i la biblioteca al Molí, que els extintors no s'havien revisat des del 2023. I també una incidència que hi ha hagut a l'edifici del carrer Ramon Llull, antiga Loto, que el passat mes de maig doncs es va constatar, a partir de delegats de GIT, a temperatures de 29 graus a les dependències del carrer Ramon Llull, per sobre dels 27 màxims que estableix la llei de prevenció de riscos laborals. Hi havia una avaria del sistema de climatització que havia estat diagnosticada al febrer sense que s'hagués donat solució. I l'endemà de la reunió amb el comitè de seguretat, les temperatures van superar els 31 graus i la direcció, recordeu que ho vam explicar ahir, va optar pel teletreball voluntari per aquesta situació. Però altres edificis afectats diu que són a Caramaller i també cita el mercat municipal.
1: Jo crec que en el cas de la Loto,
0: sí,
1: trauria, aquí barregem diverses coses.
0: En el cas de la Loto,
1: jo el que algú m'hauria d'explicar és per què vam anar tan ràpids en fer aquest canvi. O sigui, no jo crec que el contracte, de lo que era a l'antic espai on estava Territori, que era...
0: sota on hi ha el SEM.
1: Sí, sota on està el SEM, doncs jo crec que no vencia llavors, si no va xerrat. Per tant, crec que no hi havia una pressa urgent per traslladar-nos. I allò va provocar, si te'n recordes, el mes de gener-febrer, quan va haver-hi el trasllat, doncs que la gent treballava amb guants, perquè hi havia un fred doncs enorme, també hi havia un problema de climatització amb aire calent. Per tant, jo crec que es va anar massa ràpid a l'hora de veure que eren unes instal·lacions que estaven noves, que s'havien fet,

0: hivern i en els mesos d'estiu. És evident que això s'acabarà solucionant, però que els treballadors estiguin en unes condicions que no són les òptimes, doncs és evident que no és bo per ningú. Per tant, espero que això se solucioni el més ràpid possible. I amb el tema de l'altre, doncs, bueno, no deixa de ser allò que vam estar comentant, no? Vull dir que al final, des de l'àrea de territori, jo crec que també ha d'haver-hi algú que apreti i que lideri, doncs, que tots aquests contractes estiguin en el seu dia, no? I possiblement, doncs, si estan caducats és perquè no s'ha acabat de fer tota la feina que s'havia d'haver pogut dur a terme per fer que coses tan banals com aquestes, doncs, estiguessin al dia. I en tot cas, que en el tema dels extintors, que també feien esment, és una cosa que s'ha reproduït amb les escoles, que jo crec que encara és més greu, perquè estem jugant amb la vida dels infants, i que aquí, doncs, tampoc estiguin al dia, doncs és per fer-s'ho mirar. Per tant, esperem que l'Ajuntament prengui nota, que faci la licitació el més ràpid possible, amb uns serveis jurídics que, si tot ha de passar per serveis jurídics i no són tot lo àgils que haurien de ser, doncs possiblement ens allargarem en el temps. Per tant, esperem que totes aquestes licitacions que s'han de fer posin persones específiques per poder-les treure el més ràpid possible, perquè si no, és evident que no ens en sortirem. I aquí sempre ens hem trobat amb un tap, i per tant esperem que es pugui agilitzar allò que ja és més urgent per poder-ho licitar i poder-ho treure a un concurs i que es puguin començar les obres pertinents, no?
1: Bé, la setmana passada també t'esmentàvem, Ramon, que precisament just aquest dilluns han començat les obres d'ampliació de voreres del carrer Ramon Llull per millorar la seguretat i l'accessibilitat, no exempt de polèmica, sobretot pel que fa a la modificació definitiva de la circulació. Em deies que, bueno, vam fer unes pinzellades i que aquesta setmana també tenies ganes de saber més del tema. No sé si vols afegir alguna reflexió més al respecte.
0: Jo ho he estat mirant i he estat escoltant, sí? Doncs, també les crítiques dels veïns i veïnes d'aquell barri,
1: sí?
0: No? En el que també, doncs, mostren la seva preocupació, no? Jo això ho he parlat amb gent del govern i els hi he preguntat si realment tenen clar que això ha de ser de sortida. Per tant, jo no sé si aquest és el camí que hem d'aconseguir, no? Des del govern, el que sí que se m'ha explicat és, escolta, potser sí que no ha de ser d'entrar cap al municipi i no de sortida del municipi, però en tot cas això valorem-ho, mirem-ho el més ràpid possible. I en tot cas hi ha una cosa que sí és certa, hi ha dues coses que són certes. Una, que el sentit pot canviar, per tant no és quelcom que sigui definitiu, uh-huh, i que no sigui doncs esmenable, i que les voreres tal com estaven no podien continuar així. Això certament, quan tu mires i ho veus, s'havia d'esmenar. Per tant, és una acció que té el seu sentit, però que hem d'encertar, crec jo, molt bé quin ha de ser el sentit d'aquell carrer, d'aquell tros de carrer, perquè si no el circuit que es genera per molts veïns crec que és prou dificultós. I per tant hem de veure quina és la millor capacitat. I els hi feia aquesta reflexió ahir, precisament a les 6 de tarda, que sortia de Molins i el Verdaguer estava col·lapsat. O sigui, venien un tou de cotxes que entraven des del barri de la Pau, que volien entrar cap al Verdaguer. Per tant, jo crec que en aquest sentit possiblement té més sentit que la gent ja no farà aquest gir cap al passeig de la Pau i anar a sortir per aquella banda del poble. I aquí jo crec que si no es prenen bé les mesures, això serà un caos. Per tant, hem de veure quina és la millor solució, que jo crec que ha de ser el sentit, tal i com està el carrer Passeig de la Pau, de sentit de sortida. Bueno, el sentit de la Passeig de la Pau té els dos sentits, però vull dir que des del Verdaguer puguem girar a la dreta i agafar Passeig de la Pau i ja sortir sentit Papiol, no? I això, aquesta circulació directa, jo crec que té bastant més sentit que no pas d'aquell que entra des de Molins de Rei per

0: la zona de, del polígon, no? Per tant, crec que és el que tindria més sentit.
1: A tot això també, segons ens informa Renfe, de fet ja ho hem vist, a partir d'avui doncs tindrem una nova sortida d'accés provisional al carrer Sant Antoni Maria Claret. De fet, el regidor de Zaragoza ens deia també que ja s'ha fet un pas de vianants a aquesta alçada, i això és fruit de les obres que van avançant, eh?
0: Per allà passo sovint, sí. I certament dona gust que comences a veure gent treballant, no només treballant,
1: sí,
0: sinó també responsables de l'empresa, suposo, prenent decisions, no? I per tant, no sé si era ahir o abans d'ahir també, que vaig veure que hi havia reunió, hi havia 5-6 persones, doncs, mirant-se precisament aquesta sortida cap a Sant Antoni Maria Claret, i per tant vol dir que s'estaven prenent decisions, no? Bueno, doncs, s'ha tardat molt, portem, jo crec que pràcticament 6-7 anys d'endarreriment, i ara esperem que ara sí sigui la definitiva i podem encabir doncs, que aquesta estació de Renfe doncs, serà accessible, serà una bona estació i que podrem tenir també aquesta entrada com així es va demanar des del carrer Sant Antoni Maria Claret.
1: Molt bé, Ramon, alguna cosa més? Alguna reflexió més que vulguis afegir?
0: En principi jo diria que no, que aquesta setmana...
1: De l'esportíssim? Bueno, sí. Ah, digues, perdona.
0: Del congrés de Fires,
1: sí,
0: que està molt bé,
1: el Fires de Catalunya, sí,
0: que ahir vam tenir un parell de xerrades al matí molt, molt, molt interessants, amb l'Andrea Fuentes,
1: sí,
0: la nadadora de natació sincronitzada, que va ser també la seleccionadora de l'equip dels Estats Units i després també ara actualment de l'Espanyola, i és, jo crec que va ser una xerrada molt, molt molt maca, entranyable, on jo crec que l'Andrea va explicar molt la seva manera d'entrenar. Jo en un moment vaig pensar, dic, que és com la Guardiola de la natació sincronitzada, no? Una persona que ha intentat revolucionar els sistemes d'entrenaments. Recordem que veníem d'uns sistemes doncs, bastant ferris, bastant d'usos, uh-huh, i ell ha intentat portar-ho tot al sector humà, a les ganes de progressar, a les ganes d'intentar ser millors, d'aconseguir-se fites amb reptes importants. I crec que els resultats estan així, no? Jo explicava com els Estats Units, doncs, en el moment que ell agafa la selecció estaven quinzenes del món, i en un moment crític on fins i tot ell apretava bastant les noies per anar aconseguint els objectius, i en un moment donat les noies doncs, no tenen clar si aquell camí és el millor, els hi donen uns dies de reflexió, i després els dies de reflexió els hi diu que no volen anar a les Olimpíades. Per tant, imagina't tu que ha de ser un esportista d'elit dir que no vol anar a la cúspide del món de l'esport, no? I com ella, que per llavors és un trasbals, perquè diu, ostres, el meu contracte posa que les haig de portar a les Olimpiades, que em diguin que no volen anar, és un problema, no? I com ella sap transformar, amb la seva joventut, va demostrar, jo crec, una gran maduresa, com sap transformar aquella decisió en una cosa positiva, i com elles mateixes, sense saber-ho, es van plantar a les Olimpiades i van treure medalla. Per tant, vol dir que és un repte importantíssim de superació, de la por al fracàs, que jo crec que és un tema que també es va tractar molt, i com diferents tècniques d'estimulació doncs, es pot generar el millor de les persones i treure el millor de les persones, no? Després també amb el David Bueno,
1: sí,
0: que parlava, ens va parlar de l'estrès, i va ser una xerrada també molt, molt interessant, amb un gran conductor, el Geoffrey Llompart, que, mm-hmm, que es va posar a l'alçada, jo crec que de tots dos personatges, i va portar les converses d'una manera molt didàctica, molt empàtica, i posant-se a l'alçada de les persones que tenia al davant, no? Jo crec que una molt bon matí de dijous amb aquest congrés de fires, parlant de la por fracàs i de l'estrès, que en el món de les fires és molt, molt, molt evident, i per tant, doncs, uns moments, jo crec que entranyables.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Ramon Sánchez, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon cap de setmana, eh?
0: I molt bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé. Passen 3 minuts de 2:15. Ja tenim aquí amb nosaltres la Mònica Mas. Per tant, continuem.

0: Fragments, amb la Mònica Mar Rubió. Què tal, Mònica? Bon dia, ben retrobada, eh?
1: Bon dia, com esteu?
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Setmanes d'intensitat de feina, eh?
1: Sí, sí.
0: Això una sí mica, que ho tenim, eh?
1: Una setmana aclaparadora, per vosaltres també.
0: Sí, però que aquest sigui un refugi, doncs, per trobar la calma.
1: Exactament, m'agrada molt.
0: Molt bé.
1: M'agrada molt. Què és el que necessitem, crec, una mica tots plegats.
0: Sí. Molt bé.
1: I plegades.
0: I avui ens proposes nova novel·la, clar, per fer
1: sí.
0: un parell de tastets aquestes setmanes, no?
1: Sí.
0: Molt bé. M'has dit que tens ganes de jugar?
1: Sí, avui vull jugar. Vull jugar.
0: D'acord.
1: Que a vegades ho fem, però avui serà un xic més difícil. Val?
0: Endavant.
1: A veure, porto, evidentment, una nova novel·la que té un títol i
0: sí.
1: té una autora, va. I
0: sí.
1: això ja és una pista.
0: Molt bé.
1: És una pista. I diré que a partir d'un premi de l'any 2018 es va convertir en un fenomen literari que marcava una mica un canvi d'època.
0: Mm-hmm.
1: Jo et puc dir que es diu Eva.
0: I jo puc respondre que es diu Baltasar, potser.
1: Ostres!
0: Olé, i no ho he vist.
1: Però jo volia fer la cunyeta i
0: doncs
1: dir,
0: mira,
1: pensava que no ho endevinaries i et diria un dels Reis Mags.
0: Em sap greu. Autora de Parmagel, que va ser un fenomen...
1: Exacte, sí senyor.
0: En el seu moment, i després ja va publicar
1: altres... Jo crec que podries continuar tu amb la presentació de la novel·la nova d'avui.
0: Tampoc cal, eh?
1: Bueno, doncs sí. Portem
0: ara m'he llegit Peixos, que és l'última novel·la d'ella, editada per Club Editor, molt interessant.
1: Doncs saps quina novel·la porto avui?
0: Quina novel·la portes?
1: Peixos! Sí senyor.
0: Bé, és una història molt intensa, eh?
1: Molt intensa.
0: Sí.
1: Molt intensa.
0: Sí, sí.
1: O sigui, és el darrer llibre que t'has llegit?
0: Sí, sí. No, o sigui, d'ella.
1: D'ella, val. Val, val, val, d'ella.
0: Però també, me'l vaig llegir per Setmana Santa.
1: I què tal? T'agrada com a autora?
0: Me'l vaig llegir bastant ràpid perquè em va agradar, doncs, la història. He llegit per Magel, les altres no, eh? Boulder i les...
1: Bé, ara Boulder farem. I Mamut.
0: I Mamut, això.
1: Uh-huh.
0: Per tant, no tinc referències més que aquestes dues.
1: Val. I té una escriptura força fàcil de llegir, és veritat. Es llegeix força ràpid
0: i
1: és bastant planera.
0: Uh-huh.
1: Val. Doncs parlem una mica de la Eva o de
0: sí,
1: Peixos? Què prefereixes?
0: Fem el perfil un moment de la Eva.
1: Vale. Parlem de la Eva. La Eva Baltasar és escriptora, es caracteritza... No ho hauries dit mai.
0: No ho hauria dit
1: mai. No.
0: Com, per, què es caracter...
1: no.
0: per què es caracteritza?
1: Es caracteritza per la seva escriptura intimista, amb trets filosòfics i intel·lectuals, i són recurrents generalment les referències al lesbianisme, al propi cos o l'accés a un imaginari íntim com una forma de suportar la crua realitat.
0: De fet, Peixos és la història, diguem, d'amor d'entre dues dones.
1: Uh-huh. Uh-huh. T'agrada fer spoilers, no?
0: Sí. Que volies que no se sapigués?
1: No, jo crec que sí, que es pot saber perfectament.
0: I tant.
1: Perquè les històries són les històries i després de cada història pot passar un univers.
0: Un univers.
1: Eva Baltasar va néixer a Barcelona l'any 1978, és poetessa i escriptora, i va publicar 10 poemaris abans d'escriure novel·la. Tots els seus poemaris han estat premiats. Important. El 2008 debuta com a poeta amb Laia, que va ser el Premi Miquel de Palol, i entre 2018 i 2022 va publicar la trilogia, que hem comentat abans, que la va fer coneguda arreu del món, per Magel, Boulder i Mamut. I va ser per Magel que va guanyar el Premi Llibreter l'any 2018 i es va convertir, bueno, doncs en un fenomen literari, com hem comentat abans. Les seves obres, a quants idiomes diries que s'han traduït?
0: A uns 20.
1: Sí, senyor.
0: No,
1: sí,
0: però...
1: senyor.
0: Sí o no?
1: T'ho juro.
0: Anava a dir 18 o 20.
1: M'has vist els apunts?
0: No.
1: No, i ara faré una cosa que tinc ganes de fer. Duraré poc perquè aniré ràpid. Mira, l'alemany, l'anglès, el castellà, el danès, l'eslovè, el finès, el francès, el gallec, el grec, l'italià, el letó, el lituà, el japonès, l'hebreu, el neerlandès, el noruec, el portuguès, el romanès, el tailandès i el txec.
0: Molt bé.
1: I aquí tenim la presentació de l'Eva Baltasar.
0: I de la novel·la, de Peixos?
1: De la novel·la, doncs, és la seva cinquena novel·la. Bàsicament és una història d'amor, és una història de fascinació i d'abús entre dues dones. I reflexiona sobre la naturalesa de l'amor, la solitud escollida, l'educació religiosa, com influeix en les relacions amoroses. I parla també una mica de l'escriptura com a eina de reparació. A la novel·la parla de l'amor a primera vista, que bàsicament és el que centra la novel·la, I la protagonista de Peixos s'hi estimba de dalt a baix, en aquest amor a primera vista. Un dia es fixa en una dona que ven paperines de peix fregit a una tenda d'aquestes rulots a prop del mercat, i allà tot s'atura.
0: Doncs, amb aquest context, farem el primer tastet de Peixos, aquesta novel·la de la Eva Baltasar, editada, com deia, per el Club Editor.
1: Perfecte.
0: Quan vulguis.
1: Aquesta és la meva història, i aquest va ser el meu amor. Comença un dia net, amb cel de vidre, al nord d'aquí. Imagina una plaça, i a la plaça un mercat. Ets al mercat del peix. Les parades, mentre m'hi acosto, figuren barques quietes, amarrades, amb les veles totes blanques i a coberta feixos d'argent. Hi ha força gent i fa calor. La gent acalorada compra pa, també carrega fruita, raïms i caquis grossos, madurs, a punt d'esberlar-se. Deixen el peix per al final perquè no es faci malbé. Les peixateres porten faldilla i alguna perruca i capellina sobre els cabells curts i tenyits. Criden i treballen. Separen caps, tallen aletes, treuen espines, escaten. Lloms i filets brillen com joies sota els raigs d'aigua. Hi ha mossos que traginen gel. Guants de plàstic grocs i roses. Taulells de fusta amb ganivets de fulla ampla. Dipòsits i mànegues. Cubells ensangonats que s'omplen de budells. L'olor és de peix encara fresc. Olor de sal gruixuda i julivert trinxat. La llum és blanca, perquè el sol és a migdia i, a despit de la calor, això és el nord. Aquí el cel, puríssim com enlloc, fa passar el sol per l'arc més alt. Quina plaça, aquesta plaça rodona i vella. I quanta gent, i quina calor que hi fa. Aixeco els ulls i, mare meva, quin blau tan tens, tan impolut. Sembla una pell a l'abast de la mà. Si sóc aquí és a causa de la meva feina. Soc escriptora, jo. Això vol dir que tot sovint vaig a llocs i parlo dels llibres que escric. És evident que aquesta activitat no és la conseqüència lògica d'escriure, però no tothom ho veu així, i fa temps que no ho qüestiono. Que parli amb gent no significa que la meva feina no sigui solitària. L'escriptura és essencialment solitària, i hauries de saber com en són de solitaris els viatges que faig per tot el país. De llibreria a llibreria, de biblioteca a biblioteca, quilòmetres d'asfalt, àpats amb benzineres, de vegades fins i tot nits d'hotel. Hores de solitud només alterada quan el viatge ateny el seu propòsit. Els 60 minuts de xerrada o de discussió amb curiosos, amb lectors. Fa anys que m'hi dedico i puc afirmar que estar en un auditori acompanyada per desconeguts, parlant amb els desconeguts, és estar sola, absolutament sola. Per més que la xerrada es torni conversa i la conversa digressió. Per més que la digressió il·lumini i susciti un cèrcol on giren tots, desconeguts i jo, fregant-nos, complaguts. Infon un sentiment de solitud atroç saber del cert que aquell qui tens davant no serà mai real del tot, que no el coneixes ni ho faràs perquè, sobtadament, ja no hi serà. El cas és que he vingut a treballar. D'aquí a 3 hores m'esperen a la biblioteca. Sí, 3 hores és molt de temps, però sol que en els llocs amb temps per voltar-hi. Les ciutats em desagraden, però aquest país és ple de pobles i poblets que vull conèixer. Sóc feliç d'arribar-hi i deixar el cotxe entre moreres, com si fos el capellà. I els carrerons estrets, els carrerons humits, amb cops de vent i una carnisseria tancada, em fan la vida molt més suportable. Per aquests pobles no tinc ulls, sinó espigoladors. I el meu cervell es torna una saca on va caient-hi tot. Enfilo al carrer Major, que té ample de tartana, i el cor se m'estarrufa, busca un bassal i s'hi banya. Ja no és un òrgan meu, sinó un rossinyol feréstec que s'exalta. Guaito les cases de parets tortes, cases que es besen d'un cantó a l'altre del carrer per les teulades. Penso que aquestes cases tenen nom. És clar que tenen nom. I algunes l'exhibeixen amb ceràmica a l'entrada. flairo els balcons petits, rebentats pels geranis d'heura i esplets de caputxines noves que, si els deixen, baixaran les flors a l'empedrat fent cortineta. Hi ha balcons que, a còpia d'anys, han fabricat tresors. Avui n'he trobat un venint cap a la plaça. Just aquí. Admira aquest test antic. Aquestes plantes brolladors són plomes de Santa Teresa i pel cap baix deuen tenir mig segle. Fixa't en la fulla plana amb dentadura i en les flors, que surten a cops de puny de dintre de la fulla. Mesura la força amb què cada ploma s'enclava al test. És la mateixa amb què el test les escupa en fora, entre els barrots, i les llança al carrer. Tot en elles és caníbal i és obscè. Les fulles foradades, les flors de carn i el rosa prehistòric que ensenyen quan badallen. Mira-les bé i recorda, si mai em casés, voldria un ram d'aquesta casa. Quan agafo el trencant a la carretera, ja em sembla que la situació és atípica. Massa trànsit per a un poble tan petit. Abans d'arribar-hi, un home amb una armilla fluorescent barra el pas i desvia els automòbils cap a un descampat. Cintes de plàstic simulen un carril d'accés. De cop i volta estic atrapada entre altres cotxes i n'hi ha molt més d'aparcats. Ramats de gent desbarren entremig. Un xic enllà, una furgoneta amb remolc queda encallada a mitja maniobra i ho col·lapsa tot. El descampat és de terra, acabada de llaurar, i les rodes aixequen pols. No puc avançar, no puc recular, però puc atemptar contra la cinta de plàstic i deixar el cotxe just al marge, ple d'arbots que limita el camp de rostolls del costat. Ho faig i travesso el rostoll a peu, cap al poble. Abans d'entrar-hi he passat pel pont. És un pont molt alt, amb una torre al mig. Sembla ben bé tallat d'una peça, com si un dimoni hagués volgut ofegar el riu amb una roca immensa i aquell pont esculpit fos el miracle d'una nit. M'agafo al mur i m'aboco. L'aigua quieta, verda i negra, llueix al fons de tot com un escut. Les ribes amples són de joncs i de gavelles d'herba que exuden or. Arribo al mercat del peix banyada en aquest hort. Tinc gana i decideixo comprar-me alguna cosa i buscar un racó tranquil on seure a menjar-me-la. Miro al voltant, darrere de la gentada, darrere de les parades, a recer de les voltes fresques, als baixos de les cases. Hi ha d'haver algun bar. M'hi encamino, però abans d'arribar-hi faig una descoberta. No gaire lluny d'on sóc, estratègicament situada a una de les embocadures de la plaça, hi ha una parada que no és ben bé una parada, sinó una rulot. Treu fum per un tub del sostre. El fum és blanc i deliciós si tens la gana oberta. M'hi acosto i veig que s'hi ven una sola cosa que deu ser bona, a jutjar per la cua que hi ha. A dins de la rulot, una dona que no va disfressada treu una escumadora curulla de peixets de la gran fregidora i els reparteix en paperines. També serveix copes de vi. Té moltes ampolles del mateix vi. No es pot triar. Em quedo a la cua, vull el peix i vull el vi. I per damunt de tot vull veure de prop aquella dona que, dins de la rulot, sembla geganta. M'encuriosegeix com fa les paperines, agafa el full i el cargola amb un gest a la mà. La cua avança una mica i puc fixar-me millor en les seves mans, que fan de tot i no vacilen. Són petites, són pulcres, i morenes, i flexibles. En aquest precís moment jo encara no ho sé, però estic a punt de tenir un pensament. Dues paraules i el món capgirarà. Fa més de 40 anys que aquestes dues paraules són dins del meu cap. Les he pronunciat centenars de milers de vegades, aïllades, agermanades amb altres paraules, en frases curtes i llargues, completes o inacabades, en soliloquis, en converses, en diàlegs. Ja ha estat útil i alhora em va. Arriba el meu torn i ell agafa una paperina i em demana: quantes? Llavors és quan la miro i m'aflableixo, perquè em veig dins dels seus ulls amb una transparència diamantina, com l'ànima en el cor que batega, com un cos nu al fons d'una riera. I penso: és ella. Penso: és ella.
0: Fins aquí aquesta primera aproximació a la novel·la Peixos de la Eva Baltasar. Mònica Mas Rubio, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Oriol.
0: Que tinguis un bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: 11 minuts i seran les 11 del matí.

0: Seguim i ho fem abans de tancar aquesta tercera hora del programa parlant de dones, de les grans dones de la història que estem repassant des del passat mes de setembre a partir del llibre de la Maria Àngels Cabré, 100 grans dones de la història. Com sempre, ho fem acompanyats de la Judit Herrera. Un plaer. Què tal, Judit? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Com cada setmana us porto una mini biografia de dues dones d'aquest interessant llibre de la Maria Àngels Cabré, 100 grans dones de la història. Avui parlarem de la Rosa Sensat, en primer lloc, i després de la Clara Campoamor. Bé, doncs, comencem amb Rosa Sensat. Catalunya ha estat avançada en moltes coses, una de les quals la pedagogia, concretament pel que fa al corrent pedagògic que acabà catalitzant amb la Segona República. Un dels noms indiscutibles d'aquesta revolució educativa que es va dur a terme aquí va ser Rosa Sensat, una de les grans impulsores de l'escola pública. Es tractava de crear una pedagogia progressista que posava els nens i les nenes al centre i que fugia de la repetició dels conceptes que entren al cervell amb elevades dosis d'avorriment. Rosa Sensat era filla del Masnou i va estudiar per mestre. Magisteri era llavors una de les poques sortides laborals per les dones, amb inquietuds més enllà de les feines manuals. Per seguir els estudis de magisteri, es va traslladar a Barcelona i, com que allà no hi tenia domicili, la va acollir Àngela Vallès, que era la directora del centre on es va preparar per entrar a l'escola normal. Aquesta esdevingué la seva tutora i, més endavant, la seva sogra. En 15 anys, edat precoç, Sensat ja era mestra. Interessada pel corrent de la institució Libre d'Ensenyança, de forta inspiració creusista, Sensat va perfeccionar els seus coneixements a l'Institut Rosó de Ginebra, destinat a formar pedagògicament els educadors. Allà conegué Jean Piaget, considerat el pare de la epistemologia genètica, que creia en el desenvolupament de les capacitats que els nens i les nenes ja porten a dins i que només s'han de deixar sortir. Sensat exercí al Masnou, a Girona, a Alacant i també a Madrid. Ja casada, s'instal·là a Barcelona, que esdevingué la ciutat dels seus projectes educatius. Va ser la directora de la secció femenina de l'Escola del Bosc, ubicada a la muntanya de Montjuïc i la primera a l'aire lliure del país. Des de la seva fundació, l'any 1914, fins a 1930, hi va aplicar una nova manera d'entendre l'educació, de totes, totes revolucionària. Després, fins al final de la Guerra Civil, és a dir, fins l'any 1939, estigué al capdavant del grup escolar Milà i Fontanals. A les escoles on va treballar, regia la coeducació i, tot i que els nens i nens rebien la mateixa formació, Rosa Sensat era molt conscient que amb la societat la preparació de les dones era molt menor. Per això va acceptar de Francesca Bonamison l'encàrrec de dissenyar el pla d'estudis del centre que aquesta va fundar, l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona, destinat en gran part a dones d'extracció humil. Així mateix, al llarg de la seva carrera, Sensat va participar en congressos i va impartir també conferències. La seva concepció de l'educació exigia una molt bona formació dels mestres i les mestres i també era molt conscient que els primers anys de la vida dels infants són fonamentals per l'aprenentatge. També creia que en l'educació calia introduir un element lúdic i que l'escola havia de ser una mena de llar on es formés el creixement personal. Tot plegat massa modern perquè pogués agradar al règim que el triomf de les tropes del general Franco van imposar. El franquisme la va depurar com era d'esperar, massa compromís amb els valors republicans, no només amb els pedagògics. Podríem dir que la van jubilar anticipadament. És justa compensació, l'any 1965 es va fundar l'Escola de Mestres Rosa Sensat. Ara passem a Clara Campoamor. Les dones que passen a la història acostumen a fer-ho per un fet concret, una gesta i fins i tot una cançó. Campoamor ha passat a la història per un fet decisiu amb la política del nostre país: haver aconseguit el dret a vot per les nostres dones. Era l'1 d'octubre de l'any 1931, quan la Segona República feia poc que havia estat proclamada. existia el sufragi passiu, és a dir, les dones podien ser escollides i a les Corts, entre un munt de diputats encorbatats, hi havia tres dones diputades, tot és començar. Victoria Kent, Margarita Nelken i ella. Amb un discurs molt convincent, Campoamor va convidar els homes a deixar de veure les dones com éssers inferiors i a confiar en les seves capacitats. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen. Es celebra el seu enfrontament d'aquell dia amb Victoria Kent, que tot i ser una dona progressista, creia fermament que les dones no estaven encara capacitades per votar i que inclinarien negativament la balança a favor de la dreta, votant el que diguessin pares, marits i confessors. Campoamor va guanyar el duel dialèctic i gràcies a ella el sufragi femení va ser aprovat. En 1933, les dones van exercir el dret a vot per primer cop i resulta que Kent tenia raó, va guanyar la dreta. Com a testimoni de la seva campanya ha quedat el llibre El voto femenino y yo, mi pecado mortal, en el qual explica les batalles parlamentàries que va protagonitzar. Campoamor té el doble mèrit d'haver arribat a la política a sent dona i d'haver-ho fet d'una procedència humil, ja que era filla d'una costurera i un comptable. Criada a Madrid, al barri popular de Malassanya, llavors barri de Meravelles, va haver de passar per moltes feines de subsistència, costurera, telefonista, abans de poder treure's el batxillerat i estudiar dret, que era la seva vocació. Potser per això, després d'esforçar-se tant a ser qui volia ser, aconseguir el sufragi no li va semblar una fita impossible. Ja sabem que la lluita compartida és menys agra, però això també és probable que l'ajudessin a persistir amb la seva idea les companyes que va trobar pel camí. En refereixo especialment a les dones que van formar a la capital en el Liceu Club Femení, una iniciativa cultural presidida per Maria de Maeztu, on es va donar cita al bo i millor de la feminitat, de Carmen Baroja a Zenobia Camprubí, de Concha Méndez a Maria Teresa León. Campoamor sempre es va proclamar demòcrata, republicana i laica. Un any abans de l'assenyalada 1931 ja havia fundat l'agrupació única republicana femenina i amb l'arribada de la República va ingressar al Partit Radical de l'IRU. Així mateix, també va destacar amb la seva faceta articulista i amb la de conferenciant. Era una gran lectora i, entre altres llibres, escrigué la semblança d'una dona que admirava molt, Concepción Arenal. La seva afiliació política no va impedir-li ser crítica amb la República, com va demostrar a la Revolució Espanyola vista per una republicana que va publicar a París durant la Guerra Civil. Com a tants i tantes, la guerra fratricida la va portar lluny. Campoamor va passar una llarga etapa a Buenos Aires. Va intentar tornar de l'exili l'any 1940, però era a la llista negra per pertànyer a la masoneria i va desistir. Després es va traslladar a Suïssa, on va morir abans que el dictador que l'havia fet fugir. A Espanya, les dones van haver d'esperar l'any 1977 per tornar a votar, ja en plena democràcia. Elles i ells, tot sigui dit.

Doncs amb la Judit Herrera, gràcies com sempre a Judit per la col·laboració, la podeu escoltar, recordeu, aquesta tarda a partir de les 5 i fins les 9, amb els divendres faves tendres. Tanquem aquesta tercera hora del programa, però farem res, una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i el butlletí local, i de seguida tornem per parlar del Centre de Formació d'Adults Rafael Ferrer, per recordar coses del passat a l'Espai Ten Recordes amb el Xavi Garcia i per fer una excursió al castell de Montsoriu. És la proposta que ens fa el Héctor Zacarías a l'Espai Camins, que compartim amb ell tots els divendres abans de tancar el programa. Recordo que tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia amb tota l'actualitat de la setmana avui fins a 1:15, que tenim el Pau Moratalla a punt per explicar-nos més coses dels còmics. Parlem de còmics de 1:15 a 1:00 i d'una a dues remissió del Tot Teatre amb el Dani Pasqual. Tot això és el que ens espera en el transcurs d'aquesta darrera hora del Bon Dia i Bona Hora i de la programació de la Ràdio Nostra fins a connectar amb les notícies en xarxa a 2:00 PM. Pausa i tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per, en aquest cas, una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
0: Informació local.
3: Aquesta tarda a les 7, els amics del museu organitzen una conferència a la seu del carrer Pinto Fortuny per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet treball sobre la història del carlisme i del catolicisme polític i la construcció de memòries nacionals. La xerrada és aquesta tarda a les 7 a la seu del museu del carrer Pinto Fortuny, número 55, i l'entrada és gratuïta. També avui el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, en aquest cas enguany al pati de Can Ametller, avui amb el concert de la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, una formació liderada per Ivan Kovace, Big Beu i Contrabaix, i acompanyat per 4 músics més. Obertura de portes a les 8 del vespre, us podeu dur el sopar de Carmanyola i a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Avui, el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes, Andrés Torres, aquesta nit a les 9 al Foment, les entrades 16 euros a Intràpolis. I diumenge hi ha visita guiada al Museu del Renaixement a 11:45. La visita s'inclou amb el preu de l'entrada. Les reserves s'han de fer, però, per la visita guiada a info@museudelrenaixement.cat. La farmàcia de Guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets ostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Els divendres, faves temps.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: claro,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí, 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, aquesta última hora del programa, on us proposarem una excursió, com sempre fem amb l'Héctor Zacarías. Avui, com dèiem, anirem al castell de Montsoriu, a la comarca de la Selva. També tindrem el Xavi García amb el seu espai Te'n recordes, això serà d'aquí una estona. Però ara, seguint repassant l'actualitat local, ahir us explicàvem que el Centre de Formació d'Adults Rafael Ferrer celebrava ahir a la tarda la festa de final de curs del centre, i avui justament volem fer balanç del curs i parlar-vos sobretot també de les inscripcions o preinscripcions de cara al curs que ve. Per això hem convidat el director del centre, que és l'Eduard Blec, que el tenim ja aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Què tal, Eduard? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com
1: bé.
0: Estàs?
1: Tot bé, tot bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Aviam, com anar a la festa, doncs, d'entrada?
1: Doncs molt bé. La veritat és que, bueno, ens ho vam passar molt bé.
0: Sí?
1: Sí, al final vam tenir un canvi d'ubicació a última hora, ho vam fer al pati de Can Ametller, i la veritat és que vam estar molt bé, superbé. Vam fer un concert, un de Rugis, que és un grup de... el baixista del grup és alumne de l'escola,
0: sí.
1: I llavors doncs, els vam demanar que fessin un concert, i la veritat és que bueno, vam ballar i ens ho vam passar molt
0: tot
1: bé.
0: Tot això a mitja tarda, no?
1: Sí, sí, 6:30 fins... Bueno, vam estar fins les 9, gairebé.
0: Molt bé, i a banda de la música, vau fer alguna cosa més?
1: Sí, sempre fem l'entrega dels diplomes honorífics de la secundària, i sobretot pels, això, pels alumnes que acrediten l'ESO, doncs els hi fem una petita graduació.
0: Molt bé. Això vol dir que tanqueu el curs o encara queden uns serrells la setmana que ve, no?
1: Sí, exacte. Avui, de fet,
0: la festa oficial ja s'ha fet.
1: Sí, sí, sí, és la cluenda. Avui sí. Estaven fent avaluació, els professors estan reunits ara mateix fent avaluació, i res, ens queda una setmaneta que normalment aprofitem per fer recuperacions, alguna classe que ens quedi penjada, algun alumne que hagi d'entregar alguna cosa, doncs tenim 3 dies, perquè el divendres, dijous, ja comencem amb preinscripció.
0: Dijous que ve ja?
1: El 19, el divendres.
0: El 19, divendres sí. Que ve, eh?
1: El 18 entreguem notes, bé. Perquè hem de passar butlletins així, i el sí. Dia següent ja, doncs, alumne nou.
0: Molt bé. Abans de parlar cap endavant, sí. Quin... i a l'espera doncs, de tancar aquests serrells, però quina valoració en faríeu del curs 25-26, doncs?
1: Molt bé, jo estic molt content. Sí? És el meu segon any de direcció, però l'any passat vaig estar de permís gairebé mig curs perquè vaig ser pare. I per tant ha sigut el meu primer any...
0: Complet?
1: Sí, sencer de director, i hi ha hagut molts reptes, perquè, per exemple, doncs, mitja plantilla de professorat va canviar, amb tots els moviments, que a la majoria de centres educatius hi ha hagut moviment aquest any, però hem tingut moltíssima sort, el professorat que s'ha incorporat superbé, i la veritat és que estem molt contents.
0: Quants alumnes més o menys han passat pel centre?
1: Ho estava mirant ara. Hem tingut, de fet, la nostra matrícula està al voltant dels 450.
0: Déu-n'hi-do.
1: Mirava variar algun número en una valla, però tant de matrícula inicial com actual. Però el tema és que han variat 180. És a dir, això és un fenomen que tenim molt, no? Tenim molta matrícula viva, és a dir, alumnes que van venint al llarg del curs. I, per tant, doncs això, ens mantenim amb uns 450 alumnes, però dins d'aquests 450 n'hi ha 180 que han canviat al llarg del curs, que això suposa doncs, molta feina de gestió de matrícula, burocràcia, etc. No?
0: Però molt bé. Deies aquests canvis de professorat, però la plantilla, diguem, del centre, quan sou ara?
1: La plantilla som... oficialment 6 i mig, és a dir, 7 mestres. Clar, hi ha una persona que és mig mestre, perquè
0: sí,
1: és
0: mitja jornada. Sí.
1: I a més, enguany, com tinc una reducció pel tema del fill, tenim una altra professora que em cobreix unes hores, i per tant, per primer cop som 8 docents, que és una passada.
0: 8 docents,
1: sembla molt poc, però per és moltíssim, i estem supercontents.
0: Molt bé, recordeu el Centre de Formació d'Adults ubicat al carrer Canal de la Infanta, que sempre hi ha moviment de gent a les tardes. I he vist, per cert, també que feu, a banda de l'activitat lectiva o de classe, algunes sortides, fotos d'oci, no?, diguem. El cine baix, he vist...
1: Sí, tenim, sí, històricament teníem dues sortides.
0: Sí?
1: Després cada ensenyament té les seves, però, diguem, de tot el centre... Històricament tenim dos, i ja portem un parell o 3 anys fent-ne 3, i bàsicament són un dia anem al cinema, com deies, que fem una pel·li en versió original, perquè tenim molt alumnat d'anglès, llavors els demanem que ens passin una pel·li en versió original, que està oberta a tothom, però és una sessió entre setmana que gairebé omplim la sala nosaltres.
0: Molt bé.
1: Després sempre un dia fem teatre en català, i això, anem variant. Aquest any vam anar al Poliorama a veure... Ara m'has enganxat, ara us ho diré. I també aquest any, la sortida cultural, que vam anar, en el seu any Gaudí, doncs vam anar a la Colònia Güell.
0: Molt bé. Molt bé.
1: La beca estava ben fer, això, deu ser el que has vist que l'hem la setmana passada.
0: Sí, sí. Per tant, unes tres sortides...
1: Sí, aquestes sí, sempre les fem, més sortides que faci doncs, algun ensenyament, no? Mm. Per alguns doncs, han anat a la biblioteca del Molí, per exemple, sí. Amb la gent que està fent el que en diuen que és funció instrumental, que seria com la primària per adults. Vam anar fa poc també amb els de secundària al Barri Gòtic de Barcelona i en fem diverses al llarg del curs.
0: Molt bé. Com dèiem, la setmana que ve doncs, el tancareu i ja comencen les preinscripcions.
1: Sí, no? 19, del 19 al 29 de juny sí? Són prescripcions.
0: Del 19 al 29 de juny.
1: Sí, a veure, nou alumnat.
0: Doncs anem a repassar, si et sembla, tots els cursos com sempre fem.
1: I tant.
0: Anem a fer l'1 per 1, perquè una de les coses que té més sortida és l'anglès, no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. De fet, et diria que gairebé la meitat de l'alumnat que tenim al centre és d'anglès.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Caram.
1: I això, tenim diversos grups, diversos nivells, tant horari de matí com de tarda, i enguany tenim també una... No hi ha massa novetats, però hi ha una petita novetat que, realment, a diferència d'altres escoles d'adults, a través de certs mecanismes ofertem més nivells dels que oficialment podrem oferir. Normalment oferim... Les escoles d'adults poden oferir fins a 1 a 2, uh-huh. però a través d'uns mòduls opcionals i així també estem oferint un nivell B1, fins i tot.
0: Bé.
1: Llavors... Fins i tot teníem més nivells i aquest any hem buscat una fórmula perquè oficialment no es podem oferir. La idea és que crearem una associació d'estudiants, que encara no està creada però està en tràmit, de la mateixa forma que les escoles i els instituts tenen AFAs, nosaltres al final són adults, per tant uh-huh. necessiten les famílies per representar-los, els alumnes s'autorepresenten, i crearem l'associació d'estudiants de l'escola d'adults, i serà l'escola que ha buscat, sí, perdó, l'associació d'estudiants que ha buscat una docent perquè els oferi també classes addicionals d'anglès. Per tant, podrem oferir molts nivells diferents d'anglès, gairebé fins...
0: Si venim, diguem, com alumnes nous, haurem de passar algun examen, alguna prova d'accés?
1: Sí, el que fem sempre, fem una prova a nivell. Sí. No té nota, no, que la gent no s'espanti, no pateixi, que no posem nota. És una prova per ajudar-nos a nosaltres i orientar la gent. Llavors, en funció de del nivell que detectem en aquesta prova, doncs els orientaríem al grup que els tocaria. I tenim des d'un anglès 1 fins a un anglès 5, que serien tant en horari de com de matí com de tarda.
0: Molt bé. Que són dos cops a la setmana?
1: Sí, hora 30, dos dies a la setmana.
0: Uh-huh. Molt bé. Amb professors també especialitzats, no?
1: Sí, sí, sí, tots són... Hi ha professors de primària, professors de secundària, però tots especialitzats en anglès. Sí.
0: Molt bé. Per tant, l'anglès té sortida, és dels més demandats.
1: Sí, sí, sí. I, de fet, l'alumnat és molt fidel, en general. Sí. Quan comença, van passant de curs i tenim gent que porta molts anys.
0: Molt bé. Una altra de les ofertes és informàtica, no?
1: Sí. Sí? Això és el curs que en diem Competic, que seria perquè té l'equivalència amb el nivell actic, que sobretot molta gent per tema d'oposicions, a l'administració també ho necessita, i que amb aquest hi ha un aspecte que ara comentarem. Uh-huh. I sí, aquí ho mantenim, tenim quatre grups, des del 0, que seria l'inicial, fins al nivell 3, que és el que correspon ja amb l'actic avançat. I sí, això ho mantenim, tot en horari de tarda, aquests, i sobretot en el 2 i el 3, que són els nivells que més gent que treballa demana, intentem mantenir-los a última hora.
0: D'acord.
1: Perquè puguin, doncs...
0: Última hora, què vol dir? A quina hora tanqueu?
1: De 7 a 8.30.
0: 7 a 8.30.
1: Sí, les classes acaben a les 8.30.
0: Totes les classes a 8.30. Mm. Molt bé. I què em deies d'aquest matís?
1: Sí, aquest any hi ha hagut un canvi de currículum en la prova de l'actic, d'aquest nivell actic, que és una prova que fan... És l'altra manera de treure's, la certificació, pots presentar-te a la prova o fer el curs a les escoles d'adults, que seria el Competic. Què succeeix? Que han canviat el currículum, però el Competic encara no s'ha actualitzat, i per tant les directrius és que l'equivalència només servirà per aquelles persones que es matriculin fins al dia 15 de setembre. Per tant, si algú li interessa l'actic, és important que vingui a matricular-se aviat, perquè si es matriculés durant el curs, és a dir, un cop el curs comenci, ja no li podríem fer l'equivalència.
0: D'acord. Aquí també són dues sessions per setmana, dues
1: sí,
0: classes.
1: Sí, també, si la majoria fem dues sessions, a 1:30.
0: Molt bé. Més coses. Català i castellà, no?
1: Sí. Sí? El castellà tenim és oferta oficial, sí? Oferim dos nivells, el castellà 1 i el castellà 2. El mateix també que comento. Hi ha un grup del castellà 1, un grup del castellà 2, que s'equivaldria més o menys a una 1 i a una 2 de competència lingüística, i són horari de tarda, hora 30, dos dies. El català no l'ofertem de forma oficial, perquè tampoc n'hi ha molta demanda, i a més hi ha el servei de normalització lingüística que ofereix cursos ja de català, mm-hmm. però a vegades sí que tenim persones concretes que els interessa, doncs, millorar el català, persones potser que porten temps aquí però no el fan servir massa, i llavors, en funció del seu nivell, els podem doncs, matricular en algun grup, per exemple, de la secundària, només a les classes de català, i això és el que intentem fer. Per tant, no és un curs de català pròpiament,
0: d'acord,
1: però intentem encabir les persones en aquell altres ensenyaments on sí que fem català, però són persones puntuals. Llavors, això, amb una prova a nivell, la diferència és que llavors no podem certificar el seu nivell, com amb el castellà sí podem. Però si la persona no li interessa la certificació, però vol millorar, estem encantats d'acollir-los.
0: Tenim també, com ara ho apuntaves, Eduard, el graduat d'educació secundària, no?
1: Exacte, sí.
0: Això són, és un curs?
1: Són dos anys.
0: Dos anys,
1: Nosaltres fem una prova de nivell, i en funció del nivell de la persona, pot ser que passi directament al segon curs, o hagi de fer els dos, però com a mínim un s'ha de fer segur, i en funció de, doncs, poden ser dos. I aquest sí que és cada tarda, de 4 a 8 30.
0: Aquí valdria el curs de tercer i quart d'ES o no té...
1: El primer, el GES 1, el primer curs, seria un primer segon, el GES 2, un tercer quart. O sigui, condensem els 4 anys de secundària en 2 anys d'adults.
0: Sí. I té sortida aquest o què?
1: Sí, no és un grup molt nombrós, però anem mantenint. De fet, havíem tingut baixada i enguany, per exemple, sobretot el primer curs, se'ns ha anat omplint i realment tenim molta gent de continuïtat que passarà a segon, perquè aquest primer se'ns ha omplert molt aquest any. Però veníem d'altres anys que en teníem menys, també va una mica...
0: I aquí són classes cada dia?
1: Sí, és el que et comentava. Són classes de dilluns a dijous, de 4 a 8.30.
0: Val. Sí, com si anéssim a l'institut, pràcticament.
1: Exacte, però de tarda.
0: Correcte. I, per tant, quan completem doncs, aquest cicle, tenim el graduat.
1: Sí, aquí val el mateix.
0: Aquí val el mateix.
1: És l'ESO, sí.
0: Aquí val a l'ESO. I després també tenim l'accés a grau superior.
1: Sí, això va canviar l'any passat.
0: Sí?
1: Fins ara fèiem, des del curs, diguem, 24-25, va ser l'últim, fèiem proves d'accés a grau superior i proves d'accés a la universitat, és a dir, per majors de 25.
0: Sí.
1: Ajudàvem els alumnes, els preparàvem per presentar-se a ells per lliure, aquestes proves. Des d'aquest curs, des del 25-26, s'ha creat un curs nou que es diu curs d'accés directe a grau superior, que l'escursem com a cas, i aquest curs, si l'aproves, tens un accés directe al grau superior sense haver de fer la prova externa.
0: Ah, d'acord.
1: I ha anat molt bé, hi ha hagut molta matrícula, molta gent que es volia presentar les proves, i per exemple, perquè sí que és cert que, per exemple, les proves, tant les proves d'accés a grau superior com les proves d'accés a la universitat per majors de 25, si tens la secundària, equivalen a nivell professional com un batxillerat. Llavors, molta gent que vol opositar, per exemple, administració, Mossos d'Esquadra, policia, guàrdia urbana, etcètera, l'interessa, perquè hi ha molta gent interessant a opositar. Llavors, molts d'ells s'han apuntat a aquest curs, però posteriorment han anat a proves, que la gran majoria aquest any ha sigut una passada, han aprovat, i per tant, doncs, no han seguit el curs. Finalment ens han quedat, de tots els que érem, que teníem 30 i escaig, hi ha 4 persones que han continuat i les 4 han aprovat el curs, però perquè la majoria no és que no l'hagin continuat, sinó que han aprovat proves. També.
0: Molt bé. I d'accés a la universitat sempre és per majors de 25?
1: Després hi ha una altra prova, que és la de majors de 45.
0: D'acord.
1: Que de fet és la mateixa prova que la de més 25, però tenen menys parts. La prova de més 25 té una part comuna, que seria català, castellà, comentari de text i anglès. I després dues proves específiques, que en funció de la branca que vulguin cursar serien unes o unes altres. La gent de majors de 45 no fa la part específica i tampoc fa l'anglès. Per tant, només han de fer català, castellà i comentari de text.
0: Bé.
1: Sí, però són les mateixes proves. Eh? L'examen de català és exactament el mateix. Vull dir que no hi ha el de castellà, etc.
0: M'he deixat alguna altra cosa?
1: Sí, falta la formació instrumental, que és el que et comentava, que és com l'equivalent a la primària, per adults. I aquí són 4 cursos. Des del primer, que seria alfabetització pura, és a dir, aprendre a llegir i escriure. L'instrumental 2 i 3, que és perfeccionar, no?, la vida lector-escriptora i començar també una mica en matemàtiques. I des de fa un any o dos tenim també el 4, que fins i tot és com un curs pont cap a la secundària. És aquelles persones que a vegades, alguns potser hi van directe per prova de nivell, que volen fer la secundària però no els veiem encara, no ens preparat del tot, potser perquè són persones nouvingudes que no dominen el català o perquè al seu país d'origen van fer uns quants anys però no van fer tota l'escolaritat, doncs els posem a l'instrument del 4, que és com a vegades en diem un pre-GES, no?, una pre-secundària. I allà ja fan anglès, fan matemàtiques, català, castellà, o sigui, és un curs que els prepara una mica després per presentar-se a la secundària.
0: Molt bé. També té bona sortida?
1: Sí,
0: no és dels més nombrosos.
1: No és dels més nombrosos, però bueno, creiem que també a vegades hi ha algun tipus d'ensenyament que són necessaris,
0: hi han de ser.
1: I al final, per molt poques persones que necessitin alfabetitzar-se, has de fer-ho, perquè és un servei públic i per tant, aquests ensenyaments els mantenim i no pensem si es queden.
0: I el perfil de gent que us ve, molta gent de Molins de Rei o teniu gent de la comarca?
1: Les dues coses.
0: Sí,
1: hi ha una part important, evidentment, de Molins, però... també per municipis propers que no tenen escola d'adults, doncs, per exemple, el Papiol seria el primer, però després també tota la vall de Cervelló, Vallirana, Corbera, La Palma, i fins i tot també de Pallejà, en sé bastanta gent perquè allà no hi ha... Bueno, a Vallirana hi ha una petita escola d'adults, però que no té tots els ensenyaments que ofertem nosaltres, i per tant, de tota aquesta zona ens ve alumnat.
0: Molt bé. La gent que vulgui venir-se a informar, o ja formalitzar doncs la preinscripció, quin horari d'atenció tindreu doncs?
1: Farem el tema és que del 19 al 29 és d'un divendres a un dilluns.
0: Sí.
1: A més té Sant Joan just al mig, és un calendari,
0: exacte,
1: estrany,
0: sí.
1: Però la idea és a tardes de dilluns a dijous. Mm.

0: signats del pare, mare o tutor, amb el document del tutor, i la família on acrediti, o el document que acrediti que aquesta persona és el tutor legal d'aquesta persona.
1: Molt bé. I com sempre ja ho sabeu, formalitzant-ho al Centre de Formació d'Adult Rafael Ferrer, carrer Canal de la Infanta.
0: Sí, 23-25.
1: 23-25. A quina hora obriu habitualment? A la tarda, quan us hi poseu? El curs normal, habitual?
0: Sí, a les 4. Nosaltres ja hi som des de les 3. Però
1: portes internes a les 3?
0: Sí, a les 4 obrim.
1: 4 i classes fins a 2:15.
0: Sí.
1: I encara us heu de quedar vosaltres també després?
0: Sí, nosaltres hi serem tot el juny, perquè tenim ara de fet preinscripció, i al juliol tenim feines de més de despatx.
1: I el curs començaria?
0: El curs, ara m'enganxa la data exacta, crec que és el 22.
1: Sí, és a dir, a la segona quinzena de setembre.
0: Sí, però igualment, i això també els hi direm, les persones que vinguin a preinscriure's, perquè tot i que és preinscriure, és una mica farragós, però funciona així la matrícula d'adults. Tenim una preinscripció ara al juny, i després hi ha la matrícula al setembre. Per tant, aquelles persones que es preinscriguin ens han de confirmar la matrícula al setembre. Que això és la primera setmana, que és del 2 al 9 de setembre, però quan estiguem a preinscripció ja els informarem i els direm exactament el calendari i tot.
1: Molt bé. De fet, també poden consultar la pàgina web, no?
0: Sí, tot això ho anem publicant, sí, exacte.
1: Si poseu el buscador, perquè ara no m'atreveixo a dir la...
0: Però si poseu a qualsevol buscador CFA Rafael Ferrer, us surt la primera.
1: Sí, exacte, efectivament. I allà hi teniu la història del centre,
0: els ensenyaments, tot això hem comentat, oferta formativa, i
1: sí, efectivament. Molt bé, doncs l'Eduard Blés, el director del Centre de Formació d'Adult Rafael Ferrer, i ens ha vingut a explicar com ha anat aquest curs, però sobretot també mirar cap a les preinscripcions que començaran la setmana que ve, del 19 al 29 de juny. Gràcies, Eduard.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, fins la propera.
0: Igualment.
1: Gràcies. Eli, recuperarem doncs la primera cançó que m'has dit, si et sembla, que aquesta setmana doncs ha sonat de... amb grandiloquència a l'estadi olímpic, Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, que això venia d'un disc de la Marató de TV3 que va unir aquests a l'Escolania i al cantant de Sabadell, cantant amb Dones Força, i que van interpretar l'altre dia a l'estadi olímpic. L'escoltem.

0: te da miedo.
1: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
4: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
4: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
3: T'esperem al Molí Jove.
5: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.

0: Passant 2:45, continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora, la recta final ja del programa. Com sempre, saludant el Xavi García amb el seu espai, te'n recordes? Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia i bona hora, eh?
1: Bon dia i bona hora.
0: Benvingut. A veure, amb què ens sorprendràs avui, sisplau?
1: Bueno, avui... A veure, si jo dic Pitoniso Pito,
0: sí.
1: Això es diu molt, no? Digo, hòstia, aquest tio és un Pitoniso Pito. És que era un personatge real, de
0: sí.
1: La ràdio.
0: T'agraden aquests personatges?
1: Sí, la ràdio, bueno, la ràdio sempre ha tingut personatges bons, eh?
0: Sí.
1: Però jo què sé, el Periquín, el... jo què sé, el, aquells contes del Cascabel, no? I personatges... El Tureschi... I el Pitoniso Pito era, pues, un era un espai esportiu, de fet, que el que feia és que endivinava els resultats del futbol.
0: Uh-huh.
1: Vale? O sigui, era d'alguna manera com una espècie de pitoniso, per això la paraula pitoniso, pitonisa, no? I el nom també era curiós, no? Pitoniso, Pito. Abans fotien uns noms, Jaimito, per exemple, o Matilde i Periquín, eh? Coses d'aquestes. Taxi Key, eren noms molt importants. Jo crec que a la ràdio li devem moltes hores de satisfaccions.
0: I ara, com que ha començat el Mundial de Futbol, has pensat...
1: Clar, jo sempre lligo una miqueta les coses,
0: sí.
1: No? Bueno, em venen al cap segons el que veig, no? Tenia una part de Gaudí, però crec que vam quedar bastant ja
0: sí.
1: Documentats del
0: sí.
1: Gaudí, eh? I dic, bueno, doncs no sé, a veure, i ara doncs què passa també, el Mundial? Mundial, que és una cosa que ens queda molt lluny. Primer perquè està als Estats Units, no?, a distància, i dos perquè, bueno, no és el mateix, no és el mateix un Mundial de futbol que una... arribar a fer una església tan... una catedral
0: sí.
1: Tan gran, eh? Que el Gaudí va fer el detall aquest que em va fer gràcia, que és mig metro més petit, més baix que Montlluï, no?
0: Uh-huh.
1: Això ha estat un detall, no? Són d'aquells detalls que, bueno, pues, que diuen molt de la persona. És una pena com va morir, i desconegut pràcticament, però, bueno, no anem a parlar del Gaudí, que per cert va ser un espectacle extraordinari, extraordinari, siguis creient o no siguis creient, allò va ser espectacular,
0: uh-huh.
1: Estem d'acord? I el Pitoniso Pito no era tan espectacular, ni molt menys, eh? De fet, era el Pitoniso Pito és un personatge futbolístic de ràdio que va ser molt popular als anys 50 i 60, eh? Que se formaven part de la Ràdio Nacional d'Espanya, la RNE, a Barcelona, i era un programa que es deia Fantasia. O sigui, possiblement la gent que escoltava els 150 això o eren nens... o ara tindran uns 80, a prop de 90 anys, que el recordessin, suposo jo, com en directe. No obstant, va durar bastant. Va ser un programa que era una creació d'un humorista que es deia Ricardo Pastor. Igual que l'Helena Francis li escrivia un senyor, vull dir que no era un personatge que no existia, eh? Aquí el Pitoniso Pito en realitat era el Ricardo Pastor el que feia els guions. Però ho va fer tan popular... que fins i tot es van fer d'aquest personatge una discogràfica que es deia Discos Vergara,
0: uh-huh.
1: Molta gent els és una gana,
0: sí.
1: Va publicar un disc d'acudits i cançons. Una mica com a l'Eugenio. L'Eugenio tenia un pub, cantava en sèrio, i entre actuació i actuació explicava xistes, va veure que tenia més gust o més afició la gent pels xistes i els acudits, i va tirar. Bueno, doncs això va arribar a fer d'un espai esportiu, doncs van arribar a fer discos i de tot, no? La tapa del disc, o la coberta, era un dibuix d'un dibuixant que es deia Josso. Se'n recorda? Que encara hi ha un estudi, per
0: sí.
1: Qui vulgui dibuixar, estudia
0: sí,
1: Josso.
0: Sí, sí.
1: Josso era un dibuixant de TVO.
0: És una escola, ara, sí.
1: Una escola. I a la contracoberta hi havia pinzellades biogràfiques del Pastor, que era el creador, el Ricardo Pastor, i de la veu. La veu. I la veu era una veu entranyable, una veu molt cinematogràfica, d'un molt bon actor.
0: I tant.
1: Que és el mític i el gran Josep Maria Angelat.
0: Que bo.
1: Que ara, si voleu...
0: Podem fer escoltar un fragment.
1: Bueno, de fet, l'Angelat va començar al quadro escènic infantil de Ràdio Barcelona, o sigui, de nen. I que estava dirigit pel Josep Miret... i era l'any 1933. Escoltem la veu, una mica de l'Angelat, d'aquest Pitoniso Pito, eh? I farem un viatge amb la memòria, perquè aquesta veu... també hi ha una cosa, els doblatges, a mi m'agrada molt també la versió original.
0: Sí.
1: Però jo no li trec mèrit al doblatge, perquè hi ha moltes vegades que sents la versió original i l'actor espanyol fa millor l'actuació del propi... que el propi intèrpret, eh? No sempre hi ha casos així, però la majoria. Per tant, des d'aquí un respecte i un reconeixement a tots els sectors de doblatge, i especialment un petit homenatge a aquest Pitoniso Pito, que què li diria a ell quan era un nen que anava a fer ràdio l'any 33, oi? Acabaria siguent el Pitoniso Pito i la veu del Luis de Funes, de moltíssima gent que ara recordarem. El Groucho Marx, eh? Escoltem una mica la veu de l'Angelat.
2: ¿Qué les parece? No llevo ni 5 minutos en el cargo y ya se me está insinuando. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
3: Oh, ha muerto.
2: Seguro que solo utiliza eso como excusa.
3: Estuve con él hasta el final.
2: No me extraña que falleciera.
3: Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
2: Entonces fue un asesinato. Se casaría conmigo.
1: Aquí estaba haciendo Groucho Marx.
0: ¿Sí? Seguimos.
3: Toda su fortuna.
2: No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo.
3: Oh, excelencia.
2: Usted tampoco está mal. Bien, se abre la sesión.
4: Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
2: ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino.
1: El Groucho Marx tenia un... era molt important també recordar la feina que té els directors de doblatge i els transcriptors o les persones que miren els llavials i busquen amb l'altra llengua que encaixin. Això és tremendament difícil i a més no perd una xispa de gràcia les traduccions del Groucho Marx, que les feien tan boldú també. Saps el del TV, el boldú? Pues, crec que por ahí anava el tema també. Doncs feien autèntiques meravelles. Ell, una de les veus més representatives de l'Angelat, d'aquest Pitoniso Pito, que en realitat el que feia el Pitoniso Pito, perquè clar, m'estic anant cap a l'Angelat perquè és inevitable anar cap a un crac com aquest, no? El Pitoniso Pito el que feia era una espècie, hi havia una cosa també que es deia el goler, i després hi havia com uns marcadors simultanis, bueno, simultanis que anaven a tracció animal, és a dir, els canviava un tio, que eren, posaven marques, i per exemple, el Barça avui era Meiva, i el Madrid era, pues, jo què sé, Trinaranjos. I aleshores era, per exemple, Meiva 4, Trinaranjos 0. I aleshores tu amb això anaves seguint amb uns papers i tal. I el Pitoniso Pito era el que deia esta jornada de hoy creo que el Barça ganará porque tengo la bola de cristal y sé lo que haré i tot això. No sempre encertava, evidentment, però sempre feia gràcia, no? L'Angelat va començar, com dic, de nen, fent d'això, i després va passar al teatre on va treballar amb les companyies del Paco Melgares, la Pepa Alba, entre altres, eh? I es va ser l'any 1958 quan es va convertir en aquest Pitoniso Pito, que li fotien un cucurutxo, anava una mica vestit, sabeu aquell de allò que feien per la tele, de l'astròleg? Pues anava disfressadet una mica com l'astròleg, no? L'Angelat també té més veus, que ara podem recordar, és una veu d'aquelles nostàlgies, i el que deia, no? Els actors de doblatge hi ha veus que hem perdut. Hem perdut veus típiques de grans actors, perquè una cosa és ser un locutor i una altra és ser un actor. Aquesta gent són actors, interpreten amb la veu, saben, agafen el paper, milloren fins i tot moltes vegades l'actor, no? Aleshores, l'Angelat és una d'aquelles veus que, per exemple, doncs, escoltarem quan feia de Luis de Funes o quan feia de detectiu. Feia molts papers. Anem a escoltar una miqueta l'Angelat?
0: Vinga, som-hi.
5: No. Voy a echar un trago en el bosque. El cielo cae sobre nuestras cabezas.
6: Estrechémonos las manos. ¡Ah! ¡Oh, una broma al día mantiene la alegría! Oh, sería una lástima, justo en la víspera del mayor golpe criminal que jamás haya ideado nadie.
7: Sí, en el este se remueve el señor oscuro. En Lorien, la hechicera del bosque de oro, teje redes de engaño. Ahora soy yo, el consejero del rey. A ti ya no te escucharé.
1: Ah, aquesta veu és una primera versió que es va fer del Senyor de los Anillos, quan no era gens famosa, que estava feta amb dibuixos animats, i feia un dels personatges. Eh? O sigui que això té... També inclús el Senyor de los Anillos, abans d'arribar a aquestes magoproduccions, es feien amb dibuixets i l'Angelat ja va jugava per allà. Seguim escoltant.
8: Un uniforme a prueba de balas, el género es tan ligero como la seda.
9: ¿Y qué hacía esa manita en aguas reservadas? Sin permiso, sin material reglamentario, ¿eh? En una propiedad privada.
10: ¿Dice usted también Frodoric? ¿Y por qué no es Frodoric Fronkenstein? No, se pronuncia Igor. Sí, mi abuelo.
1: Aquesta és una de les frases més... Hi ha moltes frases que es recorden del cinema. L'Angelat en té diverses. Una és aquesta, que fa el jovencito Frankenstein, que és una comèdia del Mel Brooks, molt divertida, fa d'aquell ajudant del doctor Frankenstein, perquè es deia així, no volia dir ser Frankenstein, que era aquell que tenia la xepa i era corbadet, no sé si l'heu vist o no, molta gent la recordarà. I ell, com el doctor Frankenstein, no volia dir-se Frankenstein perquè tenia el pensament de que el seu avi havia fet bestieses amb el Frankenstein, amb la criatura. Ell volia tornar a reanimar i per dissimular es deia Frankenstein. I l'altre que es deia Igor, li va dir que era Igor. Vull dir, és una frase d'aquelles mítiques del cine, una pel·lícula. També doblava aquest actor, el Martí Feldman, un home que tenia uns ulls saltons absolutament brutals i va morir molt jove. La veritat és que el Martí Feldman ens va deixar molt ràpid. Seguim escoltant més veus de l'Angelat.
7: Terrible. Hombre. Elefant.
11: Hoy no cenaré en casa.
12: Perdone, yo quería...
11: Espera un momento. Withrop, con el comisario jefe. Hola, compadre. ¿Quién encerró al criminal que les entregue? ¿El jefe de policía? Gracias. Withrop, con el jefe de policía. ¡Jau, jefe! ¡Enhorabuena! Señorita Fell, rechazaré todas las ofertas para poder ocuparme de su caso. Al fin y al cabo...
1: Evidentment va doblar Luis de Funes, una de les veus més típiques, un caràcter cascarrabias. Sempre feia papers una mica de cascarrabias, un paper una mica així com... com diríem, un català correctíssim, un torracollons, que es diu, Era un tio d'aquells que insistia molt bé amb la veu a l'Angelat, Havia doblat també, Havia doblat Mary Poppins.
0: Uh-huh. Ah, sí, home.
1: Havia doblat el pare dels nens.
0: Sí.
1: Havia doblat, era la veu del aquell banquer que es reconeix.
0: Del banquer, sí.
1: Sí. I després els amants del Batman clàssic i tradicional, no el que fan ara, sinó el que anava de color violeta, que feien aquelles sèries de televisió, era el Joker.
0: Uh-huh.
1: Era el Joker, O sigui, que ha fet una sèrie de personatges... molt importants. Jo crec que ens hem d'en recordar, aprofitant del Pitoniso Pito, que hi ha el Mundial, ens hem d'en recordar molt bé d'aquestes veus que ens van...
0: I va formar part d'una generació importantíssima,
1: d'actors
0: de doblatge, Felipe Peña,
1: etcètera. Per mi, de les millors generacions d'actors que ha tingut aquest país, no? El Peña, el Rogelio...
0: Rogelio Hernández,
1: El Sant Salvador. Sant Salvador no es deia així, ho sabeu, això, no?
0: Aviam, explica'ns.
1: Sí, el Sant Salvador era un mote, un apodo.
0: Uh-huh.
1: Ell es deia d'una altra manera. El que passa que va anar de casualitat a fer doblatge i com... Això m'ho explicava ja en persona. Jo vaig tindre el plaer quan portava jo pantaló curt, que ja em bellugava per coses d'aquest tipus. Em va dir que li deien Sant Salvador, que era un mote, perquè sempre salvava les locucions. I li deien el Sant Salvador, Després allà començava aquella època el Vidal, una veu extraordinària.
0: Salvador Vidal.
1: I avui en dia tenim unes veus francament bones aquí. Bueno, aquí Molins de Rei.
0: Ah, per favor.
1: Per descomptat, teniu una de les millors dues, Perquè el germà també ho fa,
0: El José Posada, sí.
1: Vull dir que els Posada, ja el pare ja era bo, i ells són molt bons. I el Posada tenen una, com et diria jo, una facilitat per... Tu veus una pel·lícula? Moltes vegades pensem que el cine és visual, no? I el cine és audiovisual. Si tu al cinema li treus la banda sonora... es queda amb no res. El terror, més que imatges, són músiques. Jo una vegada vaig fer un exercici a la universitat pels alumnes, que donava classes i tal, i era una imatge que es veia, jo els hi feia imaginar, dic, imagineu-se un passadís, no? Llum meravellosa, de dia, ple dia, sol, hi han tot de portes al costat, i al final hi ha una finestra amb unes cortines blanques meravelloses que es belluguen. Si allà poses, pues, jo què sé, Vivaldi, per exemple, tanquem els ulls i ens ho imaginem, ¿vale? Tanquem els ulls, un passadís, tot maco, amb una finestra al fons, llum de sol, cel blau, les cortines bellugant-se, i sentim el... Meravellós. Ara fem un exercici, veiem el mateix passadís, idèntic, amb el cel blau, les cortines que es belluguen, tot igual, però en lloc de posar el Vivaldi, fiquem, per exemple, una nena petita cantant. La verita, et cagues a sobre. Per tant, vol dir, com va dir l'Alfred Hitchcock, el millor actor d'una pel·lícula és la música. Que seria del Psicosi sense el pip, pip, pip, o el tiburón, bum, bum, bum, bum, bum, bum, o aquells helicòpters Apocalipsi Now, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. És a dir, molta d'oïda i molt important. I si la música és tan fonamental i tan bàsica, el que és molt important són les veus. Aquelles veus, per exemple, per mi, una de les interpretacions millors de doblatge que hem de recordar és a 2001, hi ha un pilot de llum vermella que només és la veu el que actua. Només és la veu del mític Peña, no? I clar, veus una llum, un pilot de llum, i aquella veu fa que li veguis la cara, els sentiments, si saps si està cabrejat, si no està cabrejat, si riu o no riu. Imagina't la importància de la veu. Amb el... I jo tinc una mínima queixa, o, bueno, una queixa, potser perquè m'estic tornant un cascarràbies, però avui en dia els actors que hi ha, no de doblatge, els actors en general, gesticulen molt.
0: En excés?
1: Gesticulen en excés, bueno, però pot ser, n'hi ha bons actors, per això, però no se'ls entén. O hi ha un problema amb els doblatges, o hi ha amb els doblatges, amb les veus que tenen, que no vocalitzen bé. Aquest actor que es va casar amb l'Elizabeth Taylor diverses vegades, perquè diuen que l'home és el Richard Burton va dir una frase que, referint-se a l'Elizabeth Taylor, la dona dels ulls violeta, que va dir, diu que l'home és una persona que ens ensopega sempre amb diversos cops en la mateixa pedra, i ell va afegir, aquesta pedra és l'Elizabeth Taylor, no? És a dir, doncs aquest actor, que estava enamorat i desenamorat, era un actor, una bala perduda, i un professor d'una universitat va sentir la veu. I li va dir, escolta, tu amb aquesta veu tens que ser actor. Però tenia un problema, tenia un accent profundament diferent a l'anglès fi. Va tindre que educar la veu. És a dir, tenia una base bona, però la va treballar moltíssim, de manera que després, quan tu veies aquest actor actuar, era bestial. Tu recordes les veus del Rodero, les veus del Bodaló, les veus de... Bueno, eren actors amb una bona veu. Ara són actors bons, el cine ha canviat molt, el teatre difícilment puguin dissimular-se tant, però hi ha un gran Sant Salvador, que no em refereixo a aquell, que és el doblatge. Sí. I entre ells, pues, el Pito Niso Pito, que no endivinava massa el futbol, però la clavava sempre quan tenia que interpretar un actor.
0: Fantàstic, Xavi, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana, eh?
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinguem.
0: Seguim a 9, 11 minuts, i seran les 12 del migdia.

0: camins per tancar el programa, com sempre, amb l'Héctor Zacarías. Què tal, Héctor? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: Bé, ha anat bé la setmana?
1: Sí, prou. Sí, no està malament. He acompanyat la canalla allà a fer la selectivitat, a fer aquest, aquest ritual de pas.
0: Com a professor...
1: Sí, sí. Mira, et diré que l'examen de català era vergonyosament fàcil. I dic vergonyosament perquè no està bé. No està bé fer veure que tenim un nivell de català millor que el que tenim.
0: Fet aquest apunt i aquesta
1: no tocava,
0: crítica...
1: Oi?
0: No, em sembla molt bé. Anem a parlar d'excursions, que és el que ens interessa.
1: Sí, perdona.
0: No, per favor. No, està molt bé. I on ens portaràs, doncs, aquesta setmana?
1: Aviam si ho endevines. Mira, és un castell.
0: Sí?
1: Es veu des de l'autopista. De moment encara no.
0: I?
1: I mira, una pista.
0: D'acord.

0: Atenció, perquè ens estàs plantejant un retorn amb una sèrie mítica de TV3 que era Vent del Pla.
1: Vent del Pla, però Vent del Pla no era Vent del Pla.
0: Que tothom sap que es va enregistrar a Breda.
1: A Breda. Per tant, anirem a veure un castell que és a tocar de Breda.
0: I no és Hostalric.
1: I no és Hostalric. De fet, mira, et diré que des de l'autopista es veu el d'Hostalric i una mica més amunt es veu aquest, que de fet no és terme de... No és terme de Breda, però sí que és veritat que la població més propera al castell és Vent del Pla.
0: És Vent del Pla, efectivament.
2: Descobreix-te i sentiràs...
0: Bé, però explica'm quin, que sí, home, quin nom té el castell,
1: el
0: no?
1: El castell de Montsoriu.
0: Home, per favor.
1: És molt guapo, el castell
0: és
1: de Montsoriu.
0: És molt bo.
1: Sí, hi has anat o no?
0: Sí.
1: És, de fet, jo diria que dels castells gòtics catalans, home, no sé si és el més ben conservat o més ben restaurat, però potser dels més ben conservats segur, eh? És
0: molt bé.
1: De Catalunya, de Catalunya.
0: Fas una mica de pujadeta al sí, caminar, aviam, si deixes el cotxe baix.
1: Sí, però nosaltres pujarem des de...
0: Encara més
1: sí,
0: avall?
1: Sí, des de més avall. Home, això és una secció de camins,
0: sí, home, sí,
1: aquesta.
0: Sí, sí, tens raó.
1: Sí. Està documentat des del segle XI, tot i que els arqueòlegs diuen que segurament allà devia haver-hi algun poblat iber, però l'esplendor és al segle XIV, al segle XIV en què els Cabrera converteixen aquell castell romànic en un palau gòtic i bé, hi ha un esplendor considerable fins que la dona del rei decideix tallar-li el cap a Bernat de Cabrera.
0: Déu-n'hi-do,
1: Home, no, les coses s'han d'arreglar amb contundència.
0: Bé, es nota que s'hi ha fet bones actuacions, no?, perquè està bastant
1: està,
0: bé ara.
1: Està molt ben arreglat.
0: Ben restaurat.
1: Sí, home, de fet s'ha de dir que eren molt, molt poderosos els Cabrera, de manera que el castell reflectia aquest poder. Eren senyors d'una part de la selva, del Maresme, trossos del Vallès, del Collsacabra, i aleshores el castell era molt impressionant. I saps per què he triat el castell aquesta setmana?
0: Explica'm per què ho has triat.
1: Doncs mira, perquè s'acosta Sant Joan, sí, i hauríeu d'estar preparats. Perquè per Sant Joan al castell de Montsoriu hi apareix la Dama Roja.
0: Qui és la Dama Roja?
1: La Dama Roja és una dama que la nit de Sant Joan apareix en una de les torres del castell, totalment nua, i aleshores...
0: De nit?
1: De nit, clar.
0: Clar.
1: Sí, sí. I aleshores apareix amb una llàntia a la mà esquerra i un corn de caça. I aleshores toca el corn de caça aquella nit de Sant Joan i apareix un genet dalt d'un cavall de foc i se l'endú. Val la pena anar-hi.
0: Només passa per Sant Joan?
1: Només passa per Sant Joan, això. No, escolta'm, mira... Estàs dubtant si anar a celebrar la revetlla de Sant Joan, una revetlla popular aquí a l'Eglésia, o anar a veure una tia amb pilotes pujada dalt d'un castell. No hi ha color.
0: No hi ha color.
1: Jo, tu n'aniries a l'Eglésia, no? Escolta, no, però et diré que no és la llegenda que més m'ha impressionat, no és aquesta.
0: No?
1: No, perquè n'hi ha una altra.
0: N'hi ha una altra.
1: Si tu vols guanyar una fortuna, què has de fer? Vas a nit de Sant Joan, aquí al castell. Comencen a tocar les campanes de Breda. I... s'obre una porta del castell de Montsoriu. S'entra a la primera campanada i llavors has d'omplir un sac de gra, de blat i de segó i sortir abans de l'última campanada de les 12. Però això no és prou, perquè llavors tot això ho has de fer amb una calavera en una mà i un ciri encès de cap per avall a l'altra i caminant d'esquena. I aleshores, un cop has sortit del castell, has d'anar corrent, passar la riera sense mirar el que dus a dintre. I si ho fas, el gra es convertirà en or i plata.
0: Tu hi has anat alguna vegada en aquesta nit de Sant Joan allà? No,
1: jo, no. No. No. Per Sant Joan he fet moltes coses.
0: Et consta que hi ha gent que sí que ho
1: fa? Home, perdona, segur, perquè si això s'explica, doncs sí que és veritat.
0: D'acord.
1: Dic jo. Bé, és igual. El fet és que nosaltres començarem a caminar des de Breda. Marco. És veritat que el camí típic, tu arribes, passes Breda, hi ha una carretera que posa Castell de Montsoriu,
0: sí,
1: i hi ha un aparcament. Hi ha un aparcament que, tot i això, des de l'aparcament a dalt són 2,5 quilòmetres,
0: sí,
1: 3, eh? Però ara es posem des de Breda, per fer una mica el xulo. Vull dir que al final aquesta excursió, aquesta secció es diu Camins. És una excursió fàcil i no té pèrdua.
0: Apte per tothom.
1: Apte per tothom. Per què? Perquè anem seguint les marques grogues i blanques d'un PR. Sortirem de davant de l'església de Vent del Pla, bueno, d'això, de Breda.
0: Sí.
1: Anirem fins a la carretera d'Arbúcia i aleshores ja a la sortida del poble, al carrer Sant Hipòlit, és on trobem ja les marques aquestes grogues i blanques que anem seguint en direcció nord, i hi ha algun tram que és corriol, un tram que és una pista una mica més llarga. Al final arribem aquí al pàrquing, diguem-ne, oficial, i tota l'estona anem veient el castell. És un camí molt agradable i és maco. I el castell és molt espectacular. Vull dir, no només per les vistes, perquè veus el Montseny, el Montnegre, tota la vall de la Torderes i tota aquesta depressió litoral, sinó també pel castell mateix.
0: Molt bé. El mar es veu, fins i tot?
1: Sí, home, sí, eh? Sí, sí, s'arriba... Bueno, ara em fas dubtar, perquè fa temps que no he posat amunt. Hi vam anar una vegada amb els nens,
0: sí.
1: Però jo no ho sé, ara dubto, perquè clar, just al davant tens la serralada litoral, però jo sí. Diria que sí, que es veu el mar. Sí. Sí, sí, va.
0: Devem tenir, sí. Diguem, sí. Blanes...
1: Però clar, estem a 600 metres sí. d'altitud, sí. Les vistes són molt maques, realment.
0: Són molt maques, sí, sí, sí, ho confirmem.
1: I després, el castell, ostres, conserva els tres recintes emmurallats. A la part més antiga, que seria la Torre de l'Homenatge, després hi ha tot el pati d'armes, i després les muralles amb els... amb quatre torres. Està molt ben restaurat. Jo te'l recomano molt, aquest.
0: Molt bé. De quants quilòmetres estem parlant?
1: Anar i tornar des de Breda fins allà, cap a 12, i deuen ser uns 400 metres de desnivell. Vull dir que no és cap bestiesa. Vull dir, ja en puges, però...
0: Un 6,6, sí, de retorn.
1: 5,5, 6, una cosa així. I a més és un dels 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
0: 100?
1: Sí, hi ha una cosa, com un projecte de la Federació que es diu els 100 cims, que hi ha tot de cims emblemàtics de tot Catalunya, i aleshores bé, la gent s'hi apunta i diu, jo em porto 100. De fet, n'hi ha més de 100, però aquest és un d'aquests 100, aquí de la comarca de la Selva, doncs seria un dels 100.
0: Molt bé.
1: El castell es pot pujar tant des de Breda com des d'Arbúcies, des d'Arbúcies és una mica més llarg, uh-huh. I des de Sant Feliu de Buixalleu.
0: Sí, senyor.
1: Perquè queda ben bé al mig.
0: Poble del bon amic Quim Masferrer,
1: sí, sí, sou molt bona gent. Exacte,
0: sou molt bona gent. Que, per cert, té el restaurant dels seus pares, que es menja molt bé.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, doncs no hi he anat encara.
0: Sí. A Sant Feliu de Buixalleu.
1: Doncs hi haurem d'anar.
0: Molt bé. Ara ens feien un apunt.
1: Ens deien que sí, que es veu el mar.
0: Es veu el mar.
1: Una mica complicat.
0: Gràcies a l'assessora.
1: Doncs res,
0: bé.
1: Doncs això...
0: Per anar-hi, doncs, un...
1: No, per anar-hi qualsevol dia, no.
0: No, la nit de Sant Joan.
1: La nit de Sant Joan.
0: I si no podeu la nit de Sant Joan, dic que és una bona excursió.
1: Sí,
0: és bonica.
1: Sí, sí, està bé, està bé. Però la nit de Sant Joan, mira, pots pujar de nit i tindrà el seu què, i veuràs la Dama Roja pujar d'allà a la torre.
0: Molt bé. Héctor Zacarías, moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Que vagi molt bé i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Som bé.

amb el Pau Ballbé tanquem el bon dia i bona hora d'aquest divendres 12 de juny. Us hem acompanyat la Eli Arjona, el Roger Tuset, la Sílvia Artés i l'Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors i col·laboradores que l'han fet possible. Ara us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Després, recordeu que tenim el programa Parlem de Còmics a 2:15, a la 1 la remissió del Tot Teatre i a partir d'aquí la resta de programació pròpia d'aquesta casa per avui i aquest cap de setmana. Els millors desitjos per que gaudiu del cap de setmana i el bon dia i bona hora, i tornem dilluns a les 8 en punt del matí. Fins aleshores, que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui el resum informatiu destacant els temes centrals d'aquesta última setmana. Un d'ells, doncs, les queixes d'alguns paradistes del mercat per les altes temperatures. Fa anys que no els funciona l'aire condicionat, de fet l'any passat ja es va acabar de trencar definitivament i han posat el crit al cel aquests dies perquè es preveu un estiu calorós i ells sense l'aire condicionat. L'Ajuntament diu que està, doncs, en procés de canviar-lo i renovar-lo. Un altre tema de veïns, en aquest cas, de la zona del carrer Ramon Llull, perquè l'Ajuntament ja ha anunciat que es farà obres en aquest carrer i que quedarà de sentit únic, que els veïns no estan d'acord amb com queda aquest sentit. I a més, també repassem altres temes, com el Congrés de Fires de Catalunya, que s'està fent a la Vila, va començar ahir, avui encara es du a terme, al Palau de Requesens, i propostes que tenim del cap de setmana, com el monòleg d'avui al Foment, la conferència que es fa al museu, el Joc de Molins, que ha començat aquesta setmana, i repassem altres temes que han estat notícia aquests dies. En esports, ens posem al dia de fet, tancament cloent de valoracions del club de bàsquet, del Futbol Sala Molins 99, i també ja parlem de les activitats d'estiu que estan preparant des del Molins de Rei Club de Futbol i del Club d'en Vol. Doncs aquests, a grans trets, són els continguts informatius del resum d'avui, divendres 12 de juny. Comencem. Comencem amb la informació de servei. Comença a fer caloreta, ja es nota avui. Dia clar, no hi ha núvols, fa sol i ara mateix 27 graus a l'exterior de la ràdio. Com ha d'evolucionar el temps? Jordi Miralles és el nostre meteoròleg de capçalera. Bon dia.
2: Hola, Sílvia, bon dia. S'acosta el cap de setmana i el temps serà cada vegada més calorós. De fet, avui pugen les temperatures respecte a les d'aquests últims dies, que han estat bastant agradables, ha fet poca calor, però a partir d'avui les temperatures s'enfilen. Ja màximes avui a la comarca de 26-27 graus, també aquí a la nostra vila. I de cara al cap de setmana pugen una mica més dissabte i diumenge aquí a Molins podrem arribar fins als 30 graus. Per tant, la calor, la protagonista també de cara als propers dies, amb un ambient força assolellat, pràcticament sense núvols, potser alguna primeres hores al matí, i la setmana que ve tot pinta que continuarem de la mateixa manera, amb sol, amb temperatures altes, de moment sense cap mena de precipitació. Per tant, doncs, podríem parlar d'un cap de setmana de ple estiu, tot i que les temperatures no seran molt, molt altes, però l'ambient serà càlid i xafogós al centre del dia.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, en principi, normalitat al transport a l'àrea metropolitana de Barcelona. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat 18. L'Ajuntament ha començat aquesta setmana les obres al carrer Ramon Llull i els veïns de la zona s'han oposat a que el carrer es quedi, el tram d'obra, amb sentit únic. Segons el consistori, l'objectiu de les obres és reforçar la seguretat dels vianants, afavorir una mobilitat més segura, i expliquen que les obres consisteixen en ampliar les voreres dels dos costats del carrer perquè hi hagi més espai pels vianants. També es crearà una nova zona d'aparcament, s'asfalta, es col·loca nova senyalització horitzontal i vertical en aquest tram en concret. El pressupost de l'obra és de 29.000 euros i, en principi, ha d'acabar aquesta mateixa setmana. L'obra suposarà canvis a la mobilitat de la zona. El tram afectat del carrer Ramon Llull, des de Torre Balari fins al carrer Catalunya, queda amb un únic sentit de circulació. S'elimina el sentit d'entrada al carrer Ramon Llull, que ve del Passeig de la Pau i el carrer Francesc Samaranch. Doncs, a partir d'ara, en principi, els vehicles que arribin des d'aquesta direcció hauran de continuar la seva circulació pel carrer Catalunya. A partir de la setmana que ve, si és que acaben finalment les obres tal com estava previst avui mateix. Justament els veïns de la zona no estan d'acord amb aquest canvi de circulació, que quedi només amb sentit, amb un únic sentit de circulació, en sentit entrada a Molins de Rei, no en direcció al Papiol, per entendre'ns. Ens ho ha dit Ramon Capelles, president de l'Associació de Veïns de la Pau Riera Nova.
3: Ramon Llull és un carrer per on passen molts vehicles cada dia, d'entrada i de sortida cap al Papiol, cap a Castellbisbal, cap al cementiri, etc. I creiem que seria convenient, pues, que es mantingués els dos sentits, no? Perquè fos una línia fluida de dues direccions, d'entrada i de sortida, i evitant que tots els vehicles passin pels carrers residencials on viu molta gent i pot ser perillós per la gent que viu allà, gent gran i que surt de casa seva i amb tant de vehicle, doncs pot ser molt de perillós. Llavors, estem bastant desacord amb aquesta decisió que s'ha pres de forma unilateral sense consultar-ho amb els veïns del barri.
0: El president afegeix que aquestes actuacions implicaran un increment de circulació, si es queda tal i com ha dit el govern, més circulació als carrers Catalunya, Rector Colom i Frederic Casoler, i justament el carrer Ramon Llull, que és el que es queda amb un únic sentit de circulació, és un carrer, diuen, on no hi ha vivendes. Pensen que l'obra es fa per millorar les condicions de l'empresa pública Molivers i per l'espai on fan la neteja de contenidors i on tenen l'aparcament de camions de neteja. El regidor de govern i portaveu dels comuns, Lucas Ferro, contestava aquestes afirmacions, deia que les obres no tenen res a veure amb Molivers. Lucas Ferro ha explicat els motius pels quals estan fent l'actuació.
4: El problema fonamental és que el carrer és suficientment estret com perquè si és de dos sentits les voreres no siguin transitables. Les voreres són molt estretes, a més contínuament bloquejades per pals elèctrics de la llum i fanals, i això el que provoca és que no es pugui anar, especialment si vas amb un cotxet o si vas amb cadira de rodes, etc, etc, no es pugui transitar per la vorera sense baixar continuadament a la calçada. Per tant, quan proposem aquesta reforma és perquè no podem garantir que hi hagi alhora voreres transitables i doble sentit de la circulació.
0: Doncs era el que deia el Lucas Ferro, regidor del govern, al voltant de les queixes d'aquest veïnatge, no tant per les obres, sinó perquè quedarà amb un únic sentit de circulació. I un altre tema d'aquesta setmana han estat les queixes dels paradistes del mercat per les altes temperatures que han de suportar a l'estiu perquè no va l'aire condicionat. L'Ajuntament ja ha explicat que està en marxa el procés per canviar el sistema de climatització del mercat. Ho deia ahir el regidor de govern, Miguel Zaragoza, explicava que fa temps que està previst. De fet, durant la negociació dels pressupostos de l'any passat ja es va acordar fer d'aquest any 2026, ja s'ha acordat fer aquesta inversió i s'ha aprovat una modificació de pressupost per aquesta actuació que costarà uns 250.000 euros. Recordem que diversos paradistes del mercat, 8 parades en concret, han fet un comunicat públic per manifestar el seu malestar i indignació perquè, diuen, fa 6 anys que la climatització del mercat no funciona o no funciona bé i han de suportar temperatures altes que perjudiquen els paradistes, la clientela i els productes frescos que venen. Fa anys que no funciona bé i ja des de l'any passat que no funciona de cap manera. Això és el que ens han explicat els paradistes del mercat.
5: Fa molta calor, el peix pateix molt, el gel es desfà, al final són despeses, són gastos que tenim les parades i ja fa molts anys, ja toca arreglar-lo. No podem passar un altre estiu amb aquesta calor, a més que la gent també pateix.
6: Realment, quan venen aquestes zones de calor, fa molta calor en el mercat i és un greuge per tots nosaltres, evidentment. No és el mateix vendre a comprar en condicions idònies i correctes i que no com ara, que fa avui encara, però fa molt, i encara no hem arribat al migdia i ja comencem a tindre molta, molta, molta calor.
7: Cada any ens diuen que l'any que ve, i l'únic que fan és ficar pingüinos, coses que no es nota, i aquí tenim un problema que és primer que és alimentació. Després diuen que això és refugi climàtic, quan de refugi climàtic brilla per sa ausència. I després ja no és a nivell de feina, sinó que simplement perdem clientela perquè la gent prenent alguna cosa, en el cas que és un bar, no estan còmodes. Llavors la gent, doncs, evidentment, no es queda aquí a prendre res, ni a esmorzar, ni els divendres a dinar, perquè estem aquí a unes temperatures infernals. I a part que no veiem una solució per part de l'Ajuntament, perquè es convoquen reunions, quan arriba el dia la suspenen, es donen una altra data, quan arriba aquell dia torna a suspendre't, i l'última va ser fins a nou avís. Llavors, clar, ja estem a l'estiu ple i encara no hem ficat solucions, i les solucions que ens donen doncs no funcionen.
0: Ahir el regidor de govern, Miguel Zaragoza, no donava terminis de quan es podria fer l'obra per renovar el sistema d'aire condicionat, però deia que el procés està en marxa i que l'alcalde reunirà amb els paradistes properament.
8: S'està fent el procés de licitació del nou aire condicionat del mercat municipal i això, insisteixo, és que és un acord que hem arribat. Són els tècnics municipals que són els que aporten les solucions als problemes i em consta que l'alcalde convocarà la reunió amb la Junta i a qui estigui interessat, entenc jo, per explicar quines són les mesures provisionals i quines són les mesures definitives. Però és que les definitives van en aquesta línia. Vam posar aquests recursos i els processos de licitació per al canvi de l'aire en el mercat municipal porta el seu temps, com tot. És un procediment, tot i que sigui d'urgència, que trigarà.
0: Des dels grups de l'oposició, doncs, alguns han carregat en contra del govern en la línia de dir que, en general, el govern no està donant resposta a peticions directes que els hi fa la ciutadania, com ha estat el cas d'algunes escoles o dels veïns del pont de la cadena. Ara, en el cas del mercat, també pensen que és un tema més sense resposta. Ricard Vinyets és regidor d'Esquerra Republicana.
9: a regidoria de comerç no ha estat precisament una de les regidories que han funcionat millor en aquest mandat. Crec que les mancances són prou evidents i la no evolució del mercat municipal és una evidència de que no està funcionant aquesta regidoria. És una evidència que quan tens una part de parades que ja n'estan fartes d'aquesta no resposta, d'aquestes no solucions, tornem a parlar de climatització, que si recordeu, quan parlem de les escoles també sortia el tema climatització. O sigui que al final estem repetint problemes a diferents llocs, doncs és normal que al final la gent es cansi i al final l'Ajuntament ha de prioritzar el donar respostes i el de prioritzar d'aquests equipaments que són cabdals.
0: I a la mateixa línia s'ha manifestat aquesta setmana també el portaveu de l'Aire Molins, Marc López.
10: Els que tenen raó. Si és que al final, si l'Ajuntament, que és el màxim òrgan, no els hi dona respostes, doncs és normal que al final estiguin queixosos o que ho facin públic. A mi el que em sorprèn, o el que no acabo d'entendre, és que no hem entès que el silenci, el no donar senyals de vida, el que fa o el que comporta és generar més malestar. En aquests últims 6 mesos, el que veiem és que és una tendència en diferents sectors que impliquen el municipi no donar resposta.
0: I avui, des d'Aire Molins, s'ha explicat que ja l'estiu passat es va parlar amb el govern, que reconeixia que s'havia de renovar, d'instal·lar un nou sistema de climatització, i també durant la negociació del pressupost d'aquest any, Aire Molins va acordar que es faria la renovació de l'aire del mercat. S'ha hagut de fer un nou projecte i ara s'ha publicat la licitació, el que deia el regidor de Zaragoza, al concurs públic per presentar ofertes per poder fer aquesta obra per canviar l'aire condicionat. Ramon Sánchez, portaveu d'Aire Molins, ha dit que no s'arribarà a temps, però, per aquest estiu.
11: Aquestes coses mai van tot lo àgils que els paradistes necessiten, doncs malauradament aquest any no s'hi ha arribat a temps. Nosaltres entenem que s'hagués tingut que apretar doncs, una miqueta més per tal d'intentar que això ja estigués adjudicat i que es pogués dur a terme, perquè és evident que haurem de veure també com s'executa això en temps i forma. Per tant, s'haurà de fer aquesta renovació amb el ple funcionament del mercat municipal.
0: L'ideal, diu, hagués estat poder fer l'obra aquest mes d'agost, però l'actuació s'haurà de fer d'aquí a uns mesos quan s'adjudiqui el projecte. I ahir va començar el 33è Congrés de Fires de Catalunya al Palau de Requesens. Ahir i avui la Vila acull aquesta trobada anual que organitza la Federació de Fires de Catalunya i que reuneix a unes 90 persones, representants de més de 300 esdeveniments firals del país. És el punt de trobada per professionals, organitzadors i institucions públiques. La Federació va aprovar per unanimitat la candidatura que havia presentat l'Ajuntament de la Vila per acollir aquest congrés amb motiu de la 175a Fira. En aquesta edició, el lema és el factor humà en l'organització de fires, gestionar sota pressió. El Congrés es focalitzarà doncs en el benestar emocional, la gestió de l'estrès i l'impacte de les emocions en els equips tècnics que estan a peu de carrer, que estan a les fires. Ho destacava ahir la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, Coralí Cunyat.
12: Dediquem el nostre congrés a les persones que estem darrere de les fires. Nosaltres treballem sota objectius, sota pressió, creem esdeveniments efímers. Això significa que al final el que queda a la nostra fira no només és el negoci, sinó el record de l'experiència, i volem dedicar aquests 2 dies a les persones que estem darrere de les fires. Hem de dedicar temps a cuidar-nos i aquest és l'objectiu i el lema d'aquest any.
0: Doncs ahir i avui aquestes persones que han estat al Palau de Requesens, a la Sala Gòtica, fent aquest congrés. També des de l'Ajuntament s'ha aprofitat per mostrar elements d'interès de la vila per projectar el municipi. Per exemple, han conegut el mateix Palau de Requesens i el Museu del Renaixement i també l'edifici del Molí, on van sopar ahir. També hauran dinat al restaurant La Volta i a Cala Sanz. I també, evidentment, suposarà ocupar places dels hotels de la vila.
13: Un chaval como los que están aquí. ¿Dónde están? Levantadme la mano, chavales, que os vea a todos. Estáis ahí. Aquí hay chavales, aquí, ¿no? Un chaval normal, ya con sus 5 sentidos, un chico, una chica, se levantan mal.
0: El Foment, programa per avui, el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes, aquest vespre al Foment. L'actor, que té 4 fills, ara fa aquest nou espectacle enfocat a l'adolescència dels seus fills. Ens n'ha parlat ell mateix.
14: Arrel de que van fer els fills petits, van néixer aquests dels adolescents, que ja és com una mena de, diguéssim, segona part, de quan ja estan més crescudets. Quan la gent ve a veure el monòleg, té una compte de que no estan sols, que és una mena de teràpia de grupo, i que a tothom es passa el mateix, no?, a casa amb els adolescents. I, bueno, ostres, estabas en mi casa, estemos lo mismo, tus hijos que los míos. Dic, sí, bueno, que són etapes bastant iguals, no? I tots fan el mateix, siguis on siguis, i la ciutat que vagis a fer el monòleg, tots els adolescents són iguals.
0: Doncs aquest espectacle, que ja ha estat de gira per teatres de Barcelona, el podreu veure avui a les 9 al Foment. Les entrades valen 16 euros i les podeu adquirir a Intràpolis. L'Escola d'Adults Rafael Ferrer ha fet la festa de final de curs, just ahir a la tarda, al pati de Can Ametller, amb música en directe i servei de bar. Ara, aquesta setmana que ve, fan exàmens de recuperació i entrega de notes, i el divendres de la setmana que ve ja comencen les preinscripcions pel curs que ve. L'oferta formativa és la següent: llengua catalana, formació instrumental, graduat en ESO per a persones adultes, llengua anglesa, competència digital Competic i ensenyament per la preparació de proves d'accés pel curs de formació preparatòria per l'accés a cicles formatius a grau superior, també a la universitat per majors de 25 anys i per majors de 45 anys. I un dels cursos més demandats és el d'anglès. De fet, la meitat de l'alumnat del centre fa anglès, que té diversos nivells, més dels que ofereixen altres centres d'adults, i a classe estan al matí com a la tarda. Justament per poder tenir encara més opcions d'anglès, tenen una novetat. Eduard Blés, el director del centre.
15: La idea és que crearem una associació d'estudiants, que encara no està creada però està en tràmit, de la mateixa forma que les escoles i els instituts tenen AFAS. Nosaltres al final són adults, per tant no necessiten les famílies per representar-los, els alumnes s'autorepresenten, i crearem l'associació d'estudiants de l'escola d'adults, l'associació d'estudiants que ha buscat una docent perquè els oferi també classes addicionals d'anglès. Per tant, podrem oferir molts nivells diferents d'anglès, gairebé fins un B2.
0: El centre té actualment 8 docents i cada curs hi ha uns 450 alumnes. Està situat al carrer Canal de la Infanta 23. Els amics del museu fan una conferència avui per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma i ha fet treball sobre la història del carlisme i el catolicisme polític, la construcció de memòries nacionals o la història parlamentària, entre molts d'altres. Doncs ell serà avui al museu per parlar del carlisme, dels carlistes. El ponent ens ha avançat temes de la xerrada d'avui a la tarda.
16: Doncs a Catalunya hi havia una part molt important dels catòlics i que van entendre de fer una guerra com una croada. A Catalunya va haver una croada abans de la Guerra Civil del 1936. Catalunya ha estat un país d'indústries, un país d'obrers, però també un país de guerrilles, de partides guerrilleres. Era com lluitaven preferentment els carlins. Carlí ve de Carles, són els partidaris de Carles, és a dir, el nom del pretendent a la corona d'Espanya. I sota aquesta etiqueta de carlí s'amagava tota una sèrie d'idees i de desitjos d'acabar amb una societat liberal.
0: Doncs la conferència sobre els carlins catalans la farà avui a les 7 a la seu del Museu del Carrer Pintor Fortuny i l'entrada és gratuïta. Aquesta setmana ha començat el Joc de Molins, que arriba a la seva 16a edició i que organitza l'Ateneu Molell. I és un joc amb preguntes sobre el municipi que es farà fins al dia 20 de juny. En total, les proves són 12 preguntes que s'han de contestar en 10 dies i es té 24 hores per respondre a cada una de les preguntes i com a màxim se'n poden fallar dues. Es pot jugar amb parelles, l'any passat hi van participar unes 90 persones i pel que veuen del ritme d'inscripcions esperen ser-ne més enguany. Carlos Martínez és de la comissió del Joc de Molins i anima a participar-hi gent de totes les edats.
17: Necessites temps per jugar al joc, al final són 10 dies, llavors acostuma la gent jove a tenir més disponibilitat horària, sobretot ara que acaba en universitats i tot això, però sí que he jugat gent de qualsevol edat i convido a jugar gent de qualsevol edat perquè és una manera de descobrir la vila d'una manera diferent.
0: Doncs el Joc de Molins, que organitza el Molell, ja un clàssic, que es farà fins al proper dia 20 de juny i després, al voltant de Sant Joan, hi haurà la prova final. Ha començat l'Ajuntament un cicle de dues xerrades per parlar de l'edatisme amb el subtítol "Si l'edat no em limita, perquè ho has de fer tu". S'ha fet una primera xerrada aquesta setmana i dilluns que ve n'hi ha una altra per parlar de l'edatisme, que és quan es discrimina per raó d'edat. Sònia Díaz, que és de l'associació Sènia, és la persona encarregada de fer aquestes dues xerrades i ens ha explicat els objectius que té.
18: sensibilitzar la població, a tothom, de què vol dir aquest concepte, que és molt present aquest tipus de discriminació. En segon lloc, és prendre consciència pròpia, perquè moltes vegades podem arribar a pensar que això de l'edatisme és una cosa que els joves ho fan als grans, o entre nosaltres. Volem evidenciar de que aquests tipus de discriminació poden arribar a ser molt sutils i que tots i totes podem ser edatistes, adonar-nos-en de que és molt fàcil ser edatistes, però també alhora que és molt fàcil que puguem estar sent víctimes d'una discriminació i poder-ne prendre consciència.
0: Doncs de tot plegat en parlarem aquesta xerrada que durà a terme el dilluns que ve a les 5 de la tarda al Casal Cívic de la Riera Bonet. S'ha presentat també aquesta setmana la cooperativa Som Mobilitat a la Vila. És una primera trobada per donar-se a conèixer i explicar el seu projecte. Ara són 8.000 membres a Catalunya i enguany celebren el seu 10è aniversari. Un dels eixos centrals de l'entitat és el lloguer de vehicles elèctrics compartits. I una de les coses que volen fer aquí a la Vila és crear el grup i també buscar un espai d'aparcament per tenir un cotxe o un vehicle comú per compartir entre les persones sòcies de Molins de Rei. Víctor Luna, president del Consell Rector de Som Mobilitat, explica què és la cooperativa.
19: Un grup de veïns i veïnes que ens unim per fomentar la mobilitat sostenible, és a dir, a l'anar a peu, amb bicicleta, amb transport públic, i allà on no hi puguem arribar d'aquesta manera, oferim vehicles elèctrics compartits. És a dir, ens unim per compartir vehicles elèctrics. Aquesta trobada ja serà per conèixer el projecte, però ja també per constituir el grup local. Ja començarem a buscar a veure quines són els millors aparcaments, perquè el cotxe serà buscar on el posem, perquè la idea és que sigui com el cotxe de barri, diguéssim, cotxe del municipi, i per tant sempre l'agafem i el deixem al mateix punt.
0: Doncs aquesta setmana, amb aquesta trobada, s'ha creat el grup local de Som Mobilitat aquí a la Vila. Anirem seguint l'evolució del grup, que té com a eix central aquests vehicles. Poden ser diferents vehicles, en general són cotxes, però poden ser altres vehicles elèctrics, un cotxe elèctric que hi hauria per la comunitat de Molins de Rei, de lloguer per dies, i és de la comunitat local. Anirem veient doncs com evoluciona tot el projecte aquí a la Vila en aquesta presentació que s'ha fet aquesta setmana de Som Mobilitat. I els matussers també han fet balanç a l'última actuació castellera que van fer la setmana passada al Papiol en el marc de la Festa de la Cirera. Van fer una bona actuació, tot i no poder dur tots els castells a plaça, com la Torre, per exemple, perquè els falta, com és habitual, gent per fer pinya, un tema que arrosseguen sovint i que estan intentant revertir, organitzant actes oberts a la vila per donar-se a conèixer i arribar a més gent. Ens n'ha parlat d'aquesta diada al Papiol el president dels matussers, Salva Prat.
20: Ens va fallar una mica la canalla, que no hi havia alguns nens una mica clau per alguns castells, llavors vam fer castells de 6 de més bàsics, volíem fer la Torre, però al final doncs fallar algun component doncs no la vam poder fer, però sí que vam fer el 4-6 amb agulla i el 4-6 i el 3-6. Bé, una actuació senzilla, però bé, la veritat és que tot va sortir superbé, el 3, sobretot el 3 i el 4-6 estan molt, molt parats. I ens falta això, ens falta una mica de pinya per posar-li un pis més, perquè ja estan preparats. Però bueno, això, la veritat és que bé, una actuació bé per anar rodant i de cara a l'aniversari de final de mes, doncs a veure si ja podem treure els sets i potser la Torre també.
0: I també justament per buscar més suport social i donar-se a conèixer, també el cap de setmana passat feien una festa, una activitat lúdica oberta al públic familiar, tarda d'inflables al pati de l'escola al Palau, que va funcionar molt bé i va tenir bona participació de gent, més que l'any anterior. Aquesta setmana han continuat amb els assajos, el dimecres, avui divendres en tenen també l'assaig habitual a 7:45 a la Federació Obrera i la propera actuació serà el 21 de juny. El club de bàsquet està fent activitats a final de temporada. Un cop s'ha acabat la Lliga regular, han fet dos tornejos i han participat a l'Esportíssim. De fet, a l'acte de reconeixement que fa l'Ajuntament

0: Sánchez de la junta del club.
1: Per acabar de tancar aquesta temporada i en la qual ja estem pensant fa temps en preparar la següent, però tenim encara aquest dissabte, dia 13. Serà en sessió d'un mes de matí, un 3x3 que enguany fem de manera més interna, més familiar, amb participants del club i famílies, no tan oberta a altres jugadors i jugadores, i que bé, que serà una jornada, esperem que la calor ens permeti que sigui molt agradable, de companyonia, també competitiva, però amb un caire, com dèiem, més família.
0: Doncs això, aquest cap de setmana i el proper 20 de juny faran el sopar nit de bàsquet al pati de l'escola de Madurell, com és habitual, com a cloenda de la temporada. I hem de parlar també de futbol sala, del Club Futbol Sala Molins 199, dels dos últims equips que quedaven a la competició, dos infantils que no han pogut pujar de categoria, eren els últims que encara competien per pujar de categoria. Han jugat la final del play-off, l'infantil B, que havia quedat cinquè a la Lliga i lluitaven per pujar a primera, i l'infantil C, que va quedar tercer a la Lliga i volia pujar també a segona divisió en aquest cas. Ens ho ha explicat Ivan Rodríguez, membre de la junta del Club Futbol Sala Molins 99.
2: Doncs l'infantil B va jugar la final del play-off d'ascens a primera divisió contra el Rubí el dissabte i no va aconseguir un bon resultat, va perdre el partit per 6-1, amb el qual es va acabar l'opció de pujar a divisió. L'infantil C també va jugar la seva final del seu play-off d'ascens a segona, després d'haver guanyat la primera eliminatòria. Va jugar a Cornellà contra el Barri Riera i també va perdre el seu partit per 5-1. També finalitza la seva experiència en el play-off i no assoleix l'ascens.
0: Per tant, aquests dos infantils, el B i el C, que no pugen, l'A estava a divisió d'honor i aquesta temporada baixa a primera. I la resta d'equips, en destaquem el sènior femení, que ha pujat de categoria i jugarà a divisió d'honor, igual que el masculí. I el club d'handbol, que es prepara també ja pels casals d'estiu, han acabat la temporada, han començat ja la competició d'handbol platja. Aquest passat cap de setmana van jugar a Sabadell i aquest cap de setmana se'n van a Gavà, una competició que s'acabarà a finals de juliol. I en paral·lel, també estan fent les inscripcions i reunions informatives dels casals d'estiu, que comencen el proper dia 22 de juny i s'acabaran el 31 de juliol. Un casal amb activitats diverses pensats per joves que no són esportistes d'handbol. De fet, el 40% dels inscrits són de fora del club. David Martínez és el president del club i explica com és aquest casal, que no centra només en la pràctica de l'handbol.
3: Com que també sabem que ve altres nens i nenes que no estan tan vinculades a l'handbol, tampoc els volem que sembli una tecnificació, sinó que és un espai lúdic de diversió vinculat amb l'handbol. Aquest any inclús sí que és cert que en farem més handbol de lo normal, però ja he pensat per tot aquest nucli de nois i noies que no estan durant tota la temporada. Totes les setmanes hi ha una sortida a la piscina, però també cada setmana tenim una sortida especial, que habitualment també la fem amb autocar, i a part d'això les gincames del carrer.
0: El casal es fa al poliesportiu municipal de 8 a 1, té servei d'acollida al matí, a la tarda i també servei de menjador. Les inscripcions estan obertes al perfil d'Instagram de l'Handbol Molins i trobareu allà tota la informació i el full d'inscripció. I el camp de futbol Josep Raic també acollirà dos campus d'estiu. Una novetat és el campus Marc Casadom, que és extern al club, amb la imatge d'aquest jugador del Barça, i es farà durant 3 setmanes de juliol, del 6 al 24. És per joves entre 8 i 15 anys, de tots els nivells. I el mateix club, el Molins de Rei Club de Futbol, organitza també el seu campus d'estiu la resta de setmanes, del 22 de juny al 3 de juliol i l'última de juliol, del 27 al 31. Faran activitats lúdiques, entrenaments i també aniran cada dia a la piscina. Carles Capelles, de la junta del club, i ens ha destacat la novetat d'enguany.
4: Aquest estiu, sobretot, incorpora la gran novetat del campus Marc Casadó, que es durà a terme al municipal Josep Raic a les 3 setmanes del mig de juliol. És un campus extern al club que fa un jugador del Barça de la mà dels seus patrocinadors, però que des del club estem molt contents pel fet que hagi pogut triar Molins de Rei i pugui ser un reclam local important. Sent conscient que també és un campus amb unes condicions econòmiques diferents.
0: Aquest estiu, a diferència del que feien habitualment, el club no participarà a la Donosti Cup. Ara obertes les inscripcions per aquests casals, aquests campus d'estiu del Molins de Rei Club de Futbol. I res més, posem punt i final al resum informatiu de la setmana. Desitgem Us desitgem que tingueu un bon cap de setmana, que ja es preveu calorós.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nouè art. A càrrec del programa, i això fent que sembli fàcil allò que no ha de ser gens fàcil, tenim a l'Eli Arjona. Gràcies per ser-hi una setmana més. Amb la tranquil·litat de tenir-la controlant el reguitzell de botons que hi ha a l'altra banda del vidre, comencem el 34è programa de la temporada, rebent la visita mensual del nostre prescriptor de confiança, en Jordi Riera. Com estàs, Jordi?
1: Bona tarda, Pau. Doncs, com sempre, molt, molt content d'estar aquí. Molt content, però deixa'm falcar que, tot i que aquesta setmana estic una mica menys content de l'habitual, i és que el darrer dia 4 ens va deixar als 56 anys a París, doncs una autora de renom molt coneguda com és Marjan Satrapi.
0: Us avançàvem la setmana passada quan ens va colpir la notícia de la mort de la Marjan Satrapi, l'autora franco-iraniana de còmics, que vam dir-ho que miraríem de dedicar-li un especial amb el nostre prescriptor de capçalera, l'home dels monogràfics, i, per sort, aquesta visita seva arriba només una setmana més tard després d'aquesta, com deies, trista notícia.
1: Doncs sí, una notícia ja de per si molt trista i molt colpidora, perquè a més la seva família va comunicar que havia mort de tristesa després de la pèrdua del seu marit, Matías Ripa, fa justament ara un any.
0: No serà un programa fàcil, no ho serà. De fet, serà un programa difícil, perquè en mitja hora no podrem resumir el que va representar aquesta dona, el que va representar la seva obra i el que va representar la seva lluita, les seves reivindicacions, la capacitat de convertir el còmic en una arma de construcció massiva, diguem. Ella ho deia referent a l'educació, nosaltres ho traduïm al còmic, però ho intentarem, i per sort tenim el Jordi Riera per garantir-ho. I això, què ens has preparat?
1: Doncs mira, hem considerat de justícia doncs, fer un monogràfic sobre la seva figura, no només, doncs, com deies, no, per transformar el món del còmic, ajudant a milions de persones a comprendre una realitat cultural i política que sovint havia estat explicada mitjançant estereotips o a través de la seva obra cap del Persèpolis, sinó també doncs, per ser referent feminista, denunciant la situació de les dones iranianes al règim islàmic, i per la seva visió profundament humanista, no? De fet, doncs, la pròpia Marjan Satrapi a la recepció del Guardó Princesa d'Astúries fa uns anys, ja deia que el que ens diferenciava de la resta d'éssers vius era la vida en societat, i que aquesta havia d'estar concebuda en base a l'empatia, i deia literalment que potser en comptes de procurar una bona educació als nostres fills, en forma de títols universitaris o carreres, potser els hi hauríem d'ensenyar ètica, civisme i sobretot compassió i bondat.
0: Paraula de Marjan, i aquí s'ha de respectar totalment, a més ho diu de tal manera que, vaja, 100% d'acord. Curiosament, ara que dius lo dels premis, que és una autora que de fet defugia bastant dels premis, o sigui, una autora que no volia estar en primera línia d'aquestes qüestions, i el que deies tu, quan rep aquest el guardó Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats, clar, se li atorga, doncs, això per ser un símbol del compromís cívic liderat per les dones. Però clar, en aquella mateixa entrega, o diguem, en el moment de rebre el premi, ella destacava aquest, no, compromís seu, el cervell francès, deia que tenia ella, el cor iranià, ella venia a dir aquesta dualitat, perquè ella deia respecte a la seva pàtria, deia que el seu cervell és francès i el cor iraní, però això ho va pronunciar en aquesta recollida del Premi Princesa d'Astúries, però que curiosament, un any després, rebutjava tot un guardó com la Legió d'Honor a França, no? Un d'aquests, bueno, el màxim guardó que et poden atorgar a França, per un tema de principis, que després això segur que en parlaràs tu, però clar, ella deia, ostres, és que França té una actitud hipòcrita cap a l'Iran, cap al seu país d'origen, no? I li costava entendre la política de França cap a l'Iran, no? Deia, no entenc que es puguin denegar visats a joves iranians que estimen la llibertat, i en canvi els fills dels oligarques iranians, doncs, ella deia, passegen per París com si fos Saint-Tropez, sense cap problema. I mira, deixa'm dir-te una cosa d'un premi, que és una cosa que em va semblar sorprenent, o no, jo no tenia present, que la va dir el Jaume Capdevila, el CAP, que és la primera dona que va rebre el Premi Gat Peric. Això ho falco perquè és una sorpresa d'aquestes. A més, llegiu, si us plau, el Jaume Capdevila, perquè ell explica l'anècdota que hi ha al darrere d'aquest premi. Però, bueno, que és un premi que s'atorgava això, no?, a celebritats o a persones professionals de l'humor per la seva tasca social. I, evidentment, posa molt bé que es dediqués o que se li atorgués a l'emergència Trapí.
1: Bueno, doncs, per la seva obra, per la influència i pels valors que no acabarien mai, avui el programa el dediquem a aquesta admiradíssima autora.
0: Doncs vinga, va, comencem.

0: de Persepolis hi ha una versió en pel·lícula d'animació, segur que en parlaràs, que qui hagi vist reconeixerà perquè introduïm el monogràfic amb aquesta cançó. Què ens expliques de la Marjança Trapi, Jordi?
1: Doncs mira, si
0: et sembla, biografia?
1: Sí, parlem una mica de la seva vida. I és que va néixer un 22 de novembre de 69 a Rasht i va créixer a Teheran, en el si d'una família progressista i culta. Ja de molt jove li va tocar viure les profundes transformacions polítiques del seu país, la caiguda del Shah, l'arribada de la Revolució Islàmica del 79, fet que, doncs, que la va marcar profundament, i la posterior guerra entre l'Iran i l'Iraq, no? La seva infantesa podríem dir que va estar molt influenciada per un fort, o molt marcada per un fort interès per la lectura, la política, l'art. Doncs, com dèiem, doncs, la seva família, els seus pares, la van educar amb valors de llibertat de pensament i esperit crític, no? Que molta gent, diríem, té una imatge de l'Iran que en aquell moment no era la que probablement avui tenim en ment.
0: Exacte.
1: Vull dir, molta gent se sorprendria amb molts prejudicis del tipus de societat que era l'Iran en els anys 70, no?
0: Total.
1: Doncs com deien, doncs, no obstant això, degut a l'enduriment del règim islàmic, quan tenia 14 anys va ser enviada a viure a Viena, on va viure experiències difícils per qualsevol persona, però per una noia de 14 anys, doncs, es va enfrontar, doncs, a soledat, a problemes econòmics, a discriminació i una intensa recerca de l'identitat, no? Així, la Marjan torna a l'Iran, on cursarà estudis de belles arts, però les restriccions socials i culturals del règim la duen novament a abandonar definitivament el país, marxant a París, on ja va desenvolupar la major part de la seva carrera artística. De fet, avui parlarem d'altres obres potser no tan conegudes, tot i que són molt conegudes, però va dir que el deu seu reconeixement internacional, doncs, arriba amb Persepolis, no? que està publicada entre el 2000 i el 2003 i és, diríem, la seva obra capdalt, la més reconeguda, una obra, doncs, que relata justament la seva infantesa durant la Revolució iraní, la seva adolescència a Europa, de la que feia mare esmena, i la seva complexa relació amb la identitat iraní, no? És un còmic que va esdevenir un fenomen mundial en tant que apropava una realitat política molt complexa mitjançant una narració, podríem dir, que íntima, humana i també plena d'humor. I tal va ser la rellevància de l'obra que el 2007, com tu molt bé apuntaves, va codirigir l'adaptació cinematogràfica de Persepolis juntament amb Vincent Peronot, i és una pel·lícula que va guanyar el Premi del Jurat del Festival de Cannes i que va ser nominada a l'Òscar a millor pel·lícula d'animació.
0: No ens estendrem en Persepolis, de fet, sí que has preparat altres obres i tu deies, no, potser destacarem les altres, però perquè només Persepolis ens podia treure la mitja hora del programa, està clar.
1: Totalment.
0: Que... I perquè ja en vam parlar, de fet, en vas parlar tu, l'any passat, en l'especial que vam dedicar pel 8M, pel 8 de març, així que, en tot cas, convidem els oients i les oients a recuperar aquell especial que dedicàvem a les autores, també, doncs, conduït per l'amic Jordi. El que sí que vull falcar, una curiositat, que és que està a punt de sortir una nova edició, en parlàvem ara fora de micro, una nova edició de Persepolis, que està prevista de sortir a finals d'aquest mes, en què Reservoir Books replicarà l'edició original, l'edició francesa original, que en 4 volums, commemorant precisament el 25è aniversari d'aquella publicació original. Clar, ha estat una trista coincidència, que és el que dèiem ara fora de micro, perquè no ha estat oportunisme, diguem, sinó ha estat una trista coincidència que aparegui just després de la mort de la Marjança Trapi. Suposo que això influirà tristament, però influirà en les vendes, però insisteixo, aquí no hi ha oportunisme. El que sí que em sap greu és que crec que no està previst que es publiqui en català. M'agradaria que no fos així, però crec que en principi no està previst que es publiqui en català. I res, jo el que sí que vull destacar de Persepolis és això, no? Que és aquesta obra que, diguem, tothom recomanaria a algú perquè pogués llegir, perquè es pogués introduir en el món del còmic, crec que amb això estem d'acord, molt abans inclús que el Maus és, requereix una mica més ja d'entrenament en lectura de còmic, i és que la Marjan... això reivindicava el còmic com a eina de comunicació, no? I jo crec que per això té aquests premis, I ella declarava, doncs, això, no?, que el terme aquest de novel·la gràfica, amb això estem totalment d'acord, que és, bueno, un terme que van, pel que van apostar els editors, perquè la burgesia, deia ella, llegís còmics sense haver-se de sentir malament. Sí que m'agradaria destacar el que deia el CAP a la Diada del Còmic en Català, que és que, precisament en Persèpolis, no, es va destacar que la Marjane Trapí va entendre el còmic podia expressar les vivències personals, que és una cosa que fins a Persèpolis havíem vist molt poc. No, jo crec que aquí el CAP deia, va parlar de memòria històrica, però memòria personal, quan ningú no parlava d'això.
1: Bueno, és que podem dir que Satrapi s'ha convertit en ple dret en una de les veus més importants en la defensa dels drets humans, especialment el de les dones iranianes, i que ha denunciat repetidament la repressió política i la discriminació de gènere a l'Iran, tot i que sempre diferenciant entre el règim polític i la societat iraniana. I bé, jo crec que amb aquesta introducció ens fem una idea una mica de l'abast de l'ombra d'aquesta autora. I què et sembla, Pau, si en parlem una miqueta de la seva obra?
0: Em sembla perfecte. Vinga, comencem.
1: Doncs mira, comencem amb Pollastre amb prunes. Que la tinc aquí davant, que l'has portat, com sempre que portes els exemplars aquí.
0: Vestim una mica la taula.
1: Publicada l'any 2004, és una de les obres, podríem dir, més personals i emotives de l'autora, i tot i que no és autobiogràfica com Persèpolis, sí que està inspirada en la història d'un parent de l'autora. A mi aquesta m'agrada especialment. És que la història m'encanta, haig de dir. El protagonista és en Nasser Ali Khan, que és un prestigiós músic de Teheran que toca el tar, que per aquells que no ho sàpiguen, doncs és un instrument tradicional persa. I diríem que la seva vida canvia radicalment quan, després d'una discussió, la seva dona li trenca l'instrument que més estima. I el protagonista, tot intentar trobar-ne un de nou, cap li transmet les mateixes sensacions que li transmetia el seu tar original. Així que, desesperat, pren una, diríem, decisió molt categòrica, i és que arriba a la conclusió que la seva vida ja no té sentit i decideix estirar-se al llit i esperar la mort. Aquest seria el titular, que crec que ja, déu-n'hi-do, eh? I diríem que la història és el que transcorreix durant aquests 8 dies que passen entre la decisió que ell pren i la seva mort, justament, eh? Vull dir, és una mica spoiler, però ja sabem a la fi, no? Així, doncs, mentre roman al llit, Satrapi ens porta constantment al passat del personatge, no? Descobrim la seva joventut, els seus somnis, sobretot el gran amor de la seva vida, que és una noia anomenada Irane, i que tots dos estaven profundament enamorats, però que les diferències socials van impedir que es casessin. Així, doncs, obligat per les circumstàncies familiars, Nasser va acabar casant-se amb una altra dona, però aquella renúncia va marcar la seva existència per sempre. I encara que va aconseguir fama i prestigi com a músic, mai no va superar del tot la pèrdua del seu amor veritable. Al llarg de l'obra també coneixem els seus fills, la relació distant amb la seva esposa i diverses històries familiars plenes d'humor, tragèdia i ironia, no? I és que la Marjane aquí combina moments quotidians amb elements fantàstics, aparicions d'àngels, visions de la mort i salts temporals cap al futur dels personatges, no? Així, a mesura que avancen els dies, el lector entén que el problema no era únicament la destrucció de l'instrument com a tal, sinó que el tar simbolitzava una felicitat perduda, una vida que Nasser Ali sentia que ja no podia recuperar, no? Aquesta nostàlgia de la felicitat perduda. Podríem dir que aquesta obra, doncs, reflexiona sobre el pes dels records, les oportunitats perdudes, el pas del temps, la recerca de la felicitat, i també mostra, doncs, com les decisions imposades, o no són almenys les que nosaltres volem originalment, doncs, que ens marca moltes vegades la societat, doncs, poden marcar una vida, no? Per bé o per malament. Diríem que visualment Satrapi, doncs, manté el seu característic estil en blanc i negre, amb dibuixos senzills però molt expressius. La narració, com dèiem, combina drama, humor i poesia amb una gran sensibilitat. I podríem dir, no, en resum, doncs, que Pollastre amb prunes és una història sobre l'amor impossible, la nostàlgia, també la relació entre l'art i la vida, i molts crítics, de fet, la consideren l'obra més madura i lírica de Marjane Satrapi, no? I és una reflexió profunda sobre allò que dona sentit a l'existència humana.
0: Que bé que ho explica el Jordi. Si no heu llegit aquest llibre, jo crec que, bueno, us han d'haver vingut moltes ganes de llegir-lo. Jo el vaig llegir en el seu moment. És d'aquelles obres que trobo preciosa, però és trista, és emotiva. Totalment d'acord amb el que ha dit el Jordi. El dibuix del dibuix de la Satrapia us pot agradar més o us pot agradar menys, això ja va una mica a gustos, però encaixa tan bé en el relat que gairebé t'oblides que hi ha dibuix, no? Vull dir que tot és la fluidesa del còmic, que també aquí és el mestratge de l'autora. És una història senzilla en aparença i, com deies tu, no? Profunda, totalment profunda. Jo crec que absolutament sorprenent i commovedora. Per tant, a més, que té una versió en pel·lícula, jo no l'he vist, la pel·lícula, però crec que és pel·lícula amb personatges reals, diguem, amb actors reals, i com a còmic sí que podem destacar que va guanyar el Premi Angoulême al millor còmic el 2005. Per tant, recomanació aquesta absoluta que us fa el Jordi. Una més, vinga.
1: Doncs ara amb una altra obra, com és Brodats. Uh-huh. Publicada l'any 2003, Brodats és, diríem, una de les obres més originals i divertides de l'autora. A diferència de Persepolis, a la qual sempre acabem comparant, per dir-ne, la gran influència de l'obra, a diferència de Persepolis, que se centra en la història política de l'Iran, aquesta obra posa el focus en les converses privades de les dones iranianes i en tot allò que sovint queda amagat de portes endins, no? La història, diríem, que transcorreix durant una sola tarda. Abans hi ha 8 dies, aquesta és una sola tarda. Uh-huh. Després d'un dinar familiar, diríem, els homes marxen a fer la migdiada, també a l'Iran, i les dones es reuneixen al voltant d'una taula per prendre el te. Uh-huh. La trobada està encapçalada per l'àvia de Marjan, que és una dona carismàtica, directa i plena de saviesa popular. I a mesura que avança la conversa, les participants comparteixen records, confidències i anècdotes sobre les seves vides sentimentals, no? I parlen sense fites sobre el matrimoni, l'amor, el divorci, la sexualitat, les infidelitats i les passions socials que han patit al llarg de la vida, no? Això és important, el que dèiem abans, els prejudicis, no? De que un s'imagina l'Iran, també parlaven d'aquestes coses, les dones parlen a qualsevol cultura d'aquestes coses.
0: Totalment.
1: No? Perquè són... és la vida, no?, d'alguna manera. Llavors, una de les històries més impactants que s'expliquen, de fet, és la d'una dona que explica com va haver de reconstruir quirúrgicament el seu himen abans del casament per evitar problemes amb el seu futur marit. Hi ha altres relats que mostren matrimonis de conveniència, relacions infelices o estratègies que moltes dones desenvolupen per sobreviure en una societat molt conservadora. El títol Brodats, de fet, fa referència a una expressió col·loquial iraniana relacionada amb la reconstrucció de l'himen, però també simbolitza totes les aparences i costures, no? Uh-huh. que moltes persones amaguen darrere la seva vida política. És una obra que, tot i tractar temes seriosos, està plena d'humor. I és que els protagonistes expliquen les seves experiències amb ironia, picardia, una gran capacitat de riure's d'elles mateixes. Diríem que la Marjan Satrapi mostra dones complexes, intel·ligents, amb opinions pròpies, molt allunyades del que ara dèiem dels estereotips habituals sobre les dones iranianes. I és a través d'aquestes converses on el lector descobreix una realitat sovint invisible, i és que l'espai privat, diríem, a les dones d'expressar-se lliurement, no? Lluny de les normes socials i de la vigilància masculina, no? És una narració que no segueix una trama tradicional, sinó que es construeix com a associació d'històries i testimonis que es van entrellaçant, i on cada personatge aporta una mirada diferent sobre l'amor, la família i la llibertat. Uh-huh. Com deies abans, el dibuix de Satrapi no té secret, però és un canalitzador del que vol explicar. Al final, lo important és la història i utilitza el dibuix per explicar-te aquesta història, sense cap pretensió, no?
0: Exacte.
1: Però sí que manté el seu estil amb excepcions facials i gestos que tenen un paper fonamental per transmetre emocions i humor. Diríem que Brodats és una obra breu, però molt rica, que combina aquesta crítica social, feminista, comèdia, i que més que una denúncia és una celebració de la complicitat entre les dones i una finestra a les seves experiències quotidianes. Amb naturalitat, amb intel·ligència, la Marjan aconsegueix mostrar una cara de l'Iran que rarament apareix als mitjans de comunicació.
0: Mm-hmm. De Brodats hi ha una edició en català, de fet hi ha dues, hi ha una primera de Norma i una més recent de Rareware Books del 2021, i no ho he dit, de Pollastre amb prunes també hi ha una edició en català, per això el títol Pollastre amb prunes, que també hi ha versió en castellà, Pollo con ciruelas. Vinga, afegim alguna més.
1: Ara parlarem de El sospir. que és una obra publicada originalment el 2011. El Sospir és una obra diferent de la resta de treballs de l'autora i es tracta d'una adaptació d'un conte tradicional persa que barreja fantasia, romanticisme i també reflexió filosòfica. I és que la història es centra en un jove que viu obsessionat per l'amor d'una princesa i tots els seus sentiments, les diferències socials i la distància entre els seus mons doncs fan que la relació sembli del tot impossible. Així que el protagonista decideix emprendre un llarg viatge per intentar aconseguir allò que més desitja. I és durant el seu recorregut doncs, que es va trobant amb personatges extraordinaris, criatures fantàstiques i situacions que el posen a prova constantment. I cada etapa del seu viatge doncs, representa un aprenentatge sobre la vida, el desig, la paciència i el sacrifici. Així, a mesura que avança la narració, el jove comprèn que el camí cap a la felicitat no sempre consisteix a obtenir allò que volem immediatament, no? I que les dificultats, les decepcions i les esperances formen part d'aquest procés de maduració personal. És una història doncs, que està impregnada de l'atmosfera dels contes orientals tradicionals. Hi apareixen reis, princeses, savis, éssers màgics, elements simbòlics que recorden les antigues narracions perses, i tot això doncs, dota el relat d'una sensibilitat moderna i accessible per als lectors actuals. El tema central és la força del desig humà, i el protagonista persegueix un somni que sembla inabastable, però el veritable sentit del viatge acaba sent la transformació interior que experimenta. A diferència de les obres anteriors, aquí no hi ha crítica política ni elements autobiogràfics. L'autor es centra en la dimensió universal dels sentiments humans, l'amor, l'esperança, la frustració i la recerca de sentit. Gràficament, l'obra destaca doncs, per unes il·lustracions elegants, evocadores, que mantenen aquest estil característic, però amb una influència més marcada de l'art i la miniatura perses, i les imatges doncs, contribueixen a crear una atmosfera de somni i llegenda. Diríem que El Sospir és una obra breu, però plena de simbolisme, on a través d'un conte aparentment senzill es reflexiona sobre els somnis que perseguim i sobre com les experiències viscudes ens transformen més que no pas l'arribada al destí final. I aquí, doncs, això em recorda molt a cert poema d'un autor grec, Ítaca, doncs diríem que l'important no és arribar moltes vegades a allò que vols, sinó tot el trajecte que transcorreix fins que hi arribes, no? Totes les vivències i tota aquesta motxilla que vas carregant.
0: Faig falca, perquè qui no ho sàpiga, el Jordi és especialista en mitologia grega. Tanco la falca.
1: Bueno, tant com especialista no, però m'agrada molt la cultura i la mitologia grega. Llavors, he vist aquí una petita possibilitat de posar cabafis, doncs vinga.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: És una lectura especialment interessant per descobrir una faceta menys coneguda de l'autora, allunyada, com dèiem, de l'autobiografia, molt vinculada a la tradició cultural de l'Iran.
0: Hi ha una edició en català, també, del 2011, Norma Editorial, i he de dir que la publicació original a França és del 2004. Jo és una obra que no he llegit, la tinc pendent, i evidentment ho ha explicat també el Jordi, que ganes de llegir-la, ara mateix en tinc moltes, però aquesta la tinc pendent. Fem una última molt ràpida.
1: Tu també ens has portat una.
0: Jo he portat una, no me'n podia estar, perquè he dit que el 2004 ella deixa de fer còmic, però ben bé no és així, perquè ella el 2023 va recuperar, de fet va coordinar un còmic, una antologia de còmics, que és Dona, Vida, Llibertat. És una antologia col·lectiva feta en 5 mesos. El Jordi ara no ho podeu veure, perquè això no és radiofònic, però la tenim aquí damunt de la taula. És una obra feta en 5 mesos arran de la mort de Mahsa Amini i les protestes que la van seguir. No? Fins al final, la Marjan, doncs això, indòmita, dolça i absolutament imprescindible. És un llibre, això, que neix de la mort d'aquesta noia, la Mahsa Gina Amini, que és una noia iraniana que va ser detinguda per la policia de la moral, no? El nom que rep en aquest règim dels mulars, per no portar ben col·locat el vel. Es veu que s'hi veia una mica de cabell, no? Durant la detenció, us podeu imaginar, doncs la Mahsa Amini va ser colpejada al cap amb tanta violència que va estar en coma 3 dies i finalment va morir a l'hospital al setembre del 2022. La seva mort doncs, va desencadenar una sèrie de protestes i proclames feministes arreu del país, no? És a dir, les noies, les dones es van treure els vels en senyal de protesta i aquesta causa i la de les dones iranianes va fer la volta al món. Llavors el que fa la Marjan aquí és coordinar una sèrie d'autors, ella també hi dibuixa, però hi ha una coordinació amb una sèrie d'experts d'experts i periodistes homes i dones entesos en el món i en la cultura i en l'actualitat iraniana, coordina, fan una sèrie de relats i ella doncs hi posa aquesta coordinació i diguem el que va fer és anar a buscar aquests autors i autores que es van prestar per la publicació, insisteixo, en una obra que es va fer en 4 mesos, podeu imaginar, però és impagable, vull dir que crec que val molt, molt la pena la lectura. Ella havia, això, dic que havia deixat molts anys al còmic fins que va decidir coordinar aquesta obra, Dona, vida, llibertat, que també la teniu en castellà, Mujer, vida, libertad, i que, bueno, que entre d'altres hi ha el Paco Roca, hi ha el Joan Esfar, però també hi ha autors i autores iranians. Com deia ella, és una espècie de brigada del còmic, brigada internacional del còmic, no? I jo crec que és un llibre fantàstic per entendre la realitat, la crua realitat que es viu a l'Iran. Està publicat en català per l'editorial Finestres, una edició magnífica, i ja ho heu vist, de tots els títols que ha comentat el Jordi, de totes les obres de la Marjan Satrapi, hi ha la versió en català, i fins i tot en editorials diferents, és a dir, Norma va publicar en català, Reservoir Books ha publicat en català, cosa que no podem dir de molts autors i autores. Mm-hmm. Jo crec que això ens dona una mostra de l'interès i de la importància de l'autora tant pels lectors i lectores habituals com per la gent que no està especialment avesada en el mitjà. Vols dir alguna cosa més per anar tancant?
1: Sí, doncs mira, deixa'm acabar amb una anècdota de l'autora, i és que la Marjan Satrapi, els que hem llegit Persepolis, doncs ja ho sabem, però pels que no, doncs era una fan del punk i d'Iron Maiden. Uh-huh. I llavors, doncs, durant l'adolescència escoltava grups occidentals que ja estaven mal vistos per les autoritats iranianes, i un dia justament va ser aturada per la policia religiosa perquè portava doncs una jaqueta texana, unes sabatilles Nike, insignes d'Iron Maiden i de Kim Wilde, i va començar, diríem que va aconseguir sortir-se'n doncs inventant excuses sobre la marxa. I això ho comento, doncs, a la seva mort, al diari Francesc Liberación, doncs va recuperar una imatge molt icònica de Persèpolis, on apareix la jove Marjan sota el vel obligatori imposat pel règim islàmic, però portant una samarreta amb el missatge «Punk is not dead».
0: Era molt punk, va ser punk fins al final. De fet, aquesta imatge o aquesta escena està molt ben explicada, molt ben narrada també en la pel·lícula d'animació. I volia falcar allò de punk perquè ella, diguem-ho, no era fan que li fessin fotos, no li agradava, això sí, no tenia pèls a la llengua, deia el que calia, i defensava davant de tot la llibertat fins al punt que ella defensava la llibertat que tenen les dones per posar-se o no una de les coses que ella més odiava, que era el vel islàmic. Ella deia, com considero que els drets humans estan per sobre de tot, evidentment, del seu punt de vista personal, jo lluitaré perquè aquestes dones puguin portar el vel, encara que jo el detesti.
1: Doncs és una imatge molt potent, aquesta que dèiem, perquè resumeix tota la seva personalitat. Un adolescent rebel, enamorada del punk i del rock, que resisteix doncs aquesta uniformització imposada pel règim, i és, diríem, tot un símbol de resistència, no?
0: Doncs crec que ens ha quedat un programa, el tanquem aquí. Vaja, si no teniu ganes de llegir i de reivindicar Marjan Satrapi després d'això, jo crec que hem de tancar la paradeta. Ho deixem aquí. Fins aquí aquest 34è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per venir.
1: Gràcies, com sempre, per convidar-me.
0: T'esperem el mes vinent, que serà l'última petita de la temporada.
1: Acabarem a lo grande, va.
0: Vols avançar alguna cosa?
1: No,
0: o
1: encara.
0: No vols avançar res. Gràcies, Eli Arjona, per fer possible aquest programa una setmana més. Com cada setmana és un luxe. Ens acomiadem. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu còmics de la Marjan Satrapi.
1: Dos minutets, no? S'han passat, por ahí. Però...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés, que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
2: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
1: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carril tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a la P2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carril tallat en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquesta tarda a les 7, els amics del museu organitzen una conferència a la seu del carrer Pinto Fortuny per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet treball sobre la història del carlisme i del catolicisme polític i la construcció de memòries nacionals. La xerrada és aquesta tarda a les 7 a la seu del museu del carrer Pinto Fortuny, número 55, i l'entrada és gratuïta. També avui el CEM continua amb les nits musicals del Botànic, en aquest cas enguany al pati de Can Ametller, avui amb el concert de la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, una formació liderada per Ivan Kovace, Big Beu i Contrabaix, i acompanyat per 4 músics més. Obertura de portes a les 8 del vespre, us podeu dur el sopar de Carmanyola i a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del CEM i gratuïta fins als 12 anys d'edat. Avui, el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes, Andrés Torres, aquesta nit a les 9 al Foment, les entrades 16 euros a Intràpolis. I diumenge hi ha visita guiada al Museu del Renaixement a 11:45. La visita s'inclou amb el preu de l'entrada. Les reserves s'han de fer, però, per la visita guiada a info@museudelrenaixement.cat. La farmàcia de guàrdia avui és la codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
4: Ràdio Molins de Rei. Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
5: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
6: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
5: Ah, sí?
6: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
5: Així tot va més de pressa.
6: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
5: Molt bé.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja no
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Carrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem com cada dilluns a Ràdio Molins de Rei a Tot Teatre. Avui tindrem tres entrevistes prou engrescadores d'unes obres que estan molt bé, així que ja teniu el paper i llapis per apuntar-los. I de música, avui tindrem les cançons del musical Hairspray, que és una producció musical de Broadway, s'estrenà el 15 d'agost de 2002 i guanyà 8 premis Tony de 13 nominacions. Es representà més de 2.500 vegades, tancant el 4 de gener del 2009. Hairspray també ha tingut gires pels Estats Units, una producció al West End londinenc, així com diverses produccions estrangeres. I va ser adaptada el 2007 pel cinema. La producció de Londres va ser nominada a 11 premis Laurence Olivier, guanyant-ne 4, entre ells el de millor musical. Estem trucant els primers convidats, amb el que sigui per telèfon, per parlar d'una obra que... Doncs bé, passa molt. I ara ens n'anem, doncs, corrents cap al Maldà, perquè Germans, Cabaret i Memòria. El meu germà, una comèdia de Marc Reticau sobre vincles familiars. I han trucat els seus dos protagonistes, el Robert i el Llorenç. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I identifiqui-se, por favor.
1: Jo sóc el Robert. El germà gran.
0: El germà gran, bueno, és igual. Com tal, com estem? Bé?
1: Molt bé, molt
0: de
1: bé.
0: Dilluns? Sí, sí.
1: De dilluns a descans.
0: Sí, sí.
1: En teatre, bueno, dilluns a descans.
0: Sí. Escolta, estava pensant jo que demà em toca anar al Maldà, saps, demà?
1: Sí, eh?
0: Bé, sí, sí. I pensava, hi arribaré o no hi arribaré?
1: Home, esperem que sí.
0: Que sí, no?
1: Esperem que sí,
0: bueno.
1: Si pugueu arribar.
0: Bé, sí, ja ens ho direm demà.
1: Sí,
0: escolta,
1: sí,
0: estem trucant amb el Llorenç.
1: Sí.
0: I parlarem d'això, de...
1: Del meu germà.
0: Del teu germà, sí. Una comèdia del Marc Reticau. Ja havíeu vosaltres treballat amb el Marc Reticau?
1: Sí, havíem treballat per separat.
0: Sí.
1: Fa bastant temps, que no sé quants anys vam fer, però el Llorenç havia fet una cosa que es deia el Fanal.
0: Oh, escolta, que ens ho digui ell mateix, tu. Llorenç, bona tarda.
1: Ah, sí? Bona tarda, què tal? Ah,
0: ja ha llegado, hermano.
1: Ja estic aquí.
0: Doncs això es li està preguntant amb el Robert, si havia trobat abans amb el Marc Reticau.
2: Sí, de fet, jo vaig fer la tesina que ell presentava a l'institut com a final de projecte,
0: sí.
2: jo hi era, després vam fer un assaig obert al llibre que es deia Una nena nua, llepa-li la pell a una nena nua, aquest espectacle de poesia que era, jo tenia un fanal a la boca, ens hem anat veient, sí, amb el Marc bastant.
0: Mm-hmm. I què tal és treballar amb el Marc?
2: Doncs la veritat és que molt bé.
0: Dieu-ho bé, no? Que ara millor s'està sentint, aneu en compte.
2: Bueno, ja ho sap, de totes maneres, però crec que té una manera d'escriure que és, bueno, almenys jo hi connecto de seguida
0: sí.
2: em obre un imaginari molt, molt bèstia.
0: Mm-hmm. Escolta'm, i això de treballar entre família, què tal, també va bé?
1: Sí. Vam aprendre a fer teatre junts,
0: sí.
1: Jugant amb pirates, després vam fer l'Institut del Teatre junts. Vull dir, diguéssim que hem fet moltes coses junts amb teatre.
0: Uh-huh.
1: I ens venia molt de gust treballar junts.
0: Uh-huh. Així. I dèiem al Robert que demà vindré,
2: sí,
0: al Maldà.
2: Ah, fantàstic.
0: Que a veure si arribo, a veure si em deixin d'arribar. I que trobo que és un lloc molt adient a fer aquestes peces que no són molt, molt... per estirar-les. Són molt ben allà, davant de tothom. Molt coquetones,
2: sí,
0: podríem dir-ne.
2: Sí, crec que és l'escenari ideal per,
0: sí,
2: fer una espècie de cabaret, que és una mica el que fem.
0: Ah, sí? Cuenta.
2: Sí, sí, sí, no, el format, jo crec que perquè la gent es faci una idea, és aquest. No hi ha una història amb un fil argumental, sinó que hi ha números, no?
0: Mm-hmm.
2: Ara un poema... ara una coreografia, ara una escena una mica més d'això, ara una cançó, llavors és més aquesta cosa de cabaret, i li va molt bé l'espai. Sí.
0: Mm-hmm. Tu allà tants anys junts i coneixes molt més junts, deu ser allò que estàs en l'obra i una miradeta i ja saps el que vol dir, no?
1: Sí, ens coneixem molt.
0: És això.
2: També, sí, jo crec que hem de també... Sí.
1: Ah. No, sí. Digues, Llorenç.
2: No, deia, sobretot ho hem notat als assajos, que ho hem muntat molt ràpid. Aquest espectacle sí. Ha estat muntat amb 20 assajos.
0: Ostres!
2: I llavors hi ha alguna cosa com que inexplicablement pues, les coses anaven sortint, no? Bastant fluides, llavors sí. Imagino que hi ha algú allà que sí, que explica aquesta connexió, sí.
0: Us agrada aquest format de treballar tant a la vora de la gent? De tenir-la tan a prop?
1: A mi m'agrada molt.
0: Sí.
1: Sí que és veritat que fa com a... que som part del teatre també, ens agradaria tenir més públic, clar, però no hi cap més gent, uh-huh. A nivell econòmic, dic.
0: Sí.
1: Però a nivell d'actor és màgic. Uh-huh. També és molt difícil, perquè treballes molt, molt davant de la gent i es veu totes les tampes,
0: uh-huh.
1: Però és molt agraït.
0: Però vosaltres també jugueu amb avantatge perquè veieu les cares... I sabeu què passa aquí? Avui no sé què els passa. Estan pintats, oi?
1: Bueno, però també sí. aquest d'hora a res, que si sí. No s'ho estan passant bé, també ho veus.
0: També.
1: I també has de menjar, que per... però sí, és màgic.
0: Hi ha moments que es riu, sí o no?
1: Com?
0: Hi ha moments que rius.
1: Sí, i tant.
0: Per això que encara sí. més, si estan tota la vora. I aquell dia no riuen, ja et poses nerviós.
1: És el que té la comèdia, sí. Lo difícil de la comèdia.
0: Què passa avui? Què passa avui?
1: És de recompensa molt ràpida i ho veus molt, molt ràpid, uh-huh. Si reaccionen o no.
0: Uh-huh.
2: Clar.
0: Estareu fins al 12 de juliol, no?
2: Exacte. Sí, fins al 12 de juliol.
0: Prorroga segur que sí,
2: Els diumenges...
0: Sí.
2: No, els diumenges fem a una hora molt, molt xula, que és a les 12 del migdia,
0: sí.
2: Que és l'hora del vermut, i ara aquest diumenge vam fer la primera, i la veritat és que quan surts del teatre ja que has fet la funció i d'això, sí. i encara tens tota la tarda per davant, és fantàstic.
0: Sí, mm-hmm. Sí, vas a fer el vermut per allà a la vora.
2: El vermut,
1: exacte.
0: Fantàstic. El meu germà sortirà de bolos?
1: La intenció.
2: Doncs l'any... Sí.
0: Sí.
1: Sí. Per això l'hem fet també, perquè es quedi com a espectacle de cartera i que pugui anar fent molts vols.
0: Ja heu trucat sí. als que venen a contractar els espectacles?
1: Això la Montse Ferrarons del
0: Mallorca. Ah, ja ha sortit la Montse.
1: És meravellosa.
2: Ens costa que ja s'està molt bé.
0: Sí.
2: Ja...
1: Sí.
0: Vale. Escolta'm,
2: sí, a més és un espectacle que ja l'hem fet així perquè pugui girar molt. És a dir, és senzill d'escenografia.
0: Bé, molt, molt portable, no?
2: Exacte.
1: Sí.
0: Robert, Llorenç, Robert, què tenim al calaix fent el xup-xup properament?
1: Al mm-hmm. calaix?
0: Que es pugui dir, eh?
1: Jo
0: projectes futurs, vaja, així de clar.
2: Sí.
0: Què? Tenim
1: jo
0: coses?
1: Jo la temporada que ve seguiré a Madrid.
0: Ah, sí, mira-lo.
1: Sí,
0: mira.
1: Sí. Jo fa 8 anys que visc a Madrid, vaig venint.
0: Mm.
1: Però sí, crec que ja puc dir que la temporada que ve estaré el musical del Zorro.
0: Ah, sí.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Bien.
1: De moment és l'únic que tinc.
0: Mm-hmm. Sí, i vostè?
2: I jo al setembre tornem al Gaudí amb els plans.
0: Ah, sí? Bé.
2: Sí, que farem una temporada una mica més llarga, són 7 setmanes, em sembla, fins al 7 de novembre.
0: Mm-hmm.
2: O sigui que tornarem a estar allà amb la família dels plans.
0: Vale. I a tot això... anem al Maldà i expliqueu-me de què va el meu germà. Una mica, perquè hem parlat de tot, de coses, però l'essència no l'hem parlat encara.
1: Comences tot, Llorenç?
2: Bueno, sí.
0: El que es pugui explicar,
2: el meu germà... El meu germà, el que no parla, sobretot, comencem pel que no,
0: sí.
2: És de la relació, o sigui, de la biografia de germans del meu germà i jo.
0: Sí.
2: Això no.
0: Mm-hmm.
2: Parla del fet de tenir germans, no tenir-ne, ser el del mig, ser el mitjà,
0: sí.
2: Ser una germana, ser fill únic.
0: Ah, això fill únic, sé de què va això.
2: Veus? Doncs aquí també, és a dir, parla més de la família que no en si del fet de nosaltres dos com a germans.
0: Sí.
2: Té la particularitat que sí, que la interpretem dos germans i té alguna cosa especial per això, però la funció, és a dir, funciona igual encara que els dos personatges que surten no siguin germans.
0: Ja. Mm-hmm.
2: No? Llavors és una mica això, és comèdia, és aquesta cosa de cabaret, hi ha un punt de reflexió també, hi ha molta ironia.
0: Sí.
2: I no sé, Robert, què vols afegir?
1: No, sí, són 18 capsuletes en la que la gent es pugui sentir identificada tant si té germans com si no en té, amb mm-hmm. coses de la seva família. És el que va dir un dia el Marc, és teatre de sensacions.
0: Mm-hmm. Sí.
1: L'objectiu és que surtis del teatre sentint-te bé,
0: haver-te sentit
1: una mica, tenim ganes de veure el teu germà o la teva família.
0: I abraçar-lo.
1: I exacte, sí. I aprofitar el temps.
0: Sí. Vull dir, la gent surt diferent de com ha entrat.
1: Sí.
2: Esperem.
1: Jo crec que sí. De fet, ens ha passat, eh? La gent que venia a la sala d'assaig i ens deia, hòstia, he sortit de l'espectacle i m'he tocat amb el germà.
0: Sí.
1: Perquè tenia ganes de veure.
0: Sí,
1: o
0: sí, sí.
1: Gent que va venir a veure algun assaig obert, això, i diu, ostres, he de venir amb els meus germans. Uh-huh. O li he de dir als meus fills que vinguin junts.
0: Sí,
1: o,
0: sí.
1: I és una mica el que buscàvem amb aquest espectacle.
0: Molt bé. Per cert, quina durada té l'obra?
2: Té una hora i...
1: una hora i quart, una hora i vint, com a molt.
2: Més o menys.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Depèn de si el dia si correm una mica o no.
2: Però sí. I depèn del públic, una també. Hora... Depèn del públic.
0: Sí?
1: Una hora i disset.
0: Sí.
1: Sí, una hora i disset.
2: Mm-hmm. Més o menys, sí.
0: I esteu tots dos a l'escenari tot el rato?
1: Sí, pràcticament. Pràcticament, sí. Estem els dos a l'escenari tota l'estona.
0: Molt bé, doncs, Robert Llorenç, ja us diré una cosa que no us ha dit ningú, segur que no. Els González i González.
1: González.
0: Doncs res.
1: Sí.
0: Senyors González, moltes gràcies per la vostra amabilitat de tenir la nostra trucada. Que tingueu molt de sort i ens veiem demà.
1: Ens veiem
0: demà. Si arribo.
2: Et saludem demà.
0: Si arribo.
2: Esperem que sí,
1: que hi arribi. I que
0: t'ho
1: passis bé.
0: Sí, segur que sí. Molt bé, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Bona tarda, vespre. Adéu.
2: Bona tarda.
0: Adéu.

0: Doncs deixem el Natalio de González al Teatre del Maldà i ara, amb la música de Hairspray, us recordo que la producció original de Broadway, després d'un temps de rodatge a Seattle, Hairspray s'estrenà a Broadway al Neil Simon Theatre el 15 d'agost de 2002. La producció estava dirigida per Jack O'Brien i coreografiada per Jerry Mitchell. El repartiment original de Broadway incluïa doncs, la Marissa Janet Vignocourt i el Haber Feinstein, els papers principals de Tracy i Edna. L'edició de 2003 dels Premis Tony va ser nominada a 12 categories, guanyant-ne 8. Millor musical, millor llibret, millor partitura original, millor disseny de vestuari i millor direcció musical. La Marissa Janet Vignocourt i el Haber Feinstein i el Dick Latessa també van ser premiats per les seves interpretacions. La producció rutllà durant més de 6 anys, realitzant-se 2.642 funcions i tancant el 4 de gener de 2009, com hem dit abans. Feinstein tornà al paper a l'11 de novembre de 2008 i Vignocourt el 9 de desembre per realitzar les darreres funcions. Estem trucant als segons convidats telefònicament i a veure si ens contesten. Doncs us recordaré que la producció del Regne Unit de West End s'estrenà al Salisbury Theatre el 30 d'octubre de 2007. El Michael Ball interpretà a Edna. L'equip creatiu de Broadway, encapçalats pel Jack O'Brien i el Jerry Mitchell, es tornà a reunir per la producció de Londres. Hairspray aconseguí un rècord de 11 nominacions als Premis Olivier, guanyant-ne el de millor musical, millor actor i actriu. També després del 2007 se'n va fer una pel·lícula de gènere musical, és clar, dirigida per Adam Simon, amb el John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher Walker, Queen Latifah i el Zac Efron, entre d'altres. Vale. Doncs mira, doncs deixem un moment el Hairspray i ens anem a parlar amb una actriu que quasi podem dir que és de Molins ja, és de Sabadell, però el tenim aquí, és nostre. Mercè Martínez, bona tarda.
1: Hola.
0: Què tal?
1: Hola, què tal? Perdona que no us sentia.
0: Ah, bueno. Ara bé?
1: Ara ho sento.
0: Què tal la Mercè Martínez, els dilluns?
1: Els dilluns miro d'estar amb la família. És l'únic dia que puc gaudir del nen i... Mm-hmm. Bé.
0: I ara ens anem al Teatre Borràs, a La Promesa. 90 minuts de riure sense parar, Mercè.
1: Sí?
0: Sí.
1: Que bé.
0: Sí. Aviat. Jo sóc de riure fàcil, però bé. Sí.
1: Molt bé,
0: em
1: m'alegro.
0: Força. Cuéntame.
1: Almenys si vas al teatre, passar una bona estona,
0: sí.
1: No?
0: Sí. A més, acaba de comprar-se un amic teu ara, el Marc. Què tal?
2: Hola.
0: Què tal?
2: Com estem? Bé, a punt d'arribar a casa, perdoneu.
0: A punt d'arribar a casa?
2: A punt d'arribar a casa, que he vingut a baixar un moment. Què tal, com esteu?
0: Bé, i tu?
2: Molt bé.
0: Molt bé. De dilluns, sí, oi?
2: Què tal, Mercè?
1: Molt bé.
2: Mercè,
1: hola.
2: Has descansat?
1: Sí.
2: Ens feia falta.
0: Començant per

0: Podem començar pel principi. Quins horaris i dies feu?
1: Mm. Doncs mira, va. Estem dimecres a diumenge.
0: Sí.
1: I fem dimecres. Fem uns horaris una mica especials, eh? Ah. Dimecres, dijous, fem a les 8 de la tarda. Sí. El divendres, perquè pugueu anar a sopar després, ho fem a les 7 de la tarda.
0: Sí.
1: El dissabte en fem dues, que fem a les 17:30 i a les 8.
0: Sí.
1: I el diumenge fem a les 17:30, també. Mm.
0: Molt bé, fantàstic. Ara parlem, doncs, de la promesa. Què ens explica la promesa? De què va, vaja? Qui obre foc? Qui obre foc?
2: Va, vinga, ja començo jo. Doncs res, la Paula, una amiga nostra, la Mercè, el personatge de la Sara, jo sóc el Pitu, l'Eduard Buch és el Ibai i l'Eduard Lloberes és l'Arnau. I la Paula, que ha estat un any fora, al Brasil, ens convoca a casa seva perquè som un grup d'amics que som, ens coneixem del cau.
0: Sí.
2: I en tenim entre 40 i 50. I que anem quedant regularment per fer unes festes i per trobar-nos. Però fa molt temps que no ens trobàvem tots junts. I ha passat un any. I ens cita a casa seva per fer una festa temàtica.
0: Sí.
2: Dels 90.
0: Sí.
2: En aquest cas.
0: Sí.
2: I a partir d'aquí comença la història. Ara la Mercè, digues alguna cosa més, si vols. Va.
1: Doncs això, és una festa, aquesta, una festa temàtica dels 90, on hi sona molta música dels 90,
0: sí.
1: On sembla que serà una ballada molt agradable i molt, molt divertida, però que ha de fer un gir de guió. I la Paula, que això no és cap spoiler, vull dir, perquè està al programa demà i està tot arreu, ens acaba enverinant. El per què, que ja ho anireu descobrint.
0: Sí, que hi hagin el Borràs.
2: Com?
0: Que vagin al Borràs, a veure per què fa això.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
2: Això mateix.
0: Escolta'm, quant de temps heu trigat des de la primera llegida fins al dia de l'estrena?
1: Doncs 5 setmanes.
0: 5?
2: 5
1: o 6?
2: 6.
0: Poder 6. Ostres, quin fart d'estudiar, no?
2: Sí.
0: Quin fart d'estudiar.
1: Sí, Déu-n'hi-do, perquè és una obra molt coral i aquestes obres cant corals, quan tens un bocadillo llarg, o sigui, un bocadillo vull dir que tens un monologuet, o sigui, això és més fàcil d'estudiar perquè estàs tu sol, vas passant.
0: Ja.
1: El que passa que aquesta obra és molt coral. Jo crec que és l'obra més coral que he fet en la meva vida.
0: Sí.
1: I són frases sueltes, cortetes...
0: I picades, no? I picat, tot molt picat.
1: I picat, que no té ni cap ordre ni concert.
0: Sí.
1: T'has de saber molt el teu dels altres com per no
0: xerrar. Que estan molt en contra, que diuen, no?
1: Sí,
0: estàvem
1: als
0: 5
1: sentits.
0: Fins quan esteu?
2: Hi ha vegades que hi ha molt argument en les funcions i aquesta, doncs, a part de l'argument, hi ha el comportament que hi posem nosaltres dintre d'un patró que hi ha, de comèdia bastant, com així, com clàssica, no? Però la gràcia, suposo, és intentar veure'ns com ho ha dirigit el Pau Roca, com estem nosaltres allà, i això, i que la gent s'ho passi bé.
0: I ara que no ens sent el Pau, què tal el Pau Roca, el dirigint?
2: Molt bo. Mercè, digues.
1: Molt bé, la veritat és que
2: sí.
1: Jo no havia treballat mai amb ell, i és un tio que té les coses molt clares, que li agrada molt el que fa, i és molt exigent, moltíssim. I això fa patir, de vegades, està molt bé.
2: Sí, però treballa molt en positiu, això que deia la Mercè.
1: Sí,
2: està molt a favor, i això que ha dit que ella, que li agrada molt la seva feina, li agrada molt el que fa.
0: Sí.
2: Realment és un tio que s'estima al teatre.
1: Sí, això es nota.
2: I una mostra és la seva pròpia productora, no? Home, bueno, tota aquesta gent que han aixecat el Sixto i que van fent al llarg dels anys, no sé si són...
0: El Sixto Paz, no?
2: 15 anys ja. Sixto Paz.
0: Sí.
2: Que també va ser...
1: I que, a més, aquest any tenen diverses produccions rodant.
2: Ah, exacte, exacte.
1: N'estan assajant ara una, després n'assajaran una altra.
0: Sí, molt bé.
1: Gent superproductiva i que, a més, és això, que estimen molt la seva feina.
0: Fins al diumenge 12 de juliol? Vaig bé?
2: Sí, una miqueta més i tot, potser.
0: Sí, que bé, no?
2: Però de moment una miqueta més. Que
0: bé. I després anem de bolos o què?
1: Després estarà lliure a partir de gener, febrer, març, crec que són 3 mesos, que ja han sortit bastant a bolos i suposo que s'anirà omplint més encara.
0: Molt bé.
1: Però bueno, escolta, sí, sí, que si l'heu de, si s'ha de veure a Barcelona, us va
0: veure
1: a Barcelona, eh?
0: Que aprofitin ara.
2: És un molt bon pla, és un molt bon pla d'estiu.
0: Sí, sí.
2: Si fa calor, et fots amb l'aire condicionat al teatre una horeta i mitja.
0: Està molt bé.
2: Tens de tot, vull
0: dir. Sí, sí, sí.
1: I que té un humor molt...
2: Que és un bon pla, també. Exacte, exacte.
0: Escolta'm, com cada comèdia, bona comèdia, vosaltres esteu al quite, perquè... Oi, ara no m'han rigut. Com és estany avui? Avui no han rigut aquest gag. Ens posem nerviosos?
2: Això... Ja no, Mercè.
0: Ja no.
1: Jo no li faig molt cas, això.
2: Exacte.
0: Perquè també deu dependre també de la públic, no?
1: Sí, el públic és divers i diferent, sí. I no has d'estar pendent d'això. Potser si un dia, si sempre et riuen molt un tros i aquell dia no te'l riuen, potser que tu has fet alguna variació,
0: sí,
1: que ho has entonat una mica, no? Però, i està bé després l'endemà poder-ho ajustar un altre cop. Però per norma general, normalment sempre funciona als mateixos llocs.
2: Sí.
1: Menys cosa... el Marc, que sempre ens en va afegint més. Perquè és molt bo fent comèdia. I sempre dius, mira, ara li hem rigut això, que no li reien.
2: Però jo això ho faig per vosaltres. No, jo la funció la faig per els meus companys. Perquè
1: tu realment et sentiràs que et riguin totes les paraules.
0: Això anava a dir, escolta'm, està fent la funció i us agafen ganes de riure, què? Deu ser una feinada, això, no?
1: Sí, això és una feinada.
2: Sí, això costa a vegades.
1: És un bon i un mal moment, alhora.
2: I una cosa és que, hòstia, que el teu company, estàs mirant un company i dius, hòstia, que bé, m'ha fet riure. L'altre és que notis que aquell dia no estàs molt ficat on has d'estar, saps què vull dir? O un dia que estàs més mandrós, que llavors ho veus tot. Ho veus absolutament tot. I tot et sembla més ridícul. Clar, no podem agafar distància amb la nostra feina. O ens hi fotem a tope, o sí, de vegades que si ho mires amb què de fora, dius, què fotem aquí els quatre?
1: Sí,
2: llavors és millor... Llavors vol dir que hi ha dies que tenim dies a tot.
0: Ja,
2: com tothom.
0: Sí, sí, sí.
2: Com tothom, va. Sí, sí.
0: Marc, però, Mercè, Marc, tenim coses ja preparades per després?
1: Mercè? De teatre? No, jo seguiré amb el Com si fos ahir i seguiré amb la Renaixença i com per no interferir amb els bolos que tindrem per gener,
0: sí,
1: jo en principi no agafaré res més de teatre perquè si no em carrego massa de feina i després sóc com una bomba de rellotgeria i no necessito ser una bomba de rellotgeria per si m'ho dic.
0: I el Marc?
2: Jo, doncs, em sembla que el proper és a l'octubre. Ara presentarem la temporada lliure.
0: Sí.
2: Tenim un petit muntatge que vam fer a post-pandèmia, que ens va encarregar Vitor, que es deia Retorn a Bobetoia, que era com una ficció, una distòpia, que van escriure el Sergi Pombermaier, amb l'Ivan Benet, la Cristina Genevat, i van fer com per tornar als teatres després de la pandèmia.
0: Yeah.
2: I va ser la primera cosa que es va fer. Llavors, això ho farem dintre els actes dels 50 anys del Teatre Lliure.
0: Sí, 50 anys,
2: llavors,
0: sí.
2: Això serà un meset, tot l'octubre sencer, em sembla que estem a l'Espai Lliure. Però bueno, això ho presentarem en poc temps, em sembla que presenten temporades.
0: Ja ho tinc apuntat, sí, sí. I a l'Espai Lliure també estàs molt bé, eh? La gent tan a prop...
2: Jo és de les sales que tinc més bon record, a més dels anys que porto dedicant-me a això.
0: Sí.
2: Les coses més boniques, moltes m'han passat allà. Moltes m'han passat allà.
0: Doncs segur que ara també, segur.
2: Mira.
0: Mercè, Marc, Mercè, moltes gràcies per la vostra atenció. De aguantar.
1: A tu per convidar-nos.
0: No,
2: sí.
0: La propera vegada aquí, a la taula aquesta.
2: I tant que sí, algun dia hem de venir, que encara me'n recordo, de començar a dedicar-me a això i conèixer-te a tu, eh?
0: Sí, sí.
2: Estem parlant de 30 anys. Anem prenyant
0: 30
2: anys, eh? No. Seguim.
0: Doncs, au, molta sort, molta merda que es diu.
2: Moltes gràcies.
0: I ens anirem veient.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada ben forta per tots dos.
2: Una abraçada, un petó, Mercè.
0: Adéu, bona nit.
2: Adéu a tots.
0: Adéu, gràcies.
2: Adéu, estimat.
0: Adéu. And now, live from the

0: look like you could use a stiff one.
1: Doncs bé, més cançons del musical Hairspray, que per cert us estava dient que havia sigut també últimament una pel·lícula, i que la pel·lícula, que era una adaptació del musical del 2002 de Broadway, i que va guanyar el premi al millor espectacle. Ara així mateix aquesta adaptació és una altra adaptació de la pel·lícula Hairspray del 1988 del John Walters. El mateix John Walters ens fa un cameo al començament de la pel·lícula, la seva aparició al principi d'aquesta pel·lícula amb la cançó Good Morning Baltimore com exhibicionista. És el director, escriptor i guionista de la primera pel·lícula Hairspray. I ara, una mica curtet, si ho sabíeu, aquesta matinada es va produir a Broadway la nit del teatre amb la 79a edició dels Premis Tony i per reconeixement de tota l'excel·lència de produccions de Broadway. Doncs en diuen que sí, que ja deixem Broadway en un cantonet i ens anirem al tantarantana que volem parlar amb Mazorra. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com va això?
2: Molt bé, molt bé, la veritat que molt contentes.
1: I com va el dilluns, bé?
2: Bé, molt bé, un dilluns de descans, el dia de descans després de tot una setmana d'estreno,
1: sí.
2: I ja demà tornem al teatre.
1: Molt bé. Doncs del 4 fins al 21 de juny, en diuen aquí, quería ser maricón, pero nací sudaca. Un espectacle al tantarantana, que em sembla que és al pis, no?, a dalt.
2: A l'àtic, sí, som a l'àtic.
1: I què tal, com està l'àtic? Perquè cada aquí vaig, me'l canvien.
2: La veritat és que molt bé. Vam obrir les entrades fa un mes i la veritat és que la temporada està gairebé plena.
1: Mm.
2: De fet, avui mateix vam obrir les dues noves dates, que són aquest 20 i 21, que
1: sí.
2: Són totalment noves, perquè teníem tota la temporada plena. Mm. I bé, molt contentes. L'àtic és molt acollidor, tenim l'espai perfecte per poder fer un petit racó de
1: Mèxic. El públic el tens allà davant mateix.
2: Sí, allà i molt a prop de nosaltres, també.
1: Sí, t'hi trobes bé?
2: Sí.
1: A veure, de què va i com va sortir l'espectacle? Com va néixer?
2: Doncs quería ser...
1: Qui té la culpa? A veure, que salga.
2: Digues
1: que salga quien tiene la culpa, a veure.
2: diu que és maricón però no és sudaca perquè bueno, és un cabaret contemporani en el que explico en una autoficció les meves aventures de lo que vol dir migrar, ser una persona queer, sortir d'un país com és Mèxic, que és el meu país,
1: sí.
2: I arribar a Barcelona i viure aquí, no? I hi ha aquesta reflexió de pensar que, no? De què vol dir el primer món, què vol dir en principi ser del tercer món, no? Aquestes frases com sí. Tan horroroses que encara es diuen, sentir que la discriminació encara continua,
1: sí.
2: I que hi ha com moltes coses com
1: molt complexes. Sí.
2: I he decidit fer aquest espectacle doncs, per parlar d'això, com per fer d'una manera còmica, divertida, amb música, amb cançons, amb balls, parlar de la complexitat de lo que vol dir ser una persona dissident i de lo que vol dir ser una persona queer.
1: Quins dies i quins horaris són?
2: Estem de dimarts a divendres a les 8 de la a les 8 del vespre.
1: I fins al divendres?
2: Sí, de dimarts a divendres i les últimes setmanes sí que fem dissabte i diumenge, que són les noves dates del 20 i 20 de juny.
1: Sí.
2: De juny. Dissabte a les 8 també i diumenge a les 6:30.
1: Ah, molt bé. A més, em posen aquí que teniu col·loquis postfunció. Dos. A falta d'una, dos.
2: Exactament. El 12 fem un col·loqui amb l'associació ACATI, que és una fantàstica associació aquí a Barcelona que treballa amb persones del col·lectiu LGTBIQ+, que a més són migrants i que fan companyia a aquestes persones, que fan una feina meravellosa i em semblava molt interessant invitar aquesta gent perquè vingués a parlar de les seves experiències.
1: Sí.
2: I després, el dia 16 de juny,
1: sí.
2: El 16 tenim amb la Crida, que també doncs, són, doncs, això, són persones militants també, que estan aquí a Barcelona i que tenen també tot un discurs polític i de moviment...
1: I com es diu? Com es diu? Com es diu?
2: Com, perdona?
1: Com es diu la xerrada?
2: La crida.
1: No, no, militar avui. Militar avui. No?
2: Exacte, té aquest nom, sí, sí.
1: Cossos, lluita i resistència.
2: Sí, sí, i volem fer una petita reflexió sobre què vol dir, no, sobre què estem fent, no? Aquesta sensació de que sembla que estem fent coses i que els drets i les nostres llibertats cada vegada estan més en perill, no? Que estan cada vegada més intentant que sí. Hi hagi més, menys drets per a les persones dissidents i per a les persones migrants.
1: Per tothom, i doncs, en general.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Per tothom.
1: Sí, sí. Escolta'm, director, intèrpret, també dramaturg?
2: Així és.
1: Així, tot ho has fet tu.
2: Ja m'agradaria dir que sí, però no és tan veritat. Vull
1: no.
2: dir que sí que...
1: Pues cuenta.
2: L'espectacle és meu i sí que la creació neix de mi mateixa, però darrere meu tinc un equip supergran també de gent que ha treballat amb l'Oriol Morales, que
1: m'està
2: acompanyant. L'Oriol Morales i Pujolà, que m'acompanya en el tema de la dramatúrgia també, que m'acompanya també en l'espai, en la idea de la creació escènica. Eric Forsberg, que també m'ajuda en tant la producció com l'espai sonor. També tenim a Liquir Falafel, que és un creador i també que fa totes les projeccions audiovisuals. De Mèxic ha arribat un amic molt estimat meu, que és l'Edgar Mora, que fa l'espai escènic i lumínic, que és fantàstic, que si veniu trobareu un racó de Mèxic de color, de saturació, un altar mexicà, i el vestuari, que està a càrrec de Rodrigo Muñoz, que és també un amic meu migrant també i que viu als Estats Units i que també ens ha fet aquest disseny de vestuari. Doncs darrere meu hi ha un equip molt gran, la Paula, hi ha molta gent darrere.
1: Però has fet l'espectacle, al final, amb amics.
2: Amb molta gent amb la que jo volia treballar.
1: Sí, fantàstic.
2: És gent a la que en els últims anys de carrera he anat ens hem anat coneixent.
1: Sí.
2: I quan vaig començar a fer l'espectacle va ser com vull fer el Dream Team, no? Vull fer un equip amb el que vull treballar, amb el que tinc ganes de dir aquestes coses. També volia un equip que estigués molt compromès amb la política de l'espectacle. Vull dir que dins de l'equip som tots parts de la dissidència, som totes migrants, o algunes ho som.
1: Sí.
2: Vull dir, no volia qualsevol persona dins del projecte, sinó que volia gent que, a més de que m'agradés la seva feina, estigués una miqueta compromès amb la idea política de l'espectacle.
1: Escolta'm, quan vas tenir, diguéssim, llest la dramatúrgia, estava per presentar, vas anar a presentar-ho a molts llocs?
2: Uf,
1: vol dir que si no? Sí.
2: La veritat és que portem gairebé 2 anys des de que vam començar la part de creació escènica, intentant poder estrenar en algun teatre, intentar poder anar a algun festival, vull dir que ha sigut bastant dur perquè no sé si és un tema de fins i tot una vegada vam rebre un mail bastant dolent, no?, d'un teatre petit de Barcelona que ens deia és que jo aquesta persona no la conec, jo no sé qui és la Masorra i encara que diuen que és molt bona, al final no la posarem en temporada. Hi havia una cosa com de mare de Déu, no? Era com molt complicat trobar un lloc que apostés per la nostra feina, que crec que això no passa, que vull dir que el teatre, els premis catalans i el teatre, el que hi ha avui en dia, el teatre català, per mi no és una representació real de tot el que hi ha de cultura a Barcelona. Em sembla que les portes estan tancades per les artistes migres, per les artistes queers, que viuen a Catalunya,
1: M'estranya, tu, això que m'estàs explicant. Sí.
2: Com?
1: Que m'estranya això que m'estàs explicant. Em sobta.
2: T'estranya.
1: Si és veritat, normalment... val, d'acord, però vull dir que ho trobo estrany.
2: Que passi estrany, això que... en què sentit estrany?
1: Estrany que passin aquestes coses avui en dia.
2: Bueno, et sorprendria que encara em trobo amb convocatòries que em diuen que no sóc una artista catalana sí que penso que si he fet una obra de teatre que s'ha produït, que s'ha creat, que s'ha assajat, que els assajos han sigut a Catalunya, que les subvencions són catalanes, per què encara no sóc una part de la societat cultural d'aquesta ciutat si jo porto 10 anys que faig teatre en aquesta ciutat, no?
1: Sí.
2: Però bueno, sé que...
1: Però sap greu, aquestes coses...
2: I que no només me'n passa a mi, vull dir que al final els programadors, no?
1: Sí.
2: Que m'agradaria que els programadors i els teatres apostessin també per als nous creadors, tant d'aquí, com migrants, com queers, perquè sembla que l'escena catalana, en realitat, no? Està sempre, no?, dominada per
1: els mateixos directors. Però tindria d'estar més oberta.
2: Sí, i que això seria una representació més real de lo que és també Barcelona i la cultura que hi ha aquí, que és una multiculturalitat molt interessant.
1: Sí, exacte. Sí. Escolta'm, doncs, de moment, fins al 21 de juny, amb possibilitats de prorrogar?
2: No, la prorrogació ja està feta. Tancàvem el 19 i hem fet 2 dies més, i doncs són 2 dies més i acabem. Doncs fins al 21... Queden molt poques entrades, de veritat, molt poques entrades. De que si algú li interessa el tema, li agrada venir a veure un espectacle diferent, mexicà, polític,
1: és divertit... És igual, es té que veure tot.
2: Jo crec que no se lo poden perdre.
1: Sí. A la gent que els agrada el teatre, es té que veure tot. I anar a disfrutar-ho. Després, parlen, si vols. Però abans no.
2: Exacte.
1: Clar que sí. Escolta, ens veurem, que cap de setmana...
2: Fantàstic, serà un plaer actuar per vosaltres.
1: I segur que ens ho passarem molt, molt, molt bé. Escolta'm, molta merda que es diu aquí.
2: Exactament.
1: Molta merda, molta sort, que et vagi molt bé i que els programadors passin per l'àtic.
2: Que passin.
1: Del tant
2: en
1: tant.
2: Convidem als programadors, de Lliure, del TNC, seria fantàstic,
1: que tots
2: els teatres grans apostin també per projectes de migrar.
1: Que tens més coses pendents d'estrenar?
2: De moment no. De moment ara estem tot enfocades en aquest...
1: Com dic jo, ho tens al calaix en el xup-xup.
2: Exacte. El que tinc està allà fent xup-xup, que és la següent peça, però això encara no he començat a escriure-la del tot, així que encara està al calaix.
1: Doncs molt bé. Esperem que puguis estrenar moltes vegades moltes coses que veus.
2: Esperem que sí.
1: I nosaltres puguem veure-ho i disfrutar-ho. Que vagi molt bé.
2: Sí.
1: Ens veiem aquest cap
2: moltíssima
1: de setmana.
2: Moltíssimes gràcies per la trucada. I
1: no, res, tu per atendre la nostra trucada. Que va.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu. Bona tarda. Adéu.
2: Bona tarda.
1: Adéu.

estem escoltant la cançó potser més coneguda de musical, Hairspray. Nosaltres ho deixem aquí, fins dilluns que ve. Avui hem anat al Maldà per parlar del meu germà, hem anat al Teatre Borràs per parlar de la Promesa i hem anat també al Tantarantana per parlar de... Seria ser maricón, però en fi, sudaca. Tres propostes per passar-se al teatre molt, molt, molt bé. Ho deixem fins dilluns que ve. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit i porteu-vos de bé. Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori i violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts. Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
0: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
0: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
0: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa.
0: Robatori i violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
3: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
3: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
12: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
0: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
14: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
13: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El Pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyala quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
21: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea, per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere en aquesta tradició, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
20: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
0: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Notícies en xarxa.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
5: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
2: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
6: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
7: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
6: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
0: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigserver, L'herència. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigserver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
24: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la 6a lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Boron.
27: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
26: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
26: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
8: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando

0: meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
1: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, al centre d'esport Sabadell, s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.

0: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit crític, 5 detinguts. Sònia Kerr.
1: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
1: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
1: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
1: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
0: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
3: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva 6a Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
0: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està venti a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, faran els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
6: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
5: Notícies en xarxa.
0: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
1: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
1: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
1: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
1: Efectius del cos continuen repassant per terra la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
12: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
12: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
1: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
15: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
16: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellvé, bon dia.
17: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
18: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
17: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: Són 3:45 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
1: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
1: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
0: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
19: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
20: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
19: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
0: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
21: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les termes romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
22: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
21: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
0: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
24: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
23: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
1: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisuròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
3: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
1: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
4: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
0: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
7: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
6: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
0: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tietz, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
9: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana es reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Gossa Sorda, L'Axan Bustó, Figaflowers o Els Tietz. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
25: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
9: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre a la pista del Liceo en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
27: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
26: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
28: Doncs mira, jo... Bé, si, és el que et dic. Si, jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i jo tenia clar que el Fequete llançaria intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
26: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
2: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
26: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
8: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, però doncs, ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
26: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
5: Oye, ¿tú qué has hecho todo el año?
6: Trabajar por ahí de temporera.
5: Yo es que nunca me he ido de aquí.
6: Ya, es muy fuerte eso.
4: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
7: Los embajadores se han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú lo tienes que ayudar.
8: Disculpe.
9: Sí, señora.
8: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
10: ¿Qué dice?
9: Que si le arreglamos el váter.
10: Somos afinadores, arreglamos pianos.
8: 200.
10: 500 y hablamos.
4: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
11: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
12: ¿Qué has robado?
13: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Tanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: I no deixem la capital catalana perquè els quatre aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'un 1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa dues temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de l'Herència.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local. Aquesta tarda a les 7, els amics del museu organitzen una conferència a la seu del carrer Pinto Fortuny per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet treball sobre la història del carlisme i del catolicisme polític i la construcció de memòries nacionals. La xerrada és aquesta tarda a les 7 a la seu del museu del carrer Pinto Fortuny, número 55, i l'entrada és gratuïta. També avui el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, en aquest cas enguany al pati de Can Ametller, avui amb el concert de la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, una formació liderada per Ivan Kovace, bigveu i contrabaix, i acompanyat per quatre músics més. Obertura de portes a les 8 del vespre, us podeu dur el sopar de Carmanyola, i a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Avui, el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes, Andrés Torres, aquesta nit a les 9 al Foment, les entrades 16 euros a Entràpolis. I diumenge hi ha visita guiada al Museu del Renaixement a 11:45. La visita s'inclou amb el preu de l'entrada. Les reserves s'han de fer, però, per la visita guiada a info@museudelrenaixement.cat. La farmàcia de Guàrdia avui és la codina de l'avinguda Mancomunitat número 18.

0: cagar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. Hi serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 12 de juny i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però el molt de carinyo, que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Avui no és un programa qualsevol. Avui és l'últim programa de temporada. I dit així, fa una mica de vertigen, perquè sembla que fos ahir que començàvem aquesta aventura sense saber gairebé cap on aniria. Amb moltes ganes, moltes idees i una confiança probablement excessiva a la nostra capacitat d'omplir una hora parlant d'esports sense perdre el fil.
0: Que a veure, el fil l'hem perdut moltes vegades, també s'ha de dir, però això ha estat part de l'encant. Aquesta temporada hem parlat del Barça, hem parlat de Madrid, hem parlat de Molins, de la Champions, d'ascensos, ascensos, cartes secretes, dietaris completament inventats, llops interiors, de Hans Jordi de Flick i tot allò que ens ha semblat mínimament justificable per dir que era contingut esportiu.
1: I sobretot hem viscut una temporada molt especial aquí a Molins. Hem pogut seguir equips que han fet temporades enormes, campions de Lliga, ascensos, play-offs, permanències patides i històries que hem anat explicant setmana rere setmana. Hem vist el Molins tornar a segona catalana, el sènior femení del Molins 99 pujar a divisió d'honor, juvenils fent història i moltes persones deixant-se la pell perquè l'esport de la vila continuï viu.
0: I nosaltres hem tingut la sort d'explicar-ho des d'aquí. A vegades millor, a vegades pitjor, a vegades amb informació contrastada i a vegades amb aquella valentia radiofònica de dir «Pues jo crec que això va anar així». Però ell sempre m'estima que això és el que més compta.
1: Però que sigui l'últim programa de temporada no vol dir que no tinguem coses per comentar. De fet, ahir es va inaugurar el Mundial, que ens tindrà entretinguts fins al 19 de juliol. Un mes llarg de futbol, seleccions, partits a hores estranyes i aquella sensació que cada 4 anys el món s'atura una mica per mirar una pilota.
0: I aquest any a més, amb tot el que això comporta. Il·lusions, lesions, convocatòries polèmiques i nosaltres intentant no enfadar-nos massa quan algun jugador important torni trencat perquè ha jugat contra una selecció que no sabíem ni situar al mapa.
1: També repassarem l'actualitat de la NBA i avui ho farem amb un expert, que això sempre ens fa semblar més professionals del que som. Parlarem de finals, de com arriba la competició al moment més decisiu i de tot el que està passant a la millor lliga de bàsquet del món.
0: Que s'ha de dir que ens va molt bé tenir un expert, perquè així podem fer preguntes amb cara seriosa i després assentir com si entenguéssim perfectament totes les lectures defensives.
1: I també parlarem de mercat de fitxatges, perquè el Madrid s'ha posat les piles i ja ha començat a moure's fort. Una cosa que, evidentment, haurem de comentar perquè sembla que amb el Mundial arriba també el carrusel de fitxatges.
0: Sí, comença la temporada de rumors del «no, això ja està fet», del «només falta la firma», dels vols privats, dels sopars sospitosos i dels periodistes dient que un jugador s'allunya o s'apropa segons si ha posat o no un like a Instagram.
1: Així que avui tanquem la nostra primera temporada, però ho fem com toca. Parlant d'esport, mirant enrere una mica, agraint tot el que hem viscut i, sobretot, amb ganes de fer un últim programa a l'altura.
0: O com a mínim un últim programa digne. Tampoc prometem miracles.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat durant aquesta primera temporada de l'última volta.
0: I ara sí, comencem.

0: En primer lloc, s'ha de dir que, com haureu notat, no ha sonat la sintonia de Molins.
1: Perquè no tenim coses
0: perquè
1: de Molins.
0: Perquè s'ha acabat ja absolutament tot. Ja ho vam dir la setmana passada que això s'havia acabat. I ha acabat absolutament tothom. Ja, ara només estem pendents de si casals d'estiu, que si vacances, que si la festa de tancament...
1: Sí, i ja està. Es va acabant tot. Sant Joan cada vegada està més a prop... I l'estiu, bueno, a tocar, posar-se moreno, l'aigüeta...
0: Ara, s'ha de dir que, si voleu veure alguna cosa de, que no hem parlat gaire aquest any, s'ha de dir, igual la temporada que ve podríem parlar-ne mínimament, aquest diumenge el Foment es farà l'espectacle de final de curs de ballet, de pas a pas de l'escola de dansa de Molins. O sigui que és com l'última cosa esportiva, crec,
1: que us podem...
0: Que pot quedar. O sigui que s'està acabant ja l'esport a Molins, la gent marxa, la gent a l'estiu no vol suar, com és normal. Com
1: és completament entendible. O sigui, és que és horrible, jo estic passant fatal i encara no hem arribat al punt fort de l'estiu, que serà l'agost.
0: Bueno,
1: jo em desfaré.
0: Bueno, imagina't haver de jugar un partit de segona regional a l'agost. No toca.
1: No.
0: Ja fa bé la gent d'haver acabat.
1: Però no tothom ha acabat.
0: No.
1: Fora de la vila, clar.
0: Ah, exacte.
1: Aquí, sí. Però fora encara hi ha gent que està jugant partits.
0: Exacte. I començarem, de fet, pel bàsquet, ja que la Lliga ACB o Lliga Endesa, com més us agradi, està arribant al seu final i tenim a dos equips catalans a les semifinals. Per una banda, el Joventut de Badalona, que s'enfronta al València, que va ser el primer classificat, i per altra banda, el Barça, que s'està enfrontant al Tenerife.
1: Sí, aquests dos partits, el primer que hem comentat, el Joventut Badalona-València, es jugarà avui a les 8 del vespre i el Tenerife-Barça es jugarà demà a la mateixa hora.
0: S'ha de recalcar que alguna sèrie va més avançada que l'altra. El Barça ja ha jugat dos partits, mentre que el Badalona només n'ha jugat un, el qual va estar a punt de guanyar.
1: Van quedar a un sol punt, 118 sí, sí. a 117, o sigui, pels pèls, bàsicament. I en canvi, bueno, el Barça sí que aporta l'últim partit, de fet el va guanyar amb un 97-89, prou còmode, van bé, hi ha esperances.
0: Sí, s'ha de dir que el Tenerife fa molta por jugant a casa, moltíssima, i ara és dels partits complicats que li venen al Barça, tot i així recordem que això no és la NBA, no és una sèrie A7, és una sèrie A3. Llavors al Barça li valdria guanyar un sol partit per aconseguir classificar-se per la final. En canvi, el Joventut hauria de guanyar els dos següents, una fora i una casa, per posar l'avantatge al marcador. S'ha de dir que, venint com venia el València, sent el millor equip amb molta diferència de la Lliga ACB i d'apallissar el Barça en l'últim partit de la Lliga regular,
1: sí,
0: el partidàs que va fer el Joventut de Badalona, fer-li 117 punts al València és increïble, va ser un partidàs, tot sigui dit, i demostra que una eliminatòria que en principi la gent ja donava per feta, que era que el València estaria a la final, no està tan feta com podria arribar a semblar.
1: Doncs sí, de fet, crec que era la setmana passada, no sé si era en el programa o fora del programa, que comentàvem que en la NBA i així feien resultats molt més alts en sí, quant a puntuació.
0: Sí, sí.
1: I de cop i volta ens estem trobant amb un 118 a 117, que, ostres, està molt bé en comparativa amb el que acostumen a puntuar en un partit normal de la Lliga Endesa.
0: Doncs sí, queda per veure llavors quina serà aquesta final i qui serà el guanyador de la Lliga ACB. Seria maco una final Barça-Joventut de Badalona, la veritat. Home. Amb Ricky Rubio fent els partidassos que està fent el Badalona, a més, o sigui, és una barbaritat. El bo que és aquest tio, que sembla que no es jubilarà mai, perquè està sent el millor.
1: Ja està grandet,
0: Sí, sí, ja està sent el millor del Joventut, imagina't. És una barbaritat, és molt bo. És molt bo.
1: Bueno, és que un no deixa de ser bo, l'únic que potser es cansa més ràpid.
0: No és, l'única final que es jugarà aquests dies, ja que tenim ja la final decidida de la promoció d'ascens a primera divisió. No busquis el guió perquè no està apuntat.
1: Vale, anava a dir.
0: No,
1: això ara...
0: Això no està apuntat.
1: Vale.
0: I és una final d'aquestes estranyes. Ara explicarem una miqueta com funciona. Enfrontarà al Màlaga i a l'Almeria.
1: Què?
0: I sí, és la, o sigui, perquè a segona divisió la cosa funciona que els dos primers passen directes.
1: Sí.
0: I llavors del 3 al 6...
1: S'ho
0: juguen en eliminatòries. I ara la final serà entre el Màlaga i l'Almeria. Però és una final a dos partits. Vale. Tota la promoció d'ascens ha sigut a dos partits en els quals... Això és una cosa molt xula, t'he de dir. M'ha agradat moltíssim el format. No sé si s'havia fet sempre així, la veritat, no ho sabria dir. Però m'ha agradat moltíssim.
1: Vale.
0: Que és que la final a dos partits, en cas de que acabi en empat, es juga una pròrroga. Però en cas d'arribar a empat a la pròrroga, no hi ha penals.
1: I com es
0: sinó
1: decideix?
0: Que passa l'equip que en la lliga hagués quedat per sobre. Si com a premi a la fase regular, que és el que importa, entre cometes, haver quedat per sobre, en cas de que arribis a l'eliminatòria en empat, passes tu.
1: Ah, vale. O sigui, ho tenen millor els que hagin quedat tercer o quart, que no pas el que hagi quedat cinquè o sisè.
0: Exacte, cosa que té molt
1: sentit.
0: Llavors, estic molt a favor d'això, els penals, que és com la cosa més aleatòria, entre cometes, del futbol, mola molt que sigui resolt així en aquests casos. La veritat, m'ha agradat bastant. Com diem, la final serà entre Màlaga i Almeria, dos equips andalusos, i l'Almeria és qui té l'avantatge. L'Almeria és el que va quedar tercer. Dit això, el Màlaga molaria molt que tornés a primera després de tants i tants i tants anys. És un equip que mola. És un equip que fa molta mandra quan et toca enfrontar-te amb ell, però és un equip que mola que estigui primera. És equip històric, la veritat.
1: O sigui, m'hauré de prendre nous escuts i nous equips.
0: No, però el del Màlaga és molt fàcil, home.
1: Bueno, no sé.
0: Perdó, acabo d'aconseguir desfer el nus que hi havia als auriculars. Ja està.
1: Això fas, eh? Mentre fem el programa, molt bé, Arnau. Moltes gràcies per estar tan atent al que estem parlant. Però sí, seria prou graciós.
0: Sí, sí.
1: Veure'ls pujar.
0: S'afegiran a Racing de Santander.
1: I no me recordo quin més. Hi havia algú...
0: Sí,
1: prou
0: sí,
1: bien.
0: Sí,
1: sí. No me'n recordo.
0: I a les Palmes.
1: Eso. Veus? Prou bien. Aquest venia d'estar a primera fa poc, oi, no?
0: Sí. Ara no ho sé dir, si és les Palmes concretament. Perdoneu, eh? Ah, Deportivo de la Coruña, perdona, és veritat. No, el Màlaga...
1: Les Palmes havia baixat fa dos
0: eliminar,
1: anys, no?
0: Exacte,
1: una cosa així.
0: Sí, el Màlaga va eliminar les Palmes.
1: No me confundes.
0: Sí, sí, passarà a Racing, Deportivo de la Coruña, o sigui, dos equips històrics de primera, i podria pujar el Màlaga i... Una primera divisió amb Racing de Santander, Deportivo de la Coruña i Màlaga, mola molt. Mola moltíssim.
1: Són bastant ràndoms, te diria.
0: No ho són. O sigui,
1: sí.
0: Són equips històrics de primera, els tres.
1: Que
0: llavors,
1: no,
0: mola.
1: Crec.
0: Mola. És una miqueta lleig dir que baixi al Girona, que no és un equip històric, pugin aquests tres, mola? Potser és una mica lleig dir-ho.
1: Home, és lleig, però perquè és lleig perquè és el Girona.
0: Exacte. Però si no fos, estaríem contents.
1: Si fos qualsevol altre, exacte, no importaria.
0: Exacte.
1: Però bueno... Em sap greu pel Girona, pobre
0: sí,
1: Girona.
0: Sí, sí.
1: No passa res. En fi, avancem.
0: Avancem.
1: Sisplau.
0: No deixem de parlar de futbol, per sort,
1: no.
0: De futbol espanyol.
1: Sí, som una mica pesats. I entrem en el món dels fitxatges, que com
0: exacte,
1: hem comentat, ja comença a bullir la cosa.
0: Sí, sobretot per part del Madrid, perquè aquest diumenge van haver-hi eleccions a la presidència i, per sorpresa d'absolutament ningú, Florentino va sortir president. Això sí, amb un percentatge més baix del que podia arribar a semblar... Finalment va acabar amb un 66%, més o menys.
1: T'he de dir que a mi tampoc em sorprèn tant. O sigui, sí em sorprèn, però a la vegada... Ostres, porta molts anys sense donar l'oportunitat de que ningú el voti. Llavors, en el moment de votar, tindràs gent descontenta. Després
0: sí,
1: de tants
0: sí, sí.
1: anys, has pogut descontentar a molta gent. O molta gent que consideri que és moment de fer un canvi, saps?
0: Sí, però estem parlant de que és el mateix percentatge amb el qual va guanyar Laporta, tenint en compte que Joan Laporta va fer una campanya i els rivals, més que Laporta, els rivals de Laporta van fer una campanya de gairebé un mes, dos debats, i eren
1: sí.
0: persones ja conegudes de l'entorn que ja s'havien presentat anteriorment. I estem parlant de que les eleccions del Madrid han durat dues setmanes,
1: sí.
0: des de que es van anunciar fins que va obrir les eleccions, Florentino es va negar a fer cap debat, i la persona que es presentava, Enrique Riquelme, no havia sigut mai presentat, de fet, no era ni conegut. O sigui, va ser el propi Florentino, quan va convocar les eleccions a la roda de premsa, va insinuar, va deixar caure, que era, en plan, a veure si té collons a presentar-se. Perquè va dir, estos que tienen acento latinoamericano, que dicen que yo no valgo, a ver si se presentan. Referint-se a Enrique Riquelme. La gran majoria de gent no coneixia Enrique Riquelme fins que Florentino va dir això. Que una persona en dues setmanes de campanya inexistent hagi aconseguit els mateixos vots que Víctor Font, per dir-ho així...
1: Però perquè...
0: És... Cuidado.
1: Però és el que et dic, perquè no és tant que estiguin votant-lo amb ell, sinó estan votant en contra
0: exacte,
1: de...
0: Exacte, exacte.
1: I és normal, cony.
0: Però això vol dir,
1: després
0: un de cada
1: de
0: tres,
1: mes,
0: un
1: o sigui,
0: de cada tres
1: anys...
0: socis no volen a Florentino. Més que volen a una altra persona. No hi havia, crec, molt poca gent que sí,
1: volies.
0: La salvació és Enrique Riquelme. Però això vol dir que un de cada tres socis està enfadat amb el president.
1: Bueno, és que després de 15 anys...
0: Home, no m'estranya,
1: sense...
0: i de fer-ho fatal. Sí,
1: sense donar opció a canvi, doncs sí, sí, és normal que en el moment en què el dones, la gent t'hi vagi a la contra. És que és lògic. Doncs... I més fent les coses com les ha fet.
0: Exacte. Una de les parts de campanya, una de les promeses que va fer Florentino Pérez durant la campanya va ser, de fet, que faria una oferta de 150 milions, el fitxatge més car de la història del Madrid, per un equip, un jugador, que va dir que era un... joven galàctico, va dir que seria un jugador d'atac, o sigui, del mig del camp endavant, i ho va vendre com el fitxatge estrella de la seva vida. De fet, la gent va començar a teoritzar que podria arribar a ser Pedri, Lamine, Dembélé, Vitinha, o sigui, jugadors tops mundial. De fet, Florentino va dir un equipo de los más potentes de la Champions.
1: De la Champions.
0: Sí. I finalment, després de que ja vam dir la setmana passada, Fabrizio Romano va dir que aquest fitxatge que volia intentar Florentino era Olise, però que al cap d'un dia el president del Bayern de Múnich va dir Olise ni per 150 ni per 200. Al cap d'un dia que es filtrés aquesta informació, finalment Florentino va fer la seva oferta per Julián Álvarez. I atenció, perquè això va portar una miqueta d'enrenou, ja que l'anunci de Florentino Pérez per el fitxatge de Julián Álvarez va anar amb un comunicat del Real Madrid que deia, un comunicat terrible que deia el següent.
1: El Real Madrid comunica que tras la reunión de la junta directiva celebrada hoy ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.
0: Sí, és el primer cop que un club anuncia una oferta i en el mateix comunicat diu que està rebutjada ja. I l'Atlètic de Madrid va penjar un tuit, o sigui, això ho van penjar en un comunicat oficial a Twitter, i l'Atlètic de Madrid va citar aquest comunicat amb cinc cares rient.
1: Partint-se el cul normal, també sí. Dic, en plan...
0: I seguint en la línia...
1: És ridícul.
0: Seguint en la línia dels comunicats irònics, graciosos, una miqueta penosos de quan el Barça va fer una oferta per Julián Álvarez, seguidament va penjar un tuit que deia «Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid». Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Dos, habéis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya duda, no os agradecemos nada. Tres, ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Cuatro, ¿cómo no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona? A mi, sincerament, que un club de futbol professional penja això em sembla bastant penós, però igual això com el que van penjar quan l'oferta del Barça.
1: Què van dir quan l'oferta del Barça?
0: Van posar tres tuits de jugadors del Barça amb la samarreta de l'Atlético dient que els havien fitxat, o sigui, van fer com una paranoia, o sigui, una tonteria més gran que sembla la conta del KFC que pengen memes.
1: Sí.
0: Pues semblava allò.
1: Però clar, que ho faci el KFC,
0: exacte.
1: Ok, però que ho faci...
0: Molt lleig, molt estrany, tot plegat... I al final s'ha acabat dient que realment el fitxatge de Julián Álvarez en cap moment volia ser un fitxatge de Julián Álvarez. El fitxatge volia ser Olise, el Bayern de Múnich els van dir que, vamos, que ni presentessin l'oferta. I llavors hi ha una teoria, que jo me la crec moltíssim, que diu que el que va buscar el Madrid amb això és encarir el fitxatge del Barça. Què vol dir? El Barça no vol pagar més de 120. Llavors, sí. Dient que has fet una oferta per 150 i que l'Atlético ha dit que no... Fas que ara, si el Barça presenta una oferta de menys de 150, l'Atlético ni se la miri perquè digui, no, si ja hem dit que no per 150, per què presenteu una de 120? Sabent que aquesta oferta de 150 no tenia cap tipus de sentit.
1: No.
0: Perquè punt número 1, el Madrid no necessita Julián Álvarez. Punt número 2, Julián Álvarez no vol anar al Madrid. No...
1: Cosa que és lògica.
0: Sí, en
1: plan. Sí. Bueno, que també et dic, no sé fins quin punt voldria venir el Barça en cas
0: que
1: se li...
0: Sí, ja ho ha dit. Sí, no ho ha dit ell personalment, però tot la gent que filtra notícies ja ha dit que Julián vol anar al Barça. O sigui, tot l'entorn ja ha dit que sí, que Julián vol anar al Barça.
1: I on no podem venir per temes de club.
0: Exacte. Sí que és veritat que també hi ha informacions que diuen que no vol, que vol anar al Barça, la seva voluntat màxima seria jugar al Barça, però si s'hagués de quedar a l'Atlético de Madrid tampoc li importaria. Llavors, per això encara no. Però no vol quedar malament amb l'Atlético. Ara mateix el que forçaria una sortida, el que ajudaria molt al Barça, seria que sortís el propi Julián a dir jo vull jugar al Barça. I es veu que això Julián no vol fer perquè no vol acabar malament amb l'Atlético. No sé, està la cosa així.
1: També.
0: Serà llarg, això, el de Julián serà llarg.
1: si s'aconsegueix, també et dic.
0: Sí, sí.
1: Perquè, bueno... En fi, això és només una de les mogudes que

0: perquè vingués Bernardo Silva, primer havia de sortir gent. Que no volia Hansi que fitxessin a Bernardo Silva si primer sortia mínim dos jugadors.
1: Ostres.
0: D'aquella zona. Sent Rooney, per exemple, Casador podria ser un també, perquè estar-li pagant 10 milions a l'any a un jugador que et jugarà 15 minuts cada partit, doncs,
1: ja, no val la pena.
0: Paeso, que jugui Casador, que no cobra.
1: Que no cobra això.
0: No,
1: ni,
0: que cobra 3 paquets de pipes al mes. Llavors,
1: ja, petit va bé.
0: Llavors, per això estava una miqueta la cosa al Barça, que no tirava. Quan l'Atlético va enviar la seva oferta, semblava que podria acabar l'Atlético, però és que el Madrid li ha acabat oferint el doble.
1: Hòstia.
0: El Madrid li oferirà 20 milions, o sigui, crec, si no recordo malament, són 16 més 3 en variables, o sigui, 19 milions, per 3 anys. O sigui, entre cobrar, crec que el Barça era, no arribava a 10, eren uns 8 milions, si no recordo malament, uns 8-9 milions estava la cosa, per un contracte de 2 anys. El Madrid li ha ofert 20 milions a un contracte de 3 anys.
1: Són millors condicions.
0: Exacte. I també et dic, un jugador que ara al Barça no ha de jugar tots els minuts, si no li importa tant al Barça com per aquell mateix, al cap de 2 dies que vingui el Madrid i dir-li que sí al Madrid, jo no vull per res.
1: No.
0: O sigui, prefereixo tenir...
1: No ens cal.
0: Perquè jugui 15 minuts, 20. Prefereixo tenir un jugador que prefereix no jugar estant al Barça, que no jugar a un altre equip, que no un equip que prefereix jugar al Madrid, que no jugar al Barça, llavors. Mira, si hagués vingut hagués estat bé... Però si a Flick no li feia especial gràcia i tenir-lo implicava pagar molts diners...
1: O haver de fer marxar algú que...
0: Exacte.
1: Sí, que no li importa no jugar.
0: Exacte.
1: Sempre i quan estigui al Barça.
0: Completament.
1: Doncs també em sembla bé. Bueno, ja és oficial el de Mourinho?
0: Sí, això ja és completament oficial. Diria que també és oficial, ja ho vam dir la setmana passada, tant Konaté com Dumfries, són oficials tots dos, o sigui, el Madrid ja ha fet oficial tres fitxatges, el de Bernardo Silva aquesta setmana ho serà també. Llavors ja té 4 fitxatges al Madrid aquest any, comptant l'entrenador. 4 fitxatges, que és bastant divertit, perquè són exactament les mateixes posicions que els 4 fitxatges que van fer l'any anterior, comptant entrenador també. Van fitxar dos defenses i un extrem dret, perquè Bernardo Silva és migcampista dret, i un entrenador, i aquest any han fitxat dos defenses, un extrem dret.
1: Senyal que no els hi van acabar d'anar bé els fitxatges de l'any passat.
0: És molt divertit, no han trigat ni un any a haver de suplir a la gent que van fitxar l'any passat.
1: Però
0: bastant divertit.
1: Tot això es pararà ara que ha començat el Mundial?
0: Sí, com a mínim fins a l'1 de juliol, que encara hi haurà Mundial, però ja s'haurà acabat la fase de grups. La majoria d'equips deixen de fer ofertes perquè no poden tenir contacte amb els jugadors, perquè estan enfocats en el Mundial, els mateixos jugadors no es volen liar a parlar amb clubs, estan en el Mundial.
1: I ja està, res... Algo que ens posa, que posa bé,
0: sí.
1: No? Deixa bona sensació, és que Gordon ha marcat un gol i ha fet una assistència en un amistós d'aquest premundial.
0: Sí.
1: Així que bien.
0: Anglaterra va jugar dos, en un va jugar Rashford, a l'altre ha jugat Gordon, i en el que va jugar Gordon va fer una assistència molt maca, un gol de penal, tot sigui dit, molt ben xutat, però gol de penal. Va fer un molt bon partit, i ara, quan Anglaterra comenci a jugar al Mundial, veurem finalment qui té la titularitat, perquè ens interessaria molt que ho fos Gordon, tenint en compte que Rashford, el Barça, no voldrà pagar la seva clàusula de rescisió, que recordem que eren de 30 milions. El Barça està estudiant, això sí, una possible segona cessió, en cas que el Manchester United volgués tornar-lo a cedir, el Barça ho estudiaria, però no té intenció de pagar els 30 milions, tenint en compte que has portat a Gordon en aquella mateixa posició. Així que un molt bon Mundial de Gordon, a part de millorar el seu preu respecte al que l'has comprat, doncs deixaria molt bones sensacions a tots els culers. O sigui que molt guai que en un amistós ja estigui començant a demostrar nivell.
1: Doncs sí. Però bueno, tot això ho sabrem mirant el Mundial. Mundial que va començar ahir, amb tot un espectacle, que és en l'estadi Azteca. Bueno, es van fer una inauguració d'aquestes totxes amb 80.824 persones presents, espectadors, amb Shakira cantant el Dai Dai aquest.
0: Aquest que estem escoltant, també.
1: Però bé, en fi, fent espectacle, i amb molts altres músics, entenc que mexicans, perquè la majoria...
0: No tots, no tots. No, tenint... Sí que és veritat que hi havia molt d'homenatge i totes les coreografies estaven en homenatge a Mèxic, estaven tots caracteritzats com Moctezuma, que és l'estil de ball mexicà, i era una miqueta tot volia donar aquestes arrels hispanoamericanes. Molt xulo, la veritat,
1: sí.
0: Va ser xula. El problema va ser que era un mundial, albergat per Estats Units, hauria de ser com un espectacle molt gran i els

0: cantants els coneixia pràcticament ningú. I llavors va quedar una miqueta pobre en aquest sentit. Perquè la inauguració...
1: Visualment era, exacte, molt maca.
0: Visualment era preciosa, la Copa del Món al mig, xulíssima, l'escenari molt guai com arran de gespa, els focs artificials impressionants. Sí. Molt a favor que es fes a Mèxic i no als Estats Units perquè el camp es veia bé. Perquè recordem que els camps en els que es jugarà el Mundial als Estats Units són camps de la NFL.
1: Ostres!
0: És una merda.
1: O sigui, el públic no veurà res en absolut.
0: Ahir, de fet, parlant amb Molins Connection, estaven tots molt enfadats perquè era un sacrilegio per als templos de la NFL. I a l'última volta estem enfadats perquè allò són els estadis de merda.
1: Perquè és un estadi de merda per jugar a futbol.
0: La gespa està fatal.
1: Que juguin a futbol americà, no a futbol de veritat.
0: És horrorós. Llavors, molt bé que la cerimònia d'inici es fes a l'Estadio Azteca, que recordem que a més és la tercera vegada que es fa una inauguració en aquest estadi del Mundial. O sigui, els dos que es van fer a Mèxic, el 80 i ara aquest. O sigui, molt, molt xula. És això, visualment preciosa, musicalment i va costar una miqueta.
1: Sí, musicalment poques persones potser que, com a mínim, nosaltres reconeguem. O sigui, bueno, que jo reconegui, òbviament, hi havia J Balvin i Andrea Bocelli, o sigui, aquests personatges, per lo que sea, són prou coneguts, cadascú pel seu àmbit, però després tenies, no sé, jo com a mínim Danny Ocean, no sé ni qui Pamplinas és.
0: No, va ser un moment molt maco. L'agrupació Los Ángeles Azules, que és un grup de Mèxic, de típic corridors de Mèxic, va ser un moment molt maco, això sí.
1: Es van ajudar a juntar amb una cantant, amb una noia?
0: Sí, que no sé sincerament qui és.
1: És que jo tampoc.
0: No em sé, només una cantant mexicana també, de urban mexicà. Llavors va ser una col·laboració molt xula, això sí que em va agradar molt. Després va sortir efectivament, com has dit, J Balvin i Ryan Castro. O sigui, que d'això són com gent hispanoamericana, coneguda, entenc, allà, però que aquí no ens va dir res. I com bé has dit, un dels moments més macos, això sí, a part de la cançó de Shakira que estem escoltant ara, va ser quan Andrea Bocelli va interpretar l'himne del Mundial titulat DNA, que el podrem escoltar avui també.

0: Però bé, a part d'aquesta inauguració, també es van jugar els dos primers partits de la fase de grups. El primer partit va ser Mèxic-Sud-Àfrica, que va acabar amb dos punts per...
1: Dos punts.
0: Dos gols. Ai! Perdó, estic espessa. Dos gols per Mèxic. Bueno, parla't tu, si no...
1: Partit xulo i maco que sigui la inauguració, perquè és el mateix partit que va inaugurar el Mundial de Sud-Àfrica.
0: Ai, que monos.
1: Del 2010. Sí, l'únic que allà va ser un Sud-Àfrica-Mèxic que va acabar 1-1. Amb un autèntic golaç de Sud-Àfrica, dels gols més recordats del Mundial, com a mínim de l'època moderna dels Mundials, un autèntic golaç. I, en canvi, aquest any va guanyar Mèxic, 2-0, amb dos gols diferents, diguem, perquè es va... Perdó. Es va veure molt, i s'han fet molts memes, amb el porter de Mèxic, que realment... Ai, el porter de Mèxic, perdó, el porter de Sud-Àfrica, que realment era prou dolent, tot sigui dit. La defensa tampoc era res de l'altre món. I això es va veure més, no només en els dos gols, sinó en què va haver-hi tres targetes vermelles en un sol partit.
0: Tres expulsions, eh? A més, totes van passar en la segona part.
1: Sí.
0: La primera en el minut 50, que realment sí que va tenir una mica més de
1: pes en el transcurs del partit. Ja guanyava Mèxic 1-0.
0: I Sud-Àfrica va perdre un jugador. I sí, perdre com aquesta possibilitat realment de poder remuntar, no?
1: Sí, de fet, el jugador expulsat, el primer, Yaya Sidhol, va ser un dels que va tenir l'error més gran en el primer gol. Llavors va quedar molt marcat perquè va ser un dels causants del primer gol i de la primera expulsió. I no et pots fer la idea de la de memes que s'han creat ja amb el pobre home posant Yaya Sidhol.
0: A la pobre!
1: Llavors, això és així, això va passar, però mentre s'estava jugant el partit ja corria aquest meme, o sigui que al pobre li ha anat molt malament aquest principi de Mundial. I, de fet, va arribar a jugar un moment la selecció sud-africana amb 9 contra 11, ja que, com has dit, al minut 84 van expulsar també a Themba Swain per una falta. Justeta, o sigui, se li invada les mans perquè està atacant Sud-Àfrica. Mm. Intenta fer una paret, se li queda... Ell ja no té la pilota, se li queda un dels jugadors de Mèxic com al mig, i el tira a terra, li fot un collejón i l'envia a terra.
0: Home.
1: Falta justeta, que és vermella en el sentit que és una tonteria de falta, perquè és tontíssima, però clar, és que no està la pilota en joc. Llavors, és tontíssima, però és vermella. I s'ha dit que va deixar un dels moments més graciosos de tot el partit, ja que l'àrbitre ara, amb el nou reglament del Mundial, quan va a veure el VAR i decideix alguna cosa, ho ha de parlar, ho ha d'explicar amb el micro. I el tio no tenia ni idea d'anglès.
0: Ai, pobre!
1: I intentant explicar en anglès què estava decidint, i els jugadors sud-africans intentant entendre l'anglès de merda de l'àrbitre per saber què estava passant, va ser un dels moments més graciosos de tot el partit. Busqueu-lo, perquè les cares dels jugadors són increïbles. Sí, de veritat, és el moment més graciós del partit. I cosa de 5 minuts després, sí, van expulsar un jugador de Mèxic per una falta que la falta sola no és vermella, no arriba a ser l'últim home, però s'ajunten com dues coses allà estranyes. Està jugant 9 contra 11, és l'últim minut, es pot expulsar, no passa res.
0: Sí, no, a més, tenint en compte que...
1: Sí, el partit ja estava guanyat. Sí.
0: I la desavantatge del rival tampoc, sí, saps? No portaria tampoc massa. Però bé, no va ser l'únic partit de la nit. Nit, perquè es van jugar...
1: Sí, el primer a les 9, el segon a les 4.
0: Exacte. Que va ser un Corea del Sud, República Txeca, que va acabar amb un 2-1. Què t'està passant?
1: Que de cop he vist l'hora i he vist tot el que falta encara abans de la segona part.
0: Jo t'estic fent gestos de vinga, va, no vedem. I jo estava veient que no estaves entenent mal.
1: No. Doncs sí, aquest partit va quedar 2-1. Una primera part complicadeta de veure a les 4 del matí, però una segona part que va valdre molt la pena per tots els malalts que estàvem a les 5 i mitja del matí veient el partit. Sí. Realment va valdre molt la pena, perquè en cosa dels últims 20-30 minuts de partit va passar absolutament de tot. Va marcar primer Txèquia, de fet, que eren els menys favorits del partit, amb un gol, l'assistència de la qual va ser de banda.
0: Ostres,
1: que guai! El tio treu de banda i fot la pilota al mig de l'àrea i marca un golaç. Però és que al cap de 5 minuts empata el partit Corea del Sud amb un golaç increïble. Un jugador que es va convertir en Messi, i va fer un retall al porter que va tirar a porter i a defensa a terra. Wow. I la va picar per sobre dels dos.
0: No, sí,
1: per
0: marcar davant,
1: golaç absolut.
0: Cert.
1: I amb un últim gol, o sigui, van passar uns 10 minuts com a molt i va marcar un altre cop República Txeca i el va anul·lar per fora de joc.
0: Sí.
1: I a la jugada següent, la jugada comença com traient aquell fora de joc, va marcar Corea del Sud al segon. Partides, de veritat, de veritat.
0: Però bueno, els partits no és l'únic que ens està aportant aquest Mundial, perquè està ben molt de drama, perquè òbviament als Estats Units no sap fer res més que no sigui aportar drama absolut tota l'estona. I un dels drames més grans que ens hem trobat, no, que ha donat com més volta, ha sigut el fet de que no deixessin passar a Omar Artan, que és un dels àrbitres més importants d'Àfrica.
1: El més important d'Àfrica, el millor àrbitre d'Àfrica qualificat.
0: Sí, sí, amb premi i tot, eh? Que no el van deixar entrar perquè deien que tenia un... Bueno, que no podien com comprovar els seus antecedents.
1: Exacte, va estar 7 hores en investigació, perdoneu, i de fet, quan va sortir tot això, Donald Trump va dir textualment: "Vamos por mal camino si seguimos permitiendo la entrada de basura en nuestro país." A l'àrbitre més qualificat d'Àfrica. És una barbaritat.
0: Però bé, amb resposta a això, ja se li ha ofert per aquest 12 d'agost arbitrar la Supercopa d'Europa. Que, bueno,
1: mira,
0: està bé, no?
1: En plan, sí, com a mínim la UEFA...
0: Que se li reconegui el seu paper, ja que
1: exacte,
0: allà als Estats Units no. I no són els únics que se li estan, que li estan com valorant la seva feina i que estan volent com compensar una mica el tracte que ha rebut per part dels Estats Units. I és que Canadà li va semblar fatal, diguem-ne, el tracte que havia tingut el seu co-host del Mundial en aquest àrbitre, i li han ofert doncs arbitrar tots aquells partits, bueno, tots no, òbviament, no? Però partits que es juguin a Canadà.
1: Exacte. Recordem que la FIFA, que és l'organitzadora, li està donant poder absolut a Donald Trump. La UEFA, que no és el mateix, s'està intentant desmarcar d'això i és qui li ha ofert aquest partit, però tot i així deixa fatal a la FIFA i als Estats Units, perquè és que és una barbaritat. No són els únics, a Uzbekistan li va passar també, a Iran no poden dormir als Estats Units, els jugadors d'Iran hauran de marxar a Canadà o a Mèxic després d'acabar cada partit. O sigui que és una situació que és que no es pot ni explicar i és una vergonya, la veritat.
0: Doncs sí, i per vergonya... Ells. Aquesta és la part més divertida del programa d'avui, que haurem de fer ràpid perquè no ens queda gairebé temps, però... I és que no sé si us aneu adonat que estan movent-se molt per xarxes els càntics.
1: D'Estats Units.
0: Sí.
1: Sí, el que més famós es va fer i amb el que ha començat tota la broma és aquest que escoltareu ara. Because we support the U.S., U.S., U.S., and that's the way we like it, we love it! Ja que va sortir un vídeo, aquest vídeo, de fet, en el que posa els fans europeus no estan preparats per als càntics d'aquí. I clar, tu escoltes això...
0: Acabant amb un "We love it!"
1: Clar,
0: no em diguis, sisplau.
1: És una mica, és una mica trist. Recordem que, per exemple, a la final de la Champions, els fans del PSG cantaven així.
0: Quasi. Un moment, eh?
1: Això són els fans del PSG durant la final de la Champions. Les imatges són increïbles perquè estan tots sense samarreta, pujats a sobre de les grades, amb bengales.
0: Estan una mica loc. Clar. Sí, però tipus, jo crec que no han fet gaire recerca de com són la resta de càntics abans de dir que cuidado amb els seus.
1: De fet, és que el més famós dels Estats Units és això. Soccer!
0: It's called soccer! Algú els hi pot dir que literalment és l'únic país que s'hi refereix com a soccer? O no ho entenen?
1: Doncs sembla que no, perquè no només estem parlant dels càntics que fan a Europa, sinó que és que els propis equips els propis equips que juguen la Copa del Món, per exemple, l'equip de Sud-àfrica, els jugadors entren al camp així. Això són els jugadors sortint del vestuari.
0: És veritat.
1: Sí, en un mundial on estan jugant equips així, que recordem, no són els fans, són els propis jugadors, que en vinguin als Estats Units dient "We love it!"
0: I dient coses molt pitjors, o sigui, no molt pitjors, però dir "tu creus que has de dir que tu creus que guanyaràs?", que també és un càntic que ha donat moltes voltes, que que literalment el càntic diu això: crec que guanyarem.

0: En fi, Déu meu.
1: Ho deixem aquí, veurem com va tirant el Mundial i com efectivament és de les pitjors aficions de futbol que existeix. Per què no li diu ni futbol a aquest esport?
0: Bàsicament.
1: I en canvi ens quedarem amb seleccions com per exemple la de Curaçao, que és el somni de la vida del Mundial, és la selecció a seguir al Mundial, perquè Curaçao és la selecció més petita de la història, el país més petit de la història en arribar a un Mundial. Curaçao té 155.900 habitants.
0: Menys que...
1: És a dir, menys que la comarca del Garraf. Això és
0: perquè tingueu
1: així.
0: Una referència.
1: Exacte. Doncs aquesta selecció s'està convertint en el meme increïble del Mundial. A tothom li agrada Curaçao. Ningú sap on està ben bé Curaçao. No. Jo soc més una illa del Carib. I, de fet, un podcast que segueix el futbol d'aquí, d'Espanya, ha fet una cançó en la qual el tema principal és Curaçao, però que una miqueta és un resum irònic de tot el Mundial. Així que avui la posarem una miqueta per entrar en aquestes vibres del Mundial.

0: Última Volta, els esports de Molins, del món i alguna tonteria més.
1: Doncs amb aquesta cançó dels companys de Línia de Cal, deixem de parlar del Mundial i ens endinsem amb la NBA, ja que s'estan jugant les finals i avui, per parlar-ne, hem portat a un expert en el tema, com és l'Antonio de Molins Connection. Antonio, ens sents?
2: Bueno, como no has encontrado ningún experto, has preguntado por Antonio. No, yo lo diría de esta manera. Yo lo diría de esta manera. Pues sí, aquí estoy en Nueva York, prácticamente. He viajado esta noche y estoy ya preparando ya el quinto partido, que como dicen en Estados Unidos, Knicks in five.
1: Sí, sí, aquesta és una miqueta la idea general. Tu què creus? ¿Realment serà Knicks in five o la cosa es pot allargar una mica?
2: Yo soy muy fanático o creo mucho en la cuestión emocional en los partidos, en la cuestión de la capacidad de aguantar, del equipo que aguanta la tensión competitiva es el que gana. Entonces yo creo que Nueva York ha jugado peor en su casa porque tenía dificultades en afrontar todo el shock emocional que significa ver a Taylor Swift ahí en la banda.
3: Normal. A mí también pasaría.
2: No, las hermanas Haim, es decir, yo de verdad que yo estaría súper nervioso. Entonces, yo creo que en San Antonio van a estar más tranquilos. Van a jugar más tranquilos. De hecho, han jugado mejor en San Antonio.
1: Sí,
2: y yo sí que creo que los Knicks sí que van a ganar por primera vez en 70 y pico años, no sé cuántos años ya. En cuántos años van a ganar, en el quinto partido van a ganar el título. Yo sí estoy convencido.
1: Clar, perquè realment no és la mateixa pressió el tenir a Taylor Swift que el saber que si guanyes, guanyes. O sigui, creus que és la mateixa pressió el estar a Nova York o la pressió de l'últim partit?
2: La premsa de Nova York, les celebrities de Nova York, tota la pressió mediàtica de guanyar el Madison Square Garden, tenir, ara, bromes a part, només Taylor Swift.
1: No, no, ja.
2: Patrick Ewing, Jason Starks.
3: No, estava patada gent. Sí, sí.
2: Clar, aquesta pressió de la gent fa que els jugadors no juguin amb la tranquil·litat que tenen. I quan estaran a San Antonio, jugaran sabent que són un equip de bàsquet. L'únic que han de fer és guanyar a bàsquet, jugar com ho sàpiguen. I si aconsegueixen, ahir ho vam dir, si aconsegueixen que tres jugadors anotin amb fluïdesa, per mi, Knicks guanya el partit.
1: Bé, doncs és molt bona predicció, realment, molt ben estructurada. És vàlid com a mínim. Després, que passi o no, ja...
3: Home, sí,
1: que decideixi Branson, però té tot el sentit del món.
2: Té que passar això, eh?
1: Sí, sí.
2: Si no aconsegueixen que tres jugadors juguin amb fluïdesa, llavors no, eh?
1: No,
2: perquè
1: Sant
2: Antonio està jugant a un bon nivell.
3: Home, però si no haurien arribat aquí, si no juguessin a un bon nivell, clar.
2: No, a un bon nivell no. Estan jugant a un nivell magistral, sobretot quan aconsegueixin també que no sigui només Wembanyama, sinó també Basel i Champagne. Ahir repassàvem les estadístiques de Champagne, i Champagne no ha jugat bé aquests últims partits. No ha fet triples.
1: No, i és el que se li demana, vull dir, ha d'estar allà.
2: Clar, perquè quan veiem el que alliberes molt espai.
1: Exacte.
2: Si tu tens espai per fer un triple amb tranquil·litat i ho fas, llavors és molt difícil defensar-te. Ara, si no ho fas, això
1: no,
2: perds tot el sistema.
1: Estaves parlant de la pressió mediàtica i de tot això que comporta guanyar a Nova York o no, però clar, passi el que passi, si guanyen a Nova York o guanyen a San Antonio, el que pot arribar a passar a la ciutat de Nova York com guanyin els Knicks.
3: La lien.
1: O sigui, a mi em fa certa por. Veient el que ha passat a París amb la final de la Champions, crec que pot ser inclús pitjor el que es pot arribar a liar a Nova York.
2: Yo llevo 48 horas viendo reels de Nueva York, de los fans de Nueva York, de los artistas de Nueva York. Solo me sale Taylor Swift gritando con la camiseta azul. Solo me sale a Jimmy Fallon haciendo bromas con Nueva York. Pero te digo una cosa. Has de pensar la presión mediática. Piensa que Patrick Ewing, que es uno de los mejores pivots que jamás han pisado una pista de una cancha de baloncesto, no ganó el título.
1: Yeah. No, clar. És que... Sí, és potser una miqueta la inversa del que passa a Los Angeles, que a Los Angeles és com el lloc de les estrelles on vas per guanyar i no sé què, i a Nova York passa al contrari, que és el segon lloc igual, la segona... Com es diu? La segona franquícia amb més pes mediàtic, però és el pes contrari. És el pes de la pressió absoluta, el no surten les coses...
2: hi ha llocs on la premsa i la pressió són molt danyines. Pensa en Filadèlfia, pensa en Nova York. Hi ha altres que la premsa i la pressió mediàtica és més constructiva. A Los Angeles, com dius, Los Angeles i també Boston, els Boston Celtics.
1: Claro. Sí, que són els dos que més han guanyat històricament.
2: I això és un avantatge, perquè quan guanyes i saps guanyar, és veritat que afrontes la pressió millor. I Nova York pues, no té aquesta sort perquè la pressió li puc.
1: Sí, sí, completament.
2: Sí, sí.
1: Canviant ara per això de bàndol, hem parlat molt dels Knicks, parlant del San Antonio, avui he estat veient que, clar, al igual que va passar amb Tim Duncan, tant Wembanyama com ell debuten per primer cop a playoffs als 22 anys, eliminen primer a Portland, després a Minnesota, a la final de conferència es troben amb el seu atent rival, per dir-ho així, Tim Duncan elimina Shaquille O'Neal i Wembanyama elimina Chet Holmgren, i a les finals es troben amb els Knicks. Tim Duncan ho va aconseguir. Sí. Wembanyama se li ha posat difícil la cosa, però seria una història calcada.
2: Yo no sé si lo llegasteis a ver, pero Tim Duncan es uno de los grandes jugadores infravalorados de la historia de la NBA.
1: Es un top 10 histórico.
2: Yo te aseguro que era espectacular verle jugar. Qué inteligencia, qué movimientos, cómo tiraba tablero. Su tiro a tablero probablemente es el mejor de la historia del baloncesto. También te digo una cosa, tenía a un Greg Popovich, tenía unos jugadores más formados, más veteranos, tenía un estilo de juego que... El San Antonio de Greg Popovich al principio era muy rácano en el juego, muy defensivo. Pero cuando llegó Tony Parker, Manu Ginobili, empezaron a jugar de una manera que era casi automática. Tim Duncan estaba entre David Robinson y el tacañismo de Popovich y un inicio de una ofensiva mejor. Y la verdad que era un equipo maravilloso. Wembanyama no está al nivel de Tim Duncan. Wembanyama
1: Sí.
2: Claro, Wembanyama lo que tiene es un físico portentoso que si sabe utilizarlo para el baloncesto se puede convertir en una leyenda, eso no hay ninguna duda. Pero en cuanto a fundamentos técnicos, en cuanto a jugador, Duncan era muchísimo, muchísimo mejor. Al final no puedes comparar. Y yo creo que tenía un poquito más de experiencia. Había jugado en la liga universitaria, por tanto ya tenía, digamos, un backup bastante importante.
1: Doncs, Antonio, ho deixem aquí perquè se'ns està fent molt tard, se'ns ha liat molt parlant del Mundial. Moltes gràcies per venir.
2: Cap problema.
1: En parlarem dijous amb més calma al Molins Connection, o sigui que no us ho perdeu. Cada dijous, sempre a les 8, al Molins Connection, amb aquesta gent que en sap molt, en sap més que nosaltres, així que...
2: Bueno, una mica, porque somos también más mayores, yo tengo canas blancas.
3: L'experiència ajuda, home.
1: Doncs, moltes gràcies, Antonio, per venir. Nosaltres seguim, anem amb l'última volta del cap de setmana. Som-hi.

0: Doncs després del mèrit absolut que és aconseguir que l'Antonio parli en català en antena, és una barbaritat el que s'acaba d'aconseguir en aquest programa, no podem tornar als esports de la vila, perquè, com ja vam dir la setmana passada, s'ha acabat la temporada i ara, com a molt, ja queda els partits que es juguen entre els diferents cursos de la jornada intensiva.
1: Però bé, si sortim una mica de la vila, què podem trobar aquest cap de setmana?
0: Doncs, com hem dit abans, en quant a bàsquet, a part de les finals de la NBA que jugaran la matinada de dissabte a diumenge, avui es juga a les 8 al València Joventut de Badalona de les semifinals de la Lliga ACB i dissabte a la mateixa hora jugarà el Tenerife Barça.
1: També es jugarà, tindrà lloc la UFC Casablanca la matinada diumenge, dilluns a les 2.
0: Sí, si no plou, perquè és en un lloc obert. Clar. I pinta la cosa malament. I a part d'això, d'aquestes coses, anem amb l'important, perquè ja, com hem dit, ha començat el Mundial, ja comença la tirada de partits llarga, i avui, de fet, a les 9 de la nit, a una hora prou raonable,
1: sí,
0: que no passa
1: mal,
0: gaire, tindrem un Canadà-Bòsnia.
1: A la matinada, a les 3, tindrem un Estats Units-Paraguai.
0: Partit, ha de ser un partit, a veure com comença la cosa a... Estats Units. Exacte, perquè recordem que s'ha jugat ja a Mèxic, els dos partits ja sí. Iran a Mèxic, i avui ha jugat tant a Canadà com a Estats Units. Llavors ja s'haurà debutat a tot arreu. Haurem d'estar atents avui a les 3. Demà ja comencen a jugar per equips que no es obren cap estadi, ja que a les 9 de la nit es juga un Qatar-Suïssa.
1: I a les 12 de la nit es jugarà un Brasil-Marroc.
0: I per tancar la nit, el moment dels valents, pràcticament... Bueno, no, encara hi haurà un altre, que és el dels valents de veritat. Demà hi haurà un Haití-Escòcia a les 3 de la matinada. Escòcia és selecció germana.
1: I pels valents-valents a les 6 del matí, que és o t'has anat a dormir molt tard o et lleves molt d'hora, un Austràlia-Turquia.
0: A veure si hi ha algú prou valent com per veure'l.
1: Però fins aquí la temporada, també per nosaltres.
0: Ja no és el capítol, és la temporada.
1: És la temporada. Ha estat un plaer poder compartir setmana rere setmana tota l'actualitat esportiva i haver pogut seguir els equips de la vila que ho han donat tot aquests mesos.
0: Moltes gràcies a l'Oriol per donar-nos l'oportunitat de tenir aquest espai i viure amb vosaltres una cosa que ens agrada tant com l'esport. També gràcies a tots aquells que heu dedicat una mica del vostre temps en un horari tan complicat com un divendres a les 4 per venir aquí i parlar dels esports que tant us agraden.
1: Com no ens podem oblidar del David Rius, que ens ha hagut d'aguantar cada setmana amb les nostres especificacions de les seccions i de la música, i que segur que ens trobarà molt a faltar aquest estiu.
0: I si tot va bé i els horaris de la universitat ens ho permeten, tornarem la temporada vinent a partir del setembre amb més esport, més cartes descobertes pel nostre gran equip d'investigació i una mica més de pauses musicals que mai sabem com omplir. Perquè qui ens manava a nosaltres decidir posar una cançó per programa si és un mal de cap d'escollir i, total, no acabem descansant perquè no callem ni amb el micròfon apagat.
1: En fi, moltes gràcies a vosaltres també que ens heu escoltat. Esperem que ho hagueu gaudit tant com nosaltres. Això ha sigut tot. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero i això ha estat L'Última Volta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I crida omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. El sindicat CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
2: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava, amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
1: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Aquesta tarda a les 7, els amics del museu organitzen una conferència a la seu del carrer Pinto Fortuny per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. En parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet treball sobre la història del carlisme i del catolicisme polític i la construcció de memòries nacionals. La xerrada és aquesta tarda a les 7 a la seu del museu del carrer Pinto Fortuny, número 55, i l'entrada és gratuïta. També avui el SEM continua amb les nits musicals del Botànic, en aquest cas enguany al pati de Can Ametller, avui amb el concert de la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, una formació liderada per Ivan Kovace, Big Beu i Contrabaix, i acompanyat per 4 músics més. Obertura de portes a les 8 del vespre, us podeu dur el sopar de Carmanyola, i a un quart de 10 de la nit comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros, 12 pels socis del SEM, i gratuïta, és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Avui, el Foment programa el monòleg Los hijos adolescentes, Andrés Torres, aquesta nit a les 9 al Foment, les entrades 16 euros a Intràpolis. I diumenge hi ha visita guiada al Museu del Renaixement a 11:45. La visita s'inclou amb el preu de l'entrada. Les reserves s'han de fer, però, per la visita guiada a info@museudelrenaixement.cat. La farmàcia de Guàrdia avui és la codina de l'avinguda Mancomunitat número 18.

0: Aquesta marmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
4: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
5: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
5: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
4: Informa't al Molí Jove.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu,
7: Senyor.
9: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un divendres més. Aquest divendres 12 de juny del 2026. Mare meva, com van passant els mesos, David, eh? Déu-n'hi-do, dintre de res ja estarem a les vacances, eh? Doncs benvinguts. Avui, en aquest estudi, tenim uns convidats. Bueno, més que convidats, són amics, eh? Perquè, com sabeu, els divendres aquí el David Riu, el Màquina, i jo estem solets, no? I ens agrada també que ens vinguin a visitar. Avui ens tenim aquí el doctor Torner, que tots ja sabeu. Si li voleu fer alguna consulta, aprofiteu, que avui som gratis, eh? Avui som gratis. I després també tenim l'infermera. Si necessiteu alguna medicació o alguna o una consulta, també li podeu fer a l'Antònia Lara, eh? Això durant el programa, si diu, no, cançons no vull, però escolta, m'han recetat unes pastilles, doncs aquí tenim aquests professionals que ens ho aclariran. I res més, no, David? Sembla que tenim trucada, oi? Doncs pues vinga, som-hi. Hola.
1: Hola, senyorita Judit.
0: Oi, que s'ha de fa temps que no parlo amb tu, eh? Què tal?
1: Sí, que vas arribar molt tard ahir, bé.
0: Ui, no vaig arribar ni a casa, imagina't. Em vaig perdre pel camí. Ai, el Quesada, que és dolent, eh? És dolent tot, el Quesada, eh? Ja està bé, eh? Ara pots dir en antena tot el que em vas comentar ahir, eh?
1: Sí.
0: Ai,
1: que m'enfadi la calda.
0: Ai, no, que no se m'enfadi, tu. Que ja s'enfada sense dir-li res, imagina't. Que li diem encara s'enfada. Què s'ha de... Vinga, va, què fem? Com comencem el programa? En quina cançó?
1: Pues... un grup que es diu Scorpions.
0: Scorpions, mare meva.
1: I una balada que te la dirà el David, perquè...
0: Sempre estem igual, eh? Què s'ha de... No fas els deures, tu. Aquí s'ha de dir no, el grup que... i la cançó, punto.
1: No, el grup ja te l'he dit. La cançó no, perquè és una balada i és en anglès.
0: I tu no saps anglès? No em diguis que no saps anglès, què s'ha de...
1: No tinc ni idea d'anglès.
0: Mare de mi, mare meva.
1: Jo soc com aquell, el xiste de l'Eugenio, que diu que si és bajito se deja, lo domino.
0: Bueno, em sembla que l'Antònia i el Josep Maria no l'han entès gaire, ni jo tampoc, però... Aviam, que el David Rius, que és un professional de l'anglès, ell ara em dirà com es diu aquesta balada. Aviam. Uh-huh. Estil... Molt bé, ara sí que ja ho he entès. Quesada, no et demanaré que em diguis a qui la dediques, perquè estaríem aquí fins demà ja, eh? No pot ser això, eh? Però, sé que però jo sé que les principals són les conductores de la línia 1 i la línia 2 dels autobusos de Molins de Rei, que em sembla que són la Sandra i la Mireia. És correcte?
2: Mm-hmm.
0: Mira.
2: Sí. Jo he parlat avui amb elles.
0: Ah, mira,
2: li he dit que també la hi dedicaria, també.
0: Veus? Deuen estar contentes, eh, aquestes conductores. Ara quan pugis diu, conductor, no aceleres. Molt bé, doncs escolta, Quesada, avui tens el número 1, eh? Ho sento, però t'ha tocat el número 1. I li dedicarem a tota la llista que tinc. Què et sembla?
1: Aquesta.
0: Vols apuntar algú més o no?
1: Bueno, els dos que tens aquí, el doctor i l'infermera.
0: Vale, molt bé. Alguna consulta que vulguis fer?
1: No.
0: Estàs bo, no?
1: Sí.
0: Vale.
1: No, volia saber si han provat el Viagra.
0: Oh!
1: El doctor.
0: Home, aquestes coses no es diuen per antena, eh?
2: Per antena, això és una miqueta sèrio ja, eh?
0: Home, i tu, què s'ha de que l'has provat?
1: No.
2: Però escolta, no cal buscar la Viagra, que n'hi ha altres tipus també, eh?
1: Sí.
0: Això està pujant, la temperatura d'aquest estudi està pujant per moments, eh? Que el programa de sexologia és una altra hora, oi que sí, David? No és aquesta. Doncs, escolta, però una pregunta més coherent. Per exemple, quins avantatges té el paracetamol, o si el llapis termosant encara s'utilitza, o l'aigua del Carme, no sé, coses de la nostra època, Quesada. És que vamos. Aviam si aquesta pregunta...
1: Tu no saps que els iaios... Els iaios...
0: Però si tu també ets iaio, què dius?
1: Bueno, jo no arribo a la...
0: Tu quants anys tens?
1: A l'edat que té el doctor.
0: Bueno, però tens ja més de 60, tu.
1: No, tinc 57.
0: Sí, i...
2: Ui, ets un jovenet.
0: Mare meva, i explicant
2: però
0: això
2: un jovenet,
0: ja...
2: Un jovenet no li fa falta això, Quesada...
1: Digue'm.
0: Que dic... Va, no t'estava escoltant. Tot on dones compte?
2: No m'estaves escoltant. Dic que tu, com ets jove, pues no t'hi fa falta això, aquest tipus de Viagra,
1: ah,
2: eh?
1: No, no, a mi no em fa falta.
2: Mira, hi ha altres coses més fluixes que també funcionen.
0: Bueno, deixem-ho aquí, perquè si no diran, ens hem equivocat de programa, eh? I serà, hablemos de sexo.
2: Ets un picarón, eh? Cuidado, eh? Quesada.
0: Aviam, Quesada, què vols dir?
1: Me sembla que avui tindràs poques trucades.
0: Ai, què farem?
1: N'hi ha dues coses al poble que mouen molta gent.
0: Bueno, però jo, els meus oients són fidels aquí, oi que sí? Però tu aniràs a aquestes activitats del poble o no?
1: No, jo m'aniré d'aquí a res, a prendre un cafè i un
0: pensava xivet. Que anava a dir a prendre per una altra cosa. Com que estem aquí amb aquesta temperatura tan elevada... Doncs, escolta, ja et vaig dir que si vols vindre, pots vindre a saludar els nostres amics aquí, el Josep Maria i l'Antònia, eh?
1: Sí, sí, sí. Avui sí. No, però ja passaré.
0: Bueno, doncs dona't pressa, perquè ja saps el que passa, no?
1: Sí, després s'acumula la gent.
0: Bueno, Quesada, que m'està trucant ja el David, que tenim una altra trucada.
1: Sí.
0: Número 1 per tu, maco.
1: Jo sí que és.
0: El Manolo.
1: Vale, adéu.
0: Adéu, Quesada, adéu-siau, adéu. Hola.
3: Hola, senyora Judit.
0: Què tal?
3: I a los colaboradores que tienes ahí.
0: Sí, el Josep Maria i l'Antònia. Som com el
3: migdia.
0: A quién?
3: Felicidades a l'Antònia, perquè mañana es su santo.
0: Ay, Antònia, ¿te has dado cuenta qué detallista el Manolo?
4: Gracias,
2: Vaya, vaya. Ah,
0: Manolo, no se te escapa ni una tú, ¿eh?
4: Porque su madre
3: se llama. Hombre, tengo una persona en casa que se llama Antònia.
0: Tu madre, tu madre, mira qué bien, ¿eh?
4: Ay, gracias, ¿eh?
3: De nada, Antònia.
0: ¿Hoy llamas por tu madre o por ti?
3: Por mi madre. Luego llamaré por mí.
0: Antònia Muriana. Muy bien.
3: Sí.
0: A ver, Manolo, ¿qué quiere escuchar, Antònia?
3: La de Manolo Escobar, el padre Manolo, que se llama Es el ángel de la guarda. El David ya lo sabe.
0: ¿Pero la canción se llama?
3: Es el ángel de la guarda.
0: Bueno, está hablando como siempre. Ese ángel de la guarda.
3: Sí.
0: De la guarda. Muy bien. Y bueno, no hace falta que me digas, la dedicació que fa el Manolo és, bueno, la seva mare, en aquest cas Antònia, pel seu marit Manolo, pel seu fill Manolo i Cristina, ¿verdad?
3: Sí.
0: Pels seus pares, els seus germans, ¿no? Sus nietes.
3: Sí.
0: I nosotros.
3: I per Antònia Lara.
0: Antònia Lara, que hoy el...
4: Felicita a tu madre de mi parte.
0: Muy bien.
3: Vale, igual, vale. Ahora se lo diré cuando cuelgue.
0: Manolo, número 2 tiene Antònia Muriana, ¿eh?
3: Vale, muchas gracias.
0: Gracias hasta a ti, Manolo, hasta ahora.
3: Nada,
0: adiós.
3: Ahora.
5: Els divendres fa les tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Tenim alguna altra trucada, David, però, per favor, no parlem de sexe, eh? Aquestes hores no es pot parlar, eh? De veritat. Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Qui és?
6: Soc el Jordi Alabar.
0: Ai, oi, Jordi, mira, aquesta veu no la coneixia jo, eh? I això?
6: Sí, no, fa temps que no trucava.
0: Ai, i avui em diuen no trucarà gent perquè hi ha moltes activitats al poble, però es veu que aquesta és important, eh? Els divendres faves tendres...
6: Sí, Jordi, i tant.
0: Jordi Alabat, tu ens segueixes habitualment?
6: Molt poquet, és que tinc molt poc temps.
0: Doncs escolta, aviam si un dia et passes per aquí l'estudi, eh? Perquè avui tenim ja... No són convidats, són amics que ens venen a veure i ens ho passem molt bé, la veritat.
6: Doncs, ja passaré, i tant.
0: Doncs, Jordi Alabat, què vols escoltar tu avui?
6: Pues volia escoltar una cançó de Joan Manuel Serrat.
0: Sí.
6: Que es diu Aquelles Pequelles Coses.
0: Que bonica és aquesta cançó, Aquelles Pequelles Coses.
6: Sí, és curteta, però és molt maca.
0: Molt bé, i a qui la vols dedicar, Jordi?
6: A la meva dona, Rosa Maria.
0: Rosa Maria, molt bé.
6: Sí.
0: Hi ha algú més que la vulguis dedicar?
6: No? Bueno, a vosaltres mateix, també. A vosaltres i al poble en sencer.
0: Molt bé, doncs escolta, ens agrada molt que ens truqueu, eh? Que de vegades no truquem perquè ens fa vergonya trucar i... Ai.
6: No.
0: Bueno, però
6: no
0: tu t'agrada més escoltar que parlar, no?
6: Sí, exacte. Sí.
0: Bueno, doncs, pues, escolta, moltíssimes gràcies per entrar al programa, perquè això vol dir que fem alguna cosa bé, eh? Fem alguna coseta
6: bé. I tant,
0: bé.
6: I tant.
0: Doncs,
6: gràcies a vosaltres.
0: Jordi, tens el número 3 i aprofito per dir-te que aquest programa també sortegem coses, no? De botigues d'aquí a Molins de Rei. I avui tenim un val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, del carrer de baix. També tenim un braç de gitano de congelats glaçó i també un quinte xurreria Àngels de Molins. Què et sembla? Al final del programa, entre tots els que heu trucat, nosaltres sortegem això.
6: Estupendo, estupendo, està molt bé.
0: Molt bé, Jordi, pues moltíssimes gràcies i bon cap de setmana, maco?
6: Igualment.
0: Gràcies, adéu, adéu.
6: Adéu.
5: 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres te la busca, te la troba i te la posa.
0: Hola, bona tarda. Hola.
7: Hola, bona tarda.
0: Ui. Sabeu qui és, eh? Ai, la meva amiga Laura Iglesias. Què tal, bonica?
7: Pues bé, ja estic bé, ja estic tota curadeta.
0: Ja es nota, que tens més la veu més forta, eh?
7: Sí.
0: Avui què feies pel Mercadillo?
7: Jo no he estat al Mercadillo, nena, jo no havia vingut al Mercadillo, eh? No he estat jo.
0: Pues jo he vist alguna persona al Mercadillo que la coneixes, eh?
7: Ah, sí?
0: Sí.
7: No.
0: La que estàs els caps de setmana.
7: La Dolors del final del carrer està pel Mercadillo? Pues sí. Ara no tinc ni idea.
0: Sí. Jo dic, si està allà, estarà també la Laura. I no t'hi vist, eh? No t'hi vist, Laura.
7: No, estaria a la dalt del matí.
0: Ah, vale. Però estaves...
7: Que estic a les tardes, estaria a la dalt del matí.
0: Bueno, Laura, algú que li vulguis dirigir a l'alcalde? Alguna queixa?
7: Pues sí, nena.
0: Ai, quina queixa?
7: Ara s'ha de córrer a fer obres i me té tot el carrer tallat.
0: Què dius?
7: Ara
0: tinc
7: que anar al cementiri per donar la volta.
0: Mare de Déu, i això que per Molins no ha passat el Papa, eh?
7: Sí, aquest carrer principal per entrar l'han tallat ja des que pujar cap amunt i baixar.
0: Però per què? Què estan fent? Asfaltant la carretera o què?
7: No posa obres. No sé si estan posant cables per telèfon o el que sigui.
0: Mare de Déu, senyor. Sempre ho fan al teu carrer, eh? Mare de Déu.
7: Oi, ahir estava tot... Ahir, no sé què va passar, estava tot molt instancat.
0: Que tenia que passar el Papa, es veu que van quedar que passaria el Papa per aquí, i no va passar, no va passar. Per això van tallar els carrers. Però si això passa el mes de juny, imagina't el mes d'agost, Laura.
7: El mes d'agost no n'hi ha ningú, eh? Perquè ara jo com venia ara, estava direcció Tarragona col·lapsada, eh? Tothom se n'anava fora, eh?
0: Ah, bueno, igual que jo també me n'aniré, però jo vaig amb el tren, que és més ràpid. Què et sembla?
7: Pues, sí, sobretot més ràpid. Tinc una amiga que em diu... Bé, s'ha buscat... Me va trucar a les 10, a les 10 menys quart. Eh?
0: Sí.
7: Era 3 quarts. I diu que ja estic aquí per sortir, per vindre, que la deixa buscar a Sant Sadurní, eh? De Barcelona a Sant Sadurní. Va arribar a la 1:30.
0: Ah, bueno, d'hora, eh?
7: Com d'hora des de les 10 menys quart fins a la 1:30?
0: Ai, Laura.
7: Nena.
0: Bueno, va, dedica-li una cançó avui a l'alcalde. Vinga, va. Quina cançó li vols dedicar?
7: Ninguna. No, perquè no hi ha aparcar i me talla...
0: Mare de Déu. Senyor alcalde, que la Laura Iglesias no pot entrar dintre del poble, no pot aparcar. Què passa?
7: Ni jo. Vas la carrera, aquest principal, tanquen, jo què sé, que feien tot tancat, tot... Vamos, que és que no ho entenc.
0: És que, Laura, no sé. Li doneu massa feina. És que, pobre, no dona abast. És que ens queixem per queixança, també, eh? Vamos.
7: Home, no senyora. A veure, jo sempre dic que n'hi ha coses que se tenia que fer per la nit. Però, clar, les hores de la nit costa més car. I jo fan de dia fa fastidiar a tothom. No, n'hi ha coses que se tenien que fer per la nit, ho sento.
0: Bueno.
7: Perquè tallar a hora punta tots els carrers em sembla una bestiesa.
0: Bueno, agafem el suggeriment, eh? El qui vulgui fer el torn de nit, que li pagaran el doble.
7: Home, ara l'estiu més fresquet.
0: Llavors, però, els que dormen amb la finestra oberta no podran dormir. Home, Laura, ja està.
7: Escolta, mira, nena, és que hi ha coses que no es poden fer de dia, ho sento.
0: No, hi ha coses que es fan de nit.
7: T'han de fer de nit. Això mateix, de dia no es poden fer.
0: Aviam, Laura, centrem-nos en les cançons, perquè si no derivem ja amb altres temes, i hem començat molt calents aquí, amb aquest estudi,
7: però
0: eh?
7: Sí.
0: Oi que sí? Vale.
7: Sí.
0: Pues vinga, va, quina cançó vols escoltar, Laura?
7: He demanat la de una de les Bravos, Men in Black, o alguna cosa així se diu.
0: No sé. Bravos? Black is Black.
7: Les Bravos. Sí, això mateix.
0: Ostres, no és antiga ni res aquesta cançó, eh? Mare de Déu.
7: Home, les Bravos tampoc són ja... ja tenen que tindre ja 70, arriben als 80,
0: eh? Ah, sí, 80 també.
7: Eh? No, que dic, els Bravitos ja tindrà que tindre 80 anys cap amunt, eh? No pensis, eh?
0: Ja. A qui la dediquem, Laura?
7: Mira, a la Dolor del final del carrer, al JQ, a la Marga, qui més n'hi ha? I a vosaltres dos.
0: Ja està.
7: Ah, i a la Montserrat Carbonell.
0: A la Montse Carbonell?
7: Sí.
0: I aquí tenim el doctor Tornell i l'Antònia Lara, eh?
7: Ah, em sembla molt bé. Jo ja sé que sempre els mateixos.
0: Molt bé. Doncs, escolta, Laura, número 4 per tu, eh? I ara sí que t'haig de deixar perquè m'està avisant ja el David, que em diu que t'enrotlles molt, eh, Judit?
7: Bueno, jo?
0: No, que m'enrotllo jo, no tu. Laura, número 4, bon cap de setmana, bonica.
7: Igualment.
0: Adéu, adéu, Laura, adéu. Hola, bona tarda, amb qui parlem? Hola.
8: Hola, la Rosalina.
0: Rosalina, i de bon truca, Rosalina.
8: De Molins de Rei.
0: Ah, sí? Segur que és la primera vegada que truques.
8: Sí.
0: Bueno, escolta, i tu ets oient del programa?
8: No.
0: I això?
8: No la sento.
0: I això, i com se t'ha acudit avui trucar? Explica'm-ho.
8: Mira.
0: Has dit, aquí aquest programa diuen moltes tonteries, però també posen bona música, que sí?
8: Sí.
0: Doncs, Rosalina, quina cançó vols escoltar?
8: Els Pets.
0: Els Pets. Alguna cançó en especial?
8: No.
0: Doncs ja te l'escollirem. I a qui la vols dedicar?
8: A tota la família.
0: A tota la família. I en alguna especial o no?
8: No.
0: Doncs molt bé. Saps que aquest programa fem... Al final del programa sortegem 3 premis gentilesa de les botigues de Molins. I va pel número de trucada. Tu tens el número 5 de trucada. I sortegem un val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, un braç de gitano de congelats de glaçó i el kit de xurreria Àngels de Molins. Val? Llavors, si et toca, nosaltres deixem aquí un tiquet perquè el bescanvis pel regal. Però tu hauràs d'esperar fins al final del programa, que és a les 9. Vale?
8: A quina hora?
0: Acabem a les 9.
8: Vale.
0: Gràcies, Rosalina. Bon cap de setmana, eh? Adéu, maca. Adéu-siau. Adéu.

0: Vols fer alguna consulta, Teresa, sobre algun medicament o alguna vacuna o algo?
1: No, de moment
0: estem tots bé, no? Sí, jo ja et dic, jo aquí, si em marejo, aigua del Carme, 55 graus, clar, sí, mare meva, això. Sí. I si no, llapis termosant, que això desperta, vamos.
1: També, mare meva, aquelles coses d'abans.
0: Mare meva. Sí, però bueno, encara fan efecte, eh? Encara, Déu-n'hi-do, eh?
1: I tant, que sí.
0: Teresa Márquez, com les cançons d'abans, també, que són molt maques. Les d'ara també, però les d'abans són molt boniques.
1: A mi, com que m'agrada tot.
0: I avui què vols escoltar?
1: A veure, de Lucho Gatica.
0: Lucho? No. ¿Te gusta, Antonia? Diu que sí. A l'Antonia... No? Sí, que li encanta. Lucho Gatica.
1: Ah, bueno, mal que l'he encertat.
0: I la cançó com es diu?
1: És la història d'un amor.
0: Ah, història d'un amor.
1: És la història d'un amor, como no hay otra igual. Bueno, ja està.
0: Mira que bien canta, eh?
1: Sí.
0: Teresa, i a qui la dediquem? No, conta, no, cantes bé.
1: Mira, per tota la meva família, la Milagros, la Paquita Ortuño, la Marita, l'Anna Graner, el Miquel, el Josep Maria Tornera, el doctor
0: i l'Antònia. El doctor
1: i
0: l'infermera.
1: L'infermera, i tant. Hombre, no s'havia d'oblidar, eh?
0: Home.
1: No malament.
0: Te quedaran tota la vida així, com el doctor i l'infermera.
1: És veritat, eh? És veritat.
0: No, a més, ja els comencen a conèixer per la veu. Diuen, vostè parla per la ràdio, oi? Perquè aquesta veu...
1: Sí, és veritat, sí.
0: Potser algun dia es pensaran que és doctor de veritat i li faran una consulta.
1: Bueno, si pot ajudar amb algú, doncs ja està bé.
0: Home, i tant, eh? El seu són... remeis casolans, però també agafa la tècnica de l'actualitat, oi que sí? Que no totes les pastilles són dolentes, sinó que algunes sí que van bé, no? Però has d'anar provant. La provadora és l'Antònia. A veure, Antònia, tómate paracetamol, a veure.
2: L'Antònia mateix, en aquest mateix moment, s'està prenent uns antibiòtics i cortisona, o sigui, per l'encostipat, bueno, per la tos, que té una tos, o sigui, però no és la primera vegada. És any o quantes vegades ja té l'estómac?
3: Cortisona, té any la primera.
0: Però la cortisona són unes pastilles, eh?
2: Sí, són pastilles. Són pastilles.
0: Jo me les he pres una setmana i em van tallar el dolor de repent,
2: jo també vaig prendre.
0: Però són molt fortes, eh? Sí.
2: Perquè si t'he d'anar amb cuidado, o sigui, 5 pastilles...
0: Ja n'hi ha prou.
2: Ja n'hi ha prou,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, 5 dies
2: perquè
0: ja n'hi ha.
2: Perquè acostuma a inflar això, eh?
0: Sí.
2: O sigui, com acostuma a inflar.
1: Sí,
2: ja,
1: sí.
0: Mira, t'han donat aquí un consell gratis, eh, Teresa?
1: Sí,
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Avisa navegants, no us passeu amb la cortisona, eh?
2: No
0: us passeu.
2: Això se té d'anar amb cuidado, sí.
0: I si teniu constipat, el Vicks Vaporub va molt bé. I com deia la Montse Carbonell, es posa a la planta dels peus i va pujant cap amunt. I llavors ja no et fa mal res. Ah, això sí, quan vas pel carrer i fas una peste de Vicks Vaporub que no vegis. Però bé. Molt bé, Teresa Márquez. Sí, però és com tot. Si et perfumes molt, després també t'embafa. Però val més el Vicks Vaporub que altres coses.
2: Ja. No, el Vicks Vaporub, per diguéssim, pel que és el pit i el coll,
0: sí,
2: i tot això va
0: bé.
2: El ple hivern, això va bé.
0: Va molt bé, va molt bé. Doncs, Teresa Márquez, que avui t'ho passes...
1: I també surt per tu i pel David.
0: Ah, no cal que ho diguis, que jo ja m'hi he apuntat, eh? Jo ja ho passo, eh? Jo...
1: No,
0: i ara... escolta, que juguis molt bé avui, eh? Que, a més, podeu jugar fora, que fa molt...
1: Avui no fem bingo.
0: Què és això? Per què no?
1: Perquè l'Anna és de vacances, està de viaje.
0: Què? Que no em diguis que estarà a Mallorca.
1: No.
0: Ah.
1: No, però no. Espera, perquè no recordi un test. Ara no surt, és igual, ara no surt el nom
0: de... Bueno, és igual.
1: A Còrdoba,
0: a Còrdoba. Folin és a
2: Còrdoba,
0: Déu-n'hi-do.
2: Amb
0: la calor que fa, pobrissona.
1: Sí, diu que fa
0: molta calor. Ala, si tenim temps, la trucarem. Que tinc el telèfon, la trucarem. Aviam que expliqui.
1: Doncs això mateix. Vinga, doncs.
0: Molt bé, Teresa Márquez.
1: Qui t'ho ha dit?
0: No, diré jo, és que jo tinc informadors. És internacional, aquest programa. Tinc informadors a tot. Perquè allà es dirà... Los viernes, habas tiernas. Què et sembla?
1: Això, habas tiernas, vinga.
0: Teresa Márquez, número 6 per tu, bonica.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Igualment. Adéu. Igualment. Adéu, Teresa.

0: Bé, doncs tenim a la Dolors Pinyol al telèfon. Bona tarda, Dolors.
1: Hola, bona tarda.
0: Escolta, l'altre dia, ahir et vaig veure ja a la plaça de la Creu, eh? Dic, mira-la ella prenent la fresca aquí, eh? Que s'està bé la plaça de la Creu, eh?
1: Ah, vas veure?
0: I tant. Passa que no vaig voler estar d'estorbar. Dic, no, dic, perquè quan un se senta en un banc i amb aquella aire que passa i tot, dic, ostres... Dic, mira, dic, ja ha fet la seva, com, la seva costum, no? Així m'agrada, eh? I que vagilis. I que vagilis. Escolta una cosa, aprofito per saber si el dissabte aniràs a veure cantar el Pierre.
1: Quina?
0: No, que el, aviam, el Pierre, sabeu que ha tornat un altre cop a fer aquelles trobades. Ja ha començat a l'estiu.
1: Demà.
0: Doncs, demà. Saps el que passa? Sí. Que com que hi ha tantes activitats al poble, es veu que hi ha poca afluència de gent i al principi costa que us torneu a acostumar a anar a ballar. Però que sàpiguen que és de 6, de 6 a quina hora?
1: De 9 a 12.
0: Això, de les 9 de la nit fins a les 12 de la nit, els que vulgueu, els que ja heu anat a casa del Pierre, doncs sabeu que ell canta, es balla i es fa una mica de... una mica de festeta, no? I us ho passeu molt bé. O sigui, us animo que els que no vulgueu anar a les activitats aquestes que fan, doncs que torneu a iniciar a anar aquí amb el Pierre, que ell, a més, és un cantant que és nostre, que és d'aquí del poble, ho fa molt bé i us ho passeu molt bé. Doncs
1: molt bé.
0: Ja t'apunto, Dolors?
1: Sí.
0: Vale, molt bé, bonica. I ara m'has de dir quina cançó vols escoltar.
1: Pel Pierre, La Caracola.
0: La Caracola. És molt bonica.
1: Sí. Mm?
0: I a qui la dediquem, Dolors?
1: Bueno, com sempre, les meves filles, la Carmen...
0: Reventós.
1: La Carmen...
0: Reventós.
1: Reventós, ara sortia. La Montse... d'allò...
0: Rubió.
1: Rubió, la Montse... l'altra...
0: La Carbonell.
1: La Carbonell, és que no, avui estic espessa, noia.
0: Com que estàs espessa avui, amb el dia que fa? Home, no pot ser això, Dolors?
1: Ja... Després la Paquita Ortuño.
0: La Ortuño, perfecte.
1: A tu i el David, el Josep Maria, que el tens aquí, oi, avui?
0: Ah, sí, el Torner, el metge. Sí.
1: El Torner i la...
0: l'Antònia Lara.
1: La companya, això. I tothom que m'escolti.
0: Vale. Alguna consulta que li vulguis fer al doctor o a l'infermera?
1: No. No,
0: aprofita, no. Dolors, que avui és gratis. Aprofita.
1: No, ja tinc prou de consultes.
0: Vale, vale. Pues res. Tens el número 7, Dolors?
1: El 7.
0: El número 7, per tu, de moment.
1: Molt bé.
0: Gràcies, bonica, bon cap de setmana.
1: Vale.
0: Adéu. Adéu. Adéu.
2: 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres, te la busca, te la troba i te la posa.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Amb qui estem parlant, amb la cordobesa?
3: No, amb una catalana, ni catalana ni extremenya.
0: Ai, i qui serà, qui serà? Rosa Maria Vaquero, t'estem esperant,
3: Sí.
0: És que la Rosa Maria...
3: també es costarà arribar.
0: On estàs tu ara?
3: Jo ara estic al Verdaguer.
0: Vale, és que la Rosa Maria Vaquero, me l'he trobada aquest dematí, diu, tinc que vindre a buscar una cosa, diu, de passo saludaré al doctor i a l'infermera. Mm-hmm. El doctor i l'infermera estan aquí, però la visita no ha vingut, No pot ser això, Rosa Maria?
3: Que m'esperin, que ens hagi de vir.
0: Vale. Digue'm la cançó que vols escoltar, Rosa Maria.
3: De Bon Jovi, It's My Life.
0: It's My Life. Aquí sí, tu l'anglès el tens bastant bé,
3: Ja vaig volar...
0: No, és que It's My Life s'entén, és mi vida, oi que sí? It's My Life.
3: Sí.
0: Molt bé. I a qui la vols dedicar, aquesta cançó, Rosa Maria?
3: Bueno, a tothom, al doctor i a la infermera, al David i a la Judit, i, bueno...
0: Molt bé, bonica.
3: A tothom.
0: Això mateix. Doncs... t'esperem, però et donem el número 8, Rosa Maria?
3: Perfecte.
0: Vale, guapa. Ara, ràpida i rauda, Fins ara, adéu-siau.
3: Vale.
0: Adéu.
2: 93-668-61-61. Truca i demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres, te la busca, te la troba i te la posa.
0: Tenim alguna trucada? Doncs avui, doncs, en aquest moment que no hi ha trucades, aprofitarem, ja que tenim el doctor Torné aquí i a l'Antònia Lara, l'infermera titulada, que ens diguin quina cançó volen escoltar. Què tal, Josep Maria?
4: Pues mira, jo...
0: Ui, quina xuleta que em porta, mare de Déu,
4: no,
0: senyor.
4: No, però jo aquí tinc un grapat de cançons i, esclar, estic rumiant, no sé quina posar, perquè de tantes que tinc aquí, bueno, tinc un grapat. I poder posarem avui, mira, Lloret de Mar per l'Ester Capdevila.
0: Ester Capdevila, sí. Ostres, és la de la Moreneta de la Neu.
4: Sí, també la tinc, la Moreneta de la Neu. Mira,
0: no, però escoltarem aquesta nova. Sí, sí, Ester Capdevila, com es diu la cançó?
4: Lloret de Mar.
0: Lloret de Mar.
4: Sí, per l'Ester Capdevila.
0: I a qui la dediquem?
4: Pues la dedicació és, com sempre, Antònia Lara.
0: No la conec.
4: No la coneix,
0: no.
4: El Miquel.
0: Aquest sí.
4: I potser tampoc no la coneixes, la senyoreta Judit Herrera Gastó.
0: No, aquesta és molt pesada, eh? Josep Maria, no,
4: no la
0: és
4: coneixes, que no, oi? No.
0: És que no, no, no. No, perquè s'enrotlla com una persiana japonesa, eh?
4: No, però és molt agradable, molt agradable. Sí. O sigui, el Josep Montano.
0: El Montano, vinga.
4: El Ramon Sánchez.
0: Ah, pare, ja m'està trucant el Ramon Sánchez.
4: La Paquita Ortuño.
0: La Ortuño.
4: La Montserrat Rubió.
0: La Rubió, molt bé.
4: L'Eli.
0: La Eli.
4: El David Rius.
0: Aquest tampoc el conec.
4: És molt bon xicot, eh?
0: Espereu un momentet, sisplau.
4: Sí, i tant.

0: Bé, eren que era el Ramon Sánchez, però li dic que s'esperi que en truqui més tard. Comentem, hem quedat amb l'Eli.
1: Amb l'Eli, després el David Rius.
0: Sí.
1: La Montse Carbonell.
0: La Montseta Carbonell.
1: Carbonell, la Carmen Santaugini.
0: Aquesta no sé què li passa, la Carme Santaugini.
1: Jo alguna vegada l'he vista pel carrer, però poques vegades que va amb la seva germana. I li...
0: Sempre va atabalada, eh?
1: Sí, diu, és que vaig amb la criatura. Ai,
0: Déu meu.
1: És que té feina perquè té la petita, la filla, la, bueno, la neta. I diu, no, és que vaig una miqueta. Diu, però pues sempre nada. Diu que trucarà, però...
0: Ella se lo pierde, ella bueno, se lo pierde. Després aquí més.
1: Després el Carlos Mas.
0: El Carles Mas.
1: El Josep Quesada.
0: El Quesada.
1: La Carmeta Reventós.
0: La Carmeta Reventós.
1: La Marita.
0: La Marita també.
1: La Dolors Pinyol.
0: La Dolors Pinyol.
1: I la Rosa Clariana. I ara anem cap a la barriada de la Bonavista.
0: Déu-n'hi-do, eh? També, Josep Maria, em fas treballar molt a mi, eh? Déu-n'hi-do.
1: La barriada de la Bonavista, la presidenta Anna Graner.
0: Sí, que està a Còrdoba.
1: A Còrdoba, vaja, que l'ho tindrà
0: pues
1: de passar.
0: Si tenim un moment i la trucarem. Eh?
1: Vale. A la Milagros.
0: A la Milagros Reyes.
1: A la Maria.
0: A la Maria.
1: La Maria Rosa.
0: Maria Rosa.
1: I la Teresa Márquez.
0: Teresa Márquez.
1: I després anem. Hi ha les dues noies de les autobusos de l'1 i 2 de Molins de Rei, que se diu la Sandra i la Mireia.
0: Sandra i Mireia.
1: Sí, que són molt agradables.
0: Doncs, noies, per vosaltres també hi ha aquesta cançó tan bonica...
1: Ja l'he dit jo que...
0: De l'Ester Capdevila.
1: Sí, ja l'escoltaran segurament. Vaja, sí.
0: Vale. Sí, ja treballa. Està, Josep Maria?
1: Bueno, i a tothom que escolti el gran programa del divendres Faves Tendres.
0: Molt
1: això
0: bé,
1: no
0: molt
1: pot
0: bé.
1: Fallar mai, eh?
0: Home, i tant. Oita, avui que ens ha trucat el Jordi a la bar, jo dic, avui, no sé, deu ser un dia especial, eh? Ah. I la Rosalina. Ja, ja. Escolta, animeu-se també els que escolteu aquest programa i que diu, bueno, pues mira, avui vaig a trucar, eh? I perdeu la por. Doncs, Josep Maria, tu tens el número 9, d'acord?
1: El 9, vai.
0: El 9. I ara anem per l'enfermera titulada, doña Antonia Lara.
2: Doña... Llevo a tu vida com una ola.
3: Pues mira, voy a pedir com una ola.
0: Això és un homenatge, eh, Antonia? Vas a quedar per a la posteritat, ja, eh?
3: I tanto, ja lo sé, hombre.
0: Madre mía, diran, esta voz, si cantava per la ràdio. Antonia Lara. Què vol escoltar, l'Antonia Lara?
3: Com una ola, per la Rocío Jurado.
2: Com una ola.
3: El amor llegó a mi vida.
0: Molt bé, molt bé. Ho fa molt bé, eh, Josep Maria?
1: Sí, sí.
0: Rocío Jurado.
3: Com una aula.
0: Però avui la cantarà l'Antonia Lara, no la cantarà la Rocío Jurado, no?
1: Aquesta també la tinc jo, eh? Vull dir...
0: No? T'atreveixes, Antonia? No? Bueno.
1: Un dia l'ensenyarem, vos.
0: Sí. Sí.
1: O sigui,
0: eh? Ah, Antonia, tu? I a qui la dediquem, aquesta cançó?
3: El José María Torné.
0: No el conec.
3: La Paquita Ortuño.
0: Ui, la Ortuño. Deu estar ballant ara mateix.
1: No, sí, cantant.
3: A la Montse Carbonell.
0: La Carbonell sí que sé on és, ja us ho diré.
1: Ah.
3: La Montse Rubió. La Marita.
0: La Marita, que bonica és la Marita.
3: La de... Allà arriba de...
0: La Anna Graner.
3: La Anna Graner. I luego, para ver, hay Buena Vista, ¿no?
0: No, Buena no, Bona.
1: Buena Vista. Bona Vista.
3: Para todas.
0: Per totes les... Totes.
1: La barriada de la, sí, Bona Vista.
0: Sí. Doncs el Josep Maria té el número 9 i l'Antonia Lara té el número 10. Et sembla bé? Què? Ja podem plegar, ja? David, ja podem plegar?
1: Ja agafem les maletes i ja marxem, no?
0: Doncs, escolta, jo aprofito per dir que avui, déu-n'hi-do, a la primera hora, 10 trucades,
1: sí,
0: és bastant, no?
1: Està molt bé, això, eh?
0: Doncs animo a la gent que, sobretot a la Montserrat Rubió, que sempre truca 5 minuts abans de l'hora en punt, i tinc que anar molt ràpid. O sigui, Montserrat Rubió, si pots trucar abans, t'ho agrairem, eh? I així podrem anar a prendre un cafè tranquil·lament, eh? Tranquil·lament. Doncs, que, si us deixo ara 2 minuts perquè parleu de lo que vulgueu.
1: O de parlar, doncs, què podem parlar?
0: A mi m'agradaria, ara que és una mica que no tenim trucades,
1: sí,
0: i que em féssiu un repàs de tots els anys que heu estat trucant amb aquest programa, com heu vist com ha evolucionat, la gran amistat que hem fet entre tots els que truqueu,
1: sí,
0: que no és un programa, diguéssim, d'aquests que passen sin pena ni glòria, és un programa sense pretensions, però hem creat una gran amistat entre tots els que estem aquí.
1: Com una família, diguéssim.
3: Me l'ha quitat de la boca, com una família.
0: I ens ho passem molt bé, oi?
1: Sí, i tant, i tant.
0: Riem també, però com a cada família també hi ha algun...
1: Bueno, sempre n'hi ha unes baixades i pujades, també.
0: Però la veritat que a mi m'encanta fer aquest programa. He conegut a gent estupenda, estupenda, que si no hagués sigut per aquests moments potser no les hagués conegut mai, no? I també el que vingueu aquí a fer-me una visita, a fer-me companyia, estar 4 hores Jabatos, el Josep Maria i l'Antoni aquí aguantant-me, que jo no callo ni sota de l'aigua.
1: No, però no s'agrada molt.
3: Això és
1: encantada. El Judit no s'agrada molt com fa el programa, i el David, no faltava més. I més, és un programa molt distret i n'hi ha molta gent, doncs mira, que està a casa i l'escolta. N'hi ha molts que l'escolten però no s'atreveixen a trucar, però bueno, però l'escolten i els agrada el programa.
3: Ok, realment.
1: Sí, però
0: perquè
1: bueno...
0: mira, l'Antoni no trucava i va ser tu el que li vas dir. Jo crec que l'Antoni era bastant tímida el primer dia, però ara ja ha perdut la vergonya.
3: No,
0: ara és una poca vergonya.
1: Jo la vaig espitxar una mica, jo dic, va, hombre, va, no, és que aquell, va, pruébalo, i mira, l'ha provat i ara està encantat de la vida, trucar i parlar.
0: Ara no truqueu a Radio Taxi,
1: Jo que està passo de llarg,
0: Perquè tenint una ràdio com tenim aquí Molins de Rei, una ràdio que té molts programes de tots els temes, que hi ha un munt de col·laboradors, la veritat. Però bueno, això continua. I escolta, què us sembla? Podem posar alguna cançó per arribar? Encara queden 10 minuts per arribar a les 6 de la tarda. I ara us faig la pregunta. Què passa a les 6 de la tarda?
1: L'informatiu.
0: T'agrada l'informatiu?
1: Sí, molt bé.
0: Però notícies de fora i d'aquí també, no?
3: I tant.
0: Sí, a mi m'agrada més la part del temps, que parla del temps.
1: El temps, segons diuen que cada vegada puja la temperatura, perquè avui mateix, quan he sortit de casa, estava a la parada de l'autobús i el sol escalfava molt,
0: Déu-n'hi-do, Però també ja al matí també baixa una miqueta.
1: I a la nit també baixa també la temperatura, bueno, com és normal. Però vull dir que, segons diuen, que cada any anirem pujant algun grau...
0: Que no pugi gaire,
1: No, però...
0: Que ja ha pujat aquest programa a la temperatura a primera hora, ha pujat molt.
1: A la primera hora,
0: A la primera hora ha pujat molt i no pateix això, Doncs, David, et sembla... Ah, que hi ha trucada. Ai, aviam si és algú nou. Hola!
4: Hola!
0: Carme, què tal?
4: Pues bé, de bé.
0: Molt bé. Veus, avui no t'hem fet esperar,
4: No, he pensat trucar ara i veig que ha anat bé, sí.
0: Molt bé, Carmeta. I què fa? Com va la temperatura per allà dalt?
4: Jo, ja he dit, de casa estic bé. Estic bé, no necessito aires, cap ventilador, no res. Està bé.
0: Bueno, això és important, perquè a l'hivern a la Carmeta Reventós li arriba a l'aire de Montserrat.
1: Sí.
4: Ah, bueno, a l'hivern també està bé, també arribem a les temperatures altes. Tinc el carrer de cara a Montserrat i Corbera, i ara està ple de verd.
0: Ah, molt bé. Per això et conserves tan bé, tu, no, Carme? Per aquests aires que venen, oi que sí?
4: Em conservo prima.
0: Bueno... No, però està bé.
1: Jo, quan la vaig veure, la senyora Carmeta, la vaig veure molt maca, la vaig veure molt agradable,
4: Sí.
0: Però és molt coqueta, perquè no vol dir mai l'edat que té.
1: Ja.
0: Ai, que sí.
1: Aquestes coses no se diuen,
4: demà és el cumpleanys per Sant Antoni de Pàdua.
0: Mm? Què és, el teu cumple?
4: Demà Sant Antoni de Pàdua.
0: Però bueno, no és el teu cumple, és el sant.
4: No, és el meu cumpleanys.
0: És el cumpleanys? Oi. Però ara ens diràs...
4: No sé quan la faré ja.
0: Bueno, tu digues el que diguis, 35, 40...
3: I tant.
4: Vaig néixer l'any 32, ja ho contareu.
0: 32 va néixer, el 1932, abans de la guerra,
4: Abans de la guerra, sí. Vam veure la guerra i els soldats, jo ho vaig veure tot.
0: Pues ara en farà 94. No? Sí. Déu-n'hi-do, Doncs, escolta, potser que et dediquem una cançó, no, Carme?
1: Moltes felicitats,
0: Home, això...
1: Moltes felicitats.
0: Déu-n'hi-do.
3: Muchas felicidades.
0: Jo només vull un desig, arribar a la teva edat i estar com estàs tu, Carmeta, de veritat.
4: Sí, ara no puc caminar gaire per la cama i la cadera se m'ha fet...
0: Ai. La Carmeta Reventós cada vegada que em veuen...
4: La cadera, com una nena. I la cervical.
1: Com una nena.
4: I bueno...
0: Com una nena. Tu ets com una figureta de pessebre, Carme.
3: I tant.
0: No t'has de moure gaire, no siguis que et trenquis, eh? Tu com una figureta de pessebre. David,
4: sí.
0: És el compleanys de la Carmeta Reventós, que en fa 94, sí. Si la veieu pel carrer, feliciteu-la, que no cada dia es fan 94 anys,
4: Si no, si no en deuen conèixer, jo quasi no coneix la meitat de gent que els coneixia.
0: Això és per tu, Carme. Carme, escolta, és per tu.

0: Moltes felicitats, Carme, de veritat i de tot cor, si que saps que t'estimem molt.
1: Si vols venir demà a la tarda, poder obrar una mica de pica-pica.
0: Mira, el doctor Torné i l'Antònia igual s'apunten, que jo no estic, eh? Jo no estic. Doncs, però bueno, de veritat i de tot cor, dels que estem aquí, et desitgem que passis un feliç aniversari i que en facis molts més i nosaltres ho puguem escoltar també.
1: Que em trobi bé.
0: Exacte.
1: I ara diguem...
0: Bueno, però tu no preocupis, que el cap el tens molt bé, que és l'important.
1: De moment, sí.
0: Carme, quina cançó vols escoltar? Vinga, som-hi.
1: El Pirineu. Hem demanat una del Pirineu, de cançó d'amor i de guerra.
0: Qui és el cantant? No me'n recordo.
1: Em sembla que he demanat aquesta, a veure si ara me'l vull fer.
0: Del Ramon Calduc. I a qui la dediques, Carme?
1: Bueno, la dedico, clar, ara no me'n recordaré, a qui la dedico.
0: Bueno, no et preocupis.
1: A la Pilar... no, que es diu Dolors Pinyol.
0: A la Dolors Pinyol. Sí.
1: A la Dolors del final del carrer.
0: Sí.
1: A la Dolors del final del carrer. A la Montserrat Carbonell. A la Paquita Ortuño.
0: Vale.
1: I el Miquel Soler i el Joan Amigó. Que teníem de fer tots els de la plaça. Tota la família, tots els de la plaça.
0: Això t'ho apuntaré tot, jo, perquè tinc la llibreta que ho tinc tot apuntat.
1: La meva germana, Núria, que diu un dia trucaré.
0: Aviam si és veritat, aviam si és veritat, Carme.
1: Pues clar, com que si s'ha d'esperar gaire amb el mòbil, però no ho farà.
0: Carme, que t'hem de deixar, que tenim una altra trucada darrere.
1: Bueno,
0: i ja se'ns acaba.
1: Bueno, a la Dolors del carrer i a vosaltres dos.
0: Gràcies.
1: I ja està.
0: Molt bé, bonica, tens el número 11, vale, Carme?
1: Molt bé.
0: Una abraçada ben forta i molt per molts anys, Carme.
1: Bueno, si demà a la tarda vols venir...
0: Bueno, ho intentarem. Gràcies, bonica.
1: Estaràs un pica-pica.
0: Vale. Gràcies, adéu, Carme, adéu. Què us he dit, Josep Maria? Sempre al límit, la Montse Rubió. Al límit. Perquè no vol parlar gaire, al límit. Els hi he dit, trucarà abans de l'hora, però al límit, eh? Què tal, Montse?
2: Hola, això no és ben bé així, eh? Pensa que quan he picat, llavors la línia estava ocupada. Era menys quart.
0: Bueno, menys quart, clar, si no trucava ningú, sí. Jo m'he posat aquí a parlar amb el Josep Maria i l'Antònia. Sí. Els hi vols dir alguna cosa, Montse?
2: Ai, sí, bona tarda, macos. Què tal?
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Montse Rubió.
2: Què tal? Què fa la parejita feliç? Aquí
0: doncs,
2: bé,
0: no,
2: passant la tarda.
0: No, em venen a fer companyia, jo m'ho passo molt
2: esclar.
0: Bé amb ells.
2: Sí.
0: Són
2: avui
0: com els
2: no
0: meus tiets.
2: Avui no vindrà senyora?
0: Vindrà, el millor vindrà més tard. No ho sé, no ho sé.
2: Fa tanta calor.
0: Sí, la veritat és que fa bastanta calor.
2: Sí.
0: Però bueno, aquí s'està molt bé, veritat que sí? Pues
2: sí,
0: bueno,
2: esclar.
0: Aviam, Montserrat Rubió, queden 6 minuts.
2: Per l'amiga Antònia Lara, que demà és el seu sant.
0: Oh, i tant.
2: Que tingui
3: gràcies.
2: Bon dia, felicitats. I l'altra, la mare del Manolo, l'Antònia...
0: Antònia Moriana.
2: Aquesta també, felicitats.
0: Antònia Moriana i Antònia
2: I
0: Lara.
2: Els Antonis i els Antònies, eh?
3: Moltíssima gràcies, Montse.
2: De nada, que tinguis un bon dia demà.
3: Gràcies.
0: Bueno, I demà és el compleix de la Carmeta Reventós, que em fa 90...
2: Això, pues, també felicitats, ja ho he
0: 94,
2: escoltat,
0: sí. Déu-n'hi-do,
2: dit-se'ls a ella, que hi arriba tot.
0: Ai, tant, i tant.
2: Que no tothom hi arriba, eh?
0: No, per això. Escolta, no m'has dit la cançó, Montse.
2: De la Donna Summers, I Feel Love.
0: Espera, Donna Summers?
2: És que no havíem acabat amb les dedicatòries.
0: Bueno, després continuem.
2: Bueno,
0: mira,
2: sí, igual,
0: ara ve la Rosa Clariana, mare de Déu. Com es diu la cançó que m'has dit?
2: I Feel Love.
0: Sinto l'amor, I Feel Love. Molt bé.
2: Molt bé.
0: I a part
2: la
0: de les...
2: dediquem, pues, la dediquem al senyor Torné. A l'Antònia Lara, que ja l'he dit,
0: sí.
2: A la Dolors Pinyol, a la Paqui Ortuño i a la Montse Carbonell, i per tots els que escoltin, per tu i pel David i tothom.
0: Molt bé, bonica. Doncs, pues, Montse Rubió, tens el número 12.
2: 12 que... és 11?
0: No, l'11 és el 11, el 12 és 12.
2: Ah, sí, el 12. tot.
0: Home, això és dels idiomes, sisplau, Montse.
2: Havia fallat una mica la pila.
0: Després
2: la Duracelli.
0: És que s'ha de notar que estic estudiant anglès, jo.
2: Ah, sí, Déu-n'hi-do, pues ho fas molt bé, eh?
0: Home, m'han dit que l'altre dia vaig tindre que sentir-me un, no el vaig engegar, perquè diu... Diu, tu la pronunciació bé, diu, però per mantindre una conversa encara no. I jo me'l quedo mirant.
2: Bueno...
0: Home, jo m'entendria, el que passa que, bueno, el que m'ho va dir tampoc en sabia gaire,
2: Bueno, potser no podries parlar, però escoltar sí, ja tens més idea.
0: Jo ho entenc, el que passa que el cervell no està preparat per mantenir una conversa. Però, bueno...
2: Però sabries el que diuen, eh?
0: Exacte. No te la... Jo sóc molt internacional, Montse. Doncs,
2: ja ho sabem.
0: Bonica,
2: bueno,
0: que t'ho passis bé i guarda't de la calor,
2: eh? Igualment per tots vosaltres, eh?
0: Gràcies. Vinga, una abraçada, Montse. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Bé, doncs, ens ha arribat una visita d'imprevist, eh? Doncs aquí tenim a la Rosa Maria Vaquero, que estava al carrer i ha vingut tota corrents aquí. Sí. Enhorabona, perquè ja has arribat a punt de les notícies, dic, bueno. Doncs benvinguda al programa en directe, eh?
1: Moltes gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: L'Antonio Lara, m'imagino.
0: No, l'Antonio Lara, ell.
1: Ah, vale.
0: I aquest és el doctor Torner. Aquesta Rosa Maria Vaquero, que ens demana unes cançons molt boniques.
2: Tant de gust de conèixer-la.
0: Però descansa, eh? Descansa, perquè veig que estàs molt cansada, eh?
1: Poca estona, tinc una cosa real.
0: Vale, no, és que m'està dient... Ella sempre porta el gosset, i aquí a la ràdio no pot entrar el gosset, no. I el té aquí fora. No, només saludar-te i dir-te que dintre d'un minut arribarem a les notícies, eh? Doncs, David, posa la sintonia i escoltarem les notícies, i així podré parlar amb la Rosa Maria, d'acord?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
2: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
3: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: La grupa organitza diverses ballades de sardanes per aquest cap de setmana. Demà, dissabte, hi ha una doble ballada nocturna, de 9 del vespre a 1 de la matinada, a la plaça de la Creu, ballada amb la copla Marinada i la principal de la Bisbal. I diumenge també hi haurà la ballada habitual, de diumenges a les tardes, a les 7, a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la principal de Terrassa. Les bastoneres faran l'exhibició de final de curs el diumenge a la tarda a la plaça del Palau, a les 5 de la tarda el diumenge. Activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I també recordem l'exposició de Miquel Soro amb quadres de gran format que hi ha a Can Ametller. L'exposició sobre el Tour de França són quadres que ha fet al voltant del Tour i els ciclistes, amb motiu també, recordem-ho, del pas del Tour de França per la vila proper 5 de juliol. Forma part de les activitats prèvies que s'organitzen des de l'Ajuntament. Fins al 5 de juliol a la sala d'exposicions de Can Ametller podeu anar a veure aquesta exposició de pintures de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí. I també destaquem la festa de final de curs de Rollover, l'escola d'esports urbans, que es farà el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona. Hi haurà jocs, aigua i diversió sobre rodes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom que vulgui anar-hi. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
2: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
3: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
3: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
2: T'esperem al Molí Jove.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
7: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
8: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Després de la pausa, torneu a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: que tenim nova trucada. Hola.
1: Bona tarda.
0: Sabeu qui és? La bleda solejada del...
1: Què diu?
0: La bleda solejada del carrer Jacint Verdaguer.
1: La bleda solejada. Fodria. Veuràs quin clot allò quan...
0: La fina Givert, però has arribat bé a casa teva amb la calor que fa?
1: Bueno, calorosa.
0: Mare de Déu, mare de Déu. Doncs, aviam, la Fina, que sempre m'ho posa molt difícil per trobar la cançó i el cantant.
1: No.
0: I avui què vols escoltar, Fina Givert?
1: Mira, dels Fals Tirbo.
0: Del què?
1: Sí, Fals Tirbo, que es pronuncia no sé com, però el David ja m'ho ha agafat a la
0: Home,
1: primera.
0: Home, perquè ell és un entès, però Fals Tirbo.
1: Ah, exacte.
0: Aviam.
1: Què s'ha fet d'aquelles flors?
0: Fals Tirbo?
1: Sí, F-A-L-S-T-E-R-B-O.
0: Sí?
1: Què s'ha fet d'aquelles flors?
0: I la cançó com es diu?
1: Què s'ha fet d'aquelles flors?
0: Ai, què s'ha fet d'aquell solar?
1: Que boig, eh? No, doncs aquesta cançó és molt maca, eh?
0: Bueno,
1: escolta-te-la
0: bueno.
1: Bé.
0: Molt bé, escolta-te-la i aquí la dediques, perquè això m'interessa molt, eh?
1: A veure, a tothom el que està esperant la nova residència, que ànims
0: i paciència, cosa... no? Estem aquí,
1: això.
0: Ens haurem d'esperar que facin 10 bé. Jerseis amb...
1: Sobretot paciència, però bé tot no. Arriba amb paciència.
0: Exacte, però no sé si ho veurem tu i jo, Fina.
1: Sí, dona, sí. Sí.
0: Molt bé, doncs ho de dir...
1: I a tothom qui escolti, vale?
0: Molt bé, i em has dit Falsterborg, Mari,
1: sí.
0: No? Vale, i la cançó que diu que s'ha fet d'aquelles flors. Correcte, David? Doncs sí, ja està tot apuntat. I ara, Fina Givert, et dono el número, el 14. I no et faré la rima.
1: No cal, no cal.
0: Bueno, perquè tothom ja la sap, la rima, no?
1: Molt bé, vinga.
0: Vale, Fina.
1: Bona setmana a tothom.
0: Igualment, maca. Adéu-siau. Adéu.

0: ja les, no hi ha més trucades de moment. Començarem a posar ja les cançons que ens heu demanat i començarem amb el Josep Quesada, que ens ha demanat del grup Scorpions, Still Loving You, i la dedica a una llista molt llarga, però principalment a les conductores de l'autobús 1 i 2 d'aquí, de la línia d'autobusos de Molins de Rei, que es diuen Sandra i Mireia. També la dedica, deixeu-me mirar la meva xuleta, perquè té la marinera el que hi ha, eh? Té la marinera. No sé si ho trobaré, però ho tinc que dir. Ho tinc que dir tota... Mira, el Quesada ho dedica... Ah, bueno, aquí vaig posar cortar i pegar, perquè ja no ho he escrit. Aviam si ho trobo, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aviam Quesada, aviam Quesada. No ho trobo, eh? No ho trobo. Bueno, ho dedica també, que jo me'n recordi, al Carles i a la Carina, que és de la cafeteria del barri de l'Incresa. També li dedica a l'Ainhoa García, que és molt amiga d'ell. A qui la dedica més? Aviam, espereu.
1: Ai, mira quin vídeo.
0: Doncs mira, a la Laura Iglesias, a l'Ainhoa García, a l'Eli, a la Sílvia, a l'Oriol, al Montano, al Roger, a la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, al Ferran, a l'Anna, a l'Helena, a l'Òscar, al Miquel, al Carles i la Carina, que ja ho he dit, a la Montserrat Carbonell, al doctor Torné, a l'Antoni Lara, a Paquita Ortuño, a vosaltres i a nosaltres. Josep Quesada, no m'ho posis tan difícil, senyor, que és que em quedo sense saliva, eh? Doncs escolta, l'escoltem ja? Som-hi!

0: Bé, sembla que tenim nova trucada, no, David? Si em truca el Donald Trump, no hi sóc, eh? Per favor, que no truqui, eh? El Donald Trump. No, no, no, fuck you. Bé, qui tenim aquí a la línia telefònica? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ai, sabeu qui és, no?
2: Sí.
0: Aviam, la pregunta del milió. Es diu Montse.
2: Ah, no, Montse Carbonell.
0: Montse Carbonell, què tal?
1: Ja has fet el que... Ara és l'altra Montse.
0: Ja has fet el que tenies que fer, Montse?
1: Sí, vaig amb el cap una mica pegajoso. A punt de...
0: Jo no vull dir-ho, perquè això són intimitats, no? Però, clar, no podem dir-ho per antena, no? Després tothom em mirarà el cabell.
2: Ja, amb lupa.
1: Ja veuràs que guapa que estaré.
0: Això, aviam si és veritat i ens envies una foto. La Montse Carbonell, us recordo que té un caset vintage, que té moltes cançons.
1: Vintage n'hi ha molt.
0: Oi que sí? I de tant en quant pues, ens sorprèn amb alguna cançó d'aquestes que feia anys que no sentíem, però que, bueno, que porta bons records, oi que sí, Montse?
1: Sí,
0: i avui,
1: sempre.
0: I avui què ens demanaràs, avui?
1: Avui demanarem la Rocío Dúrcal.
0: Home, Rocío Dúrcal.
1: I la fa 20 anys que es va morir.
0: 20 anys, ja?
1: 20 anys. Què et sembla?
0: Mare de Déu.
1: Com passen els anys.
0: Sí, i tant. A mi no, eh? Jo estic igual que quan tenia 18 anys, jo.
1: Estem fermes i estem machotes iguales, eh?
0: Home, machotes no,
1: eh? Jo sempre com ara.
0: No. Estem més... tenim més, com et diria...
3: Presència?
0: Presència, tenim més experiència. És com una antiguitat, però molt valuosa. Oi que sí?
1: Molt, això mateix. Això mateix, això és el que val, això és el que val, el que compta.
0: Escolta, i de la Rocío Dúrcal, què posem?
1: Me gustas mucho.
0: Oh, sí.
1: Hombre.
0: Me gustas mucho
1: tú.
0: Aviam, canta la Montse.
1: No seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho.
0: Això del tururú no surt a la cançó, eh? Vamos, hombre.
1: Això és un extra, ho poso jo, noia.
0: Ah, vale, vale. He de dir que amb un especial que vam fer, te'n recordes, Montse?
1: Sí, sí que me'n recordo.
0: Que vas cantar aquella cançó. Quina era, la del...
1: Luis Miguel?
0: No, que la vas cantar també quan hi havia el Montano. Que fèieu...
1: El Cantares.
0: El Cantares del Joan Manel Serrat. Va quedar molt bé, eh, aquella cançó.
1: Sí.
0: Bueno, aviam si un dia vens i en gravem una altra, eh?
1: La tinc gravareta, sí, sí.
0: Vale, vale. Doncs, escolta, aquesta cançó, ojo a qui la dediques, eh? Vinga, t'espero.
1: Aquesta? Bueno.
0: Vinga.
1: Bueno. A veure, jo voldria saber alguna notícia de la Pilar Casas, perquè li dedico molt i no sé. No,
0: sí, la,

0: Aviam, Montse, aquesta cançó, anem a centrar amb el tema aquest, eh? Que si no, després truca algú i em fot la bronca a mi, eh?
1: Vinga, avui tinc que anar al col·le també, estic una mica avui liada, eh?
0: Bueno, li dedica el Peñalbert, que és el seu marit, eh?
1: Sí, el Peñalbert, el primer.
0: Vale, què més?
1: La segona, la Marita.
0: La Marita Macías.
1: Macías. La Maribel Díaz.
0: Maribel Díaz.
1: Laura Iglesias.
0: Ui, la Laura Iglesias, mare de Déu. Què més?
1: Està rebelde, eh? Molt...
0: Sí, sí, està molt revolucionària.
1: Està rebelde. La Paquita Ortuño.
0: La Ortuño, també.
1: Antonia Lara, Antonia Lara, felicidades para mañana.
2: Muchas gracias, Montse.
1: Bueno, ¿cómo te fue la comida de Corbera? ¿Bien?
2: Muy bien.
1: Bueno, me alegro que l'hayas pasado muy bien.
0: Però per què crides tant, Montse, si t'estem sentint?
1: M'estic sentint, és que jo penso que tinc...
0: És que l'Antonia Lara està aquí al costat meu. No cridis.
1: Us aixordaré.
0: Aviam, amb l'Antonia Lara, en qui més, va?
1: Dolors Pinyol.
0: La Dolors Pinyol, vale.
1: Carmeta Reventós, felicitats, Carmeta Reventós.
0: Molt bé.
1: Moltes felicitats, que en facis molt més.
0: I que nosaltres ho puguem veure.
1: I que també ho puguem veure, i tant, i tant que sí. El Quesada.
0: El Quesada, perfecte.
1: Qui Montse ve? Rubió.
0: La Rubió, molt bé.
1: El Josep Maria Torné.
0: El Torné, el doctor Torné, molt bé.
1: Fina Givert.
0: La Bleda Solejada.
1: No, la Bleda, no, perquè són amigues.
0: No, perquè jo li dic en Carinyo. Li dic
1: ja,
0: en Carinyo.
1: Ja ho sé.
0: Què més?
1: Bueno, la Pilar Casas, aviam. Judit Herrera.
0: Sí.
1: I David Rius. Bon cap de setmana per tothom.
0: Bueno, avui és el dia dels telèfons, eh?
1: Sí? Bueno, ja veig que sona una altra vegada.
0: No, però no, espera't un moment.
3: Déu meu, però...
0: Ah,
1: això és una alarma.
0: No, no, és el telèfon del doctor Torné, que deu ser una urgència, segur.
1: Aviam si haurà de córrer.
0: Vale. A nosaltres, a la gent que ens està escoltant, i a qui més?
1: I a tot.
0: Tenim aquí a la Rosa Clariana, eh? La nostra fidel admiradora, eh?
1: Ai, la Rosa Clariana... Bueno, també la dedico a la Rosa Clariana, però és que no la coneixo. Poder sí, eh? No sé.
0: Espera't un moment, Montse.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè, també.
0: Vale,
1: ja em coneixerà algun dia. Ja vindrà algun dia i ens veurem.
0: Montse, tens el número 15, et sembla bé?
1: 15 i tant, la niña bonita.
0: Bueno,
1: muy bonita.
0: Pues ja està. Ara, si tenim una miqueta de descans, li diré a la Rosa Clariana què vol escoltar ella avui, vale? Aviam,
1: la Rosa Clariana, que és una senyora gran.
0: Bueno, gran d'edat, sí, però de jove és esperit jove.
1: Bueno, doncs sí. Aquesta...
0: Espera.
1: No sé. Fa la filtra que la coneixo, eh? O sigui, no és que hagi tractat molt amb ella, però em sembla que... nom em sona.
4: Que em té vista pel poble, potser.
1: Sí, pel poble, sí, pel poble.
4: Sempre,
1: pel poble.
4: Ja fa molt temps que sempre vaig amb la carretilla de la compra.
1: Sí,
4: ho dic per
1: no caure, oi?
4: Per no caure? Bueno, m'ajuda, m'agrada més que el taca-taca.
1: Ja està bé. Si t'ajuda, ja va bé. No la deixis mai a casa, eh? Sempre amb tu.
4: No, sí, perquè sempre surto a comprar, com que no m'agrada caminar...
1: Doncs
0: bueno, Montse, ja t'hem de deixar, eh? Perquè si no, em fumaran bronca. Si no, no tindré temps ni de posar les cançons. Tens el número 15, eh, Montseta?
1: M'ho apunto.
0: Vale, guapa. Adéu, bon cap de setmana. Adéu.

0: Bé, doncs, continuem. Ara tenim al telèfon la Marita Macías. Bona tarda, bonica.
1: Mica, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Avui he estat molt acompanyada, eh?
0: Home, tinc el doctor, a l'infermera.
1: A les
0: amigues que sempre... Que jo sempre dic, veniu.
1: Ja hi cabeu, aquí?
0: Home, sí, oi que sí? Sí que vam, no?
1: Sí, sí. Ajuntets.
0: Però estem en bona companyia i ho agraeixo, perquè els divendres... És que sí, clar, si no ens estem que tenir que mirar els ulls el David i jo, ja veuràs.
1: Bueno, també va bé. Que fas bonica,
0: sí.
1: Estàs bé?
0: Jo sí. I tu, Marita, com estàs?
1: Bé, també, sí. Bueno, a veure, parlem-ne. Amb lletra petita, eh? Però, bueno, anar fent.
0: Això m'agrada.
1: Un any sobre l'altre.
0: Això m'agrada.
1: Anar passant.
0: Però la Marita també té els seus anys. El que passa que és molt guapa, la Marita.
1: Bueno, molt guapa, sobretot. Mira, jo l'any passat, tenia 87. Ara no sé.
0: 88. L'any passat en tenies 87, doncs aquest any en faràs 88.
1: Adivina, eh?
0: Però la Carmeta Reventós és 94, eh?
1: Bueno, pues està molt bé.
0: Jo me n'alegro que la gent no tingui vergonya de dir l'edat que fa, perquè és un goig que tu has viscut.
1: Mai m'hi he amagat els...
2: Jo la soc jo, no?
0: Sí.
1: I ara per aquí sentia la Montse, que cridava tant que gairebé l'he sentit des de casa meva.
0: Quina Montse?
1: La Montse Ratona.
0: Ah, bueno, sí. És que la Montse és d'aquelles que... És d'aquestes que alça la veu.
1: Me l'estimo molt. I ella també m'estima a mi.
0: Veus?
1: I d'això, que la Pilar està molt bé, molt maca, molt ben cuidada.
0: Ah,
1: la Pilar.
0: Vale. És que ella es preocupa per la Pilar Casas.
1: Sí. Bueno, la Pilar i jo es podrien donar la mà si sortíssim totes dues al carrer. Però parlem per telèfon perquè som unes gandules i estem assentades.
0: Bueno, pues
1: digue-li... I fem la xerrada.
0: Marita, digue-li que de tant en quant faci una trucada.
1: Sí, ja li diré. Vale. Porto un rellotge d'aquells que ho saben tot i està molt ben cuidada i molt maca, la Pilar.
0: Pues ens
1: encanta. Que no patiu, que està bé.
0: Aviam,
1: bueno, reina,
0: Marita, digue'm la cançó i a qui la vols dedicar.
1: Mira, escolta, de música, eh? De l'orquestra del Pérez Prado, Cerezo Rosa.
0: Pérez Prado?
1: Sí.
0: Cerezo Rosa.
1: Sí.
0: I a qui la dediquem?
1: A tothom que escolti. I a tota aquesta parròquia que tens aquí, que són molt macos. I l'Antònia, que diu que demà és el seu sant, no?
0: Sí.
1: La senyora Antònia Lara.
3: Muchas gracias,
1: Antònia, guapa,
3: Marita.
1: Te deseo muchas felicidades esta mañana.
3: Gracias, eh?
1: Guárdate un caramelico en el bolsillo para cuando me veas, eh?
3: Uy, tan.
2: Uno no.
3: Varios.
2: Va a tener que guardar dos.
1: Pues eso.
3: Varios.
1: Pues eso. Que me gustan mucho a mí los dulces, eh? Por muchos años, cariño, te lo
3: gracias.
1: Digo de verdad.
0: Molt bé, bonica, pues... Número 16 adeu, per tu, Marita, 16.
1: Molt bé, carinyo.
0: Vinga, adéu, un petó.
1: Adéu-siau,
0: adéu. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda, Nuri Reventós.
4: Sí,
0: la germana,
4: la germana de la Carme.
0: Menys mal que has trucat, eh?
4: Sí, no trobava el telèfon, al final ja l'he trobat.
0: Perquè diu la meva germana que viu a Ger, pot dir? A Ger?
4: Sí, a Sant Jaume dels Domenys i a Ger.
0: Diu, no sé si em sentirà i tal. Home, avui...
4: Banyeres, l'Arbós...
0: Sí, no, jo vinc per allà a Roda de Barà, o sigui que...
4: Ah, bueno, doncs jo tenia família a Roda. Doncs
0: pues mira...
4: El Tafón.
0: Bueno, jo fa 4 anys que hi vinc, no fa, no fa gaire.
4: Sí, no el coneixes.
0: Escolta, doncs... m'encanta que truquis perquè la Carme...
4: Sí, per això he pensat, ho faré, a veure si em trobo el telèfon. I bueno,
0: aquí...
4: mira, la Rosó del Pierre.
0: La Rosó del Pierre. I la dediquem especialment... Ah, exacte, i especialment li dediquem a la Carmeta Reventós.
4: Sí.
0: I tu quants en tens, Núria?
4: Jo 83.
0: Ah, bueno.
4: Però també, bueno, anem igual que quasi com ella. No sé si és ella la gran o jo.
0: No, però ella sempre pensa en tu, ella, la Carmeta Reventós.
4: Sí.
0: I a més és que sempre ens explica que quan tenia 3 anys va caure el...
4: I per altra em truca, perquè s'avorreix, diu.
0: Ai, pobrissona, pobrissona. Menys mal que també té la ràdio i aquí per xerrem aquí, Doncs, doncs si ens està sentint, Carmeta Reventós, que ha trucat la teva germana, la Nuri, per dedicar-te aquesta cançó, Que, doncs, no li fumis bronca de que no truca a la ràdio,
4: Això.
0: Nuri, Et dono el número 17, eh? Entres amb el sorteig de tres premis que ho farem al final del programa.
4: Ah, bueno, a veure si em toquen els xurros de xocolata.
0: Ah, mira. Molt bé, bonica. Doncs pues, gràcies bueno, per trucar i bon cap de setmana,
4: gràcies,
0: eh?
4: Gràcies, igualment.
0: Gràcies a tu. Adéu-siau.
4: Adéu.

Bé, doncs ara continuem amb les peticions i ho fem amb la petició que ens ha fet l'Antònia Moriana, que és la mare del Manolo. I ens ha demanat del Manolo Escobar la cançó que porta per títol Ese Ángel de la Guarda. La dedica al seu marit Manolo, als seus fills Manolo i Cristina, als seus pares, als germans, a les seves netes, a l'Antònia Lara, que demà, ja ho hem dit, és el seu sant, us convida tots a casa seva, i a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amic Jordi Alabar, que avui ha sorprès per primera vegada, ha trucat aquest programa i ens alegrem moltíssim. Ell ens ha demanat una cançó del Joan Manel Serrat que es diu Aquelles pequeñas cosas i la dedica molt especialment a la seva esposa, Rosa Maria, i també a tots vosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs, continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Laura Iglesias. S'ha demanat una cançó dels Bravos, que suposo que tots els que esteu aquí l'heu sentit més d'una vegada, i que es titula Black is Black. Ella la dedica a la Dolors del final del carrer, a la Marga Vives, al Josep Quesada, a la Montserrat Carbonell, també a vosaltres i a nosaltres. Vinga, escoltem-la.

Bé, continuem ara amb la petició que ens ha fet la oient Rosalina, que ens ha trucat des de Sant Vicenç dels Horts i ens ha demanat una cançó dels Pets. I li hem escollit la que porta per títol La vida és bonica, però complicada. La dedica a tots vosaltres i molt especialment a la seva família. Escoltem-la.

Bé, doncs queden 4 minuts per arribar a les 7 de la tarda i sabeu que connectem amb l'informatiu. Però bé, fins que arribem a aquest moment li volem dedicar la cançó que sempre li dediquem a la Pilar Casas, que és del grup Pentatònic i que es diu Mary Did You Know. I després l'informatiu. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5 de primària a Catalunya, segons un informe de l'UNICEF que ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten un risc de suïcidi elevat. Escoltem el director científic de l'informe, Antonio Rial.
2: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció de preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
3: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de malles empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública a Glòries. Té un cost de 90 milions d'euros que assumirà el Consorci de la Zona Franca. I la Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'un milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obliga a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les, la Fiscalia s'oposa perquè diu que hi ha indicis de la mala relació pare fill i els informes de la caiguda i el risc de fugida. I l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina. 22 anys després, els igualadins juguen a un quart de 9 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceo Gallec.
4: Informació local.
5: La Grupa organitza diverses ballades de sardanes per aquest cap de setmana. Demà, dissabte, hi ha una doble ballada nocturna, de 9 del vespre a 1 de la matinada, a la plaça de la Creu, ballada amb la Copla Marinada i la principal de la Bisbal. I diumenge també hi haurà la ballada habitual, de diumenges a les tardes, a les 7, a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la principal de Terrassa. Les bastoneres faran l'exhibició de final de curs el diumenge a la tarda a la plaça del Palau, a les 5 de la tarda el diumenge. Activitat oberta a tothom que vulgui anar. I també recordem l'exposició de Miquel Soró amb quadres de gran format que hi ha a Can Ametller. L'exposició sobre el Tour de França són quadres que ha fet al voltant del Tour i els ciclistes, amb motiu també, recordem-ho, del pas del Tour de França per la vila proper 5 de juliol. Forma part de les activitats prèvies que s'organitzen des de l'Ajuntament. Fins al 5 de juliol a la sala d'exposicions de Can Ametller podeu anar a veure aquesta exposició de pintures de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí. I també destaquem la festa de final de curs de Rollover, l'escola d'esports urbans, que es farà el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona. Hi haurà jocs, aigua i diversió sobre rodes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom que vulgui anar-hi. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Codina, de l'Avinguda Mancomunitat, número 18.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
3: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
4: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
6: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
5: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
6: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
5: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
6: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
8: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
7: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
9: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
7: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
10: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
7: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat

0: Bé, quan passen 10 minuts de les 7 de la tarda, engeguem aquesta tercera part dels divendres faves tendres. I sabeu qui sempre truca a la tercera part? Doncs sí, el Carles Mas. Bona tarda.
1: Bona tarda, Judit. I assistents a l'estudi Miquel Armengol, presencials, que avui tens.
0: I qui són? I qui són? Aviam si ho l'encerca.
1: El Joan Maria Torné, l'Antonia Lara, la senyora... Rosa Clariana, i també tenia la Vaquero, no m'has dit?
0: Sí, ara acaba de marxar la Rosa Maria Vaquero, eh?
1: Bueno, doncs, tens presencial de companyia
0: has
1: avui.
0: Has vist que ben acompanyada estic?
1: Sí. No, avui no celebrem res, no?
0: Doncs és que esperava que ho diguessis tu.
1: El 400 programes.
0: Doncs ahir...
1: Ahir, a música 8 mil·límetres, van ser els 500.
0: Bueno, i avui és el 400 dels divendres faves tendres.
1: Ah, això mateix.
0: Però nosaltres ho celebrarem d'una altra manera, eh, Carles Mas?
1: D'acord.
0: Hauràs de fer un reportatge que sortirà, vamos, hasta el cinema.
1: I tot.
0: Digues.
1: Ja saps, no?
0: I tant.
1: Felicitacions a l'Antonia Lara, que la tens aquí a l'estudi. Antonia, felicitacions per a mañana. El patrón de los albañiles, paletes. També vull felicitar l'aniversari, segon a dir, de la Carmeta demà.
0: Sí.
1: Però demà la podré felicitar personalment.
0: Ah, que vas a veure el Pierre demà.
1: Home. I després tinc els que fa tard.
0: Aquí?
1: Faré un servei de retorn a casa.
0: Aquí faràs un servei de retorn a casa?
1: Els que deixessin, que molts no venen perquè a aquella hora ja no hi ha bus.
0: Ah, és que està a dir... Ah, mira, això és una indirecta per tu, Josep Maria?
2: Però jo ara tinc molt vèrtic, jo, vull dir...
1: Sí, que hi ha algun d'aquí al barri del canal, m'ha dit, que llavors no venen perquè llavors no poden retornar.
0: És que és molt tard.
2: Això és molt tard.
0: És molt tard, és molt tard.
1: A les 12 en punto ha d'acabar.
0: Però hem de dir que el Carles Mas té un cotxe històric, que té 38 anys, Déu-n'hi-do, eh? Aquí tots són anys. Tot és vell, però encara funciona.
2: Però funciona.
0: Ah, que sí, que tot funciona. Hombre, i tant. Doncs, escolta, aprofito que tu estàs aquí, perquè, clar, com que hi ha tantes celebracions al poble, es veu que la gent encara no se n'ha adonat compte de que ja ha començat el racó del dissabte. I si em deixes, oi que em deixes, Carles? Vinga, doncs, aquí és un, en diuen el racó del Pierre, que és estar, la seva casa està davant del CAP, al barri de la Granja.
1: Sí, el número 54.
0: Ell canta de 9 a 12, hi ha música ambiental... també podeu ballar, hi ha aperitiu, reposteria, mojitos i altres begudes. L'entrada és lliure. No es cobra entrada ni una consumició.
1: No, però hi ha una butxa per a jo, com ho diu, un ONG.
0: Bueno, pues que la gent ho sàpiga que...
1: Ja... Sí, què vull dir? Ara me despisto ja. Bueno, que va començar el dissabte passat, però el dissabte passat jo estava ocupat, saps? Estava amb un fill de curs aquí a l'escola, a la Fundació Iris de Sant Vicent dels Horts, que fan un fill de curs,
0: sí.
1: I també es va fer molt tard i no.
0: Bueno, doncs pues aquest dissabte sí que tens que anar-hi, eh?
1: I llavors també de tant en tant ve algun convidat per amenitzar, de cantant.
0: Sí.
1: Aquest dissabte la senyora Nelly no podrà vindre, que no pot vindre.
0: Bueno,
1: si pot, també ve la senyora Nelly, la que jo també li dic les cançons, els temes.
0: Molt bé. Per cert, vale. Que no m'has dit la cançó que vols escoltar, eh?
1: Ah, bueno, sí, que han començat per una cosa... Bueno, ja està. L'Star Wars, el substrat original.
0: Star Wars.
1: Aquesta de les galàxies.
0: Vale, de la Guerra de les Galàxies. Molt bé.
1: Sí, i no, Star Wars, eh?
0: Star Wars, vale.
1: A la banda sonora original.
0: Vale, i a part de la Carmeta Reventós, de l'Antonia Lara a la Nelly, a qui la dediques més?
1: Ah, bueno, la senyora Nelly, ja, això ja ho has dit tu, no? Aquella
0: sí.
1: Bueno, a Joan Amigó, que avui l'he vist. A Joan Amigó, aquí he vist més, eh? Ah, també un conegut meu, que es diu Jordi Casas, que escolta el programa.
0: Jordi Casas, molt bé. Pues que truqui,
1: I li encanta les bandes sones que jo diré.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: També li dic amb el Jordi Casas. Si m'està escoltant, eh?
0: Molt bé, i aquí més?
1: Saps què he dit? No t'he dit al principi, el Torner, l'Antònia Lara, la Carmeta també, i bueno, a vosaltres, no? El Judit i el David.
0: Vale.
1: I acabem a tots els radioients de 91.2 FM, la ràdio nostra.
0: Molt bé, doncs tots ja els has anomenat tots?
1: Sí.
0: I...
1: jo més o menys els que jo tinc, eh? I a tots, ja dic, a tots els radioients. I ara que també tens presencials d'aquí a l'estudi Miquel Armengol...
0: Molt, claro.
1: Que m'estan escoltant.
0: L'esteu escoltant, Josep Maria?
2: Sí, i tant que l'estem escoltant. Que és un crac, eh? O... Carles Mas és un crac.
1: Sí. Bueno, ja està dit, no? Que el que demà assisteixin al racó del dissabte, ja saben que podran tornar a casa més tard, eh?
0: Vale, servei de taxis gratuït del Carles Mas, eh? És de fiar.
1: Ja
0: el Carles Mas és de fiar, eh?
1: Fili. Sí. És que ja s'ha confusat.
0: Ara, el cotxe no sé, perquè el cotxe té 38 anys i es pot espatllar, eh?
1: No, però és pitu joven.
0: Exacte, però sí, però la carcassa la té vella. Hombre...
1: No. Ui, tu no saps que el meu estat ha estat en publicitat?
0: No ho sé, no.
1: M'han disfressat de gendarme, de francès.
0: Mare meva.
1: Tinc foto. I també m'han dit per la publicitat dels bolsos Loewe.
0: Com has dit això del Loewe?
1: Aquells bolsos que vosaltres us pirren. De marca. L-O-W-E.
0: Ah, és Loewe. Loewe no, Loewe...
1: Me van posar tot a bolsos, tot.
0: Mare meva.
1: Vull dir que té, eh? Vull dir...
0: Bueno, vinga, fes un últim speech de demà del racó del Pierre, perquè la gent no t'ha sentit encara, eh? Vinga.
1: Vale. Que a última hora ja no hi ha bus, que jo ja els portaré a casa.
0: Vale, però sencers,
1: no? I la Carmeta també, l'última vegada, l'any passat també... Però si no la porten, que no es preocupi, que ja la portaré jo, la Carmeta.
0: Mira, bé, tindràs que passar a recollir a la Rosa Clariana per casa seva i portar-la allà al racó del Pierre, que ella no hi està
1: bueno,
0: mai.
1: Ja quedarà mal hora.
0: Mira, ja t'ha sortit plan, Rosa. Avui va...
1: Ha d'aguantar fins a les 12, eh?
0: No, a ella li costa molt dormir, o sigui que no s'adormirà. A més, ja va vestida per l'evento, eh? Ja va vestida.
1: Ah, vale. D'acord.
0: Bueno...
1: Cosa que haurem de quedar perquè passi a recollir-la.
0: Bueno, després ja et passaré el seu telèfon. I...
1: Però sí. El meu plan és el tornar. Anar poden anar quan vulguin, que hi ha bus.
0: Ja, però bueno, millor
1: autobús,
0: que... Ja, és el tornar.
1: Amb el Pere...
0: Però ella ja saps que li costa que...
1: Hi ha gent que millor no ve perquè el tornar no té mitjà, però el tornar que no es preocupin. Anar poden anar quan se vol.
0: Vale, doncs ja li comento jo.
1: Li passa el bus per allà davant de casa, li passa el bus.
0: Tu et passa el bus allí, el bus urbà, interurbà?
1: El posar-lo a Cardona té la parada.
0: És que la Rosa Clariana no l'agafa mai, eh? Ella no és assídua. Bueno, és...
1: Una parada.
0: Vale, doncs quedem així.
1: Quedem així.
0: Molt bé, a Carles, número 19 per tu, eh? I tanquem barraqueta.
1: No, jo tinc el 18.
0: No, el 18 era la Rosa Clariana.
1: Bueno,
0: perquè ho hem fet...
1: L'has posat ara.
0: Exacte, l'he posat ara mentre estàvem fent les notícies i ja està.
1: Ah, però jo no he sentit, no ho he sentit jo.
0: No, perquè ho he dit en privat.
1: Sí, per això, vale, d'acord.
0: La Rosa Clariana ha demanat un vals i li posarem el de Núria Azul, vale?
1: Bueno, així per fer el cupo en quedarà un, no?, pel 20.
0: Sí, en quedarà un que queda per parlar la Milagro Reyes.
1: Ah, vale, d'acord.
0: I si no, la cordobesa, l'Anna Graner, que està a Còrdoba.
1: Sí, a Lucena.
0: I tu com ho saps, això?
1: Pues jo sé.
0: Mare de Déu, senyor, jo sé que està a Còrdoba. Ah, pues mira.
1: L'Anna Graner ha anat de companyia amb el Montse.
0: Quina Montse?
1: També hi he dit nom.
0: Bueno, però digues Montse de Cal no sé què o...
1: Campos.
0: Ah, vale, ja està.
1: Has captat o no?
0: Sí, ja l'he captat. Doncs molt bé, sapigueu que està l'Anna Graner està a Lucena, a Còrdoba. I si tenim una mica de temps, la trucarem directament.
1: Demà anar amb el tren que corre molt.
0: Quin tren corre molt? Si actualment tots corren com un...
1: L'avi.
0: L'avi, molt bé. Doncs...
1: Jo vinc passant per aquí del balcó meu, amunt i avall, els aves.
0: Ai, jo també, però a pas de tortuga. Carles Mas, t'hem de deixar perquè hem de posar les dedicatòries i ens queda menys de dues hores.
1: Sí, ja ve que ja, sí, que va, aneu...
0: Anem una mica tranques i barranques, eh?
1: D'acord.
0: Vinga, bueno, maco.
1: Fins la propera setmana.
0: Gràcies, maco. Bon cap de setmana.
1: Adéu,
0: Carles, adéu.

Bé, doncs continuem ara amb les peticions i ho fem amb la que ens ha demanat l'amiga Teresa Márquez, que ens ha demanat del Lucho Gatica, Història d'un amor. I la dedica a tota la seva família, a la Milagro Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a l'Anna Graner, a l'Antònia Lara, que demà és el seu sant, per si no ho sabíeu, esteu tots convidats a casa seva, al Miquel, a vosaltres i a nosaltres. Ah, i també la dedica al doctor, no pot faltar. Hi ha l'infermera, però també hi ha el doctor. Escoltem-la.

Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Dolors Pinyol i ens ha demanat del Pierre la cançó que porta per títol La Caracola. La dedica als seus fills, a la Carmeta Reventós, a la Montserrat Rubió, a la Montse Carbonell, a la Paquita Ortuño, al Josep Maria Torner, a l'Antoni Lara, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, doncs, aquí tenim una sorpresa perquè a l'estudi de Ràdio Molins de Rei s'omplir dels meus oients favorits, bueno, i els que no esteu també. Però ens ha vingut la Milagro Reyes, ha vingut la Teresa Márquez, sabeu que també tenim a la Rosa Clariana, el Josep Maria Torner, tenim a l'Antònia Lara, i ara també vindrà la Dolors Villanueva, no? Se llama?
1: Dolors Avellaneda.
0: Ai, Avellaneda, perdoni. Doncs, Milagros, benvinguda, eh? M'ha fet molta il·lusió, i saps per què? Perquè si no us heu enterat, avui és el programa 400 dels divendres Faves Tendres.
1: Ara m'acabo d'enterar.
0: I em fa molta il·lusió que estigueu aquí. De veritat, fa molta patxoca aquest estudi.
1: Que casualitat, eh?
0: Ahir jo deia, la Milagros no truca, la Milagros. Quina cosa més estranya, eh?
1: Dale la sorpresa.
0: Doncs escolta, gràcies, perquè aquest dia 400 programes no es fan d'un dia per l'altre, eh? Portem molts anys aquí amb aquest programa i hem fet una gran família. Encara falta molta gent, però hem fet una gran família, no? Aquí tenim el doctor, tenim a l'infermera, la Milagros no fa trampes, eh? Hem de dir que la Milagros i la Teresa Márquez són de l'associació del barri Bonavista, que tenen aquell magnífic bingo. Sí. I la Rosa Clariana, que fa poc que s'ha incorporat també a la família.
1: Tant Déu.
0: Doncs ja us anireu coneixent, eh?
1: Sí,
0: ja us anireu coneixent. Ara esperem que vingui la Dolors Avellaneda. Ah, i hem de dir que aquí hi ha una persona que és jove que baixa la mitjana d'edat, eh? Sí, és la teva neta, no, Milagros?
2: Com es diu
0: la
2: teva? Cristina,
0: que està
1: Avellaneda,
0: fent... Avellaneda, que està fent un reportatge, Mare de Déu, que ens en recordarem tota la vida, eh?
1: És
0: molt maca.
1: No perquè lo diga la iaia, no. És que és veritat.
2: És
1: que
2: és guapa.
1: No és guapa, solo físico.
3: És de dentro.
0: No, i a més és jove, que baixa també una miqueta d'edat, perquè aquí ja comencem a ser tots
1: està
0: una mica...
1: Està pendent de la seva iaia contínuament, No me olvida.
0: Què diu?
1: Un vídeo,
0: Perdoneu que aquí hi ha una persona que s'ofès quan hi dic que ja som una mica grandets, perquè el David només té mig segle.
1: El David un jovenet.
0: Només té mig segle. Però bueno, la Cristina, ens encanta, no?, que estigueu aquí. De veritat, ha sigut una gran sorpresa, eh? Ara esperarem. Però mentrestant, Milagros, com que tu no has trucat per telèfon, et demanarem que ens diguis la cançó que vols escoltar.
1: Pues jo la tengo claríssim. Vull la del Sergio Dalma.
0: Sí?
1: Dones força.
0: Ah, la que va cantar...
1: Que quan la oí per primera vez, que la de la Sabanera no la cantava, jo acabava de morir mi marido. Y le tuve que decir a Laura, no la puedo cantar. Me sentía una bola aquí, porque eso de dona fuerza, yo pensaba con mi marido. No pensaba que es para Dios, ¿no? Pensaba en mi marido que me donaba mucha fuerza, ¿eh? Y no podía. Así que me caía la lágrima y el nudo aquí. Y le dije a Laura, me gusta mucho porque es preciosa, pero es que no puedo cantarla.
0: Bueno, pues hoy lo escucharás.
1: Pero que
0: y en buena compañía.
1: Ayer y estos días la he escuchado, por el Sergio otra vez,
0: i és maravillosa.
1: La Escolania de Montserrat, aquest xaval cantant, com aquest angelito. És maravillosa. Ahí en el parque, en el de eso de Montjuïc, en el campo de futbol de Montjuïc, la cantó.
0: A l'Olímpic.
1: I jo, hasta que no el salió, que estàvem la Teresa i jo en mi casa,

0: Digo, es que yo quiero verla. Ja l'han donat, jo diria. Ja l'han donat, ja l'han donat. No, que no, que no.
1: Pues avui, Milagros, l'escoltaràs, ¿vale? I, a més, amb un dia molt especial com aquest, eh? Mm-hmm. 400 programes que... Uah,
0: també em dóna força.
1: Déu-n'hi-do, encara me'n recordo del primer programa i ja s'ha plogut molt, no?
0: Oh,
1: i el primer programa sempre ho dic, que aquí no trucava ni el Tato. Vaig pensar, mare meva, si aquí no truca ningú i la família es fa cada vegada més gran, no?
0: Ara.
1: Perquè, a més, la Rosa, perquè és nova, però ja els aniràs coneixent a tots. Sobretot a la Teresa Márquez, perquè és una jugadora de bingo. I a les cartes... vale.
0: Hay que vigilarla.
1: Hay que vigilarla.
2: Mira, ¿no?
3: Es una guanyadora, ¿eh?
1: No. Espera que a la Teresa li posarem bé el micro perquè parli, ¿eh?
4: No, es que yo no voy a hablar, ¿eh?
0: Tú habla.
1: No, aviam, aquí, Teresa, que ja ens coneixem fa molt de temps, eh?
4: Oh, i tant.
1: Escolta, quin és el secret per guanyar sempre el bingo o les cartes? És que és veritat, eh? Jo quan les vegades hi he anat, no se sent. O sigui, ella no es mou. Ella va posant fitxes, va posant fitxes. Ai, ai, ai, que et despentinaràs, eh?
4: I tant.
1: Doncs, escolta, quantes partides has guanyat ja?
4: Quantes he guanyat?
1: Entre el bingo, les cartes... Home, ja està bé, no?
4: No, aquest divendres passat no vaig guanyar gaire, eh?
0: Va, que jo sé...
4: Una...
3: A veure si fa xocs de mans, eh?
4: Sí, és que jo miro,
0: que jo sí.
4: Miro la pissarra aquella i digo, va, que salga ese.
2: Y está contrazado.
4: Y ya está.
0: Le da...
1: Si tenim temps, perquè posem les cançons, igual trucarem a l'Anna Graner, que ella està a Lucena, i també li donarem una sorpresa.
0: Porque yo le falta avui un croissant. Anna, ¿cómo estáis por ahí?
1: Molta calor, molta calor.
0: Dice, escondido. Que
1: fa calor. Escolta, voleu sentir una cançó, perquè nosaltres continuem amb les peticions,
0: clar.
1: I ho farem amb la Rosa Maria Vaquero, que ha vingut també aquí. Uh-huh. I ella ens ha demanat del Bon Jovi, que la teva neta segur sap qui és el Bon Jovi. Ens ha demanat la cançó Is My Life, i la dedica principalment als que estaven aquí, el doctor Torné, a l'Antonia Lara i també a tots els que ens estan escoltant. Voleu escoltar-la?
2: Sí.
1: Vinga, som-hi.
4: Vinga, va.

Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet el Josep Maria Torner, que el tenim avui aquí a l'estudi. Ell ens ha demanat de la cantant Esther Capdevila, que sabeu que també cantava Moreneta de la Neu, però aquesta vegada ens ha demanat una cançó que porta per títol Lloret de Mar. La dedica a l'Antoni, a Lara, al Miquel, al Montano, al Ramon Sánchez, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Eli, a la Montse Carbonell, Carmeta Santogini, Carles Mas, al Quesada, a la Carme Reventós, a la Marita, a la Dolors Pinyol, a la Rosa Clariana, Anna Graner, a la Milagro Reyes, a la Maria, a la Maria Rosa, a la Teresa Márquez, i molt especialment a les conductores de les línies 1 i 2 de Molins de Rei, la Sandra i la Mireia. Escoltem-la.

0: Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Antònia Lara. Evidentment, avui tenia que sonar la seva cançó. Jo, personalment...
1: Hola, hola!
0: L'heu sentida. La versió d'ella és... No vull despreciar la de la Rocío Jurado, però ens quedem amb els de casa.
1: Com una ola, mi amor, llego a tu vida. Com una ola.
0: Veieu. Doncs ens ha demanat l'Antònia Lara Com una ola de la Rocío Jurado i la dedica al Josep Maria Torner, a la Paquita Ortuño, a Montse Carbonell, Montse Rubió, a la Marita, a l'Anna Graner i a totes les usuàries de l'associació Barri Bonavista.
2: Bona vista.
0: Escoltem-la.
3: Aquí està la meva filla.

Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Carme Reventós, perquè, si no ho sabeu, la Carmeta Reventós demà fa 94 anys. I avui ha tingut una sorpresa perquè la seva germana, la Nuri, ha trucat també per felicitar-la. Ella ens ha demanat del Ramon Calduc al Pirineu i la dedica a la Dolors Pinyol, a la Dolors del Final del Carrer, a la Montse Carbonell, Paquita Ortuño, al Miquel, al Joan Amigó, a la seva germana Nuri, també als venedors del Mercat Municipal, a nosaltres i a vosaltres, els que esteu aquí i els que estan escoltant a casa. Escoltem-la.

Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Montserrat Rubió. Ella ens ha demanat de la Donna Summer la cançó que porta per títol I Feel Love i la dedica a tot a l'Antònia Lara, que demà és el seu sant, a l'Antònia Moriana, que és la nostra amiga de Sant Vicenç dels Horts, també al senyor Torné, a la Dolors Pinyol, a la Paquita Ortuño i també als que ens esteu escoltant des de casa, oi que sí? I els que escolteu també des d'altres punts d'Espanya, perquè espero que aquest programa el sintonitzeu també per internet. Doncs escoltem aquesta cançó de la Donna Summer, I Feel Love.

0: Bé, queda un minut i mig per arribar a les 8 de la tarda. Sabeu que a les 8 de la tarda connectem amb l'informatiu que ens informa de tot, hasta del temps que farà demà i la setmana que ve. Però vull aprofitar aquest minut per agrair a tots els que esteu aquí i la Cristina, que és la neta de la Milagros, que ja ha marxat. De veritat que ha sigut per mi una sorpresa i us dono les gràcies de tot cor, no? Perquè sabeu que aquest programa que porta ara farà, a finals d'any, farà 10 anys que està en antena i la veritat que han trucat moltíssimes persones, però sempre n'hi ha un grup com el que esteu aquí, que sempre sou fidels a aquest programa, no? I és el que diem que fem una miqueta de patxoca, no? Doncs us diré les persones que estan aquí, la Teresa Márquez, la Dolors Avellaneda, que és la filla de la Milagro Reyes, la Rosa Clariana, l'Antonia Lara, àlies Rocío Jurado, i després també tenim el Josep Maria Torner, que és el doctor d'aquest programa. Doncs la veritat, molt, molt contenta de que esteu així, però no marxeu perquè encara m'haureu de suportar una hora més, eh? Ara sí que passem aquí a l'informatiu. Heu de tragar l'informatiu, però és el que toca. I ara nosaltres anirem a fer una mica de KitKat, no? Doncs som-hi.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però s'ha acabat produint dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que el va dur primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. Avui, en què el protagonista del viatge ha estat bona part dels actes del Sant Pare relacionat amb la immigració. I la patronal Foment de Treball adverteix una excessiva regularització política que estaria impactant en la pèrdua de la competitivitat econòmica a Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Foment del Treball considera impossible que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un entorn favorable amb inversió per modernitzar sectors tradicionals i incorporar la tecnologia. Joan Roget és el vicepresident de Foment del Treball.
3: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
2: I Manuel Bustos ha estat condemnat a 8 mesos de presó la sentència d'una de les peces separades de l'anomenat cas Mercuri. En aquest cas, la sentència ha estat de conformitat i s'ha assolit en la vista prèvia al judici, que no ha calgut celebrar. Se'l condemna a 5 mesos de presó i una multa de 34.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències a 3 mesos i un dia per malversació de cabals públics i a inhabilitació especial durant 10 mesos per prevaricació administrativa. És la sentència de la investigació del Consorci de Residus per la contractació irregular de persones afins al PSC. I el regidor de Junts i membre del govern local de l'Ajuntament de Salt, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. La renúncia arriba després que ahir assistís a un acte d'Aliança Catalana en què es va anunciar el candidat de Girona i estrenar la nova seu del partit. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat que després de veure la seva presència en aquest acte que li ha demanat que abandoni el govern local, recordem, format per un pacte entre Esquerra Republicana i Junts.
1: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: La Grupa organitza diverses ballades de sardanes per aquest cap de setmana. Demà, dissabte, hi ha una doble ballada nocturna, de 9 del vespre a 1 de la matinada, a la plaça de la Creu, ballada amb la Copla Marinada i la principal de la Bisbal. I diumenge també hi haurà la ballada habitual, de diumenges a les tardes, a les 7, a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la principal de Terrassa. Les bastoneres faran l'exhibició de final de curs el diumenge a la tarda a la plaça del Palau, a les 5 de la tarda el diumenge. Activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I també recordem l'exposició de Miquel Soró amb quadres de gran format que hi ha a Can Ametller. L'exposició sobre el Tour de França són quadres que ha fet al voltant del Tour i els ciclistes, amb motiu també, recordem-ho, del pas del Tour de França per la vila proper 5 de juliol. Forma part de les activitats prèvies que s'organitzen des de l'Ajuntament. Fins al 5 de juliol a la sala d'exposicions de Can Ametller podeu anar a veure aquesta exposició de pintures de dimecres a dissabtes a les tardes i els diumenges al matí. I també destaquem la festa de final de curs de Rollover, l'Escola d'Esports Urbans, que es farà el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona. Hi haurà jocs, aigua i diversió sobre rodes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom que vulgui anar-hi. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Codina de l'Avinguda Mancomunitat número 18. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
4: Ràdio Molins de Rei. L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
6: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
4: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
6: I un cop al mes, participa al taller obert.
4: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
7: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
8: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
9: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
8: Un kit d'emergències?
9: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
10: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
11: Garcia.
12: Què?
11: Diumenge fem programa.
12: Clar, com tots.
11: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
12: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
11: Ah, sí?
12: Sí.
11: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
12: Ai, Follet.
11: Ai, Garcia.
12: Mare de Déu, Senyor.
13: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, doncs, sembla que tenim una trucada molt especial. Bona tarda, en què parlem?
1: Hola, bona tarda.
0: Aquesta veu m'és molt familiar, eh? Tens algun parent aquí a la ràdio?
1: Em sembla que sí.
0: Ah, sí? I com es diu aquest parent?
1: Em sembla que comença per T.
0: Ah, de Teresa?
1: Sí.
0: Ah, no serà la teva mare?
1: Pot ser, això diuen.
0: Ai, ai, ai, ai. Mira, Teresa Márquez, el que no he aconseguit jo de que truqués, ho aconsegueixes tu, eh? Doncs escolta, estem molt contents de que truquis, eh? A més, amb un dia molt especial.
1: Exacte, per això truco.
0: Ah, molt bé. Vols dir-li alguna cosa al teu fill, Teresa Márquez?
2: Que faci el sopar.
0: Home,
2: que poco romàntica.
0: Pobret. Avui que no juga al bingo ni a les cartes, avui que hem vingut aquí a la ràdio...
2: Home, no, per mi el sopar...
0: Home, pobre.
2: A què ha fet gràcia, oi que sí? Pues ja està.
0: Ala, ala. No, la cuidem molt, eh? Perquè aquí hi ha la Milagros, la Rosa Clariana, la filla de la Milagros, el doctor, l'enfermera, sí, la Dolors també, i ara ha marxat la Cristina també, la neta de la Milagros. Sí. Mm. O sigui que te la tenim ben acompanyada, eh?
1: Molt bé. Bueno, sí que li volia dir una cosa, una frase a ma mare.
0: Digues.
1: Que ella m'ho deia de petit, quan era més petitó, val? I ara li dic jo, no vinguis tard, eh? No vinguis tard.
3: Ai, que bueno.
2: Aquesta palabra l'ha maldit a la mare.
0: Ah, doncs pues l'has de fer cas, eh, Teresa Márquez?
2: I tant, a bona hora.
0: Bueno, doncs, pues, escolta, moltíssimes gràcies per aquest detall, que jo crec que l'ha quedat una mica sorpresa, la teva mare, que no se l'esperava, eh?
2: Mare meva.
0: Perquè jo sempre li dic a la teva mare, que truqui el teu fill, que truqui el teu fill. Sí, jo ja li dic, però sí. És que el meu fill no sé què, no sé quantos. I veus, avui ja he tingut que estar ella aquí a l'estudi perquè truquessis. Sí, però ha sigut un detall molt maco, no?
2: I tant.
0: Vols donar-li algun consell al teu fill? Que no arribi tard, no, també?
2: No, vull que no arribi tard.
0: Si està en casa. Si està en casa. Sí.
4: Que prepari el sopar, li dic.
2: També.
0: Escolta, ens pots dir la cançó que li vols dedicar a la teva mare?
1: Mira, és el cantant Senet. I la cançó és Soñar Contigo. No sé si la coneixes.
0: Ara, en aquests moments, no em ve al cap. Soñar Contigo.
1: És una cançó molt maca. És una cançó molt maca.
0: I la dediquem a la teva mare, no?
2: No, i a tots els que estem aquí...
1: A tots els que esteu aquí, al clan del Bonavista, i especialment m'ho vull dedicar a vosaltres, no? Als que feu els 400 programes.
0: I tant.
1: A Josep Montano, en el seu moment, a tu, a Judit, i al David, no? Que sou els artífecs de que heu aconseguit arribar a 400 programes, no? Sí.
0: Mm. Ens heu aguantat 400 programes, que és molt, eh? És molt, eh? Però bueno...
1: Encara que no truqui, doncs que també us escolto.
0: Ah, això sí que ho sabia, eh? Ho sabia, eh? Però ens encanta, no?, que la gent truqui. Precisament avui ha trucat un oient que jo no sabia qui és, un tal Jordi Alabat, que d'aquí també li dono moltes gràcies, no? Perquè... Nosaltres arribem a molta gent, segons es diu en aquest programa, l'escolta molta gent, però clar, molta gent també li dona una mica de por trucar al programa, i a nosaltres ens agrada parlar amb la gent, sobretot a mi que m'encanta parlar, oi que sí? Que no paro mai, eh? Diu, ostres, quin mal de cap la Judit, eh? Quin mal de cap, eh? Veus? Em donen la raó, eh?
4: Una màquina, és una màquina.
0: Sí, una màquina, però que arribo a casa meva i no vegis, estic cansada ja, eh?
2: Desmuntada, ja arriba desmuntada, ja.
0: Pues, Àngel, moltíssimes gràcies. Vols despedir-te del teu fill fins després, Teresa Márquez?
2: Fins després, un petó molt fort.
5: Molt bé.
1: Vale, un petó.
0: Adéu, gràcies, Àngel. Adéu-siau, maco. Adéu.
2: Adéu.
0: Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet Manolo López. I ens ha demanat del Pimpinela, sabeu aquell grup de germans de Pimpinela, la cançó que porta per títol Hermano, i la dedica a la seva germana Cristina, que el dia 9 va ser el seu cumpleaños, a la seva mare Antonia, que demà serà el seu sant, a l'Antonia Lara, a la Rosa Maria Vaquero, al Montano, al senyor Torner, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.
2: Molt bé.

amb la petició que ens ha fet l'amiga Fina Gibert. Ens ha demanat del Fat... Com és això, David? Falsterboard Mary, una cançó que porta per títol Què s'ha fet d'aquelles flors. I la dedica a tots vosaltres i a nosaltres també. I sobretot als que tenim molta paciència. Escoltem-la.

Doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Montse Carbonell, que ens ha demanat de la Rocío Dúrcal. Us agrada la Rocío Dúrcal? Doncs la cançó que porta per títol Me gustas mucho. Ah. I la dedica al Josep Peñalver, a la Marita Macías, a la Maribel Díaz, a la Laura Iglesias, Paquita Ortuño, Antonia Lara, Dolors Pinyol, Carmeta Reventó, Josep Quesada, Montserrat Rubió, Josep Maria Torner, a la Fina Gibert, a la Pilar Casas, a la Rosa Clariana, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la, som-hi.

Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Marita Macías. Ella ens ha demanat de l'orquestra de Pérez Prado la cançó que porta per títol Cerezo Rosa i la dedica a l'Antonia Lara, a la Rosa Maria Vaquero, al doctor Torné, a la Rosa Clariana, també a les seves amigues del barri Bona Vista, també a nosaltres i a vosaltres també. L'escoltem? Som-hi!

0: Bé, sembla que tenim una última trucada. Bona tarda, Nuri Vilà, com estàs? Hola.
1: Hola, Nuri.
0: Com estàs,
1: com
0: Nuri?
1: Com estàs?
0: Jo, molt bé. I tu com estàs?
1: Jo regular, perquè ara vindrà el metge i l'infermera aquí a casa i el meu germà. I mirarem aquest mal de cap que tinc, els vèrtics i tot això.
0: Bueno, ja veuràs com et trobaran una solució, eh? I descansaràs bé aquesta nit. I perquè se t'alivi una miqueta el mal de cap, quina cançó vols escoltar?
1: Mira, he de basar amb el David la música de Muerte en Venecia.
0: Ah,

0: A la banda sonora, molt bé. I a qui la vols dedicar, Nuri?
1: Els meus veïns.
0: Els teus veïns, molt bé. Doncs, escolta...
1: Els d'Andalusia i els de Sud-amèrica.
0: Els de on has dit?
1: Sud-amèrica.
0: Sud-amèrica, molt bé. Amb tu tanquem ja la llista de peticions i tens el número 22, Nuri.
1: Vale, d'acord.
0: Gràcies i millora't, eh? Cuida't.
1: Sí, aviam si millora això.
0: Molt bé, bonica, una abraçada, eh, Nuri?
1: Sí, igualment.
0: Gràcies.
1: I el David també, una abraçada.
0: Gràcies, bonica, en nom d'ell també. Gràcies.
1: Adéu,
0: adéu. Adéu.

Doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet la Rosa Clariana. Ella sempre demana o una sardana o un vals, i aquesta setmana tocava un vals, i que millor que posar-li el Danubio Azul. I sabeu a qui la dedica? Doncs la dedica a la seva família, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, ara li toca el torn al nostre Carles Mas, que sempre ens demana versions originals de pel·lícules. I en aquest cas ens ha demanat la banda sonora de la pel·lícula Star Wars. Li dedica a l'Antònia Lara, la Carme Reventós, a la Nelly, al Joan Amigó, al Jordi Casas, al Josep Maria Torner i també a tots els ràdio... Ai, perdona, és que tinc aquí la Paqui, diu, a mi no m'ha nombrat, i és veritat, Paqui t'ha nombrat també,
1: La Paqui, Paquita.
0: La Paqui Ortuño també, i a tots els ràdio oients del 91.2 FM, la ràdio nostra. Escoltem-la.

0: Ara posarem la petició que ens ha fet l'amiga Milagro Reyes. Ella tenia ganes d'escoltar aquesta bonica cançó del Sergio Dalma. Em sembla que és amb l'Escolania de Montserrat, que porta per títol En dones força, i que fa poc la vam escoltar que ell la cantava davant del papa Lleó XIV. Doncs, Milagros, estàs preparada per escoltar aquesta cançó?
1: Sí.
0: Ella la dedica, evidentment, a la seva filla, a la Dolors, a les seves netes, a totes les amigues que té allí al barri de Bonavista i també als que estem aquí i a nosaltres també. Estàs preparada? Sí. Doncs escoltem-la.
2: Està molt bonita. Ah, perfecte.

0: Doncs ara, després d'aquesta emotiva cançó, que tots hem estat en silenci i hem pensat també les nostres coses, no? Aquesta veu tan bonica del Sergio Dalma i amb aquesta música i aquesta lletra que tothom l'ha interioritzat. Doncs ara farem la cançó que ens ha demanat l'Àngel, que és el fill de la Teresa Márquez, que és del cantant Senet i es diu Soñar Contigo. I la dedica molt especialment a la seva mare, la Teresa Márquez, amb un missatge. Mama, no arribis tard a casa. Escoltem-la.
1: No arribaré.

Bé, i arribem a l'última petició d'avui, que ens l'ha fet la Nuri Vilà, que ens ha demanat la banda sonora de la pel·lícula Mort a Venècia. I la dedica a tots vosaltres, i molt especialment als seus veïns sud-americans. Escoltem-la.

0: Bé, doncs aquesta és la sintonia del sorteig. Sabeu que avui tenim el val de 15 euros de botiga de l'Ibèric, el braç de gitano del glaçó congelat i també aquest kit de xurreria Àngels de Molins. Avui tenim moltes mans innocentes aquí i tenim a la Paquita Ortuño, que com que ella no ha demanat cap cançó, per això no li pot tocar. I després tenim el Josep Maria Torner, que amb el seu estil peculiar, aviam a qui li dona la sort. Començarem amb el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric. Aviam, senyor Torner, bufi. I vostè, senyora, remeni bé el dau i el tira i em diu el número que li surt. Dau de 30 cares, eh? Espera, quin número?
1: Espera, que no el veig.
2: El 15, no?
1: Sí, 15.
0: La Montse Carbonell. Montse Carbonell, avui t'endús aquest val de 15 euros de la botiga del Ibèric. Ara aquest braç de gitano de congelats glaçó.
1: Torna a bufar, eh?
0: Aviam, torni a bufar, doctor. Mare meva, quina bufera més petita, eh? Ai.
2: El 25, no?
1: 25.
0: No, torna a tirar perquè no m'ha arribat.
3: No, ja està, ja no.
1: 30.
0: Tampoc.
3: No,
0: va, aviam. Mare de Déu,
4: ara sí,
0: senyor.
4: Ara sí, quan bufera, eh?
3: Ai, que cau.
1: A 29, tampoc.
0: Mare, no, no, fins al 22.
4: Va, no, bufar.
3: Va, que el meu, que he dit.
4: Ui, bueno, però... Això no val, eh?
1: Això no val.
4: No val, no val.
1: Aquesta
4: no,
1: entre el 13 i el 22.
0: No, no, torna a tirar, torna a tirar.
4: Tira i bufar.
0: Però no, no el tiris de tan lluny. Tira'l més a la taula. Vinga.
1: El 3?
2: El 3, sí, sí.
0: Ai, llàstima, Josep Maria. El 3 és el Jordi Alabat, el que ha trucat avui. Jordi Alabat, t'endús aquest braç de gitano del glaçó congelats.
4: El meu número, eh?
0: Vinga, i ara aquest kit de xurreria Àngels de Molins... Va, pensa en qui vols que li toqui.
1: 25.
0: Tampoc.
4: Tampoc.
0: Ostres, Paquita.
3: Fillet,
5: tio, que vols
3: que
5: vagi.
4: El 11.
0: El número 11 és la Carmeta Reventós, que s'endú aquest kit de xurreria Àngels de Molins. Doncs donem l'enhorabona a la Montse Carbonell amb aquest val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, al Jordi Alabat, que s'endú aquest braç de gitano de glaçó congelats, i després l'altre que em dic qui era la... No, qui... Ai, la Carmeta Reventós, que s'endú aquest kit de xurreria Àngels de Molins. Ho hem fet molt bé, no, David? Avui, per ser el 400 programes, encara ens lluïm, eh? No estem cansats, eh? Doncs, escolta, si voleu dir només una paraula a cada un de com heu estat avui amb aquest 400...
4: Dos minuts, que falta.
0: Com has estat? Només una paraula.
4: Pues molt bé.
0: Antònia.
6: Molt contenta.
0: Milagros.
3: Estupendo.
0: Rosa.
7: Molt acollida.
0: Dolors.
8: Fantàsticament.
0: Paquita.
1: Com una rosa.
0: Com una rosa. Teresa.
9: Jo molt bé, molt bé, molt bé.
0: I ara també un fort aplaudiment pel David, que ens ha acompanyat també, eh?
3: Molt bé. Molt bé.
0: Doncs acabem amb una cançó que a mi m'encanta, que és de Manu Guix, i es diu Seguirem, i seguirem, i seguirem. No sabem quan, però seguirem. Gràcies a vosaltres també, que ens heu escoltat, i bon cap de setmana. Fins a la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat que es pronunciarà el dia 7 de juliol. Diuen que no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu. Un robatori violent en una joieria a Barcelona aquest matí manté viu el debat per la preocupació a causa de l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: Una petició que els experts també consideren imprescindible si es vol arribar a una solució encara per evitar el que és impredictible. El Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça de l'escenari pitjor és real.
3: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
1: I Sant Fruitós del Bages tindrà una cinquantena de nous pisos per a joves. L'Ajuntament ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial. I el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb els boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Tot i això, sempre s'ha d'anar amb precaució.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

molt bona nit i benvingudes a El Voltatge, aparentment un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 5 de juny de 2026 i ara sí, arriba l'estiu i malauradament El Voltatge, aquesta bogeria radiofònica que inunda les zones hercianes del Baix Llobregat i part del món sencer, s'acosta a la seva fi. Arriba l'hora dels comiats de veritat, de dir adeu, de dir fins aviat o més aviat fins mai. No ho sé, però l'Isaac Arriaza, qui us parla darrere del micròfon de Ràdio Molins de Rei, ja no ho farà durant llarg temps. El meu humil i cansat recorregut per la música jamaicana ha durat molt de temps. No, òbviament no s'aturarà amb la fi d'aquest programa, perquè els amors veritables solen ser per tota la vida, especialment els idilis musicals, com aquest, com el meu apassionat interès per la música afrodescendent, per el meu enamorament de facto del reggae, de l'ska, del rocksteady, del dub i, òbviament, del soul, del rock and roll i de tants sons produïts i creats gràcies a la diàspora, doncs, afrodescendent que va inundar el continent americà i també el Carib. L'esclavatge, l'explotació, la deshumanització sistemàtica de l'ésser humà per ser diferent, per tenir un color de pell diferent, més fosc, doncs va tenir coses precioses, va tenir aquesta cara, aquest costat luminós d'una música de vida, una música d'energia, d'alegria, una música de lluita, com és també la música jamaicana, especialment en els seus orígens, aquesta època primerenca que a mi m'agrada tant destacar, de l'ska, del rocksteady, de l'reggae i del reggae pròpiament dit. Avui us porto un programa íntegrament musical, com els últims que he fet, perquè considero que ja no tinc res a explicar, que tot el que havia de dir ho he dit sobradament i fins i tot m'he posat passat, a vegades insuportable. Demano disculpes a les oients i als oients molinencs i d'arreu del Baix Llobregat i del món sencer, insisteixo, que m'han hagut de suportar durant aquestes 4 llargues però apassionants temporades del Voltatge. Per sobre de tots els estils o subestils musicals sorgits d'aquella magnífica, d'aquesta, però d'aquella, dels anys 60, illa del Carib de Jamaica, destaca el rocksteady. Destaca el que es va conèixer arreu del món a mitjans finals dels 60, però no finals del tot, entre els anys 65, 67, màxim 68, com a soul jamaicà. El veritablement soul de Jamaica és aquest rocksteady, i avui us porto el que són, al meu parer, les millors peces, o almenys algunes de les millors peces de la meva col·lecció, que inclouen Ken Parker, Ken Booth, The Gaylords, The Jamaicans, The Melodians, Unix, i com no, The Paragons, The Viceroys i tant altres. Sense dilatar-ho més, perquè voleu sentir música i sé que només música, How Could I, del gran, del grandiós Ken Parker.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però ha acabat produint-se dues hores més tard quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que l'ha dut primer a Madrid, després a Barcelona, on recordem va venir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. En aquesta última part del viatge, avui, la immigració ha estat la protagonista de bona part dels actes del Sant Pare. I 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten risc de suïcidi elevat. El director científic de l'informe és Antonio Rial.
2: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major. En xavales que se construyen exclusivament a través de la pantalla, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validació social, i que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i ho faran després de les vacances d'estiu. I els bombers tenen previst resseguir demà amb helicòpter la costa que va des de Roses fins a Begur, abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua desaparegut des de dimecres a la nit. La recerca d'avui s'ha aturat en fer-se fosc, i es reprendrà demà al matí. Ahir la policia de Pals va trobar la moto volcada a la platja, a tocar del terme de Begur. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar cap a 10:45 que no havia tornat com la resta del grup a la platja. I els 27 països que formen part de la Unió Europea han acordat avui desbloquejar les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i Moldàvia. La presidenta Ursula von der Leyen ha explicat que dilluns vinent, en el marc de la primera conferència, s'obrirà el primer bloc de negociació.

0: Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i, si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia. Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: tarda, Molins de Rei, molinencs, molinenques, matussers, matusseres, gent de la comarca, gent d'altres colles que ens escolta. Som una tarda més a Mirant el Cel, el programa més matusser de Molins de Rei. Tenim aquí a l'Adrià.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: I la Lola arribarà en breus, que està fent uns encàrrecs.
2: Està fent coses de Lola.
0: Està fent coses de Lola. Saludem al David, també, a les vies de so.
1: I, evidentment, també et saludem a tu, Cristian. Bona tarda.
0: Bona tarda, bona tarda.
1: Com estàs, Cristian?
0: Bé, bé, bé. Recuperat.
1: Sí?
0: Recuperat. Ara parlarem del cap de setmana, que ha sigut intens. Hem tingut diada i hem tingut altres activitats, que també ens ho hem passat molt bé. Us farem una mica resum de la diada, de com ha anat la setmana, i ja encararem de cara a les properes setmanes, que són importants.
1: Són intenses, són intenses.
0: Sí, sí. Així que ho deixem aquí i tanquem pinya i comencem.

0: Doncs sí, sí, ha sigut un cap de setmana completet per començar el mes d'agost. Ha sigut un cap de setmana...
1: D'agost.
0: D'agost. Jo ja tinc el cap a les vacances, ja.
1: Tant d'agost, però l'agost.
0: Més de juny...
1: No, l'agost no, juliol. Jo per mi, juliol.
0: Juliol pels docents, la resta a l'agost. Ha sigut això, un cap de setmana complet, cap de setmana de doblet, no de doblet casteller, però sí de doblet d'activitats. Hem tingut doncs, tant activitat social com activitat castellera. I a més, l'equip del Mirant al Cel, doncs hem anat a fer una miqueta de team building i hem seguit, doncs hem allargat, no? Hem acabat d'allargar el cap de setmana amb una miqueta més d'activitat social. Doncs comencem una miqueta repassant. Cap de setmana comença dissabte.
1: Bueno, comencem la setmana amb els assajos, si vols.
0: Tens veritat.
1: Jo dimecres sí que vaig anar. Divendres no hi vaig poder anar, que estava amb febre. Bueno, vam fer les proves, bastantes proves. Vam fer proves de 7, vam fer proves de pila de 5, algunes proves que ja estaven encarades a l'actuació de Papiol. I bueno, teníem algunes baixes, ja sabíem que no disposaríem d'algunes peces pel Papiol, però bé, vam anar rotant peces i en general bastant bé. Afluència bé, jo crec que per ser un dimecres hi havia gent.
0: Sí, jo crec que tant dimecres, també divendres, va haver-hi un puntillo, un mig puntillo més de gent que setmanes anteriors, i es va notar, es van poder fer algunes proves. Vam començar, no recordo si va ser dimecres o divendres, el 3 de 6 per sota, jo crec que va ser el divendres, que vam poder provar les tres rengles sense, diguem-ne, sense el pom de canalla. Vam poder provar les tres.
1: Dimecres no va ser.
0: Va ser divendres. Vam provar les tres primeres rengles. Jo crec que per mi, si no per primera cop aquesta temporada, jo com a mi he sigut el primer assaig que ho he vist. Per tant, sí, vull dir, està molt bé, perquè aquest mig punt més de gent, no?, doncs ja ens va poder permetre fer altres proves, el que fa pensar que...
1: Ens apropem a les diades importants d'aquest tram, tot i que totes són importants, però les nostres, diguem, la de Papiol i la d'aniversari. Llavors, pues això, jo crec que la gent, mica en mica, s'està animant. A veure si podem començar a ser fidels i...
0: Jo crec que aquí...
1: I tenir una regularitat.
0: Exacte, una miqueta la línia, no, del que ja venim temps comentant. Si només aquest mig punt més d'afluència ja ens ha permès fer coses com, per exemple, les tres rengles del 3 de 6 per sota, jo crec que ara ja és moment de que la gent apreti i un punt i mig, dos punts més de gent, doncs ja per poder començar a plantejar una miqueta...
1: Jo ho estic dient i aquesta setmana no vindré a assaig, vull dir, perquè bueno, tinc un concert i la graduació de la meva classe, de 6 de primària, però sí... si pogués, doncs ja estaria aquí perquè ja és temporada avançada i ja toca ser una mica més regulars.
0: Sí, sí, i sobretot també perquè si ens mirem una miqueta el calendari de juny, no, que la setmana passada doncs repassàvem, clar, sempre el fet de tenir l'aniversari a finals de juny, no, sempre tenim aquesta cosa amb Sant Joan, no, que cada X temps acaba caient en dimecres, o dimarts, dimecres, no? O divendres, i per tant, diguem-ne, una miqueta la rebella, no? Em refereixo que, depèn de com caigui, doncs hi ha un dels dos assajos setmanals que ja, diguem-ne, desapareixen, com és el cas d'aquest mes, no? Doncs que el dimecres és el dia de Sant Joan, i per tant, doncs, no tindrem assaig, divendres. Per tant, només tindrem divendres, que a sobre, diguem-ne, és un assaig conjunt amb Sant Feliu, la qual cosa pot anar bé, no? Per treballar, per exemple, temes tipus més de pinyes, però clar, no deixa de ser un assaig, diguem-ne, on no pots practicar tot el que tu vols, doncs,
1: perquè tens menys proves i has d'anar una mica amb la feina feta per consolidar-la en aquella assaig.
0: Exacte, i no només això, sinó que, com tu mateix, Cristian, no, que divendres tens la teva festa de sisè i de final de curs.
1: Exacte.
0: Clar, entenem que també la canalla en els propers divendres, no, doncs, també tindrà coses així, per tant, tenim encara 3-4 setmanes de juny, però que realment no són tants assajos entre Sant Joan i finals de cursos.
1: Jo crec que aquesta setmana és important, que pugui anar doncs, apretar una miqueta més, i la setmana que ve també el dimecres, perquè el divendres crec que hi ha molta canalla que tindrà
0: final
1: de curs. Llavors, qui pugui, el dimecres és important anar-hi. I això. I el que deies, el dissabte...
0: Dissabte vam començar per la part social del cap de setmana, de les activitats. Vam començar amb una tarda d'inflables, que es va organitzar aquí al pati del Palau per part de la Junta Administrativa. Jo la veig que no hauria pogut ser, perquè és el que té ser papiolenc, que era també el cap de setmana de la Festa de la Cirera, i per un cap de setmana doncs, havia de fer poble. Però pel que he vist per xarxes socials i pel que es va comentar diumenge a plaça, molt bon feedback, molt bones sensacions.
1: Jo tampoc vaig estar, perquè ja et dic que estava convaleciente amb la febre, però sí, les fotos, els vídeos que han passat, estava rebentada gent, de fet deien que que per altres anys pues, potser s'havia d'incorporar un altre inflable per no haver-hi tanta cua, perquè realment doncs, la gent estava a tope. El cau, crec que va ser, o l'Sprite.
0: Crec que el cau, sí.
1: També van acabar, la seva activitat de dissabte van acabar allà, o sigui que molt d'ambient. Van fer proves també, alguna petita prova com a taller, van fer pujar també a gent per provar, o sigui que molt bé.
0: Molt bé.
1: Jo era molt animat, la veritat.
0: Molt bé, sí, la veritat és que és una activitat que portem ja, no sé si són 3 o 4 anys fent,
1: és
0: i és una activitat que...
1: S'està convertint ja com una activitat de tradició de Matussers, i jo crec que està molt bé perquè hi ha gent que sap que per aquesta època doncs els Matussers s'apropen al Palau i fan la tarda d'inflables per la canalla, i doncs és una activitat que ens permet donar visibilitat a la colla.
0: Jo només una nota pel proper any, per si també es fa, pel futur community manager, doncs que a l'hora de fer el post a xarxes socials, si vol fer servir el mateix text, com a mínim que se'n recordi de no ficar textualment en el post en el copy del post que... Podem utilitzar el mateix text de l'any passat, només hem d'actualitzar dates. Com a mínim, community
1: això,
0: manager del futur...
1: Això li estàs dient algú o...?
0: El community manager del futur.
1: Que no saps qui és.
0: Que no sé qui és.
1: Vale.
0: Llavors, nota per mi mateix d'aquí un any. Adrián, recordem-nos del copy del post, fer-lo bé.
1: Bueno, hem sortit a Felicito Fill, o sigui que...
0: És veritat. No, és que la gent que no sap, i jo crec que ara ja...
1: Jo crec que era una estratègia de màrqueting.
0: Ara ja es pot confessar, és que era una estratègia de màrqueting. Clar, nosaltres miràvem els inputs, no, de les xarxes socials, veiem, per exemple, que a Instagram doncs, havíem arribat a una audiència d'unes 1.500, 2.000 persones, i vam pensar, necessitem fer una campanya de màrqueting explosiva. El post et Felicito Fill ha arribat a les 20.000 visites.
1: Veus?
0: És que,
1: veus?
0: Per tant, és, gent, heu de confiar en el procés.
1: Clar, sí, sí. La gent es pensa que és una cagada i en realitat...
0: És que està tot estudiat. La gent... A mi, jo sempre ho dic, a mi en aquesta vida, en general, se'm té molt infravalorat, però tot té un sentit. I nota a punt, gràcies a part, també, doncs, evidentment, volíem agrair a l'Arenas Molins i al Chocopunt, doncs, que van esponsoritzar una miqueta aquesta activitat, sí. No? Doncs també van oferir servei de... Bueno, van oferir, doncs, productes de les seves tendes per poder tenir allà per berenar. Doncs, evidentment, doncs, sempre, com sempre, no, donar les gràcies al comerç local, doncs, que fa possible, no?, i que aposta realment per la col·laboració amb entitats. Sempre, evidentment, és un plaer, no?, doncs, teixir a xarxa social.
1: Sí, sí, la canalla estava molt contenta amb el Chocopunt i els adults estaven molt contents amb la coca.
0: Per tant...
1: Sí, que amb la coca de menjar.
0: Per tant, no sabem si es van acabar la coca i la xocolata?
1: Sí, sí, sí. La coca i la xocolata va volar.
0: Et van volar la coca i la cocolata. La coca i la cocolata. La coca
1: la i la cocolata.
0: Bueno, podem comprovar que està sent un dilluns una miqueta més dens de l'habitual. Després explicarem... Bueno, ja ho sabeu, després veureu per què.
2: Jo era dir, Adri...
1: T'anàvem a presentar.
0: T'anàvem a presentar.
2: Jo anava a dir, Adri, que trobo que tens un to molt solemne... Per ser que aquest matí a les 5 del matí encara
0: estàs despert. Bueno, jo com en pitjors condicions estic, millor. Més solemne i més políticament correcte estic.
1: Estàs connectat, ¿verdad? Perquè no t'escolto jo aquí.
2: Pues no sé.
1: No sé si està connectat.
2: No m'estàs escoltant ningú?
0: És possible que estiguis parlant i no estiguis escoltant ningú.
1: No sé. No, jo a l'Adri l'escolto, tu no.
3: Pues llavors no sé. És que m'estan fent boicot.
1: Ara sí que t'escolto.
3: Ara sí. Ara. Hola.
0: Ostres, vaya...
3: Vaya chorro de voz tengo, eh?
1: O sigui, que l'hem presentat...
3: Però
1: sense
3: no.
1: Voler, perquè no se l'estava escoltant.
0: Durant uns segons la gent s'haurà pensat que aquests estan parlant amb algú. Bona tarda, Lola.
3: Hola, Lola. Bona tarda.
0: Com estàs?
3: Millor del que m'esperava, la veritat.
0: Sí?
1: Encara no hem dit on hem estat.
3: És veritat, perquè és això, vam anar a dormir tard. Jo pensava que em despertaria molt d'hora, però sorprenentment amb molt cosa decidir que fins a les 11:30 no es volia despertar, la qual cosa m'anava molt bé. I m'he quedat al llit fins que he sentit que el meu company de pis, per un dia, que ha sigut el Cristian, s'ha despertat i ha sortit de l'habitació, ha sigut com, ara tens que levantar-te ja.
0: Heu dormit a...
3: Junts no, eh?
0: La ciutat comtal.
3: Carla, junts no, eh?
1: Sí,
3: a
0: Vilamolins.
1: Al Carmel.
3: No, al Carmel. Anem a fer-ho bé, ja que ho fem bé. Go Gajar o go home, saps?
1: Sí, perquè la Carla treballava i dic, mira, me'n vaig a casa de Lola, així...
0: Descanso.
3: Bueno.
1: No la molesto a l'arribar i no em desperto com marxi ella.
3: No, no era per això.
0: Ui, perquè volia sopa.
3: Era perquè t'anava la dona a fer feines al matí i volies dormir, Cristian.
1: Bueno, també.
3: Ah, sí, vale, també. Bueno, també. Ha quedat aquí com un supermarit perquè no volia estar la Carla.
1: Era tot. Bueno, estàvem als inflables.
3: Bueno, no canviar de tema. Molt bé.
1: Els inflables, que van anar molt bé.
0: Sí.
1: Després vaig veure que també tant adults com canalla de Matussers van pujar els inflables, s'ho van passar bé, el Gerard Chamorro allà volant.
3: La Lídia
1: no també amb problemes, va trigar una mica en fer el recorregut.
3: Però ella va dir que fins que no acabés no parava.
0: Molt bé. Sí. I no vam tenir cap baixa de cara a
1: mitjà. Que era important.
3: La qual cosa està molt bé.
0: O cap baixa, diguem-ne, a conseqüència dels inflables.
3: Sí.
0: Per tant...
1: Sí, sí.
3: Molt bé, molt bé.
1: Perfecte, sí, sí. Jo crec que és el que dèiem. Ja s'està començant a mantenir com a tradició i això que per molts anys la festa de canalla d'inflables de Matussers.
0: I tant.
3: Per a quan uns inflables pel jovent només? Jovent en el qual...
1: Hauríem de fer una festa de jovent, sí, sí.
3: Home, seria xulíssim. Però jovent, jovent tot.
1: Junta, festa de jovent.
3: Vinga, idea de dilluns dia 8 de juny. Festa de jovent.
0: Festa pel Rei al jovent festa les... o festa
3: no,
0: pel...
3: No, el Rei al jovent som els todis.
1: Qui va sortir ahir?
3: Exacte.
1: On el Rei al jovent
3: on estava el Rei al jovent ahir?
0: De fet, qui se'n va anar abans? El Rei al jovent o la tercera edat del jovent, ja?
1: Van marxar abans els que teníem menys de 30 anys que els que teníem...
3: Correcte.
0: És veritat.
3: Bueno, hi ha una que quasi té 30 ja, però és igual.
0: Però encara no.
1: Encara no.
3: El Rei al jovent, per tant, són els que es vam quedar.
0: És veritat.
3: Per tant, volem festa de l'espuma, barbacoa, amb opcions vegetarianes, i...
0: I un tardeig aquí al Cèltic.
3: No, tatuatges
0: de purpurina.
3: Per si
0: el Cèltic ens vol esponsoritzar.
1: Tatuatges de purpurina.
3: Està guapíssim, eh? Ara l'estiu són superguais.
0: Doncs busca't Lola. Jo m'estic buscant al Cèltic perquè ens esponsoritzi.
3: Tota l'estona. Busca't... A cada programa deixes d'anar al Cèltic en algun moment.
0: És que és el que té... És que és una publicitat subliminal, perquè com que tenim aquí el...
3: Claro. I tu més tenies ahir tus contactos.
0: Sí.
3: No?
0: Bueno, i ara tenim un contacte amb Matussé també al Cèltic.
1: Ah, sí?
0: Que us ho diré després of the record, of the micro.
3: Vale.
0: Clar, és que com que últimament...
3: Un moment, he dit bona tarda a tothom menys al Pepe?
0: No hem dit bona tarda absolutament. No, a tothom. No, sí.
1: Bueno, sí, a Matussé, pues, molt
3: bona tarda a tothom menys al Pepe.
0: No, al Pepe també.
3: No, al Pepe no.
0: Sí.
3: Tinc una mica de vergonya perquè ahir a la no hem arribat a la diada, papió.
0: No, encara no, estem a dissabte.
3: Perdó.
0: Però, de fet, dissabte...
1: Ja està.
0: Ja està, no?
1: Sí, sí.
0: Reiterar les gràcies a l'Arenas i al Xocopun.
3: Exacte.
0: Per al seu suport, com sempre.
3: Quina pintaca, tenia la coca.
0: Evidentment, si hi ha algun altre comerç que ens estigui escoltant i digui, ostres...
3: Però volem portar peus de porc. Benvinguts siguin, eh?
0: Perquè jo no surto, doncs també podeu...
3: Claro.
0: Us podeu també posar en contacte amb l'equip directament de Mirant al Cel i esponsoritzar-nos a nosaltres amb B. També ens serveix i farem molta més promoció.
1: Amb B o amb A, m'és igual.
3: Contestació assegurada en menys de 24 hores, que això es porta molt ara, de debò.
1: Contestació i resposta, no?
3: Sí, és que, a veure, Cristian, saps què vull dir, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Ja està.
1: Vinga, va.
0: Treviant.
1: Doncs això, dissabte inflables i diumenge ja vam pujar cap a la població veïna. I...
3: El barri de dalt de Molins.
0: Després, és que després us preguntareu com és que els ajuntaments dels pobles on sempre anaven...
3: Que no, jo sé que Papiol m'agrada més que Molins.
1: Ja ho sabeu, que Papiol ens estimem moltíssim.
3: I tenen una piscina xulíssima.
0: Això és veritat?
3: Poc es parla.
1: Concorreguda, eh? Per gent de Molins.
3: Per de VIP, VIP.
0: De fet, certes autoritats molinenques
1: per això
0: ho confirmen.
3: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Jo, aquí no diem noms, però només diem
3: no diem noms, però diem excel·lentíssim.
1: Doncs sí, vam pujar a Papiol... que teníem diada a la plaça
0: Gaudí.
1: Gaudí,
0: Antoni la Gaudí. Florida, pels locals.
3: O la Rotonda.
1: O la Rotonda.
3: Que no Rotonda.
0: O la Rotonda sí, per ningú. Ningú li diu la Rotonda, però...
3: Ah, però jo li diu Rotonda.
1: Per què se li diu plaça, si és una Rotonda
3: sí,
1: realment?
3: Sí, bueno, i és
0: una cosa mica... Perquè la Rotonda va aparèixer fa relativament pocs anys. Abans allò era una intersecció de carrers, però una plaça.
3: Anava a dir, clar, és que no és ni plaça, és una intersecció de carrers, ja està.
0: Ha sigut una intersecció de carrers post-afaltat i perquè amb el temps han anat apareixent com, diguem-ne, aquestes aceres de diferents nivells, però abans...
3: Tot era campo.
0: Tot era campo. Claro. Literalment era un gran terral.
3: Clar.
0: Clar. Sí, sí.
1: Bueno, doncs pues això, vam anar a la plaça Antoni Gaudí, que teníem la diada de la Fira de Cirera, de Papiol, que...
3: No vaig veure una cirera. I jo he de dir que l'Adri tenia la nevera. No ens vau
0: fer. Però tu saps com van les cireres de cara? Ja. Tu que
3: no ens estima lo suficient per donar una cirera per persona,
1: veure,
3: eh?
1: No, ens va treure gelats. Ja arribarem després al dinar.
3: Sí.
1: Això, que...
0: O no.
1: No sé quants anys fa... Abans ho parlàvem amb la Lola, sí. Quants anys fa que pugem a Papiol?
0: Jo crec que més o menys des del 2018.
3: 18, sí.
0: Jo crec que des del 18 deu ser...
1: Tu ja estaves a la colla.
3: Sí, això sempre
1: quan
3: sé.
0: Jo acabava d'entrar a la colla... Sí, jo crec que va ser molt en paral·lel a la meva entrada a la colla.
3: Doncs 17-18.
1: Jo 17 diria que vam anar perquè quan...
3: Això ho podríem buscar les fotos.
1: Com vam ser el TT i jo caps de colla, vam anar allà. I vam fer el 3-7 allà. O sigui que... Jo diria que abans, el 2016.
3: Sí?
0: No sé.
1: Jo crec que des d'abans, no ho sé. Bueno, ja ho buscarem.
3: Sí.
1: Ja ho buscarem.
0: Sí que sé que en el
3: si
0: passat...
3: Si no, Matussé... també podeu trucar.
1: Sí, també.
3: 668-661.
1: O enviar un WhatsApp.
0: O enviar un WhatsApp al 691-438-847.
3: O a nosaltres, als nostres mòbils.
1: Nostres
3: també.
1: Mòbils.
3: I exacte, així també. Sabrem com hem començat el Papiol.
0: És veritat que abans d'agafar aquest acord, no, aquesta vinculació més estreta per la cirera, abans sí que Matussés havia vingut... cada X temps o sí, havíem fet algun bolo, sí, alguna, molt suelto, en setmanes culturals sí, o en alguna coseta així, però diguem-ne, de manera regular, allò que diguis una actuació que ja tothom sap que el diumenge de la Festa de la Cirera hi ha castells, això jo diria 17-18.
1: Bueno, doncs això, jo crec que ja és una plaça consolidada. L'Ajuntament de Papiol sempre col·labora amb nosaltres, sempre ens té en compte, i això és una de les nostres diades marcades en el, en el calendari. Aquest any ens acompanyaven els companys del Baix Montseny, que nosaltres anirem a Sant Celoni al setembre.
0: A Sant Celoni o alguna vila no,
1: aquest any a Sant Celoni, assegurat. La Marta Garci, que és la RPP, aquest any em va assegurar que era Sant Celoni.
3: Potser de sobte és Albacete, la setmana abans.
1: I també van venir els castellers de Montcada i Reixac, que ens devien un intercanvi de fa un parell de temporades. I això, crec que a Montcada no havien vingut mai a cap plaça nostra.
3: No,
1: encara.
3: No, a mi no em sona.
1: Jo diria que era la primera vegada. Baix Montseny sí que van venir l'any passat
3: aquí
1: a Molins, Festa Major, potser?
3: Festa Major?
1: Jo diria que va ser Festa Major. Bueno, una de les dues, de final de temporada. Però Montcada sí que crec que era la primera que venia a un intercanvi a casa nostra, comptant Papiol com a casa nostra.
3: A casa de totes.
1: I això, colles, bueno, que no som de nivells grans, però molt bona mira a plaça, molta col·laboració a les pinyes.
3: Amb músics també.
1: Amb músics també van col·laborar. Així que molt bé, la diada va anar bastant bé, cap caiguda. Si voleu, comentem els castells.
0: Sí.
1: Nosaltres vam fer el pilar d'entrada, que va pujar la Jana, que és papilenca.
3: Autòctona.
1: Després vam fer un 3 de 6, que també va pujar el Claret, que també...
3: Bueno, doncs, Claret és de Sant Gervasi, eh?
1: Bueno, però viu fa molts anys.
3: Sí.
1: Vam continuar amb un 4 de magulla, 4 de 6 amb agulla, i vam acabar amb el 4 de 6 i un pilar final, que també va fer el Claret, que, com hem dit, que...
3: Perquè
1: la
3: missa no...
1: La missa no
3: pujava. No havia treballat prou de segona, encara.
1: La tampoc va pujar.
0: L'Adrià no és digna.
3: Ui!
0: L'Adri és massa.
3: Ja està la víctima, ja està la víctima.
0: Lola, deixa'm per una actuació l'any a Papiol, deixa'm fer-me la víctima.
3: Vale. Però jo vaig preguntar-te i em vas dir que no volia. Jo no t'ho he de preguntar jo, però...
1: Després de la resta de l'actuació, doncs, comentar la Torre de 6 del Baix Montseny, que la van estrenar ahir.
0: Sí.
1: És novetat al baròmetre, la Torre del Baix Montseny. I Montcada va fer dos intents de torre, però no se'n van sortir.
3: Estava una mica nerviosos.
1: Sí, van baixar pretensions i van fer el 3 de 6 amb agulla, diria, i el 3 de 6. 3 de 6 amb agulla primera ronda.
0: Sí.
1: I després de les dos intents desmuntats, van fer el 3 de 6.
0: Correcte.
1: I ja van desistir de fer el tercer castell perquè ja feia una mica de calor ja.
3: Sí.
1: Jo crec que van dir, amb això ja hem complert.
3: Estem bé.
0: No cal jugar-se-la.
1: Exacte. Sí, després la Junta va muntar el pica-pica.
0: Piqui-piqui.
3: Estava molt bé el raconet aquell, eh?
1: Sí. Com es diu aquell racó?
0: Plaça Països Catalans.
1: Plaça dels Països Catalans.
3: A tot se li diu plaça al paper, també et dic, eh? Allò era un jardí tancat.
1: No, plaça que on vam actuar.
0: El jardí aquell és com part de la plaça. La plaça era com el triangle.
3: Allà jo recordo un pica-pica amb taules, diria que hi ha segurs que se'ns va posar a diluviar i jo vaig recordar que va ser quan ens van donar, que no ens van donar mai més tampoc, el suquet aquell de cirera que crec que ningú us va prendre.
0: Sí. Això va ser l'any que la Festa de la Cirera no passava sobre el treure-li el suc a la tradició i llavors com a seguint el logo o el lema del treure-li el suc
3: es va crear molt bé.
0: Aquest suquet de cirera.
3: Molt bé. Doncs recordo haver de córrer, desmuntar corrents, marxar corrents cap als cotxes, ens caure una...
0: A Papiol...
3: No, ens ha plogut ben bé dues vegades.
0: Un any que vam haver de córrer cap al pavelló...
3: Correcte.
0: Jo crec que aquell va ser el meu primer any a la colla, el que vam haver de córrer cap al pavelló, i després també recordo un any que allò que si no a plaça, però que va aguantar. Però...
3: Va aguantar, sí. Jo crec que ens ha plogut com a mínim dues vegades segur.
1: Papiol, o fa molta calor...
3: Sí.
1: O és diluvia. Extremista. O diluvia.
3: És extremista.
1: No hi ha terme mig.
0: No.
3: Són de blanc o negre.
1: Sí, sí. Perquè jo recordo algunes diades a Papiol
3: de morir.
1: Calor...
3: Sí, sí.
1: Me'n recordo aquella que va venir en Roquetes,
0: sí,
1: que van fer a la pista...
3: Allò era foc,
1: horrorós.
3: Allò era foc.
0: Sí.
1: Van passar una calor.
0: També és veritat que, clar, al fer-ho a la pista,
1: també,
0: que al final
3: era
0: com una paella que refractava tota la calor de baix.
3: Era foc pur.
0: I ara, en canvi, jo de fet diria que va ser, et diria, el millor de tota la diada, és que corrés l'airet.
3: Sí,
1: no, sí, sí.
3: Cap, perquè era fresc, eh?
0: De cap de les tres coses, que corrés l'airet i que hi hagués ombra
3: d'alçada. I crec que seria un sentiment unitari, eh, tothom.
0: Sí, eh?
1: A més, la diada va anar...
3: Molt àgil.
1: Molt àgil. Sí. A les 12:30 ja vam fer la primera ronda. O sigui, comptant ja pilars d'entrada i tot, eh? Vam fer la primera ronda dels tres castells de cada colla. O sigui, els primers castells de cada colla. Sí. O sigui que... I realment va anar molt àgil, tot i que Montcada va fer les dues repeticions de torre, vam acabar pim-pam, eh? Molt bé.
3: Que sí, molt bé.
1: S'agraeix, sí, sí.
3: I vam fer música, i vam fer tirolis, sí, i vam fer polca...
1: Els músics van anar fent, doncs això, el...
3: Cercavila.
1: El Cercavila. Anava a dir Correbars.
3: Bueno, ojo.
0: Ojo, perquè literalment, de fet, el recorregut...
3: Sí, passi per tots els
1: Correbars. Sí, sí.
3: Passi per tots els Correbars.
1: No ens vam aturar, però... Bueno, hi havia alguns a Montcada ja aturats, eh?
3: Bueno, i el Rovira, eh? També em vaig veure després. Que el Rovira és una gran...
0: És que el Rovira...
3: És un referent per acabar la diada i màgicament ja té una cervesa a la mà.
0: L'Albert és una cosa que ell m'ha explicat, jo crec que uns quants cops, però, degut a la meva falta de memòria, cada cop que m'ho escriu, per mi és com la primera vegada i, per tant, sempre em fa com la mateixa il·lusió que m'ho expliqui. Eres Dori,
3: eres Dori.
0: I és que ell havia sigut papiolenc. O sigui, ell va viure durant un cert temps, va viure a Papiol.
1: Això no ho sabia jo,
0: a prop de la plaça de l'Església. I jo crec que, de fet, cada cop que anem a actuar a Papiol, sempre em diu, mira, ostres, Adrià, jo vivia allà... I clar,
3: tu t'emociones
0: cada any m'emociono perquè m'ho prenc com la primera vegada que m'ho explica i em fa molta il·lusió.
3: Això és bonic.
0: Sí, sí. Per tant, l'Albert, de fet, és dels que ens escolta, per tant, l'Albert també,
3: records,
0: i bona tarda.
3: Jo soc molt fan de l'Albert. Ja sabeu com el vaig demanar per Sant Jordi, jo, l'Albert, o sigui que...
1: Mira, estava mirant...
0: Aquí està fent el que més ens agrada en aquest programa, que és fer...
3: Equip d'investigació, sí, equip d'investigació total.
1: Jo estava mirant i el 2017, que era jo cap de colla, vam anar a Papiol, vam fer el 3 de 7. A mi me'n recordo aquell 3 de 7, perquè em vaig equivocar quadrant i vaig...
3: Va quadrar un 4 de cop.
1: No, vaig quadrar un 3, però pensava que la regla era una altra.
3: Oh,
1: llavors vaig apropar més la plena, però el 3 va anar perfecte.
0: Vam
1: fer el 3 de 7, la torre... i
3: 3
1: amb agulla. Sí.
0: Pot ser que fos una actuació amb maduixots?
1: Sí.
3: Ah, correcte.
0: Sí, sí, me'n recordo... Va ser la, va ser la meva primera actuació, diguem-ne, com a matusser.
3: Ai, que és bonic, això, eh?
0: I me'n recordo molt d'aquest 3 de 7, perquè me'n recordo que va ser una miqueta molt trambòlico.
3: Segur, clar, estava mal
1: quadrat. I...
0: I me'n recordo, literalment, d'acabar amb el segon... Gairebé assegut sobre el meu cap.
1: El Palomo, el David i el Juanlu. Doncs
0: pues me'n recordo del Palomo de baixar i fer-me una abraçada de macho, lo has aguantado.
1: Clar, que
3: molt agraït al Palomo.
0: Molt, les meves primeres diades. Clar,
1: el Palomo estava a la buida i jo crec que la buida la vaig quadrar com la rengla, llavors estava més allunyada.
3: I jo què sé, me clavo el cloruro de sodio i la liau parda.
0: Me'n recordo molt, jo em vaig fer molta il·lusió. Mira, si mira, que no me'n recordo de coses que l'Albert m'explica cada any, però d'aquest comentari de fa 10 anys me'n recordo.
3: Molt bé.
1: El que crec que no va ser la primera. Ara buscaré. Podeu seguir parlant i jo...
3: Això era 17, al final?
1: Això és 2017.
3: Vale.
1: Podeu seguir parlant i jo...
0: Jo crec que de manera que... regular a la cirera, jo crec que no. Ara veurem.
1: Bona tarda, Neu Charron.
3: Vale.
0: Neu Charron.
3: Vam anar amb Cercabars.
0: Sí?
3: Cercavila, fins a la placeta on vam fer pica-pica. Les olives estaven molt bones. No sé si és que tenia molta gana, jo, però les olives em van estar boníssimes. Ens vam fotre amb l'Arnau i la Carla al costat del bidó.
0: Allà, piqui-piqui.
3: I anàvem posant gotets a...

0: Una miqueta.
1: Però com que quan jo he sortit de l'Ajuntament, diguem-ne, sense seguit contractant,
0: ja està. No tenim enxufe, no tenim enxufe.
1: Però és que me'n recordo molt també de la reunió de, amb la Iolanda, més que t'ho diria encara, la Iolanda, la Laia Banús i la Marta... Sí. I la Marta Conés, la Missae.
0: El trio.
1: Sí, sí, sí, que era la junta, la junta de llavors, per això, per proposar-nos, o per proposar-li a l'Ajuntament del Papiol, no, doncs, de buscar una col·laboració més, més estreta.
2: Doncs l'any que ve serà la decena diada.
0: Ai, podríem fer un algo, no? Estaria graciós.
2: La decena diada no, perquè...
1: No, perquè hi ha la del Covid.
0: No,
2: però el decen...
0: que fa 10 anys que actuem.
1: Sí, molt clar, anava a dir, hi ha la del Covid i hi ha la de l'any passat, que tampoc vam poder anar-hi
0: per tema de l'altre. Però que és que...
2: Fa 10 anys.
0: Fa 10 anys. Es podria fer un algo, no? Una camparta o algo. Estaria guapo.
1: Sí.
0: Vale. Equip, adjunta, equip de...
1: Jo me'n recordo, el 2017 se li va fer, se li va entregar a l'alcalde de llavors com una mena de quadre, que era així com amb un quadre que era així com en relleu, que hi havia com una, crec que una camisa, un mocador i com una foto d'algun castell, saps? I bé, res, un el típic pongo,
0: sí.
1: Però un pongo...
0: Hi ha pongos i pongos, i hi ha pongos macos.
1: Era un pongo xulo.
0: Era maco, molt bé.
1: Sabia que era un pongo xulo.
2: Doncs, pues des d'aquí a Junta, recordar que l'any que ve serà...
0: el desaniversari
2: del
0: Papiol,
2: des de que anem regularment al Papiol, o sigui que també és una data a tenir en compte.
0: Claro.
2: Això ho vam fer el pica-pica a la plaça dels Països Catalans, el raconet dels Països Catalans.
0: Més aviat, sí.
2: I després alguns van fer un dinaret.
0: Bueno, tothom va dinar, esperem. Tothom va dinar.
2: Nosaltres vam fer un dinaret,
0: sí.
2: Amb més gent.
0: Sí, que fa molta gràcia perquè la descripció del programa posa que alguns membres de l'equip han anat a fer de patumaires, que van anar tots.
1: Sí, no, perquè això ho he explicat... A veure, això també una miqueta Ràdio Molins de Rei ha ajustat per aconseguir. Perquè jo els havia sentit una cosa que era molt llarga, llavors els he tret una frase i m'han dit que ok, i la
0: acabat online. Ho hem llegit amb el Cristian a casa, mentre estàvem dinant com a Reis, que també s'ha de dir això, i dic, vull dir, aquí
1: posaré... Ha sigut una tercera versió,
0: uns quants de l'equip, dic, no, hem anat tots.
1: Ah, no sé que hi hagi fitxatge sorpresa. Que de moment no és el cas, però no veig a ningú aquí...
0: No, que queda com que tenim, jo què sé, community manager, no, somos todas lo mismo. Todo bé.
2: Doncs sí, vam fer un dineret, una fideuà, que...
0: Ah, dic, avui? No, estem a diumenge, sí.
2: Que ens va cuidar l'Adri.
1: Bueno. Avui sí que alguns membres del Mira en el Cel heu fet un dinar.
0: Sí, sí, sí.
1: En el qual no totis hi hem estat convidats.
0: Bueno, tu no vas voler venir a dormir al Carmel.
1: A mi en cap moment se'm va proposar la idea d'anar a dormir al Carmel, la veritat.
0: Bueno, és que el Cristian tampoc li va proposar, s'ho va proposar ella.
2: Jo em vaig autocomidar.
1: També us dic que aquest matí he sigut molt feliç amb el meu hortet, fent de pagès.
0: Ai, és que té un hortet maquíssim, l'Adri, eh?
1: De fet, m'he collit un carbassó que pesava 897 grams. I m'he fet una crema. Perdó, ja està. Tornem al tema que... No crec que molta gent... Si no, veig aquí la gent del dimecres. Què, com estava la crema de carbassó?
0: No us interessa el carbassó de l'Adri, eh?
1: De fet, jo faig aquí llenço una pregunta i que la gent ens contesti, saps? Us interessa realment més quan ens posava a parlar de les nostres tonteries o quan ensenyem el tema?
0: Segons la Berta, no, perquè segons la Berta m'ha afluixat molt.
2: Ja, sí, però... la Berta és un...
0: És una hater.
1: Que per cert, la Berta ens ha tornat amb el principi.
0: Sí, jo pensava que podria venir el programa, perquè no crec que vagi anglès, no, Angelet?
1: Bueno, no ho sé. Arribava, crec que ho agafava el vol a les 4 del matí.
0: Ha d'arribar segur? O bé caminant, o...
1: No, jo crec que des de la primera hora del matí que ja deu estar per aquí. Ah, que no sé si per tardar anat anglès o no.
0: Ja, em pensava que era més justa, mare. No, doncs llavors potser sí que anat anglès.
1: O al principi la veurem, serà...
2: Ho han anat a classe i tot, eh?
1: I podria ser.
0: Capaç.
2: Bueno, doncs això.
0: Vam fer un dinaret, una fideuà molt bona que ens va cuinar l'Adri, però que tenia trampeta perquè no l'havia cuinat l'Adri. Però bueno, l'Adri la va posar en comú.
1: Exacte.
0: Però teníem un sofregit i un
2: fumet. Ens va dir que era una fideuà d'Ikea.
0: Correcte. Ell va ser el constructor d'Ikea.
2: Exacte.
0: Va torrar els fideus, va torrar una mica massa els alls.
1: També.
0: Però tot bé. I tenia un fumet i un sofregit fet per la iaia de l'Anna. Que estava... Bueno, estava molt bona, no sé perquè no vaig provar, però tenia molt bona pinta.
2: Sí, sí, estava molt bona.
0: Jo volia menjar la gamba del Cristian i no em va deixar.
2: I d'això, després...
1: A la nit?
0: Un peix de la mare de l'Anna, que això no s'ha dit, que és un peix important.
1: Sí. I a la nit?
0: A la nit, patim patam patum.
1: Patim patam patum.
0: Bona nit. Era de dia quan vam marxar. Jo volia ser més chill amb el tema, però de sobte ens hem començat a aixecar la taula tots corrents. Patum, patum, patum, patum, patum, i tots canviant-nos corrents, i la carota cosint-se la ronyonera. Vull dir, va ser un moment una mica de nervis. Pensa les tetes?
1: Les trenes.
0: Ah, les trenes. Ui, les trenes, és veritat. És veritat,
1: hola,
0: és veritat.
1: Hola, aquesta manera
0: era infantil. Perdó, perdó. No? A veure, totes tenim tetes, no passa res.
1: Sí, a més, sí, aquest tema també ha sigut un tema una miqueta del cap de setmana. No comentarem.
0: No comentarem, està molt bé. Però sí. Si ens vam fer trenes. La carota ens va fer a mi i a ella. El Cristian volia, però perquè no va donar temps. Les trenes patumaires, que dic
1: com
0: jo.
1: Com així la barba, unes trenes patumaires.
2: No, perquè
0: és que es va ficar guapo per la patuma, Cristian. La seva primera patum. Que ara li preguntarem què li va semblar.
2: Jo
0: crec que sé la resposta, perquè porta tot el matí mirant vídeos de la Patu. Jo penso, com t'entenc, amic?
2: De fet, ahir, quan tornàvem, vaig dir que em tatuaria la liga. Sí, ja,
0: és veritat.
2: Perquè no vaig trobar cap botiga de tatuatge.

0: Capaç de tatuar-se allí, directament a Berga. Vam anar cap allí, vam arribar superbé, vam aparcar molt bé també, ens vam trobar amb el senyor espòs, quasi espòs, de la Carlota.
1: Bueno, perquè vam fer fitxatges per pujar a la Patum. O sigui, vam anar-hi nosaltres tres.
2: Exacte, no només van anar l'equip de Mirant Estat, sinó que també ens vam endur l'Octavi i la Carlota.
0: I la Carlota.
2: I vam fer un cotxe sencer.
0: Sí, un cotxe sencer. Jo crec una mica més i agafem un autocar d'aquests minis, t'ho dic. I vam arribar allí, hi havia molt d'ambient, ambient molt xuli, a més, no amenaçava pluja, cosa que també bien, perquè el dissabte, quan vam pujar amb l'Arnau, amenaçava una miqueta pluja. I això, vam estar una estona veient l'ambient del passeig, vaig fer-li el regal de cumple del Christian, que va ser el barret del mocador, i ens vam anar cap a la plaça.
1: Cap a plaça.
0: Vam entrar cap per baix, que no vaig entrar per baix, però ja ens vam ficar de una, o sigui, vam anar el pitjor que havíem de fer, que era el primer salt.
2: De 0 a 100 en un moment.
0: Literal. Literal.
1: Christian, pregunta. Venga. On vas passar més calor? Pel matí a les 12 del migdia,
2: no.
1: O a la nit?
2: A la nit, o sigui...
1: Saltant,
2: o sigui, horrorós.
0: Era horrorós.
2: Però molt bé, o sigui, vaig disfrutar moltíssim, vaig gaudir com un nen petit.
0: És molt màgica la Patum.
2: I sí, una experiència brutal. No em vaig atrevir a entrar als plens.
0: És complicat.
2: Perquè, bueno, vaig veure el panorama, vaig dir, és igual.
0: Clar, és que a més els plens vam veure el segon salt, que ja la gent està molt perjudicada, molt perjudicada, i sí que és veritat que fa una mica més de respecte. Els primers hi ha una miqueta més de gent sencera, anem a dir-ho així. Però sí, a veure, és millor que t'ho hagi mirat des de fora i ja si l'any
2: que tornem... No, vaig gaudir molt, vaig perdre la camisa que portava.
0: Ai, quin disgust, Farem un Verkami i comprarem la camisa.
1: A la Patum sempre es perden coses.
0: O la dignitat.
2: Bueno, era el que...
1: Vull dir, que perdre la camisa no és tan mala...
2: Si havia de perdre alguna cosa, millor la camisa que no...
0: Que m'ho entrapa de fuet.
2: Que no el teu entrapa de fuet.
1: O la Rinyo,
0: que era meva també.
1: I havia les coses del cotxe.
0: Correcte. Ui, correcte, és veritat.
2: I això, la veritat és que ens ho vam passar molt bé.
0: Molt bé, molt.
2: Després vam estar sopant.
1: Vam fer molt de team building.
2: Sí. Vam trobar el Cefu també, per allà.
1: Sí,
2: a la Montse.
0: A la Montse, per exemple, una parella, molt bé. Sí. No ens escolta, però és igual.
1: Molta gent del Camell? O com a mínim, molta gent...
2: Molta gent del Camell, molta gent de Sant Feliu també vam veure, gent del Papiol també vam veure algú.
0: Sí, tu vas saludar una noia.
2: Sí.
1: Ah, però de fet és de Molins de Rei.
0: Ah, mira.
2: De Castellbisbal també.
0: Hi havia molta gent, sí.
2: De la Cuca. Sí, hi havia molt Baix Llobregat.
1: Sí, sí.
2: Per allà dalt. Sí, sí. I molt bon ambient, la veritat és que em va encantar l'ambient. Va haver-hi un moment que em vaig emocionar i tot a plaça, o sigui, molt guai. Una cosa molt nostra.
1: Sí.
0: Bueno, això un de Berga potser et fota un cop de puny a la cara, però...
1: Molt de casteller, també. Vull dir,
0: sí,
1: ja,
0: sí.
1: I
0: aquest any ens hem trobat pocs, de castellers, perquè normalment moixigangues són 10 o 12... d'Esparreguera també vam veure 3 només o 2, però normalment van més d'Esparreguera.
1: Aquest any ha quedat diferent. Segur que hi són tots, però clar, les cares igual que...
0: Bueno, de Berga vam tenir
1: l'ex-president
0: allí amb nosaltres.
1: Diu Carles, no sé què més.
0: Ah, no, el que teníem ara era el cap de colla, d'ara, el Bernat. El que estava al teu costat, que era profe, que va dir, ara a veure com aguanto aquestes dues setmanes que queden, perquè estan els nens una miqueta tal. Doncs aquest és l'actual cap de colla.
1: No, però hi havia l'expresident també, que
0: és possible.
1: Està per allà donant voltes. Però clar, al final és que seguríem que tot Berga està per allà.
0: Sí, sí, home. Que tu més de ser de Berga i que ho t'has dit la Patú. Madre mia, és que jo crec que et fan fora,
1: eh?
0: O sigui, se'n surt fora del poble.
2: Doncs això, molt bé, la veritat és que un ambient brutal i un plaer haver compartit.
1: Sí, l'any que ve ho podem obrir, perquè algun any sí que havíem fet més comando...
0: Havíem fet comando gros, d'anar ben bé també 8 o 10.
1: Comando de jovent, no jovent...
0: Jovent sempre.
1: Comando, s'havia fet i...
2: Hey. Sí, home, jo crec que és una activitat que...
0: És xula.
2: Que és xula. Anar fent això, aquesta sortideta i la Patum sempre...
1: Jo estic en aquell moment de l'any com després de cada una de les... de totes les Patums de les que he anat, que dic, no penso, o sigui, ja està, és l'última Patum a la que he anat, ja no hi penso tornar mai més. Fins al mes de maig de l'any que ve que direm...
0: Bueno, aquest any m'ho va dir el febrer. Recordem la història, que va ser l'Adri molt achispadet, a Carnestoltes, a la bota, ficant-se al meu costat i dient-me, Lola, anem a la Patum aquest any? I jo vaig pensar, m'ho està dient en broma, i li vaig dir, Adri, amb la Patum no es fa broma. No se fa broma amb la Patum.
1: I on vam anar-hi?
0: A la Patum.
1: Ah.
0: No, per això molt bé, però que va ser el febrer. Directament al febrer vas venir tu. O sigui, no vaig haver ni d'insistir jo, eh? Va venir ell i va dir, Lola...
1: Però que no vaig venir el juny de l'any passat.
0: No.
1: No, va ser el febrer.
2: El juny de l'any passat vaig jo. Això perquè l'Adri que jo volia anar.
1: Jo he de passar el dol de la Patum.
0: Vale.
1: Ja està.
0: Jo el dol el tinc perquè penso, ara queda un any.
2: Ja, ara ets un any, eh?
0: Per sort queda l'hivern, ai, l'hivern, l'estiu pel mig, però l'hivern llavors que t'agafa la bajona perquè et diràs, vull patum, vull patum. A mi em sol passar el desembre. El desembre és com, necessito que sigui patum ja.
1: I ja, en canvi, Cristina, has de fer la full experience, que és amb la... amb la, amb la barreja.
2: Uf. Bueno, ja he tastat la barreja, sí. Jo.
1: Però has de fer...
0: És que anava al flumicil, patum, també. És que no podia tot, no podia tot.
1: Patum, vaig canviar
2: la barreja per al flumicil. Sí, sí. Vaig fer dos Coca-Coles i una aigua al flumicil.
0: Aigua gratis, eh? Això s'hauria d'aprendre molta gent, eh?
2: Sí, això, l'Ajuntament de Berga, molt bé.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Berga, perquè ens vau salvar bastant la vida. Perquè fa molta set, la patum.
2: Sí, sí, la barreja...
0: Uf, és que... Mau, mau, mau. He de provar el mau, mau. Està molt bo, eh?
2: Doncs això, aquest va ser el cap de setmana, vam arribar...
0: Tard.
2: A les 4 o així, aquí, i nosaltres una mica més tard, al Carmel, i això.
1: De fet, el David, quan he arribat aquí, tenia els seus dubtes de que avui acabéssim apareguent a estudi.
0: Home, no, som complidors.
2: Nosaltres vam dir que veníem avui,
0: que si
2: a les condicions que fos, però veníem. Aquí estem. I aquí estem. Aquí estem, complit.
1: Sí, sí, i a més he dit que molt frescos i molt...
0: De fet,
1: molt...
0: Sí, sí, sí. Amb el que ens costa, amb el que ens costa ser els tres aquí, té nassos que avui siguem els tres. Molt bé.
2: Bueno, ja vam agafar festa els tres, sí, a consciència. Sí.
0: De fet, el Cristian diu que es troba millor avui. Dic, ja està, la patum t'ha curat.
2: Sí, sí, sí, la veritat.
0: Ara
2: sí.
0: Cada vegada que et trobes malament, cap a Berga.
2: Igual és
0: l'aire.
1: L'aigua és l'aigua de Berga.
0: Que és gratis. Mm-hmm.
2: Doncs això, parlem una mica del que ve...
0: Ah, jo pensava que no s'ha parlat molt arròs, jolín.
2: Ah, bueno, sí, avui hem dinat a l'Orelló. Ens hem fet un arròs allà.
0: Però és que ha sigut la cosa de...
2: Pim-pam.
0: Què dinem?
1: El team building, veig que es va acabar a Berga, eh? O sigui, un cop vam creuar la frontera del Berguedà i el team building...
0: Ja està el foc. Haguéssim hagut de fer millor trucada i ficar-nos a l'allà.
1: No, no.
0: A part, li he dit, Cristian, tinc vi obert, vols vi? Ah, doncs mira, un gotet de vi mentre...
1: Jo he de dir que he dinat unes bledes, que m'havia acollit feia 20 minuts.
0: Bueno,
1: per tant, avui no em callo. O sigui, avui no...
0: Mira, bledes totes per tu, però està molt bé que...
1: Una gran power.
2: L'Ola i jo ens hem fotut.
1: Avui no tinc molt de fumó.
2: Un arròs amb cansalada.
0: Un arròs de muntanya, però amb cansalada en comptes amb costella.
2: Amb bolets.
0: Amb bolet. I...
2: Sí, sí, pebrot, verd i ceba.
0: I quasi espàrrecs verds, perquè tinc un moment de posar-li. Sí, boníssim. Bueno, vam arribar ahir i ens hem fotut un plat de sopa, també.
2: Sí. Ara sí, anem a tirar un plat de sopa.
0: Com que va quedar un bric obert. Li vaig dir a Cristian Aleta que aquest matí, home, pues, per acabar el bric, fem un arròs de muntanya així tonto. Sí. I hem anat fent tiqui, i ja està, jo he fet rentadores, he fet cosetes i ens hem assegut, ens ho hem menjat i quan hem acabat, ai, l'Octavi! I quan hem acabat, el Cristian ha dit, pues Lola, podríem agafar això com a tradició cada any
2: sí,
0: i agafar-nos
2: sí,
0: festa
2: que...
0: el dilluns de patum i dinar a casa teva un arròs de muntanya. Digo, pues venga, pues a mi aquesta tradició m'agrada.
2: A mi l'Octavi.
1: Tenim aquí convidat,
0: que guapo és aquest noi,
1: que vindrà, ha vingut a salvar-nos els últims 15 minuts del programa.
0: Que bé li queden les ulleres.
3: Hola.
2: Hola, Octavi.
0: Ui, ai, ai, que tira l'aigua.
2: Benvingut. Bon temps. Sense veure't a la ràdio.
3: Sí, bueno, és que la ràdio no es veu. Se sent.
0: Hosti, tu.
2: Però... Ja comencem.
1: Com estàs, Octavi? Bona tarda.
3: Bé, molt bé.
0: I he treballat avui, eh? Estem bastant bé per lo que...
1: Estem molt dignats.
3: Sí, us veig bastant frescos. Podríeu estar bastant pitjor, sí.
0: Bueno, és que no vam veure. Bueno, vam veure molt poc.
3: Bueno, que vau arribar cap a les 4...
0: Cristian i jo a les 5, sí.
1: Sí.
2: A Carmel a les 5.
3: Ah, bueno, clar, el Carmel...
0: És un tema. Sí. Quasi era de dia, jo dic, ja veuràs com estic, m'arribé a sortir al sol, jo això no ho porto bé.
3: Tu saps que té la Papiol i...
0: Ai,
3: i...
0: està a casa teva.
3: Està a casa teva, no?
2: Sí.
0: Sí, però ha dit...
1: Se li va estrofiar el Maps.
0: Ha dit per quedar superbé davant de tota la colla que per no despertar la Carla...
2: Això li vaig dir a la Carla, també.
0: Però a mi no em vas dir això.
2: Sí, home.
0: Tinc un WhatsApp que ho puc ensenyar aquí.
3: I què et va dir a tu? Que volia sopa.
0: No,
2: sopa.
0: Que la noia de fer feines anava pel matí el dilluns i que llavors ell no podria dormir.
3: És que potser la dona de fer feines
0: és
3: la Carla.
2: No.
1: Epa!
2: No.
0: Ui, pelea, eh?
1: Trat wife.
0: Oh! No, trai wife la Carla mai, amb lo punky, què?
1: És veritat.
2: No.
0: Com has, per cert.
2: La Carla treballava avui.
3: Vale.
2: Llavors, ni per jo molestar-la quan arribes, ni que ja em molestés mentre dormia. I a més... venia la noia de fer feines, doncs vaig pensar i vaig dir, m'agafo un hotel o truco a
0: l'Ola? Puc dormir a casa teva, que estaves la pregunta.
2: I vaig autoconvidar al Carmel.
1: Sí, perquè jo he de dir, l'Anna avui treballava i jo no m'he enterat.
0: Bueno.
3: Bueno, l'Anna potser sí, no sé.
0: L'Anna, pobreta, potser sí.
1: Ah, que vaig entrar com un ninja.
0: Bueno.
2: Sí, però t'ha fet canviar els llençols, eh?
0: Home, és que va començar, eh?
1: Ja està al llit net.
2: Molt bé.
0: Bueno, crec que tots els llits de Catalunya estan nets avui perquè...
1: Estan nets i tornats a posar el llençol al seu lloc.
0: Vam suar moltíssim, eh?
3: Jo em vaig dutxar abans d'entrar al llit perquè vaig pensar... Me'n fa pal canviar-me els llençols.
2: Ja no.
1: Jo vaig pensar... Sí. Jo tenia el creuament, o anar cap al lavabo, anar cap a l'estudi, portava tota la nit dient no, no, vaig a... em dutxo.
0: No, no.
1: I vaig arribar, va ser creuar la porta d'entrada. Em va envair la son i vaig dir, demà rento coses.
3: Veig que teníeu molt preparat el programa d'avui, eh?
0: Sí. Super.
2: Sí. Ah, sí, sí. Preparadíssim.
0: Però és que prepara't tant tot sempre.
2: Ja vam dir que avui parlaríem del
0: de nostre
2: cap de setmana.
0: De la Patum, bàsicament, no, que és importantíssima.
3: Jo he venit a hablar de mi llibre.
0: Claro que sí.
1: De fet, vens amb un llibre, Octavi. Pots parlar d'aquest llibre?
3: Sí, mira, és un llibre que he escrit. Oi? Es diu Quan un Rui Barbo vuela sobre escena.
0: Hace frío del carajo. És així o no?
1: Octavi, a veure, això és Ràdio Molins de Res. No és
0: seriós, això, eh?
1: No és Ràdio 3. Per anar a parlar del Rui Barbo i el Sena, te'n vas a Ràdio 3.
0: Ui, és aquí al costat. És el següent plató.
3: Ah, perdó.
2: Bueno, Octavi, tal, cada setmana? Papiol? Sensacions?
3: Tranquil·litat.
2: Molt bé. Patum?
3: Bé, diversió.
0: Ai, estàs fent bien a paraules, eh?
2: Els inflables?
3: Emoció. Bueno, emoció no és una emoció, no?
2: Emoció no és una emoció.
3: Alegria, jo diria
0: alegria. No, però sí que estàvem comentant que tant que ens esteu fotent amb la gent que som al segon jovent, els que ens hem acabat quedant al segon salt, o sigui, el tercer i el quart salt, vam ser el jovent, no, de veritat.
3: És que hi ha gent en aquest país, Maria, que treballa.
0: Ui, Maria, m'ha dit Maria,
3: home,
0: eh? Home, oh my God.
3: Parlar de coses serioses.
0: Et dic pel nom. Bueno, però aquí es demostra... Qui té més aguante.
1: De fet, ara mateix aquí, tenim el 50% d'aquesta taula són excaps de colla.
0: És veritat.
2: Sí, sí.
1: Se podria muntar aquí una mena de punto pelota, de tertúlia esportiva castellera, que no farem
0: fer,
1: perquè...
0: Tu vols fer de Pedrol?
2: Pedrol no.
0: Pedrol no, Pedrol és el d'esports de... Pedrerol. Pedrol és el d'esports de... Es que s'assembla molt.
1: Jo puc mirar el David i dir-li...
0: El d'esports de
1: Becarios, sí. No.
0: Ui.
1: Becarios no. Ja està.
0: Però ho has de dir molt ràpid. Bé, que res no, eh? Ha de ser com més ràpid. Bueno, total, que ara anem a parlar del que ens ve ara, que sí. Ens ve... bueno, aquesta
1: llibre.
0: Setmana tenim... Exacte. Tenim
2: els
0: vacances. No, però
1: com tenim... que tenim vacances?
0: No.
1: És que la gent no ho saps.
2: És que clar.
1: No escolteu la Lola. És que Lola, posaré una illa, un fil de dia que anuli, sí, tot el que
2: dius. Abans que arribés la Lola, nosaltres insistint en la importància d'aquesta setmana, perquè...
0: Perquè em referia al cap de setmana.
2: Sant Joan i només tenim un assaig, i tu tenim vacances.
0: No, està tot pagat. No, dimecres i divendres, assajos importants, com sempre. Però el cap de setmana tenim vacances. És que em malinterpreteu. I després sí que la setmana que ve... A més, assajos importants, ara m'ho he de tirar aquí un gol, a mi potser no ve, perquè aquesta setmana, el dimecres i divendres, ve el Fèlix. Ah, llavors, qui vulgui veure el Fèlix, que vingui dimecres i divendres. Sí.
2: Ens va dir, ens van trobar el Fefo a la Patum.
0: Un altre que també és jovent de veritat, perquè té 38 anys.
2: Sí. I ens va dir que
3: aquest sí que és jovent.
2: Ens va dir que aquesta setmana s'aproparia...
0: Baixava, perquè s'agafa la setmana de Patum de vacances i la després de Patum de vacances, també, per la recuperació.
2: Sí.
0: Llavors,
2: baixa. Sí, ens venen els assajos i la setmana que ve... pugem a Prats de Lluçanès.
0: Correcte.
2: A la Diada dels Fillols.
0: Diumenge.
2: Diumenge 21 de juny.
0: Amb autocar, si us ho apuntat.
2: També crec que ja... Encara es pot apuntar gent...
1: Per dinar?
2: Per dinar, jo diria que ja no.
0: Per dinar crec que no.
2: Jo diria que no, però el bus sí que us podreu apuntar. Doncs això, la primera Diada de Fillols, organitzada pels Fillols, que, com vam dir la setmana passada, doncs, també venien els altres padrins, que són Caldes de Montbui. Així que... serà l'estrena d'una diada seva a plaça, que doncs, moltes ganes de que els hi vagi bé.
1: Home, i és l'última diada prèvia a la nostra diada d'aniversari.
0: Correcte.
1: Igual veiem algunes últimes provetes, no? Algunes coses per anar fent peces.
2: Sí, sobretot assajos. Assajos s'ha d'apretar per veure alguna coseta més a aniversari.
0: Un pis més. Ja està, un pis més.
2: Sí, sí.
0: Un pis més.
2: Tenim la diada d'aniversari el dia...
0: 27.
1: El dissabte.
2: 27.
0: Que també serà el Sant Jordi de l'Octavi meu.
2: Sant Jordi.
3: Sí, sí.
0: Perquè l'Octavi i jo fem Sant Jordi tots els dies de l'any.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Algun any ho hem arribat a celebrar el juliol?
0: Sí, el juliol va ser un any. Sí, sí.
2: Molt bé.
0: La Rosa es va pensar, perquè més ho vam fer a la platja.
1: El juliol,
0: la Rosa va morir.
1: El juliol teniu dues diades de platja, per si voleu seguir també treballant.
0: Sí.
1: Ja,
0: sí.
1: Mira, Octavi, per si te les vols guardar, així sense fer zero spam de coses castelleres. Dissabte, dia 4 de juliol per la tarda, anem a Badalona.
3: Ah,
1: i a més després hi ha festa a la platja.
0: Xulíssim.
1: I el diumenge, dia 12 de juliol, anem a Castelldefels al migdia, a la plaça, imagino que serà la plaça de les Palmeres, com sempre.
0: Allà ho hem fet alguna vegada.
1: Que estem a peu de platja. Són les dues últimes diades del...
3: A peu de platja, eh?
1: Sí. Oh. Les dues últimes diades del primer tram.
2: L'aniversari de la Carlota, també.
1: Exacte.
0: Correcte.
2: Que en farà 30.
3: Quan?
0: El 12 de juliol. Quan es fa ella?
1: Clar que el fa el dia 8.
0: Sí,
2: sí, ella ho fa abans.
3: I us ha convidat al seu aniversari?
0: A la Júlia, sí. A la Júlia sí.
3: A la Júlia sí, eh? I a vosaltres no, eh? No.
1: La que no te n'escolta aquest programa, vull dir, sí, que
0: I sóc la setmana mirat... passada vam parlar amb un d'ella, del
1: sí,
0: seu pare.
1: Sí, podeu dir que sí, però...
0: Però no.
3: Ai, però això és una cosa
0: graciosa. A tu... Sí. Ai, lo del
2: cunyat. Estem a la ràdio, eh?
3: He pensat una foto. Ah, no. Puc parlar, no?
0: Sí, sí. Parlant. De fer... Puc parlar.
3: Ahir vaig penjar una foto a Instagram que sortia amb nosaltres, els quatre que estem aquí, també sortia la Carlota i el Ferran, el nom de la Carlota, i m'ha obert un noi dient el del mig és de Bagà i em posa el que s'assembla a Leo Messi. Ah!
0: Hòstia, no s'assembla gens.
3: Jo no...
0: No s'assembla gens el Ferran a Leo Messi.
2: És com el Messi, però un guapo.
0: Molt més guapo que el Messi. Sí.
1: Ara que ho dius, jo sí que entenc per on va el comentari.
0: Bueno, sí.
3: O sigui, hi ha alguna foto de Messi que sí que em quadraria, saps? Aquest Messi més barbut, saps? Més...
1: Sí, amb el cabell, saps?
3: Més mundial, saps?
0: Però em segueixo quedant amb el Ferran, 100%.
1: Sí, boludo, con ese centro argentino.
0: Però com sabia que era de Bagà?
3: No l'he preguntat encara.
0: Volem saber.
2: Està quedat amb què t'ha dit que s'assemblava a Messi.
3: A una comunitat de gent que no menja carn, no? No, perquè és de...
1: El Bagà.
2: I fins aquí,
1: perquè l'Octavi no està més convidat. No està convidat.
0: És que m'agrada molt l'humor de l'Octavi. El de la Macedònia, és el meu preferit.
2: Bueno. Bé, com seguim, ara?
0: Jeff, com puguem. No, total, tenim la diada el dia 27. Sí. Després tenim les diades que ha dit l'Adri, el 4 i el 12.
1: I la diada 27, diada amb festa.
0: Correcte, i sopar.
1: I sopar.
0: I postfesta, també.
1: Sí, a on?
0: A un lloc que volem que ens esponsoritzi.
1: A qui ens esponsoritzi, exacte.
0: Bueno, a veure si ens esponsoritzarà un tabló flamenco i haurem d'allà de festa, saps què vull dir?
2: Si entra gratis...
3: Quin problema hi ha?
0: Que no acabo de veure jo com ens esponsem cap a Barcelona.
2: Tal com surto normalment de la diada d'aniversari...
0: Se podria anar cap a la partida.
1: Sí, sentirà un dau i diu, a veure com acabo avui la nit.
2: Tabló flamenco.
0: No, sí que és veritat que la diada d'aniversari estem creant moltes expectatives, però és la diada del Cristian.
2: Ah, clar.
0: És la diada del Cristian.
2: Jo, quan no acabo amb un cono... Acabo
0: amb una valla?
2: A seure durant un cotxe?
0: Amb
2: una caixa registradora sobre un cotxe?
0: Amb un ram de flors seques que han entrat a Porto Molins?
2: Sí, sí. O netejant un cotxe...
0: Correcte, amb una barra de pa.
2: Amb una barra de pa?
1: Sí.
0: El meu, concretament el meu.
3: Hòstia, l'altre dia vaig anar a netejar el cotxe i no em van sortir les merdes dels ocells, potser.
0: Doncs barra de pa, barra de pa perquè és exfoliante, saps?
3: Perfecte.
2: Amulles una mica
0: i suques, i tu, cap a dins.
1: El Cristian per aniversari és una miqueta com un gremlin.
0: Sí, sí,
1: tu li dones una gota de lo que sigui,
0: aigua
1: mateix, eh?
0: No, jo crec que cervesa directament. I ja està, i ja l'hem perdut.
2: L'any passa perquè anàvem amb crosses.
0: I conduïa, la conduïa les crosses. Llavors no podia...
2: Llavors em vaig controlar una mica, però sí, sí.
0: Però sempre l'hi ha perdíssima, és molt graciós.
2: Per aniversari.
0: Pues això. I pel mig tenim el Pilar de la Flama amb el Sant Joan Molins i altres entitats del poble.
1: Octavi, alguna cosa que ens puguis denunciar de Sant Joan?
3: Tu què denuncia?
0: Denunciar.
1: Alguna cosa que vulguis explicar de Sant Joan?
3: No denunciem a Sant Joan, pobre.
1: Anunciar.
3: I anunciar
1: Sant
3: Joan.
1: Utilitza aquest micro popular.
3: Hòstia, diuen que el quinto el fan molt bé, eh? Sí. Sant Joan. Sí, sí, sí.
0: Ah, gent amb malles de color daurat, potser?
3: Sí, això diuen on està el Golden Girls.
1: Sí. A quina hora és, Octavi?
3: Cap a les 10, crec.
1: A on?
3: A la plaça de l'Església.
1: Molt bé, doncs a part de venir a assajos i a venir a diades, ja sabeu, per Sant Joan aneu a veure les Golden Girls, al quinto.
0: Vale, estigueu tuned, que ens estigueu escoltant, perquè una de les nostres membres molt estimades de Castellers avui arrenca un projecte xulíssim, que és un conte per l'acompanyament de La Pèrdua. És un conte preciós i creiem que en breu rebreu un enllaç on explico una miqueta més tot.
1: Està molt bé, que hem tingut una hora sencera.
0: És que ho hem rebut ara, fillet.
2: Ho
0: hem rebut ara. I això, i estigueu atentes i atents per veure què traiem d'aquí. No vull donar molta informació perquè al final també és cosa d'ella també, però bueno, que sapigueu que s'està engegant un projecte molt xuli.
2: Un projecte solidari
0: sí.
2: que es recorda diners per un hospital. Així que...
0: Estigueu atentes. Sí.
1: Des del Mirant Cel, com sempre, obrirem els micròfons per si qui qualsevol persona vulgui venir a presentar aquest projecte o qualsevol altra. Evidentment.
0: La persona concreta.
1: O la persona concreta, clar. O qualsevol altra persona.
3: O qualsevol persona.
2: Clar, és que... entri.
0: Este mismo.
2: Total, perquè fem aquí és el que ha fet l'Octavi.
0: Pues això, estigueu atentes, sí, que rebreu aviat un enllaç.
1: Molt bé.
2: Molt bé, doncs acabem aquí. Convidem a tothom
1: a la Patum,
2: l'any que ve.
0: I a la Fira.
2: Assajos, superimportant, aquests assajos previs a aniversari, que la gent s'animi. I res més. Bona tarda, Lola.
0: Bona
2: gràcies.
0: Tarda, Cristian. Gràcies. I Octavi, gràcies també.
2: Gràcies a l'Octavi per passar per la ràdio. Gràcies a l'Adri.
1: A tu, Cristian.
2: Gràcies al David, a les vies de so.
1: Merci.
2: I bona fira.
0: Bona fira. Adéu, adéu. Adéu.

0: benvinguts tots a la Zona Batalla, que programa que fem els més heavies darrere de Molins de Rei, aquí el 91.2 de la freqüència modular arsiana, i salutacions també a tots aquests que ens escolteu a través de les plataformes digitals, la pròpia web de ràdio, e-books, Spotify i demés. Benvinguts al vostre programa de metall preferit en llengua catalana, podríem dir-ho així, no crec que n'hi hagi masses. Sí que n'hi ha, però diguem que el del Baix Llobregat som nosaltres. Bona nit, DJ Miguel Smirnov, ara que em veus clarament, com estàs? Bona nit.
1: Bé, bé, molt bé, molt bé. Aquí una setmaneta més al vostre programa de metall, de confiança, de proximitat, carregats d'efemèrides, novitats i, bueno, i metall en general.
0: Metall en general. I comentaris.
1: Random, comentaris, tonteria, sí. Bàsicament omplirem les vostres pròximes 58 minuts, gairebé una hora.
0: És raro, que sigui 50... O sigui, dins la ràdio 58 minuts.
1: No arriba.
0: El podcast va ser una mica més.
1: Ja, bueno, mira, som
0: que,
1: així.
0: Jo crec que ens podíem afincar a la plataforma que està al Podium, al podcast, que és de subscripció, a veure si...
1: Apoya tu canal de confiança.
0: No, però sí que és veritat que sí que ens doneu suport, si ens feu comentaris, ens seguiu a xarxes, una mica de feedback, perquè a vegades sembla que estiguem predicant al desert i no sabem que hi ha gent darrere.
1: Home, no.
0: Hi ha escoltes. Però bueno, i res, més queda potser un mes o una mica més per acabar la temporada, si arriba, així que
1: aprofitarem
0: tots els programes hàbitos i por haver. Davant meu, no sé què estàs escrivint, de teacher, aquí.
2: Estic intentant posar-me al dia, correcuita, així com els alumnes de l'ESPAU.
0: L'ESPAU, que ja han acabat o queda un dia? Bueno,
2: no sé,
0: és divendres, però dijous...
2: Porto tres dies creuant-me'ls, que ja és massa, i ja col·lapsen tots els llocs on m'alimento i m'hidrato,
0: sí,
2: a l'autònoma.
0: A l'autònoma.
2: Ja seria qüestió ja que tornessin a casa.
0: Ja, bueno, els hi
2: queda
0: poc.
2: Que em cauen molt bé, pobrets.
0: Els hi queda poc.
2: Probablement és la darrera vegada que estudien, ja.
0: Si no, la uni. És pay-per-view, no?
2: És IA, tot ho fa la IA.
0: A mi em fa molta gràcia perquè últimament es nota que són les Pau i tot això, perquè les universitats privades estan fent molta publicitat a ràdio i a tele. Dius està molt clar que la gent que anirà a la privada
2: sí.
0: És un target molt concret de gent.
2: Clar que sí, deixis-ho parar, per un metge de la privada. Bueno, anyway.
0: Bueno, no.
2: I, una cosa que estava comprovant, perquè havia vist de refilón, havia vist aquesta tarda que el Cavalera estava pocho.
0: Ah, sí?
2: Dic,
0: hòstia, què dius?
2: Espera't que falli, però no, és una cosa així com que estava molt prim, perquè tenia una úlcera o una cosa que
0: estava... Ostres, però suposo que el Cavalera cantant,
1: Però no, el Cavalera cantant?
0: Sí, sí.
2: Pues jo
1: el Max.
2: Qui és el que
0: Max
2: ve?
0: Max Cavalera.
2: Bueno, Max Cavalera, no?
1: Ve el Max,
2: ve.
1: Sí, però... sí, clar. Ven els dos germans.
0: Els dos germans que, de fet, tanquen, crec que, la nit de diumenge del Rockfest...
2: Sí, és la darrera coseta.
0: En una putada en el sentit de després de tres dies, ok, saps? Vull dir, està molt bé acabar en Cavalera, Conspiració, Cavalera i dir, ja no sé el que és.
1: Bueno, però toquen...
2: Cavalera a seques.
1: Toquen directament, em sembla que fan el que us he dit sencer.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que...
0: Està guai.
1: Ni tan mal, ni tan mal.
0: No,
1: ni tan mal.
0: Està molt bé.
2: Home, però podrien haver-ho posat un... No? O sigui, no, a la una de la matinada
0: de diumenge,
2: de diumenge, que l'endemà...
1: Serà el concert pels valents.
0: Però el Rockfest ja té aquestes coses de posar concerts guais i xungos a l'última hora de cada dia.
1: Correcte, correcte.
0: Sí, seria la primera
2: buscant
0: vegada.
2: Sobre si el Cavalera estava malalt tant com per suspendre, que sembla que no és el cas,
0: no.
2: He trobat que resulta que se li havia mort la seva filla,
1: sí,
2: una filla joveneta al febrer.
1: Però això, sí, correcte, correcte.
2: Això ho va arribar a comentar?
1: Sí, no, sí? Bueno, no sé si ho vam comentar, per aquí no ho sé.
0: Ho vam dir entre...
2: Merda d'any que porta el tio, no?
0: Una putada.
1: Pobre home.
0: És una pèrdua, de veritat. A més, la filla petita, però que no ha de ser massa petita.
1: No,
0: aquest senyor ja té uns quants anys.
1: No, és al contrari. Si ja s'encarregava de temes de bandes, històries, estava en temes de gestió, saps? I es veu que era bastant crac, o sigui que... Una llàstima.
0: En fi, sí, estan de gira per Europa, això sí, perquè es veuen bastants vídeos i tal, o sigui que res. Una abraçada a la família Cavalera i a tots els fans, i perseguirem més el Rockfest d'aquí 3 setmanes, si no vaig equivocat. Vull dir que tant de bo aguanti les temperatures d'aquesta setmana per allà.
1: A veure, esperem.
0: No ens... I on vam anar divendres passat aquí, la teacher i jo, va ser a Cornellà.
2: Sí.
1: Ah, Cornellà.
0: Una cosa, Cornellà es postula com a Rock City del Baix Llobregat,
2: sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Molta gent,
2: Cornellà,
0: una plaça molt plena a veure els germans de Castro.
1: Correcte.
0: A la plaça de Sant Ildefons, a Hospitalet. Hi havia molta gent al concert. El concert va estar guai, però té des del meu punt de vista té molts peros.
1: Molts peros.
0: Molts peros.
2: Pel que fa a la gent, jo els estic farta de veure'ls, és a dir, els he vist, no sé, 10 vegades, i és la vegada que veig un lloc tan atapeït.
0: Sí.
2: Ah,
0: sí?
2: No ens vam poder ni acostar a una distància raonable per veure'ls i les calves. Veia,
0: jo que era de la companyia que vam anar, era el més alt de la companyia.
2: De la partida.
0: Els veia petits, jo.
1: Ostres.
0: A part de que sí que anaven amb una pantalla darrere projectant el logo de la banda.
2: Els logos, a diferents èpoques, sí.
0: Però l'escenari és com un escenari d'obra que tenen allà a l'Hospitalet, o sigui, un escenari petit.
1: Cornellà.
0: Cornellà, disculpa. El setlist molt bé, però ells dos, especialment el Carlos, està
1: el Carlos
0: molt apretat.
1: Fa anys que està apretat.
2: Però... Sí, va començar apretat, vull dir, es morirà imminentment. No, normal.
0: Semblava que és d'infartar en aquell moment.
1: Però entenc que sobretot en tema veu. Guitarra bé, però
0: tema
1: veu...
0: Però el tema veu era molt complicat.
2: Musicalment...
0: El so tampoc acompanyava massa.
2: No? Jo ho vaig sentir tot prou bé. Perdona, jo és veritat que sóc bastant acrítica, és veritat, estic esbiaixada, però ho vaig sentir tot molt bé.
0: Ho estaves gaudint molt, llavors està molt bé.
1: La fangirl
0: total.
2: A muerte. Però la veu pues, anava fallant, però és que ja em conformo quan la toqui,
0: sí.
2: Saps?
0: Però
2: ja.
0: Sí que és veritat que va haver un moment... Anem a explicar una conya interna. Eren festes de Sant Ildefons i tothom anava amb un mocador de les festes, que és de color taronges bastant semblant al mocador del camell d'aquí Molins de Rei.
2: Sí, més claret, no? Com a salmó.
0: Més salmó. Aquest és, el nostre és taronja als ulls del camell, però aquest era...
2: I aquest detall és rellevant.
0: És rellevant. Per què? Perquè de lluny, estàvem tan lluny que diem, hòstia, el senyor Carlos s'ha fotut com una bota, saps? Però com una bota que semblava...
2: Jabal Hat
0: o el conde de Dune, saps?
2: I
0: llavors...
1: Sí, en serio, està molt inflat o què?
0: A veure, no està prim, ¿vale? Però jo no vull fer gordofòbia perquè sóc un puto gordo, vull dir que total és això, però d'allí...
1: No és fer gordofòbia, no.
0: Però d'allí on es pensa i dic, hòstia, el tio no té... O sigui, se l'uneix la cara amb la papada,
2: saps? Sí, a més, a sobre ell m'estava descrivint perquè jo estava al pis de baix, diguem... un metre per sota, que no veia una puta merda, i em deia, has estat un gordo, que té una papada que li dona tota la volta al collo. Joder.
0: I però després, a la que ens vam poder apropar una mica, vam veure que no, que portava, que tots portaven el mocador, i clar, amb la poca llum, amb la llum de l'escenari, semblava que aquell home...
1: Col·locar. Però
0: tot això...
1: O sigui, van sortir equipats amb el mocador de la festa major de
0: Cornellà. Sí. Els dos de Castro, sí.
1: Molt bé.
0: La resta de banda, el bateria el tenien darrere una mampara, que no ho entenia massa.
1: Ah, sí?
0: Sí, com rotllo un teatre musical i tal.
1: Bueno,
0: I el baixista sí que era un completament desconegut, però la veritat és que molt bé. A veure, ara és una banda solvent, molts anys sobre els escenaris. El set list van passar per totes les èpoques.
2: I que van tocar 2 hores i mitja. Sí. Del
1: I que són una mica ja, podríem dir, els Scorpions espanyols. Sí. És a dir, van fer la gira despedida fa anys,
0: sí,
1: i van tocar la seva passada, vull dir que són els Scorpions.
0: I la gira de reunió aniversari.
2: Els Scorpions espanyols són los suaves, que sempre deien, vinga, l'última, no sé què, no sé. Aquestos, a veure, han tingut el problema de treure's del damunt el xancro del Xerpa.
1: Xancro.
2: Sempre amb aquesta disputa sempre he estat amb els Castro, jo,
0: sí.
2: I continuo. Però mai és com, no, vinga, l'última, nos vamos, no sé què. El que passa és que, bueno...
0: Bueno, déu-m'hi-do, la veritat, i molt bé. A més, la zona està molt bé, tal, molt guai. I la veritat és que molt a part que Cornellà, ja sigui a nivell institucional o entitats, han apostat pel rock i pel heavy, perquè tenien el Barón Rojo, però d'aquí un mes, una mica més, tenen el Camp Mercader, que recordem...
1: Correcte.
0: Dos dies aquest any.
1: Sí,
0: un pedazo de cartell amb bandes emergents, amb bandes potents, i amb bandes de per aquí, que la veritat fa goig veure que ja sigui, o perquè estan... És que no han fet els deures. No crec que estiguin d'aniversari.
1: I primeres espases del metal català com vidres a la sang.
0: Exacte,
1: vull dir...
0: Molt bé, la veritat és que Cornellà està guanyant molts punts com a capital llobregatina del metall, però
2: no,
0: nosaltres sempre es comprarem cap a Molins de Rei.
2: Bueno, les nostres barres funcionen millor, eh?
0: Sí, s'ha de dir. Barra amb tiquets.
1: Bueno, ho farem.
0: I dos policlins per tota una plaça, va ser... En fi,
1: molt bé,
0: coses millorables.
1: Això fa medalla, això fa medalla.
0: Fa medalla, home, sí, curteix el personal. Però bé, venim a punxar música, així que DJ Mihaly Smirnov, que t'ha tocat el primer torn.
1: Molt bé, molt bé. Pues som-hi, som-hi.
0: Deies que portaves algú canyero, potser?
1: Porto novetats. Porto novetats i metall de proximitat.
0: Vale.
1: Ens anem cap a Figueres per parlar dels Viol Blast.
0: Ah, sí, i tant.
1: Doncs aquesta banda fa poquet, el 8 de maig, va treure el seu últim treball d'estudi, anomenat Damnatio. I realment, hòstia, un thrash metal molt, molt fresc. Realment he estat escoltant-lo i, hòstia, des d'aquells que dius, vale, thrash puro i duro, no inventen res nou, però a la vegada sona molt fresc i addictiu. Sí, realment, no sé si heu tingut l'oportunitat d'escoltar-lo, però a mi m'ha fet el dia.
0: Jo els vaig escoltar fa ja uns quants anys, també els havia vist en directe per aquí a Barna, vull dir que ara crec que feia molt de temps que no tenia feedback d'ells.
1: L'oportunitat. Bueno, doncs res, us porto el tema anomenat Only Rage Remains, que abans de sortir a l'àlbum va sortir com a single. Uh-huh. Si no vaig errat, crec que va sortir com a single el 16 de maig, de març.
0: Encara està fresc.
1: Diria que sí, bueno. I res, vull dir, a mi és una gent que m'ha fet el dia, vull dir, i el trajecte de Renfe me l'ha fet també molt més curtet, cosa que, tal com estan les coses, pues, s'agraeix bastant. Des d'aquí, nois, una abraçada molt forta i moltes gràcies.
0: Doncs comencem el programa amb els grans Bioblast Only Rage Remains.

0: Oh, yeah. No m'estranya que t'hagi fet el trajecte amb Renfe Ràpid, perquè, de veritat, sí que es noten rabiosos aquests bioblasts des de Figueres.
1: Et donen ganes de trencar i cremar estacions si no arriba el tren aviat.
0: I tant, i tant. No, hòstia, molt guai el tema, sí que és traixero a tope.
1: Traix puro y duro.
0: Pide moix per tots els quatre costats, la veritat, i molt bé que Bioblast, després de... Crec que ja fa... Quan de l'anterior treball ja feia un temps, no?
1: Doncs sí, l'últim treball, el Lazarus Abandonet, és del 2021.
0: Déu-n'hi-do.
1: I sí, sí, feia els seus cinc anyets que no...
0: Cinc anyets de treballant, entre cometes, en silenci, vull dir, molt bé, la veritat. I està bé que... Perquè jo no conec massa... O sigui, conec escena gironina de metal... Però no coneixia escena gironina de thrash metal i està bé que hi hagi una nota de thrash dins de dins de l'Empordà i dins de Girona. En fi.
1: Molt bé, tremendos.
0: Molt bé, molt bé. Teacher, sisplau.
2: Jo agafaré un tren que funcioni, un tren europeu que funcioni.
1: Te deseo suerte.
0: Tren europeu que funcioni, no és la Renfe.
2: No, me'n vaig cap a Alemanya. Bé. Tenen bona fama aquells, sí, aquells trens. Sí. Més concretament a la ciutat de Würzburg. Würzburg, m'imagino.
0: Vigila, sisplau, no...
2: I us porto una mica de Teutonic Trash.
0: Molt bé.
2: Vale?
0: Seguim, trash, eh? Trash. Molt bé, molt bé.
2: Sí. No m'ho havia... No m'ho he fet venir bé, però sí. Ja sabeu que Alemanya va donar al món power metal, amb Halloween, però també va tenir un episodi de trash metal, que es coneix així, no?, com a Teutonic Trash, i d'aquesta eclosió van sortir els infravalorats Paradox. Us sonen els Paradox?
0: No em sonen de res.
1: Sí.
0: A mi no.
2: Sí. Els Paradox es van formar en aquesta ciutat, que no tornaré a repetir perquè avui acaba el dia amb cordes vocals, el 86, liderats pel cantant Charlie Steinhauer, segurament. Steinhauer, una cosa així. No van assolir la fama dels Big Four americans, però van tenir una certa reputació que sobretot es nota en que hi ha bandes actuals que reclamen ser els seus hereus, no? El disc que us porto es diu Heresy, del 89, i la cançó es diu Search for Perfection. I, bueno, si voleu, l'escoltem. Té un rotllet així crític amb el moviment religiós, bueno, amb l'Església Catòlica, cony. És una cançó que parla dels albigesos, dels càtars, per entendre'ns. I deixa a parir el catolicisme, que em sembla que també és molt oportú aquesta setmana, que portem ja dues fent-li la gara-gara al papa, que és una cosa insuportable, sobretot quan es fa des de les institucions públiques, perdoneu.
0: I amb
2: diner
0: públic.
2: Fico aquesta exactament. Si no fico aquesta falca, rebento.
1: La falca.
2: Ja està. Per tant, crec que és molt oportú, molt agradable punxar, i just, des de cal fer-ho, i és de justícia, per utilitzar una expressió catòlica, punxar els Paradox, i més concretament aquesta cançó Search for Perfection.
1: Folly.

0: Taran.
1: Molt bé, aquests paradoxes d'una ciutat alemanya.
0: D'Alemanya, el 89.
1: 89, a veure...
0: 89, 89, no, sí. no està malament,
1: no,
0: eh?
1: No, a veure, és coetània a un thrash metal que ja existia. Sí que és veritat que, com potser comparant el 89 amb les altres bandes thrasheres alemanyes...
2: Bueno, anava una miqueta per darrere. A mi m'ha recordat...
1: A nivell de canya, a nivell d'agressivitat, sí, sí, sí.
2: A mi m'ha recordat... O sigui, m'ha semblat una mica més clàssic.
1: A mi m'ha sonat entre Testament i Anthrax.
2: Correcte, els Anthrax més primigenis, més antics, saps? Vull dir, una mica més aquest rotllo.
0: Sí, perquè, tot i que la cançó es diu Search for Perfection, a mi em fa gràcia, justament que es veu bastant fresc, bastant com a automàtic, sense processar, amb errades d'entonació, de veu, molt, molt juvenil fins i tot. Però també és cert que la melodia és una mica plana, no? O sigui, una tenim estrofa, una tornada que no acaba de superarrencar, estrofa, potser un parell d'estrofes més de les necessàries.
1: Solo guitarra.
2: I clàssica, sobretot clàssica. Sí. Vull dir, si comparéssim amb altres bandes que hi havia per aquella època a Alemanya, hauríem de veure, per exemple, que estava fent Creator en aquella època també a Alemanya. És molt més agressiu, molt més
1: o que estava fent
2: flipat.
1: O que estava fent Destruction.
2: Sí. Vull dir, bandes com aquestes. Però bueno, molt bé. Molt bé.
1: Ara que estem dient això, hi havia un Big Four alemany que hem dit que era, que és
2: sí.
1: Destruction, Creator,
2: Creator,
1: Sodom.
2: Tancar i
1: Sodom. Em faltava Sodom. Que no.
0: Tancar entre els quatre més grans.
1: Són els quatre més grans del thrash alemany.
2: Tancar són els Anthrax alemanys.
1: Sí. A més, porten tanta trajectòria.
0: També estan aquest any al Rockfest, amigos.
1: Tancar, sí.
2: Correcte.
1: Més, és curiós perquè Tancar no es dediquen professionalment a la música, sinó que fan discos i giren quan...
0: Però com Anvil, no?
1: Una miqueta. Sí, però Anvil té un punt...
0: Però
1: Anvil té un punt de patètic.
0: Sí.
1: Ara jo crec que Anvil deuen estar jubilats i ara
2: fan,
1: sí que...
2: Fan documentals.
1: Bueno, feien documentals.
2: Sí.
1: Tothom l'ha vist. O sigui, ja. Molt bé, doncs anem a... Vinc a canviar el registre, vale? Perquè vaig a algo més hard rockero, més tal. Perquè això ho vaig descobrir farà unes quantes setmanes a un dels llocs emblemàtics del metal a Catalunya, que és el Padrinot de Mollerussa.
2: Gran.
1: Tothom hauria d'anar allà a un concert a fer una birra amb ells i gaudir d'aquest Metall Lleidatana, que és un local petitet,
2: és
1: una associació, diguem-ne així, que munten concerts més o menys des de gener fins a maig, i la veritat, jo hi he anat unes quantes vegades a tocar, i la veritat és un lloc molt guai. I després del concert pots punxar música, pots fer una birra tranquil, i van punxar una cançó d'Uru que us porto, que es diuen Crazy Leaks, ¿vale? És una banda sueca de Malmo, formada el 2002, que segueixen en actiu, que de fet el 2025 van treure un nou disc, i ja et dic, seguiria una mica el rotllo de Skid Row, Def Leppard, hard rock americà dels 80, o sigui, molta laca, cabells rissats i una mica de licra. Lo divertit és que el tema que us porto, que es diu All Looks, No Hooks, és una mica la paròdia, en el sentit de... Sí, soy muy guapo, però el tema és una mierda, saps? O sigui que, la veritat, és un tema que a mi em va molar, el vaig agafar i dic, això ho punxo a la ràdio, perquè segurament els companys de la ràdio els molarà, i al públic també. I ja et dic, és una banda de, doncs, com n'hem punxat ja algunes quantes aquí al programa, que entre el heavy clàssic i el hard rock a Suècia, diem que...
2: Tens quants.
1: Si Noruega exporta black metal Noruega exporta black metal al món, els suecs exporten hard rock i heavy metal clàssic.
2: Bueno, també tenim una part de death metal, òbviament.
1: Però diguem que aproves. Aquesta frase de digna l'aproves.
2: Aprova.
1: En fi, el tema que us dic és del All Looks, No Hooks, de Crazy Leaks, i sona així de bé.

0: Oh, yeah.
1: Sí,
0: sí, aquí hi ha molta purpurina en aquest tema. Molt de l'escola aquesta sueca del hard rock, perquè el que ho dèiem amb la teacher sona a Eclipse.
1: Eclipse, totalment.
0: La veritat és que el tema enganxa, el sentit de, no és com el, ells sí que tenen un hook amb aquest tema, i això recorda molt els Eclipse, recorda molt els Def Leppard, els Skid Row, a totes aquestes bandes de l'escena hard rockera dels 80, no Motley Crue precisament, sinó aquelles bandes...
2: Purpurina i cocaïna, no?
0: Purpurina i cocaïna. Hòstia, seria un bon nom de secció, tio. Purpurina i cocaïna.
2: El glam a casa teva.
0: El glam a casa teva. Parlem... Purpurina i cocaïna parlaríem o de Power Metal o de Motley Crue.
2: Hard rock. El món del hard rock.
0: No, però tots aquests que us agrada, la veritat és que és un tema que fa les delícies i que segurament coneixeu, cosa que jo no coneixia. En fi, Mijael, què portes, cocaïna o purpurina?
2: No, ara obrim les finestres, que passi una mica l'aire, sí, que no? Se'n vagi tot això.
1: Vale.
2: Sí. Res, ens anem cap a la ciència-ficció i el metall tècnic.
0: Ui, hem de treure la calculadora.
2: Exactament.
0: Metall de calculadora.
2: Perquè el passat... Fa poquet, això està bastant... El passat 25 de maig, els nostres amics de Absolutism, que van tocar en el passat Movie of Wrecking Brain, aquí a Molins de Rei, la banda tècnica del Death Metal, han tret un nou single. No sé si és l'avançala del que vindrà o què, perquè sé que ara van haver moviments, això. I res, me l'he estat escoltant i hòstia, bien. És el que esperava. Vull dir, amantes del technical death metal, esteu d'enhorabona.
0: Molt bé, la veritat és que últimament al death metal tècnic se li ha donat una volta a tot i jo crec que ja... Perdó, entre cometes, una mica de pic entre les bandes a veure qui fa la cosa més tarada.
2: Sí. Home, la setmana passada, ojo, eh?
0: La setmana passada va ser, en plan, ens van quedar una mica així que han dit, hòstia, nen...
2: Déu-n'hi-do, sí. Doncs bé, això no es queda curt, es diu Stila Adrift, i, bueno, sona així de bé, bàsicament.
0: Doncs Absolutism amb el seu Stila Adrift, Technical Death Metal.

0: Déu-n'hi-do, amb els absolutisme. Sí que és tècnica de meta, però no era el més tarat que m'ha arribat a punxar.
1: No, m'imaginava
0: canvis de compàs.
1: Bueno, punxar coses molt més tarades, òbviament. Sí, cal...
2: He hagut un trosset que m'he sentit còmode i tot.
0: Confortable.
1: Molt bé, molt bé. Esperant a veure nou material, ens ha agradat aquest primer tastet i res, des d'aquí esperarem ansiosos que sortin nou material.
0: Mentre la teacher es prepara el següent apunt, recordar-vos que tenim el Mojo Fucking Brain el proper dissabte 11 de juliol a l'Avinguda Cossarà sense número aquí a Molins de Rei. Queda una banda per anunciar, ja es dirà. Però a veritat, apunteu-vos la data. Més de 12 hores... No, més de 12 hores no. Moltes hores de metall de canya, gratis, com sempre. Feu gasto la barra, sisplau, que així és com es paga el festival. I ja vam anunciar les bandes la setmana passada, o sigui que...
1: Saps que hi ha gent esperant aquesta última banda com hi ha gent esperant el remake de l'Ocarina of Time, saps? Vull dir, estan tots allà...
0: Bueno, està tothom allà... Aquí el capità Hetfield que normalment és d'aquí, jo crec que avui que s'ha anunciat el del remake de l'Ocarina of Time, ara entenc perquè no puc venir al programa, saps? Ha convulsionat una mica.
1: Està tothom esperant allà, jugant-se les llàgrimes, cosa que esperarà quan soni l'última banda del MUF, sí. També.
0: Però res, ara sí que tinc les bandes apuntades, sí. Deixeu-me anunciar-ho ràpid.
1: Recita.
0: Party Cannon, Profanity, Serra Bulo, Morfina, Un Bon de Terror, què més? Em falten per dir, un segon. Ah, sí, Guinea Pig, Dystopian Omen i Billet Throne.
1: Molt bé.
0: I a partir, i en queda una banda per anunciar, estic que ho tens, a les xarxes de Metal Defenders.
2: Dogma no serà, no?
0: No, no és Dogma.
1: Ostres, que heavy, eh? Que heavy. Ja surt Dogma, surten els canals mainstream ara.
2: Quina història, tio.
0: De fet, crec que ho vaig dir a la ràdio, que no és una banda amb un disc molt bé, però no et senta polèmica per...
1: Temes que excedeixen extra metal.
0: És que a més, inclús llegies fora del... On t'ha sortit? El Time Out ha sortit?
2: Sí, el Time Out.
0: Ha sortit el Time Out que llegeixes fora i dic, no, és que la propietat de la banda és del productor, vull dir, al final...
2: Sí, però jo Baby Metal, mal, no?
0: Sí, però Baby Metal diguem que ja forma part de les tres cantants de Baby Metal.
2: Aquí no. Sex Pistols, pitjor encara.
0: Sí, Sex Pistols, pitjor.
2: Una cosa. Com es diuen les... El nom que han escollit...
0: Invictes, o alguna cosa així, es deia.
2: Una cosa així, les...
0: Que venen a arras... tres aquest estiu, si no, les vam punxar aquí a la ràdio.
2: Bueno, jo us porto una cosa que espero que no surti de la ment privilegiada d'algun productor, d'algun senyor, que no sé si els coneixereu. Jo m'he sorprès bastant. Es diuen Impureza. Us sona?
1: Sí,
2: Impureza?
1: I han sonat aquí a la ràdio.
2: Ah, han sonat, me cago en la puta.
1: Però fa anys.
2: Bueno, llavors això no, perquè és de l'any passat.
0: Vale.
2: Llavors estava buscant jo coses rares amb influències rares i m'han sortit els Impureza, així com a flamenco amb death brutal.
0: Coses.
2: Sí. Bueno, hòstia.
1: Contiene quina... trazas.
2: Que bé, no? O sigui, quina cosa més original.
0: Són aquests... els Derbi Motorretas Cachimba Canyeros?
2: Més o menys, exactament. Vale. I quina cosa més original, aquests nois, aquests nanos. Bueno, els nanos es van fundar el 2004, xaval. O sigui, fa 22 anys que s'arrosseguen. És el seu tercer full length, el que van treure l'any passat, el 2025. I sí, efectivament, jo... La meva impressió és que són uns Derbi Motoreta amb Paco de Lucía, amb Caustic, primera etapa, no sé, una cosa...
0: I Triana.
2: I Medina Zahara. Sí. Ell es defineixen com una banda franco-espanyola, havia pensat... Ah, de fet he pensat, són els Gypsy Kings de Brutal Death, perquè també sabeu, no?, que els Gypsy Kings mucho bambolea, però en realitat són francesos.
0: Ah, no ho sabia, això.
2: Són francesos, són del sud de França.
0: Ah, vale.
2: Gitanos del sud de França. I dic, bueno, deu ser una cosa així, no?, mig. Però no, segons he estat llegint a les entrevistes, són dos espanyols i dos francesos que estan afincats allà, vale? I alguna cosa... No, a França.
0: A França, vale.
2: I alguna cosa deuen tenir amb Llatinoamèrica, perquè aquest darrer àlbum, que es diu El Càceres, parla bastant de la Reconquesta. No et sabria dir en quins termes.
0: Vale.
2: M'hauria d'estudiar.
1: Alerta.
2: Del fast.
0: És que tota la derechona diu Reconquista i se la posa una mica dura.
2: Sí.
0: I tanta creu de Borgonya i tercios.
2: Leyenda negra. Bueno, en fi, bueno. Jo què sé.
0: Els donem el benefici del dubte.
2: No ho
0: vale?
2: sé, ells diuen que fa Hispanic Metal, vale? Que, bueno.
1: Alerta!
0: Ok, Encara hauran tocat en un festival de hardcore nazi que es va fer a Maria Canet de Mà. No sé.
2: Jo sí que us diré que m'he llegit dues entrevistes i el cantant no m'ha semblat un intel·lectual. Això s'ho puc dir. Però tampoc no he vist res que em saltés la gran alarma. Bueno, ja està, això ja no es pot enllaçar, ja no els podem anomenar. Total, la cançó que us porto, espero que sigui prou neutra, tampoc he entès gaire la lletra, però bueno.
0: Però està en castellà, la lletra.
2: Sí, la lletra. Vale. La cançó es diu Pestilència. Vale. I està bé perquè parla de la pesta negra, de l'arribada de la pesta negra a la península Ibèrica. O sigui que ajustem
0: fins ara és un tema neutre.
2: Clar, superstició, caos medieval, encara no hi havia ni democràcia ni coses d'aquestes, per tant, whatever. Death metal, flamenc, pesta bubònica, que pot sortir malament, no?
1: Per exemple, tot bé, un cap de setmana divertit.
2: Pues res, escoltem en la cançó Pestilència, a veure què s'assembla.

0: Déu-n'hi-do a aquests impureza vient pues, de França.
1: Heu panicat al principi, eh?
0: Home,
1: heu panicat,
0: al principi semblava... És que, a veure, rectifico. Dir-los als Derbi Motoretes Metaleros no els fa justícia.
1: No, no els fa justícia.
0: No els fa justícia. Aquí hem fet broma i ho sento, la veritat, no era intenció. Però, hòstia, molt guai el tema. Jo no els recordo haver-los escoltat aquí al Zona i...
2: Els van punxar fa molts anys.
0: Molts
2: és
0: anys.
2: Més, el vaig portar jo.
1: Vale. Dic que tenen tres àlbums. Aquest és el tercer, fer un fotimer d'anys que no treien àlbum i és que s'arrosseguen des de fa 22 anys ja.
0: Déu-n'hi-do.
1: I a més és que es nota, que saben el que estan fent, perquè sí. No és gens fàcil mesclar aquests dos tipus de música i se n'en surten prou bé.
0: No, a veure, al principi del tema hi ha una intro molt flamenquita, diguem-ho així.
1: Sí, que no sabien per on sortiria.
0: No, i no sabien si anirien per boleries o i després no, després és un tema... Clar, aquí estaria que jo li diria metal en general, potser algú et diria no, això és death metal, no sé què. Jo el diria sí. Que és metal, en el sentit de... No li veig el death, no li veig el thrash...
1: Hi ha renya que els classifica potser... com a brutal i ells diuen que més aviat death, però mira, jo sense ser músic ni nada d'això, i trobo que la manera en com han fet per encavalgar amb el tros més aflamencat de la tornada és ficant-se tècnics, o sigui, és proc en un moment donat, això.
0: Sí, a veure, sí, jo, clar, a veure, el deep... O sigui, prog en el sentit que barregen diversos estils amb mètriques diferents dins dels estils. La veritat és que a mi m'ha sorprès gratament. Vull dir, jo no m'ho esperava així, el dir flamenc i metall.
2: No, no, el que no es pot negar és l'eclecticisme d'aquesta banda barrejant aquests dos gèneres com poden ser el flamenc i contenir després traces de metall extrem, no? Vull dir...
0: Que a mi lo guai seria veure'ls en directe. Com es defensa això en directe?
2: Això
0: com
2: seria molt fa... interessant, seria molt interessant.
0: Si la guitarra espanyola que has escoltat al principi és un disc tocant...
1: Se la penja un d'ells...
0: O és un sampler, que no passaria res, tampoc.
1: Si el canta flamenc és el mateix que gutural, no t'ho sé dir, eh?
0: Clar, aquí és mirar-ho a YouTube.
1: No, el que passa és que si mires a YouTube tenen por ahí un videoclip penjat, que es veu que està molt bé, però bueno, que surten flamenques i surt com a molt col·laborador, vale. Saps? Mucho cajón i mucha cosa...
0: Flamenques de veritat o flamenques gòtiques?
1: No, flamenques de veritat.
0: Vale.
1: Que dius, això no ho veurem,
0: no,
1: un concert.
0: En plan flamenques dogmes, saps? I dic, només faltava això, ja.
2: Flamenques satàniques.
0: Arribem ja a la recta final del programa i com no podia ser d'una altra manera, canes i calves del senyor Mikhail Smirnov. Què?
2: Mikhail Smirnov.
0: Sí, avui... T'he canviat el nom quatre vegades avui, sí, eh, tio?
2: Fatal, vull dir...
0: Molt malament.
2: Molt bé, doncs avui tornem als 90, bé. Tornem al 96. Portem unes setmanes que estem en aquest any, eh? Vull dir, hi ha alguns que fan 30 anys.
0: L'any passat. Necessito retirar-me ja. La setmana passada era Carcas, equip on rodin de futbol.
2: Correcte.
0: I ara, què?
2: Doncs seguim una mica amb el Death and Roll, que tant ens mola.
0: Molt bé.
2: I avui es porta una de les bandes que també crec que en aquell any va fer un canvi. Venien del death metal així més salvatge i van passar-se al death and roll. Gent que se'ls va tirant a sobre en aquell moment. I jo crec que... Jo aquest precisament va ser l'àlbum que em va obrir la banda. I curiosament va ser aquest tema que us porto avui.
0: Jo aquest tema no el conec.
2: No el coneixes?
0: No.
2: No sé si és quan els van punxar per primera vegada. Home, perquè també fa molt de temps.
0: Pot ser, eh?
2: Us porto el tema Electric Poet, dels meravellosos Gorefest, de l'àlbum Soul Survivor del 1996.
0: La teva ja s'ha fet cara de circumstàncies...
1: Em sona tot el que has dit l'any que el vaig viure. Ja
2: doncs és un àlbum que t'obre a el que és el Death and Roll. És un àlbum, i sobretot aquest tema, que barreja una veu cavernosa, una veu potentíssima de death metal amb rock, heavy metal i fins i tot, a mig tema, moment clau, sona un Hammond i comença a sonar en plan Deep Purple, però en veu de death metal.
1: Tot el que has dit, bien. M'agrada molt, el death and roll.
2: Aquest va ser l'àlbum que a mi em va obrir el camí d'aquest grup i em va fer enamorar-me fortament.
0: Fortament.
2: I bueno, i crec que és el moment de tancar aquest programa i punxar aquest tema. Si us plau, quedeu-vos encara que no s'agradi el death metal
0: atents,
2: a part, o sigui, és un tema que sobretot a partir de la meitat fot un canvi i flipes.
1: Molt bé.
2: Bon cap de setmana, metall, canya,
1: salut, metall
2: i Gorefest.

0: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Stereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
7: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Molins de Rei.
9: Aquest programa s'emet en segona audició.
10: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
11: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és I'm Good, cançó del 2003 del trio popular estadounidens de R&B pop Blake i Bory. Tres noies que van marcar molt a l'escena urbana de finals dels 90, principis dels 2000, gràcies al seu estil vocal i la seva estètica. Cançó molt coneguda per la pel·lícula Honey i temazo que a mi personalment em va marcar molt a la meva adolescència i la ballava sense parar. Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest divendres 12 de juny la compartim amb el Miquel Canut. Hola, Miquel.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Ben constipat, no, encara?
1: Sí, sí.
0: Bé.
1: Jo, quan les coses...
0: Ho fem bé, oi?
1: O les faig bé o no les faig.
0: Per tercera vegada aquesta setmana, Miquel Casas, bon dia.
2: Això sobrava.
1: On té el llit?
0: No, però sempre amb contingut.
2: I lo que te rondaré, morena.
0: Hombre, si me gusta.
2: Molt bon dia.
0: Miquel Díaz, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Miquel Vallès, bon dia i bona hora.
4: Bon dia, família.
0: Vinga, comencem. Molt bé, avui tenim la baixa del Miquel Paissa i president,
4: i
0: el senyor Miquel Vinyes. Eh?
2: Jo amb honor m'hi he sentat on estaria ells dos, diguéssim. Eh?
0: Sí,
2: una
0: sí,
2: mica
0: sí,
2: per escalfar el seient. I així també m'aparto dels virus.
0: Apartem-nos dels virus.
1: Fas bé.
0: Apartem-nos dels virus.
4: Que no es pot aguantar. Jo estaria bé així que amb el Miquel Casas ho haurien de donar una hora i mitja més. Ara,
0: sí?
4: No? Però ara m'acabo d'enterar que és la tercera vegada que et saluda.
0: No. Perquè vam fer la secció el dilluns i després, com a extra, doncs... una entrevista el dimecres.
4: No cal que et belluguis, ja. Quedes aquí, ja.
0: No, fa moltes coses.
4: Exacte.
0: Va amunt i avall, sempre.
1: Que no heu vist, aquell llit que hi ha allà al fons?
0: Sí.
4: Pues devia ser el d'ell.
0: El lloguem per hores.
2: Sí. Ara estic reclamant una dutxa.
4: Pues sí.
0: Molt bé, ha anat bé la setmana?
4: En principi, sí.
0: Sí, estàveu meravellats de l'espectacle de la Sagrada Família, veig,
4: sí, eh? Bocabadat.
0: Bocabadat.
2: Completament, completament. És a dir, ostres, sé la complexitat, o conec relativament la complexitat de fer una cosa d'aquestes característiques, on, a més, pràcticament no has pogut assajar, perquè, mira, una obra de teatre, tens el teatre un mes abans... Què va? O sigui, em va semblar d'una coordinació... O sigui... Un 10, sí. O sigui, crec, em vaig emocionar, carai. O sigui, les Olimpiades de Barcelona 92 va ser molt espectacular, perquè, a més, eren molt nostres, i ja no les miraves des d'un punt de vista, crec, molt poc imparcial, des del final, amb el rebollo, fotent-li allà la fletxa, però... Hòstia, lo d'aquest dia, o sigui, a nivell organitzatiu, a nivell de coordinació, l'espectacle de llums, mare meva, mare meva.
4: I per de rematar els drons,
2: Clar, sí. Ahir vaig veure la inauguració dels mundials de futbol, que és un espectacle que per pressupost té que multiplicar per 100 o per 1.000 el que tenien per fer-lo de Barcelona, i em va donar la sensació de que només em faltava el naranjito. És a dir, la Shakira, els Manà, o sigui, molt... Però, clar, si no haguérem vist el dia abans lo de la Sagrada Família, diguéssim, hòstia, doncs ha estat bé, no?, la Shakira aquí. Però clar, tens el rebús aquell, dius, aviam, aquests tios, els hi han fotut el llistó molt, molt amunt. Ostres, vull dir, per mi, un 10.
3: Sí. Això vol dir que aquí a Catalunya, quan es proposen qualsevol cosa i fer-lo o fent, molt bé, molt bé, i molt, molt difícil de superar. Això va ser pell de gallina. El director artístic, l'Igor Cortadella, un déu. No va ser improvisat. Això, de fet, portaven un any i mig en secret, preparant-ho els 10 minuts i escaig que va durar l'espectacle, que va ser, ja dic, brutal. I van fer assaig en diferents àmbits que es composava l'espectacle, la polifonia, coral, l'espectacle de llums, tot plegat, ho van fer per separat. I després ho van ensamblar tot plegat, ho van ensamblar i va sortir la meravella aquesta. De fet, el tema de drons, estan ensenyant allà a carreteres a alta, de matinada, perquè es mantingués en secret en carreteres de l'Empordà, perquè no ho vegi ningú, però ja portaven un any i pico, sí, preparant això. O sigui que no estava res improvisat. Estava mil·limetrat.
4: L'únic que estava improvisat és el senyor Omella, que té, Déu-n'hi-do quin català que té, l'autèntic de Catalunya, La Manxa, deu ser Catalunya La Manxa.
3: De Matarranya.
4: De Matarranya, o no sé on, que em va deixar, de veritat, el Sant Pare, crec que la parlava bastant millor que ell. Més i bastant millor.
2: A mi m'agradaria afegir respecte, i ara sí, amb això, si vols, de l'home i aquest. Van passar algunes imatges de la cara que posava el papa, no?
4: Sí.
2: Veient l'espectacle, i el tio estava flipant. sí, com, suposo com tothom, no? Però vull dir, hòstia, que... No sé, jo amb aquest tio fitxaré per alguna cosa a discutir. Aviam si fa un tio, aviam si fa l'escolta a valú.
3: Sí, tot plegat, a mi em va fer una sensació, a part d'això, de l'emoció, que tu quan veus un monument, la Torre Eiffel i tal, veus que n'hi ha projectors de llums que projecten la llum i il·luminen el monument, no? En aquest sentit, la Sagrada Família va ser al revés. La Sagrada Família se va omplir de llum i va il·luminar el món.
1: L'espectacle es deia l'encesa.
3: Sí, sí.
1: És a dir, van encendre la Sagrada Família. I va haver un moment que pensava, ara caurà, perquè l'espectacle, el castell de focs final, i d'això va ser espeterant, va desaparèixer. No sé si us hi vau fixar, que només es veia el foc,
2: sí, sí, sí.
1: I la,
2: sí,
1: la Sagrada, sí, Família va desaparèixer.
2: I un gran eslògan publicitari, el dia que parlàvem del màrqueting, del shopping night, el sem la mirada. Sí, que ho, sí, el tio que ha pensat aquesta frase és que tot lliga. Sí, és...
3: I després la frase aquesta brutal. Primer l'amor, després la tècnica.
2: Sí, senyor.
3: La frase de Gaudí, que per acabar va ser brutal. Una altra cosa que em va emocionar molt va començar la visita a la cripta. Val?
4: També.
3: La cripta és el que és ara mateix la parròquia. És, sí, la parròquia, sí, que on se fa
4: però
3: les
4: mitges. Està al sota, no us diguéssim,
3: sota,
4: no?
3: Sota, sí.
4: És que jo no sí. Tampoc jo, hi havia caigut,
3: sí,
4: que fos tan
3: em va emocionar
4: ganes.
3: Molt perquè jo em vaig casar amb l'Elisabet allà, sí? A la cripta, i bueno, des d'aleshores, això era l'any 80.
4: Ha canviat moltíssim,
3: ha canviat moltíssim. Havia, de fet, estava feta només la façana de la Passió i la façana de Naixement. I per suposat que el boom aquest turístic no havia començat encara. No donaves importància, perquè la velocitat, diguéssim, de la construcció era... no la podies apreciar, d'una a l'altra. És més, jo anava pràcticament cada dia al barri, perquè l'Elisabet vivia allà, i jo aparcava en el carrer Mallorca, davant de la Sagrada Família, arribava amb el cotxe, que tenia aleshores un 850, i aparcava allà sense cap problema, que ara avui...
2: L'has
3: aparcat
2: el Tibidabo.
3: Mare meva, sí, senyor. Sí, sí, va ser molt
4: de quin any estàs parlant,
3: eh? Del 80. Bueno, jo vaig començar a anar per allà l'any 79.
4: De l'any 80.
3: Sí, i bueno...
2: Sí, jo suposo que sóc dels pocs habitants del món que no ha visitat la Sagrada Família.
0: Jo tampoc.
2: No l'he visitat.
4: Jo
2: o sigui, i passat per davant, no l'he visitat mai. I ara, jo vam coincidir això, amb la Rosaleria, veient aquest espectacle, que ens vam mirar amb una, sí, creu, hem coincidit que, hòstia, hem d'anar-hi.
0: Doncs sí, mira, Barcelona es prepara per l'efecte Sagrada Família, la ciutat bascula entre l'orgull i el temor d'una pressió turística més enllà, i sembla que l'anterior visita d'un papa va doblar els visitants al temple, per tant... Com tu has pensat, Miquel, suposo que a milers...
2: No tinc cap tipus de pressa, vull dir que...
1: Aquí, a banda del dia que t'hi has casat, l'únic que l'ha visitat he estat jo.
0: Efectivament.
3: Bueno, jo també l'he visitat.
1: Jo he estat dos vegades...
4: I fas cara, de pare sacristà, va.
1: Jo he estat dos vegades a la Sagrada Família, una fa molts anys, amb la meva dona, quan encara festejàvem.
0: Sí.
1: Imagineu els anys que fa. I fa, no ho sé, un any i mig o dos... Aquí vaig anar amb el meu net, el mitjà, i bueno, vaig tenir que comprar les entrades per internet, perquè per anar a taquilla impossible, i quan vaig arribar allà, doncs una cua impressionant. Teòricament havent comprat l'entrada no havia de fer cua, però és igual, vaig fer cua, i quan entro en el control d'entrades i d'això, good morning, dic bon dia, diu, sou d'aquí? Això m'ha passat a la Sagrada Família i m'ha passat a la Pedrera. Mm-hmm. També arribar i d'això... Dirigir-se a mi en anglès, els guies... I les...
2: Imagina que te'n vas a veure a la Torre Eiffel i et diuen, bon dia, Canut, com estàs? En català.
3: És que la visiten...
1: Diu, sou d'aquí.
2: Sí, sí.
3: 15.000 persones al dia, de promig, Gairebé 5 milions de persones a l'any,
2: Escolta'm una cosa, perdona, arrel del que dius, no fa massa vaig estar a Barcelona, vaig estar esperant la Rosa Maria parat al carrer Pelai, fora al carrer, no sé, 5, 6, 7 minuts potser, i clar, allà hi ha un moviment de gent espectacular, i en català et diria que vaig sentir cap persona o una parlant català.
4: És algo serio, home. Bueno,
2: gent d'arreu, o sigui, no. De tots les... Bueno, és que això, jo també penso que això és una cosa d'orgull,
4: No.
2: Estem parlant d'una de les ciutats amb més atractiu turístic del món, de les més importants del món. No sé exactament on... Ja, crec que hi havia un rànquing, crec que primer està Nova York i Barcelona està allà, o sigui, estem a l'alçada de Londres, de París i de llocs de Roma, perquè i ara és el que llegia ara l'Uri, no? Hòstia, ara amb aquesta inauguració segurament hi haurà molt... Això ho ha vist tot el món, eh? No, això no es va passar a TV3 i prou, eh? Hòstia, jo crec que hi haurà aquí un boom, que això... per la gent que tenen Barcelona com el seu dormitori és una putada, però a nivell comercial, mira, Nova York està obert tot 24 hores al dia, 365 dies l'any, i aquí hòstia, potser tenim que anar a cavall.
4: Aquí només estan oberts els paquis.
2: Els que...
0: entrada individual, no, 26 euros. Sí,
4: digues.
0: 26 euros entrada individual.
2: Els jubilants sense haver tenir un descompte d'un euro o dos.
1: 24 hores, hi ha un establiment a Barcelona que obre 365 dies a l'any 24 hores. I no és un paqui, no és un supermercat...
2: Els Mossos d'Esquadra.
1: No. La floristeria Navarro del carrer València.
4: Ah, cony.
1: Entre Bruc i Girona, en el carrer València, hi ha una floristeria que em sembla que només hi ha una altra floristeria al món, a Nova York, que obri 24 hores permanentment i sempre...
2: Bueno, els restauradors i les botigues han d'estar supercontents. Al final...
0: No tens pressa per anar-hi ara, és a dir, que no vindrà dos dies.
2: El que passa, de tota manera, o sigui, és dir, a més, jo he tingut un proveedor molt a prop de la Sagrada Família i he anat potser mil vegades, per dir-ho un, i penso, hòstia, potser és aquella cosa que tens tan a prop que és allò que dius, bueno, ja hi aniré, ja no? Hi aniré. Agafes un avió per anar-te a veure no sé quina història, no sé on, i vas a veure això, i vas defensar el comentari, pues hòstia, i no hem vist la Sagrada Família. Pues I ara, veient aquest espectacle, dic, és que, si no hi vaig, és que sóc...
4: El tema aquest de la Sagrada Família és molt restringit, també, perquè jo tinc un gran amic meu, dintre del grup de Barcelona, que és aquest que s'encarrega també de pots anar a veure la catedral... coneix tot Déu, i vaig dir, escolta, per què no es treus un... no, tema Sagrada Família és una cosa a part, vull dir que...
0: Perquè no traia alguns tiquets, vols dir?
4: Exacte, alguna història d'aquestes per poder anar a visitar, Això fa un parell de mesos que vaig estar parlant amb ell.
1: És molt fàcil.
4: Tot...
1: Entres a internet i compres l'entrada. Pagues d'això i ajudes a que s'acabi d'una vegada.
3: Sí, també és cert que gràcies a això, sobretot després de l'Olimpíada del 92, i gràcies quan va començar el boom turístic, va ser quan realment es va accelerar, diguéssim, la construcció, es va accelerar la construcció de la Sagrada Família. Després, clar, la tecnologia també va ser important. Quan van entrar la tecnologia de la informàtica, les impressores 3D... Això va fer molt més fàcil, més ràpida, diguéssim, la construcció. Perquè aleshores, per exemple, l'any 79-80, tu veies una cosa que tu no pensaves que la veuries mai feta a la vida.
4: Mai va feta. Pujar bastant més ràpid.
3: I ara ja penso que dintre de deu anys, aproximadament, la veurem completament acabada. Per tant...
4: I després una de les coses que vaig sentir, que no vaig acabar d'entendre, és que és la més alta... l'església més alta que
2: del món.
4: Del món, però menys que el Tibidabo.
3: No, que Montjuïc. No.
1: Menys que Montjuïc.
4: Que Montjuïc.
1: Sí, aquí hi ha hagut algú que...
4: Oi que sí?
1: Sí, fa, em sembla que són 10 metres menys. 10 metres menys que Montjuïc, perquè Gaudí va dir que cap obra humana podia superar l'obra de Déu.
4: Vale.
1: I Montjuïc considerava que era l'obra de Déu a Barcelona, no? Va. A més a més té una connotació religiosa especial, Montjuïc. Montjuïc és el món dels jueus, és on hi havia el cementiri...
2: Montjuïc, clar.
1: Montjuïc, món dels jueus, sí. És on hi havia el cementiri dels jueus. I, per tant, té una certa relació, diguem-ne...
4: Vaig entendre jo,
1: religiosa, d'això. No, és cert, algú de Madrid ha parlat del Tibidabo.
4: Veus,
1: no és el Tibidabo, és Montjuïc.
4: Per això que no vaig acabar d'entendre el tema aquest. Menys mal que aquí els Miquels tenim cultura, sí. Teniu cultura.
3: I la torre aquesta de Jesús és la torre, diguéssim, més alta de les, esglésies del món, de les esglésies catòliques, cristianes. Sí.
2: Sí, això sí. Ara, a més, si algun dia s'acaba la Sagrada Família, tindrem un problema molt gran. No mireu amb aquesta cara.
4: No.
2: Tindrem un problema. Aquella expressió de quan una obra dura molt, que dius, sembla la Sagrada Família, mm-hmm. si un dia s'acaba... Quina expressió farem?
1: També, l'obra de la Seu. L'obra de la Seu.
0: Sembla l'obra de la Seu.
4: També ho hem dit. Això també es diu, l'obra de la Seu.
2: Jo només la Sagrada Família. Ja està, només un comentari...
0: Sí.
1: No sé de quina Seu es parla, però és l'obra...
4: Sí, també es diu.
2: Ah, no és una Seu en concret?
1: No sé quina és.
3: Falta la façana de la Glòria, que és la que dona al carrer Mallorca, que ahí hi ha bastant de polèmica perquè molts veïns d'allà de la zona
4: s'han de desplaçar.
1: Això la culpa és d'un tal senyor Porcioles, que en va fer més d'una a Barcelona, que va donar permisos d'utilització d'un sol destinat a la Sagrada Família, va donar 75 anys, perquè va dir, això no s'acabarà mai, aquí teniu permís per 75 anys, i això s'acaba. I per tant, tota la banda del carrer Mallorca entre...
3: Mallorca i València...
1: No, entre Mallorca i València i els altres dos carrers, no
3: recordo. Sí,
1: Cerdanya i Marina.
3: I Marina.
1: Tot allò, teòricament, hauria d'anar a terra. Igual que hi ha la illa de la plaça Gaudí i de la plaça de la Sagrada Família, que són tota la illa i és espai verd, a un costat i a l'altre, el de sota també hauria de ser espai verd, que sí. Aquesta era la idea original.
3: Que és, finalment s'acabarà fent, però clar, pels veïns és
4: ens estem enterant, de moltes coses.
0: Molt bé, podíeu fer una exposició als Miquels.
4: Una exposició que
0: no,
4: també...
0: No, la colla dels Miquels, una visita guiada.
4: Sí, també.
0: Ah, per cert, que ells va parlar de Gaudí, no?, a l'aula d'extensió universitària.
1: Sí, Gaudí i la
0: Gaudí
1: música.
0: I la música,
1: I la música, sí.
0: Sí, va anar bé.
3: Sí, bueno, interessant.
1: Habitualment Gaudí és arquitecte.
0: Sí.
1: Però com el gran arquitecte que és, doncs una cosa que té és que la seva construcció ha d'acollir la llum i la música. I aleshores, bueno, la tècnica arquitectònica de Gaudí i d'això està pensada també amb...
2: Hòstia, mira que hi ha maneres de morir tu, perquè t'atropelli un tramvia. Hòstia, ara, realment, o sigui que...
1: L'altre dia...
2: És un amor molt poc digne per un tio com el Gaudí.
4: No, però és que és molt raro, tampoc.
1: L'altre dia vaig sentir que va morir atropellat per un tramvia per evitar que l'atropellés un tramvia.
3: Sí.
1: És a dir, ell estava traspassant la Gran Via, sembla, i el anar passava a veure venir un tramvia...
2: I no va veure l'altre. I no va veure l'altre.
1: I va tirar enrere i no va veure el que venia per l'esquerra, que és el que el va atropellar.
3: Que... Hòstia, són coses que poden passar,
4: i és difícil que t'atropelli un tramvia, perquè, clar... Si,
1: no, segons, en aquella època no.
4: Segons,
1: ja, en aquella època hi havia molts tramvies a Barcelona.
4: Sí, molts tramvies, però a més la gent ja veu que en corries, anava a buscar, que tal i qual, però d'atropellaments hi havia molt pocs. Així, d'acord.
1: Això ho deus dir tu, perquè...
4: No, a les hemeroteques.
1: No. Sí? Vés a les hemeroteques i veuràs la quantitat d'atropellaments pel tramvia que hi havia.
4: Atropellaments, però millor perquè anaven de la manera que jo estic veient ara, com anaven, no? Perquè els reportatges n'han fet molts de tema de tramvies ara. És fotut el que dius tu, que l'atropella un tramvia.
3: Tot això, la conferència d'ahir va ser prou interessant.
0: Ho celebrem.
3: Sí, i ho va explicar molt bé el ponent. Em va agradar molt, heu visitat el Palau Güell, que està superestudiant l'acústica, però la família Güell era melòmana i també musicalment era molt... Sí. I llavors va explicar molt bé com estava fet, i el Gaudí va fer, i ho va clavar, el tema de l'acústica de la sala principal del Palau. I la Sagrada Família també, perquè la Sagrada Família al final serà, encara no, totes les torres seran coordinades mitjançant campanes, totes diferents, que faran això. Faran un carriló que serà impressionant. No sé, això trigarà, però es farà.
4: Sí, també ho vaig sentir.
3: Sí.
1: De Gaudí el pensem sempre com l'arquitecte de Barcelona i Sagrada Família i Pedrera. Gaudí, per exemple, va construir la fàbrica del ciment de la Pobla de Lillet, que avui en dia és un museu, Aquella ja no fàbrica, no funciona com a fàbrica, però és un museu que val la pena veure, perquè l'estructura arquitectònica que Gaudí fa servir a la Sagrada Família, a la Cripta Güell i d'això, la fa servir amb una fàbrica. I la fa servir amb un xalet dels enginyers de la fàbrica de ciment que està a dalt al Callaràs, més amunt, que està a mig camí entre les mines de carbó del Callaràs i la fàbrica de ciment de baix a la Pobla de Lillet, i allà hi vivien els enginyers alemanys de... que treballaven per Engüell. La fàbrica de ciment era d'Engüell, i hi ha aquell xalet allà dalt que és impressionant, val la pena anar-hi i veure'l, està al mig del bosc.
4: Sí, obres de Gaudí hi ha bastantes.
2: I després hi ha els alumnes de l'escola de Gaudí, el Puig i Calafat.
0: Calafalc,
2: perdona. Que, hòstia, entre altres ha fet les bodegues Codorniu, que també són una preciositat, vull dir, realment.
1: Sí, però el modernisme, i ahir ho va dir d'això, els arquitectes del modernisme són arquitectes de línia recta. Tots. Puig i Calafalc, Domènech i Montaner, Jujol... aprofiten curves i d'això, però és una estructura més d'això. No, tu no veus similitud entre una construcció del modernisme ni el Palau Güell, es pot comparar a una construcció pedrera, el que vulguis. I ahir li vaig comentar al ponent, després del sortir d'això, no veig pràcticament relació amb aquests arquitectes modernismes, i amb l'artista que sí veig connexió de Gaudí és amb en Dalí. Tu mires l'obra del Dalí, l'obra del Dalí no té línies rectes, això és la curvatura, el d'això. Dalí deia, la línia recta és creació de l'home, la natura no té línies rectes. Mm. Això. I per això s'inspira amb la natura per construir. Una cosa que em va venir com a flash, quan veig els elefants aquells, o els rellotges tous, no,
4: sí,
1: i això,
4: sí.
1: Se m'assembla més que no pas als modernistes. De...
2: Els que no són gens modernistes, sí. Gens ni mica, i és un dels temes que volia portar, i està molt a prop de Ràdio Molinari.
0: Atenció.
2: No sé si us heu fixat, aquest edifici tan maco on hi havia el Sant Salvador, aquesta cantonada davant,
0: sí,
2: de la ràdio,
0: els pisos que estan...
2: si us fixeu i mireu la cantonada amb el terraplè,
0: clar,
2: veureu que hi ha un pal.
0: Sí, sí, sí, ah, sí, sí, ja ho hem denunciat, això.
2: Jo és que no m'hi he fixat.
1: Ja el fixa, el pal que traspassa
2: al balcó. Sí, sí, sí. Jo m'imagino el surrealisme,
4: sí, sí, sí,
2: de dir, estic fent un balcó i com que no m'han del pal, faig un forat, o sigui, la feina que ha de ser, fer aquell forat perquè passi el pal. Ostres, em sembla, o sigui, això tu passen d'una república bananera, dius, hòstia, és que pobra gent, tenen el que tenen, però clar, estem al primer món. Que passi una cosa d'aquestes avui en dia, al segle XXI...
4: Primera vegada.
2: No, segurament, igual... ho dubto, però igual, hi ha una explicació lògica que diguis, ah, hòstia, pues vale, però clar, no s'entén que el senyor de l'obra no hagi fet un serrutxo, tio.
4: No.
2: Clar, mira, disculpa, sí, un segundet, al veure aquest pal em va vindre el record quan vam fer la botiga del carrer Miquel Tort, el Don Disco Gran, vale? Allà, aquella cantonada, una cantonada molt visible i molt important dins de Molins de Rei. I recordo el tècnic de l'Ajuntament d'Urbanisme, que em va cridar a una reunió, em va, no sé què es pensava, que érem els de la música, suposo que tindria l'imatge que tots anaven drogats i tots veien colors, i em va dir, escolta, és una façana molt bé, molt ben dit, molt delicadament, és una façana molt important, hòstia, vés amb cura per un tema estètic, perquè és una façana molt important per a la població, volguem dir, no pintis ratlles i coses rares, i vaig fer vam fer una pintada prou sòbria, i de fet el mateix color que hi ha que vam fer nosaltres l'any 86. I tot això em va quedar i ho vaig entendre perfectament. Doncs, al cap d'uns mesos, o d'un any, no me'n recordo quant temps va fer, un dia pel matí em llevo, vaig a la meva botiga i em trobo a la cantonada el xupa-xupa aquell que era la senyal de prohibit aparcar. Just davant. Dic, hòstia, aquesta façana tan important, tan de

0: L'expropiació de Grecia Nacional ben tenien a parar allà al Poà, com sabeu, no?
1: Sí.
0: Allà no teníem llum, aigua, ni teníem res de res. L'aigua la vam agafar des d'una empresa de davant, des d'una empresa de davant, va passar per un alcantillat que hi ha fins a casa.
2: Sí, us va, passar, us va fotre manguera,
0: sí, vaja. Sí, com aquest qui diu.
2: I li pagava un tal amb ell.
0: No, en Cavall ja va venir tot bastant bé, ho van muntar bastant bé. I el tema telefonia... El tema d'electricitat no, perquè l'electricitat ja va venir des de la Sagrada de Sant Miquel, que l'estaven construint, i va venir des d'allà, i d'allà ja va venir també el llum. Però el tema de la telefonia, tela marinera. Van i munten un pòster d'aquests, com aquests de Fexa, com aquests pòsters allà, i, clar, és l'únic pòster de telefonia que hi havia. Si veieu ara com està aquell pòster carregat de cables...
2: Encara és el mateix.
0: De telefonia, sí, és el mateix pòster. Un moment, és el mateix pòster on anava dient. Això no podem empotrar, això no podem fer-ho. Et dono, el que us vaig a dir ara és real, eh? Va venir un alt directiu de Telefònica i va començar a mirar els planos, diu... Aquest pòster no consta enlloc. No existeix. Vaig quedar acollonido.
1: Com que no consta enlloc, no es pot treure.
0: Exacte. No, perdona. Però jo
2: sí, una cosa que no està, no es pot treure.
0: Et dono paraula d'honor. No, jo estava allà amb ell, diu, perdona. Diu, aquest pòster no consta enlloc. I anava mirant el plano, diu, perdoni, no veu aquest pòster que està carregat tot de caixes i de telefonia, que tots són de telefònia, que aquí electricitat no n'hi ha ni un cable d'electricitat, perquè venia al voltant del graig, venia de darrere, no?
2: Fer el Tiberia Show.
0: Perquè et donis compte.
2: Fer el Tiberia Show.
0: I així és.
1: A veure, que els Miquels veu fer unes accions, no?, la setmana passada, no sé si es poden explicar, el divendres passat... Vau anar a donar suport
2: sí, home, clar.
1: A restauradors de Collserola, no?
2: Menys el malaltó, que no va poder venir.
1: Sí.
2: Vam anar, sí, home, sí, vam anar.
0: En petit comitè vam anar.
1: En petit comitè per donar suport
2: vam
1: anar,
2: vam demanar,
1: a Miquel Tintoret.
2: Vam demanar una taula així d'estrangis per internet, sense posar cap nom.
0: Sense posar noms de Miquel.
2: Una taula nom de Mick Jagger.
0: Sí, que és veritat. Sí.
3: Ja. Per tant, Miquel, eh?
2: Clar, no. Jo pensava, hem de posar la taula a nom d'un Miquel i al sortir lo del Chupito, Jaggermeister, Jagger blanco i en botella, Mick Jagger, que vaig pensar, el tio ho pillarà. I no va pillar. Hola, una taula a nom de Mick Jagger. Ja, és aquesta, ja està. Pensàvem fer una miqueta la conya. Tinc que reconèixer que jo vaig menjar de conya, i vaig felicitar amb el cuiner. Hi ha una cosa molt complexa amb el tema del menjar, almenys per mi. A mi la carn m'agrada d'una manera molt concreta. No m'agrada igual de feta el porc, el xai o la vedella. Cada una crec que...
0: Cada un té el seu. Una... Sí, home,
2: jo vaig demanar un entrecot, i l'entrecot, jo m'agradaria poder dir... Puc entrar a la cuina i dir, vale, ara ja pots treure? Perquè és molt complex explicar exactament com el vull. El tio me'l va quadrar. Dic, hòstia, l'he fet jo, com si m'hagués fet jo. Sí. Estava espectacular. I bueno, tot el que vam menjar de conya, tot vam fotre un pell de botella. Sí,
4: i per altra banda vam passar una estona molt
2: agradable. Ah, sí.
4: Es va acabar, diguéssim, la sobretaula sobre les 5 de la tarda, eh?
2: Sí.
4: Va...
0: Això aquí hi havia algú que deia que tenia pressa de marxar, que estava igual, però no, es va quedar.
4: Sí, molt bé, molt bé.
1: Doncs dir-vos que les restriccions seguiran tot l'estiu, segons es confirmava ahir.
0: Això és una putada.
1: Bueno, tot l'estiu.
2: Aviam, al final, si venen nosaltres, hi ha qualsevol, és qüestió que fa el cotxinari, no té més explicació. Sí. I va acabar el dinar amb el típic de tots els dinars d'aquests. Això ho tenim que repetir.
0: Clar, això sí. No, que sí, s'ha de repetir.
3: Això no, que el diu... problema no és que tal com hi vau anar hi pot anar més gent, no, el problema és la gent que trepitjava Collserola en general, el de matí que anaven a caminar i per tant després esmorzaven, bicicleta i esmorzar, vull dir, una cosa és anar a dinar i fer una sobretaula, que això no està prohibit, l'altra és aquesta... clientela, diguem-ne, de pas del carrer, la que et passa per davant i entra, que no ve expressament, sí, però que ja, com que ja hi és, sí, doncs sí. Aprofita.
0: Hi ha molts restaurants, hi ha algun restaurant que ha tingut de tancar, a part de... tingut de tancar perquè no hi va la gent. I també podia... Però no hi va la gent, vull dir que... I vols dir tants mesos? Vull dir, arriba un punt, arriba un punt que dius, hasta després de l'estiu. T'han dit, oi? Després de l'estiu.
1: Com a mínim...
0: I el riu tampoc es pot passar pel riu. No. O sigui,
2: per l'altra banda.
0: l'altra banda.
2: La banda de Sant Vicenç.
4: La banda de Sant Vicenç.
2: El que

0: no pots creuar, no pots creuar, has de creuar pel pont de les 15 arcades.
1: Sí.
0: Bueno, com s'ha dit...
2: Sí. Difícil, eh? Difícil, eh?
0: Com s'ha dit, has de creuar per allà, jo vaig amb el cotxe, aparquem allà a Sant Vicenç, llavors tot la banda del riu de Sant Vicenç no hi ha cap tipus de problema, perquè se suposa que els senglars no han pogut, no han pogut creuar.
2: No? Per sobre la passera no poden passar.
0: No sé, oi? jo m'imagino...
3: Se suposa que no.
2: No, no.
0: Com refereixo al final?
3: No,
2: tenen por.
1: Que no hi donis històries perquè encara ens fotran Sant Vicenç.
3: Sí, l'escoltaran els senglars i diran,
1: sí, els senglars aniran cap allà i després dels que els vam veure darrere el pati del Tronxer, que no fa pas poc temps, i uns quants, no dos, no, estan uns quants.
2: Si te'n va, si te'n vas al parc del Garraf, veuràs tu pocs senglars. Sí,
1: ho vaig estar comentant jo, que estan a tot arreu.
0: A mi el que m'hi ha arribat d'informació anys enrere, els senglars tenien molt per caminar. Amb l'autopista d'aquí, l'AP7, més l'autopista que ve de Barcelona, que passa per Vallvidrera, la que va cap a Girona?
1: Sí, l'AP7.
0: No.
3: Ni a la 2, la...
0: Bueno, és a dir, que d'alguna manera el senglar que ha encerclat i no ha pogut, d'alguna manera, poder migrar cap a l'Osona, per exemple. M'explico?
2: No,
0: o
2: sigui, no.
0: No és això?
2: No. Aquestes infraestructures totes tenen passos... té un nom especial, passos biològics, perquè sí, els animals puguin traspassar.
3: Sí. Vull dir, no... Per això, els ponts que passa sota l'autopista i tal, han posat les reixes aquestes, precisament perquè no passin.
2: Perquè no passin, perquè no passin. Pels passos biològics.
3: Sí. Bé, a veure què us sembla aquesta notícia que hem llegit avui. És bastant preocupant. Ho llegíem a Catalunya Express. El maltractament a gent gran es dispara a Catalunya. Un 50% més de denúncies en només 5 anys. Catalunya ha registrat un augment del 50% de les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra, que correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament per Alzheimer Catalunya Fundació, s'eleva a 1.766 denúncies registrades només el 2025, una dada que totes dues institucions han fet públiques ahir dijous, de fet, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. I d'aquestes 1.600 persones majors de 65 anys ateses al 2025, el 66% eren dones i 34% homes. I pel que fa a la franja d'edat, 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. La gravetat del fenomen queda reflectida també amb la dada més cruel. El 2025 es van registrar 7 víctimes mortals de violència domèstica majors de 65 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat per Alzheimer Catalunya, ha acompanyat amb més de 200 víctimes de maltractament i ha tingut impacte a 315 familiars. Les dades dibuixen un perfil de persona afectada majoritàriament femenina, amb una mitjana de 83 anys, en situació de dependència i amb una elevada afectació emocional. Més del 60% presenten simptomologia ansiosa o depressiva, i la majoria de casos es produeixen en l'àmbit familiar, la qual cosa complica tant la seva detecció com la intervenció. Més de la meitat dels agressors són fills i filles i predominen el maltractament psicològic i econòmic, seguits de negligència, maltractament físic i sexual.
0: És
3: trist, eh? Molt trist, eh?
0: Em sembla superbèstia.
3: És una dada esfereïdora.
0: Superbèstia i... No sé, és que no em puc imaginar. No. Antinatural, anti...
3: Però està passant, eh? Sí, és molt trist.
2: És un problema social d'organització i d'atenció a la persona que va perdent capacitats, que el tema residències és molt complicat, tenir-lo a casa encara és més complicat, i més si treballa tothom, s'arriba cansat a casa, d'això, hi ha una persona allà molt dependent, que a més t'està demanant, i d'això, bueno, la reacció pot ser, sí, no m'atabalis, ara no
1: sí,
2: puc.
1: Sí, però d'això amb el tractament...
2: Espera't, ja t'he dit.
1: Va bé, d'això amb el tractament...
2: Antigament els avis... Els avis quedaven a casa.
1: Ja.
2: És que el maltractament no solsament...
1: No, psicològic...
3: Sí, correcte.
2: Psicològic és un maltractament per obtenir uns béns que potser té guardats aquella persona.
3: Exacte.
2: Els estalvis del d'això, prendre-li aquells estalvis. És a dir, hi ha moltes coses en el maltractament, yeah, yeah. No? Jo recordo que jo tenia la mare a casa, vaig tenir més d'un any a casa, i un dia va caure. Cosa que, bueno, quan ets gran, bueno, automàticament jo vaig anar a parar al jutjat.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Va caure, es va donar un cop al cap, li va sortir un bony, un d'això, van venir els sanitaris, d'això, bueno, la van atendre, i al cap de 3 dies, en aquell moment el jutge de pau era el meu oncle, i diu, has de venir, que hem de... Això. És a dir, quan una persona major té un petit accident d'això, i més si és en l'àmbit domèstic, sí, sí, automàticament el familiar va ajutjat.
0: Aquí entenc, jo aquí entenc que a banda d'aquest accident que pugui ser, que evidentment ja vas a una, hi ha un protocol, perquè vas a una clínica, a un hospital a curar-te, i això aixeca tot l'altre, aquí entenc que això és els que han denunciat. Clar, jo, hòstia, per denunciar un familiar meu, fill, germà, és que m'havia fotut molt greu.
1: Ha de ser molt greu.
0: No t'entra al cap denunciar un familiar teu.
2: La denúncia majoritàriament prové dels serveis assistencials, eh?
0: Vale, vale.
3: Sí.
2: I tu... Si cau, se li trenca el braç.
0: Vale, vale.
4: I segurament...
2: Portes a l'hospital, d'això... I què ha passat? No, miri, d'això...
4: Sí, i segurament seria molt més casos que no es detecten, eh? Uh-huh. No es detecten, sí, perquè no es diu.
1: Perquè no, clar. Sí, sí, però... Callen, que la gent calla i punto, però, sí, però aquestes dades
0: em sembla molt bèstia.
1: Són alarmants, molt bèstia. Aquestes dades. No consigo, no concebeixo això. Amb el meu familiar no concebeixo.
0: Hòstia, vaya cortadita de rotllo, tio.
3: És la realitat.
0: Ja, sí.
1: Bueno, és...
3: Digues.
1: No, canviem de tema.
3: Sí,
1: canviem tant de tema i anem a parlar de l'aire condicionat, va?
3: D'acord. Del mercat municipal?
1: Del mercat municipal.
2: Abans, deixa'm dir una cosa...
1: Digues que no, digues, perquè avui tu mereixes que no.
2: A la cerimònia de la Sagrada Família...
3: Ah, a veure, un altre cop.
2: I d'això, però...
1: Cuidado,
2: Fatira. Frapa veure que qui presideix aquests actes i quin paper hi han tingut amb la Sagrada Família. Presideix l'Església, la Realesa Espanyola, el Govern Espanyol, el Govern de la Generalitat, i això. Cap d'aquests estaments ha posat mai una pela per la construcció de la Sagrada Família. Quin dret tenen a presidir aquesta inauguració? Un temple que ha estat construït per la gent del poble, yeah, amb aportacions. És un temple expiatori.
4: I el Moïnes...
2: La gent dona diners en el patronat. La Sagrada Família no és propietat de l'Església, eh? És propietat del patronat de Sant Josep. L'Església fa les funcions de gestió, diguem-ne, eclesial, però la propietat no és ni de l'Església. No,
0: estic molt d'acord amb tu, però efectes de diríem, la paraula no seria espectacle, però efectes d'atenció mundial, i que això hagi sortit per tot el món, no és el mateix portar a 4 col·legues allà a fer no sé què, a portar les màximes autoritats d'un país.
1: Han vingut
0: jo no dic que s'ho mereixin, però entenc que per donar-li una solemnitat...
2: Al costat d'aquests, el president del patronat de la construcció de la Sagrada Família no hi era.
0: Vale.
2: 600 cantaires que tenien la intenció a fora de cantar els segadors al final...
0: Els van fer fora.
2: Els van
0: convidar a marxar.
2: Sí, vale. Els van convidar a marxar. Van tenir que reestructurar el funcionament final, eh? Pregunteu-li a l'Igor...
0: D'acord, però jo ara sóc un tio que vinc d'un altre planeta, i el que veig com a aconteixement, com a esdeveniment mundial... no és el mateix que hi hagin les màximes autoritats d'un país, que hi eren totes, a l'alcalde, el president de la Generalitat, el president del país, el rei d'Espanya i son corda.
2: Jo no dic que no hagin de ser-hi.
1: No, no,
2: jo dic...
1: és que aquests venien...
2: Els, Els altres, els d'això,
1: perdoneu un moment,
2: també podien ser.
1: Perdoneu un moment.
2: No hi eren.
1: Vols dir que no hi eren?
2: No hi eren. Tu els vas veure?
1: Quan estaven a baix, que van presentar, no hi havia gent que havia... No? No, no hi havia gent del patronat.
2: El Sant Pare, sí, va saludar en els patrons del patronat, sí, amb una cerimònia a part.
1: Va bé.
2: Però a la inauguració, benedicció, espectacle i d'això,
1: sí,
2: no hi eren.
1: Sí que hi eren, però no estaven a part. No hi... Va bé, sí. Però aquests altres que has dit tu, m'has posat tants capitans generals per allà, van venir acompanyant el papa. No, m'entens el que vull? Van venir acompanyant el papa, això és el que ens hem de quedar. Punto. Bé.
2: I per què a casa meva ha d'acompanyar el Sant Pare el president de l'Escala i no jo, que és a casa meva?
1: perquè les coses són així. Què vull dir?
3: Estàs així, Canuts.
1: Anem a parlar del
2: tema. Colònia.
3: I és que aquesta setmana, dilluns, vam rebre una carta del mercat municipal, alguns, sí, paradistes, sí, 8 paradistes, sí, sí, que expliquen que volen expressar el seu profund malestar davant la situació que fa més de 6 anys que patim, diuen ells, a causa de les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de solucions efectives per part de l'Ajuntament. Sí. Fa massa temps que treballem en unes condicions que considerem inacceptables perquè afecten el rendiment laboral, els productes que venem i el benestar dels clients, aquesta incidència. I malgrat haver traslladat, diu, aquesta problemàtica reiteradament durant anys, continuem sense veure cap actuació real ni cap proposta vàlida. Entre altres coses, diu que l'única resposta que hem rebut de l'Ajuntament és que no hi ha diners per reparar l'aire, tot i que ahir el regidor Miguel Zaragoza ha dit que s'hi està treballant i que precisament amb Ara Molins, que ara li preguntarem al Ramon quan vingui, doncs s'ha pactat, o amb la negociació dels pressupostos es va pactar aquesta inversió per refer la climatització del...
0: Suposo del que els senyors que estan al mercat han pagat estan pagant un lloguer, estan pagant, no estan allà, no s'hi han regalat.
3: Són concessionaris.
0: I els hi costa uns diners.
1: Sí, senyor.
0: No? Doncs, repeteixo, Blanco i Motelles.
1: Però això ja fa temps,
0: és un gran, ja és un grandíssim problema que, evidentment, és dir... Jo no estic dintre el mercat, però jo m'agafo dos, jo ho vaig directament, agafo un bon advocat i denuncio l'Ajuntament. No. Ho tinc claríssim.
4: Jo voldria dir una cosa, que quan se van acabar les magnífiques obres del mercat...
3: 2007.
4: Això va quedar impecable. Bueno, va ser una obra, va tenir una mica de polèmica i tal, però al final es va construir de la manera que va construir. I jo no m'explico que des d'aleshores, des del 2007, no s'hagués fet un manteniment adequat perquè no arribem a aquest punt.
1: És que fa anys, que està així, això.
4: Si haguessin fet un manteniment adequat de totes les instal·lacions, els serveis, inclús l'aire condicionat i tal, ara l'aire condicionat funcionaria perfectament i no arribarien a... És que és molt gros que des de fa 6 anys que estan amb el mateix problema.
1: Sí, sí.
4: Jo entenc que, clar, treballar d'aquesta manera...
0: A mi que m'expliquen, em donin un motiu que pugui tenir una certa lògica, però que diguin que no hi ha diners, dic, jo no tinc diners per pagar-te el lloguer, perquè si no tinc clients no tinc diners. No, igual sí que l'Ajuntament ha fet una moratòria i els s'hi han regalat, no sé, tampoc tinc aquesta informació.
1: És que això no ve d'avui, ni de... Això fa temps ja que funciona malament, vull dir, jo recordo fa 2 anys, me'n sembla, no sé com va ser, que també amb el tema del abans es deia Shopping Night, ara es diu... La nit del comerç...
0: Shopping night és meravellós.
1: Shopping night, oi que sí? Va bé, pues, que vaig dir que havia suat a dintre la plaça del mercat. Estava suant jo dintre la plaça del mercat, o sigui que no és d'avui, això. Vull dir que això...
0: Segurament el mercat vell igual no estàvem acostumats, però clar, ara tens 42.000 supermercats a Molins de Rei, amb aire condicionat, amb acondicionat, de conya, i...
4: Tu, si vas al mercat i vas a fer la compra normal, estaràs un quart d'hora, mitja hora, màxim. I a lo millor no notaràs tant. Però, clar,
1: els paradistes,
4: estan tot el dia, tot el sant dia allà, i no és només el malestar, diguéssim, en quant al tema laboral. És que també el producte...
0: Es malmet, clar.
4: El producte.
1: No, que sí, que sí. Sí, sí.
3: Bé, a veure si es resol el més aviat possible, doncs...
1: Jo...
2: Aquest mercat, la rehabilitació, construcció nova, va néixer ja coixa, de quina manera?
3: Caram!
2: Sí, jo sóc usuari del pàrquing del mercat, habitualment, cada setmana, quan vaig a comprar, vaig amb el cotxe i aparco el tercer sòtano. Ara han fet unes obres per evitar que l'aigua que sortia per les parets i d'això hi regalimava el d'això, ara, doncs, no regalimin. Han forrat les parets, no sé amb què, i han posat uns conductes, però aquest regalim d'aigua per les parets ve des del primer dia.
1: Ja.
2: Ve des del primer dia, és a dir, ja es va construir amb problemes d'aquest, que poca gent va al tercer sòtan, perquè, bueno, doncs, es queden al segon.
1: I per què anaves al tercer i no al segon?
2: Jo vaig al tercer perquè, com que el meu cotxe és bastant ample i en el segon hi ha d'això, hi ha menys cotxes. I no hi ha caixer per pagar. Has de pagar el segon i baixar al tercer. Però jo vaig directament al tercer, que tinc espai de sobres per aparcar tranquil·lament.
3: Molt bé. Estem acabant tot a punt pel vespreig de demà, Miquel Casas.
0: Sí. Amb nervis.
3: Nervis, eh?
0: Amb allò a l'estómac, amb ganes de...
3: Atenció, Miquel Casas em diu que hi vindrà, eh?
1: A Vallès.
3: Ai, al Vallès.
1: A Vallès vindrà.
0: Ben, representació dels Miquels, que els altres no...
3: Tu seràs el portaveu.
0: A més, mira, ara d'una primícia que no sap encara ningú. He posat un podi especial perquè pugui ballar al Vallès. Un podi amb un flash i un làser. I quan posi el I want you to be free...
1: El Tete sí que estarà, però de ballar no ballarà. Això t'ho va... Ara, que faré acte de presència...
3: A partir de les 6 de la tarda, eh?
0: De 6 de la tarda, fent-se perfecte, dinar i cap allà.
3: Sí.
0: Sí, 6 de la tarda, 2:15 de la
1: nit. Fer la migdiada i després, quan tranquils, anar cap a veure això. Estarem un parell d'horetes.
3: Val, que ho tinguis en compte.
1: I després anirem a sopar.
0: El que faig jo. Em sembla perfecte.
1: Eh que sí?
0: Em sembla perfecte.
1: Ja muntaré jo el tingut.
0: Molt bé.
3: Molt bé, Miquel. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra assistència.
1: Home, no.
3: Les vostres reflexions.
1: Perfecte. I com sempre hem
3: d'acabar. Bon cap de setmana.
1: Com hem d'acabar. Que tinguem tots... Canut, va per tu. Que tinguem tots molta salut i molta sort, Canut.
3: Molt bé.
1: Vinga, bon dia.
3: Que vagi bé.
0: Bon dia.
3: Adéu-siau, bon cap de setmana.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: són en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...